0: ciutat de Nova York. Dos persones foren encontrades...
1: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
9: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
0: Les interjeccions.
1: Això què vol dir?
0: Quan les paraules fan teatre.
10: Ui, que bonico!
0: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
2: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
0: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
11: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Sí, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au, ànim o adeu.
12: Xau, bambina.
0: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
13: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
14: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
14: Què diu, què, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
15: De categoria.
0: Quan estàs ja molt fart o farta.
16: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens.
17: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú.
18: Ja que passen les pedres!
19: Per darrere!

0: Tot el tinglau l'ha pillat.
1: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
4: De tu!

0: Qué bonico este dilluns que se'ns ha quedat i qué bonico este clàssic del Lee Dorsey. Com m'agrada que a l'hora de parlar d'economia el nostre Javi González tira de clàssics com este treballant en la mina, picant ferro en la mina, encara que l'economia, Gemma, avui dia no va de picar...
1: No va de picar...
0: De picar carbó en la mina.
1: No, però de treballar a punt d'oci. I d'altres factors, evidentment. Javi, que t'has guanyat el tiet
2: bona
1: amb la
2: esclada,
1: música,
2: company.
1: Ja ho has vist, no?
2: No, m'alegre, perquè és clàssic, no passi un pany de moda. És
0: mai
2: de fer
0: una... Com si fos una... Com digueu, en
2: moda? Una playlist dels millors temacles que hem posat en la secció d'economia.
0: Això estaria molt alt.
2: Sí, no, estaria molt amunt.
1: He de dir-te, quan tu no estaves, a mi em ficava unes coses horroroses, perquè sabia que a mi em feia molta risa les cançons...
2: N'hi ha que adaptar-se al públic, no?
1: Poca
2: solta. El DJ s'ha d'adaptar al públic, això és de Xina.
1: S'ha d'adaptar als mercats.
2: I l'inversor al mercat, efectivament.
0: Oh,
1: de què xerrem, Javi? De què
0: va avui la secció d'economia? Perquè estàvem pegant-li una miralleta a l'estructura prèvia guió i diu fusions i adquisicions. Això sempre és economia per a molt iniciats. I així nosaltres...
1: Volem comprendre-ho.
2: No, és increïble. En concret anem a parlar del mercat... Anem a intentar-ho. És el mercat que s'anomena Dem and Ell, val? Que tu dius així de primeres. Molt bé, efectivament. Sí, és el que estaves dient.
0: Pots tornar a dir-ho? Com se diu?
2: M&A, que tu podries dir. M&M's, podria ser també, però com no patrocinen este espai, no és d'això. No, al final és el mercat de...
0: Avisa un altre.
2: Ahí està, ahí està.
0: De tota la vida, home.
2: De tota la vida, correcte.
0: Això Pasqual Hermano ja ho va fer en el seu dia.
2: En efecte.
0: I Gruaixaixo en Gandia també ho va fer.
2: És aixina, però és que, clar, hem d'entendre que darrere d'això, d'aquestes adquisicions i fusions, no són solament operacions econòmiques, sinó que són moviments per a transformar sectors. Per exemple, Disney va comprar Pixar per accelerar així en el seu creixement.
0: Perquè sponsor eren els de Pixar.
2: En efecte.
0: Els creatius.
2: Però els que tenien els diners en els altres. I per una cosa, que veuràs tu.
1: Juntem-se.
2: Exacte.
0: Juntem-se o t'absorbo.
2: Clar, per exemple, Facebook li va fer a Instagram una cosa, això ara és meu. I entonces va eliminar a Xina una possible competència, també. De tal forma que es transforma el sector perquè aquestes companyies passen a tindre molt més poder.
0: I després està el multimilionari capritxós com Elon Musk, que se crompa a Twitter...
2: O lo que vulga.
0: O lo que ell vulga.
2: Efectivament.
0: O mollos satèl·lits...
2: Claro, són coses, no? Però bueno, ens centrem sobretot en aquesta part empresarial. Jo vos he donat dos exemples famosos, però la realitat és que este mercat ha evolucionat molt últimament i sobretot també en la Comunitat Valenciana. Especialment en l'últim any, de fet, la compra d'empreses valencianes va manejar al voltant de 1.400 milions d'inversió en 2025 i sobretot és que són diners invertits en aquestes operacions, es van duplicar, és a dir, que va donar beneficis o que va donar una rentabilitat que al final justifica aquestes operacions.
0: I són empreses valencianes que crompen grans empreses o n'hi haurà de tot?
2: Exacte, n'hi ha de tot i que es fusionen entre elles, correcte, sí. Però resulta que estos dies, en The Terminal Hub organitza un cicle anomenat Diving Change, que és gratuït i que hi ha una programació molt interessant, però en concret hi ha una xerrada centrada en este tema de cara al dimecres.
0: Perdona, és que he dit Terminal Hub.
2: The Terminal Hub. No, perquè vam estar parlant d'este centre d'innovació.
0: Però no se'n recordem, Mante.
2: Sí, és un dels principals centres d'innovació a nivell nacional, el segon més important, de fet, a nivell nacional. Està en València, correcte, i és una miqueta ahí, és l'epicentre de la innovació, diríem, de grans empreses en la comunitat. I estan organitzant este cicle, i resulta que per a parlar una miqueta de tot això, tenim així el catedràtic del Departament d'Informàtica de la Universitat de València i Advisor en The Terminal Hub, Pedro Morillo. Pedro, com estàs? Bona vesprada.
3: Molt bé.
1: Hola, Pedro.
2: Pedro,
1: volem mantenir-ho tot.
2: Exacte.
1: Confiem en tu.
0: Advisor és que eres com un consultor o...
3: Totalment.
2: Com és possible això, Pedro, en primer lloc, i simplement per sentar les bases? Tu treballes en la universitat, però eres consultor, se pot fer tota la vega. Això com va?
3: Ja en l'antiga llei d'universitats estava, i ara en la nova llei, en la LOSU, se permet que entitats públiques o privades, des del punt de vista tècnic, si necessiten assessorament o un servei tècnic especialitzat, s'adrecen a la universitat des del punt de vista tècnic o, imagineu-vos, des del punt de vista de salut, per a tindre aquest servei especialitzat molt determinat que nosaltres controlem. Jo pertany, en el meu cas, en el meu equip, al Departament d'Informàtica de la universitat i donem aquest servei.
1: Per tindre els millors assessors en la matèria que sigui menester.
0: És que sabeu, estem en la universitat i l'empresa diu una cosa.
1: Necessiten una assessoria qualificada.
3: En aquest cas és un punt de vista purament tecnològic, és a dir, The Terminal Hub va comprar lo millor de lo millor, en un espai divulgatiu.

0: tecnologia d'accessos, tecnologia de connexió, càmeres, sistemes de de logística, de tot, de tot, i varen dir, això...
1: Necessita una...
0: hem de fer el unboxing, val? I nosaltres no podem fer-ho, i des de la universitat estem tirant una mà, fent tota aquesta gestió, portem un any, estem ja acabant aquest projecte, val? Després continuarem, això l'explicant una miradeta, però clar, estem ahí, a més a més, controlant què està passant en aquest ecosistema, que és absolutament... brutal.
1: I anem a ell, a aquest ecosistema. Què és aquest mercat de M&A? Vull dir, t'explica'ns per a que ho puguem entendre
0: anem a
1: ben bé.
0: El M&A és... ja porta, com diu Ximo, tota la vida, és tota la vida, les empreses han estat comprant empreses, o la gent, l'empresari ha estat comprant empreses i fent fusions, val? En contrapartida de lo que fins ara era, o que també existís, que és el creixement orgànic. Per defecte, val? El típic vale. Exemple que fiquem, que és meu amic Miquel Milón, que de Catarroja ne té un hortet, val? Ell té la taronja, ven la taronja per internet, val? Té uns ingressos i té unes despeses. Sí. Per tant, ell lloga el servei de tota la logística per web, tot el màrqueting online, tot el sistema d'enviament en les furgonetes, i al fin de l'any, si les coses van bé, pues ne té un benefici.
2: Correcte.
0: Si continues i als 20 anys ne tens una producció d'un hortet i potser ne tens, acabes sent dos hortets, perquè això està limitat. Va. És a dir, aquest benefici porta el que porta.
1: Que dona,
0: però, això és molt important, és el propietari de tot, del 100%. Val? I en esa mentalitat de això tot és meu.
3: Sí. És el meu bancal.
0: Clar, és tot,
2: o
0: clar.
2: O el meu bancal, sí, vas que... Sí.
0: Què ha passat ara? I després... contarem el per què, val? Des del punt de vista de la formació, des del punt de vista d'aquest canvi més disruptiu, val? La gent ha dit, i si jo ese 100% de tot el negoci el compartís? És a dir, jo em diluïs, val? És a dir, del 100% li dono el 10 o el 15% a una empresa de furgonetes que fica les furgonetes, i un 10 o 15% a una empresa de marketing online, i també el altre 10% o 15% a tres productors. Per tant, l'any següent, jo no passe d'un bancal, no, ne tinc quatre bancals, val? Per traure tota la collita, i a més, el meu servei, el preu per taronja és inferior a l'any passat. Per què? Perquè ja són part del meu negoci, el de les furgonetes i el del màrqueting online, perquè ja, ara han baixat el preu perquè són també propietaris.
3: I els tres sou socis.
0: I els tres o els quatre són socis.
3: Quatre sou
0: clar. Els beneficis, els beneficis de l'any següent són grans, val? Jo tinc el 65% o el 60%. Què és preferible, el 100% d'una cosa xicoteta o el 65% d'una cosa molt més gran que qualitativament, si faig una regla de 3, m'aprofita a mi?
3: Home, depèn, pues depèn si no he de contratar, i depèn de la quantitat de mal de cap que me genere.
0: Efectivament.
2: I
0: de la mentalitat, val? Què ha passat? Hi ha un canvi de mentalitat molt important i te faig el canvi jo. En lloc de parlar de bancals, ne tinc el bancal, però no fique taronja, fique camps de fotovoltaica. Ja estem en pura tecnologia.
3: Ja no, sí. El de la furgoneta no fa falta.
0: Clar. I ara imagineu-se que Raere diu, espera, i que se'n vaig el de la furgoneta, que aplega un fons d'inversió i diu 3 milions d'euros pel 40%, perquè aquest negoci...
2: va bé.
0: M'aprofita. I tu te quedes de gerent i te triplica el salari. I dius, hòstia...
1: A més, jo mirant la Xina, igual sí que me quede.
0: Clar, són exemples reals. Això és en Catarroja, eh? Això és en Catarroja. Molt poble.
2: La mentalitat tradicional podia ser la de preferís quedar-me el 100% i que siga tot meu.
0: Efectivament.
2: I l'altre és el que està passant, bueno, ja estarà passant de fa temps.
0: Efectivament. Però ara...
2: és una visió més de futur.
0: Més de futur, més tecnològica i també de formació. La gent aplega a ser empresari en una visió més gran, val? Ne té eines, ne té contactes, perquè abans estàs en l'hortet i dius, mira, jo acabo el dia i s'acaba. Ara no. Ara estic en sistemes d'inversió, sí. Estic en hubs d'innovació, que tot el dia estan dient-me, tu tens un camp de fotovoltaica? És que jo faig webs, és que jo te presento una persona que ne té la inversió, val? I estàs tot el dia pegant-li voltes.
3: En el hub d'innovació, per entendre què és exactament, ja sé que Javi ens ho va explicar l'altre dia, però estoy de memòria curta. El hub d'innovació, hi ha empreses d'índoles diverses, d'àmbits diversos, i hi ha canals de comunicació per a que s'ajunten o puguen fer...
2: Se coordinen per a treballar.

0: és molt més fàcil. Ahir ne tenen vora els 6.000 metres i 600 taules. I tu te sentes en la taula. I en la taula, en aquesta oficina, te fiquen al costat a, al millor, expertes en web, expertes en comunicació, n'hi ha diversos ex a punt. Mm-hmm.
1: Però cada un té la seva empresa.
0: Efectivament, o clar, o que clar siga, no? Però vale. És que estan compartint taula.
1: Vale.
0: I un dia, se fa un cafenet, i tu què fas? Ah, mira, jo és que sóc coach comunicatiu. Ah, sí, és que jo demà tinc una presentació i estic tremolant. T'ajude. I jo és que, mira, jo faig sistemes web. Mira, jo la web és un desastre. T'ho faig.
2: Vale. És un intercanvi de valors o de,
1: win
2: de treball.
0: Clar, n'hi ha gent que és el Tinder de les empreses. Sí, és un match. Oh, és un match,
1: pots intercanviar serveis.
2: És un bon exemple.
1: O fer una societat, diguem. O tirar cap endavant un projecte.
0: N'hi ha de tot. N'hi ha de tot. O n'hi ha gent que t'assessora. Que és a dir, mira, tens un projecte de categoria. A lo millor a tu el que te falta és fusionar-te en algú. O tu el que has de fer és comprar empreses. La diferència és que si tu compres vas diluint-te, val? Però és la teua empresa, Rovira i CIA, val? I si te fusionés amb mi, els amics de Catarroja, i ne fem una nova. És la diferència. Val. Qui controla què i qui porta el branding.
3: I entenc que en tot això i en totes aquestes operacions que ens estàs comentant, el sector tecnològic és en el que més inversions o més operacions s'estan manejant en aquests moments.
0: Efectivament, entenc. Efectivament.
3: Com és el sector tecnològic valencià?
0: A veure, el TORS en 3-4 aspectes. El més important és que és purament disruptiu i molt especialitzat. Val? Però la clau que la gent no conec és que ne tenim un munt de talent, però aquest talent és molt valuós i és escàs. I què fa la gent? O formes tu a professionals del màrqueting online, que no és trivial tindre els millors, ara, per exemple, en intel·ligència artificial, és que ha queixit el Claude, i ja n'hi ha gent que diu que de Claude ja fa les formacions. Això com pot ser? Si la meva empresa encara estem pensant si és el ChatGPT o el Claude.
3: Clar,
0: imagineu-se, no? Què fa la gent? En lloc de i sobretot així en la comunitat, en lloc de formar a la gent, te compre. Tu no tens una empresa de 3-4 o 5 bons en te compre l'empresa. I me quede l'empresa per a mi.
1: I com sé si m'interessa o no. Perquè jo tinc un bancalet i jo...
2: Algú t'assessorarà?
1: Perquè conec a un, he quedat a almorzar i de repente...
0: Perquè ja t'han estudiat.
1: Ah, vale.
0: Clar. I algú t'ha vist a tu, mira...
1: He vist el potencial
0: clar,
1: o l'escalabilitat que pot tindre el
0: i t'ha demanat el PIG, pèrdues i ganàncies.
1: Ah.
0: I el banc... Este està guanyant pasta. Este li va bé. I a més, darrere ne té 4 o 5 tècnics que són de categoria. Estos van bé. Estos són... Potser són competències. Si jo me creo una empresa nova, potser és competència meua. Però este home ja pensa que té vora els 60, 63, li queden 4 o 5 anyets. I si ho accelere? I això és la paraula. I si ho accelere? En menys risc. I li dic, Ximo, pare de milions.
1: Sí, home, en seguida. On hi ha que firmar?
0: I és el que està passant. És un mercat. És un mercat.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. I altre mercat és el d'empreses top, com pot ser Nuncis, en el cas de la informàtica generalista, o pot ser en el cas del ciber S2 Group, val? Que el que estan fent és estan creixent a munto fent compres. Val? Se estan comprant o la competència o tècnics superbons que ne tenen... Mira, ha muntat una empreseta, si el parc científic o en el parc tecnològic de la seva paterna, estos estan funcionant bé. Que són 2, 3, 4... És que estos, si les faig una oferta, no se menen en mi.
3: Sí, sí, clar.
0: Es compre.
3: Clar, però al final ens estàs comentant que aquestes fusions o aquestes adquisicions se fan ja no solament per els beneficis que te puga donar aquesta empresa, sinó per el talent que en el que ells estu guanyant.
0: Efectivament. Estan centrats en el talent. I s'ha sigut el catalitzador hacia la comunitat. Val? El talent. Li tenim bones universitats, centres d'investigació que estan generant talent de primer nivell. Un de les claus o d'aixos eixos és tot el tema de ciberseguretat, per exemple,
3: sí.
0: per dir uno, ¿vale? per no dir també gràfic per computador, realitat virtual, realitat augmentada, i com tenim d'aixa bona connexió universitat, centres d'investigació i aquest teixit productiu que és molt especialitzat, així, se fa molta informàtica però se fan a munt de videojocs. Fan videojocs, fan el 3D, i la gent del videojoc, si jo tinc una tenda de mobles i vull fer tot el 3D de tota una super mega promoció immobiliària,

0: li encarrega a aquest home el 3D, no? Li compra l'empresa. Si són dos o tres que estan fent aquest treball.
1: Has mencionat, Pedro, aquests dos... Que m'encanta, bueno, aquests dos grups són coneguts, són coneguts en la comunitat.
0: Són part del Consell Social de la Universitat de València. Sí, sí,
1: no? Són... Perquè és un segment on, diguem, on hi havia en la comunitat valenciana suficient talent com per a pegar un creixement tan important, mencionant anuncis també, sí, que ha tingut una crescuda també, que es dediquen a... Bueno, explica tu el que fa anuncis, perquè jo no sabria dir-ho. Sí. És d'informàtica, això sí que ho sé, no, però no sé de què.
0: Anuncis va néixer com una empresa, no? inicialment des del punt de vista allotjament, administració de sistemes, val? Però varen veure que fent M&A estaven creixent, i creixent, i ara són una consultora TIC de lo que siga. Ara tu vas a anuncis, per exemple, gran part de Terminal Hub la va fer anuncis. Anuncis que tenia Paco Gavilán, bona relació amb els propietaris de Terminal Hub, Paco Gavilán s'adreça a ells i li va dir: mira, si no sabeu per on tirar, jo us faig tota la xarxa de telecomunicacions, tot el sistema d'accessos i tot el sistema de càmeres, perquè ne tinc gent especialitzada. I tu penses i dius: si este home venia de l'administració de sistemes informàtics brutals, tot l'allotjament, que el porta en un sis, no? S'acaba la universitat, pues ara en producció, que el porta en un sis. I diu: no, és que des de fa 5 anys he començat a comprar empreses i tinc tot el repertori.
1: Ha pegat un bot. Un poc Silicon Valley, no?
0: És un...
1: Bueno, sí, no sé si és el model...
0: No és el Silicon Valley, però...
1: No dic anuncis, dic el model, diguem, d'anar absorbint o comprant...
0: Sí, és el model
1: tecnològic. Centrifugant empreses que d'una banda elimines competència i d'altra banda estàs fent que... Bueno, altra cosa és conforme se compren, si se fan d'una manera agressiva... o se fa d'una manera més cooperativa.
0: En el cas d'anuncis, si no m'enganyo, penso que ne tenen ara 3.000 empleats.
1: Wow.
0: És una barbaritat, una barbaritat. Ese dos grup està al voltant dels 1.000, xina, més o menys.
2: Pedro, a mi em fascina perquè estaves parlant de quantitats, que són exemples, no? Sí. Però parlàvem de milions, etcètera. Hi ha finançament per a aquest tipus d'operacions?
0: Totalment. És que...
2: I ahí està una de les claus de l'economia.
0: El que no hem comptat... una de les inverticals que també tenim especialitzades o tenen especialitzades en Terminal Hub, que és la inversió. En aquesta equació, a lo millor també apareix el fenomen que ara està tot el món parlant del fons. El típic que tu penses, el fons d'inversió, mira, és que jo no tinc l'estalvi al banc, el 2, el 3%. Darrere del fons, hi ha una empresa que diu: jo, clar, jo, si he de pagar a aquesta gent i aquests diners, jo faig la inversió com toca, no? Que d'anar a... o vaig a un mercat purament immobiliari, que el mercat és el que és, o un mercat de més risc, que és un mercat tecnològic. I ara, per exemple, el bancal, el que estava contant, revisen qui està per ahí, val? I compren aquesta part de la propietat. Val? 15, 20, 30%. I normalment compren el part de la propietat i els que volen és tindre el control. Perquè el fons té tot un sistema de direcció... financera brutal, que quan arriba a la típica empresa de meu germà, meu cosí,
2: familiar, sí,
0: clar, diuen: és que xiquets,
2: això no funciona així.
0: Us anava bé, però és que si feu 3-4 coses i dius: mira, és que estem a comprar el 15% i m'està pegant una formació que al·lucine. I entren també en l'equació. I és el que ha fet reviscolar-ho tot.
1: Estima, no tindré una preseta
3: de algo, alguna cosa bé.
1: Ja que està Pedro així, quedem un dia, almorcem i a veure si li peguem una espenta.
2: A veure si entrem també.
1: A mi m'ha sonat molt bé lo de 2 milions si me retires.
0: Sí.
1: Per posar un exemple.
2: Per exemple.
0: Mira, malauradament, dixes, he vist unes quantes. Ne tenim un xiquet perquè deu tindre 18, 19 anys allà.
3: Què me dius?
2: Uau.
0: Que va fer-se ric en 16.
3: Què me dius?
0: Va fer-se ric en 16 anys, val? Tenim una empresa de serveis, un sistema web, i va vindre una consultora que jo ni coneixia l'empresa, a ell, ni coneixia la consultora, val? De pagament online.
2: I ja està.
0: Patapam, i el xic continua com a advisor, en aquesta empresa, i ara està pegant-li voltes ahí, i en Terminal Hub, què fa?
3: Que pagaste a la mare,
0: Son pare està per ahí, son pare està per ahí, però saps, com el típic pare del jugador de futbol.
2: De futbol, no,
0: sí, pega, a veure què feu en este, saps? A veure, que la xet, saps, com

0: tenim la gent d'IBM, tenim empreses... Ara, sí. 83 empreses, val? Des que tenen dos o tres puestos, tenen 100 puestos per allà. N'hi ha gent que el confundeix en el típic becari, un xiquet, però, claro, però no becari de la universitat, un becari d'un cicle formatiu. Ah, bueno, el xiquet este,
1: val? I el xiquet este està forrat i un cabell privilegiat per als negocis.
2: Ai, t'interessa continuar a la universitat, Pedro?
0: Ahí estem.
2: Com està la cosa?
0: M'ho passa bé, m'ho passa bé i ho conto als estudiants de tercer en gestió de projecte.
1: Ho ensenyes.
3: Efectivament, bé. Com heu vist, un mercat més que atractiu, si voleu més, saber més de tot això, recordem que The Terminal Hub ofereix una de les diverses xerrades que ha programat este dimecres. Pedro, moltes gràcies per estar així i ajudar-nos a entendre una miqueta més com funciona tot això, que és absolutament increïble.
2: Molt bé. M'ha quedat una pregunta. S'almorça bé en el bar de Terminal Hub?
0: S'almorça bé.
2: Vale,
0: però...

0: La vesprada de punt.
1: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
0: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
0: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Els dilluns, per si no me direu que tenen un encant extraordinari. Els dilluns per la vesprada, pràcticament, podries dir que és cap de setmana. Setmana tomba, pràcticament. Estem a les 5 i mitja i ja tenim la setmana tomba. Però és que resulta que el dilluns té un atractiu extraordinari.
4: Això sí.
3: Perquè se parla, sí, en el programa de les coses de menjar i les més bones. Excel·lents, diria.
4: Gran veritat, gran veritat. Gràcies al nostre gastroturista favorit en el món, que és Vicent Gil. Hola.
5: Hola, bona vesprà. Bueno, ja sabeu que aquí hi ha les coses del querer i les coses del comer.
4: Jo estoy más por les coses del comer, mira què et dic.
3: Bueno, una i una.
4: Però ja tens pa tot, ja tens pa tot, diu què.
5: Això està bé. Bueno, que avui vos porto un convidat molt especial. Ja havien tingut el seu germà.
3: Sí.
5: A Roger
3: tenen,
5: Julián.
3: Se tenen un aire.
5: Se tenen un aire. Sí, els dos tenen la mateixa melena.
3: El descapotat el porten semblant.
5: I a Roger, després d'haver-lo tingut, al poc de temps s'ha emportat la Michelin, o sigui que... És igual que Jorge Lengua, estem donant-nos sort a la gent.
3: Que sort, que meravella.
5: Això està molt bé.
3: Això és que tens bon olfacte.
4: Tens bon ull, sí.
5: A Carlos ja no li podem donar sort perquè ell el Bocuse d'Or el guanyà fa uns anys.
3: Però què és el Bocuse d'Or? Aixina per a no iniciats?
5: És que això és el tema. Això és molt desconegut en Espanya. I són com les Olimpiades dels cuiners. O sea, guanyar un Bocuse d'Or... Està enraonant-ho antes Carlos i jo en la cafeteria i diuen, no, si haguera estat en França, jo guanyo un Bocuse d'Or i jo ja no haguera treballat en ma vida.
3: Que sí.
5: No haguera treballat, vull dir,
3: sí,
5: no haguera estat en primera línia. Això...
4: El prestigi haguera estat ja...
5: Un prestigi i una categoria bestial.
4: Superconsiderat.
5: Ell, durant dos anys, va ser finalista i al final va aconseguir ser el guanyador del Bocuse d'Or Espanya.
3: Això és una...
5: Que, a més, ell...

0: en singular, bonjour, bon dia.
1: Això és de veres.
2: És de veres.
1: Sí?
2: És de veres.
0: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fa en singular i valencià en plural o al revés.
3: Que lío.
0: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
4: Tira-li, enxufa-li.
0: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
5: Això és una equivocació.
0: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim 3 paraigua, aleshores tenim paraigües.
6: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
0: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
7: Molt millor.
0: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
8: Efectivament.
0: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
9: Queda clar?
10: Senyor, sí, senyor!
0: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
4: Vale o no vale?
1: Ah, vale.
0: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
11: Està tot molt mal.
0: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
12: Quin comboi!
0: Fins a la pròxima, llengüeta!
13: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
14: De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Y decirte que no tengo que buscar.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Sí. Així si diu, esta cançó és una autèntica preciositat. Jo, ara vos presentem el talent que hi ha darrere d'esta cançó i d'este projecte, però no me resistís, Gemma, a fer un al·legat a un dels objectes de la nostra vida, o jo crec que...
1: I que nosaltres...

0: Marina,
1: que bellesa.
0: Absolutament bellíssim este regal, gràcies. El regal de les cançons de la vostra visita i d'este disc, este vinil, gràcies.
2: Molt bé, gràcies.
0: Ai, que anirem darrere de vosaltres com grupis.
1: El divendres en la SGAE, vale? No hem dit l'hora.
3: A les 7.
1: A les 7 de la vesprada. Sí. De Nevores, en el teatre de la SGAE. Marina, Alba i Vicent presenten i decirte gràcies.
2: Molt bé.
1: Sou un regal.
2: Gràcies.

0: La vesprada da punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: La vesprada da punt.
4: Què dic? De Michael Jackson. Ja ha entrat ella fent el Blue Mansion, no sé com se diu allò, Blue Mansion. El Chiqui 4, el Michael Jackson.

0: te llama Quilla de Blanc.
1: Exacte.
0: Hola, Carmen Juan.
1: Com estem?
2: Què tal?
1: Això no m'ho torneu a fer, eh? Pensa fer... Passar d'esta dolçoreta a Michael Jackson, això.
0: Està molt bé, Michael Jackson, també.
2: Contrastos, també, no? I tant, clar que sí, dona. Tenim ganes de veure't i de sentir-te,
1: sí,
2: també.
1: Sí, de veritat, és que estàs molt maleta esta setmana passada.
0: La setmana passada estàs maleta.
2: Vinga. I avui Michael Jackson...
1: Avui sí, estem escoltant...
2: Peli, perquè és un moment ara Michael Jackson... Bueno, sempre és Michael Jackson.
1: Exacte, és la cançó molt coneguda, Billie Jean, i Michael Jackson, per què? Perquè este senyor que fa poc, rhythm and blues, soul, funk, rock, disco i dance, perquè és el rei del pop i fa el que li dona la gana, no? Acaben d'estrenar la seva pel·lícula, Michael, efectivament, com tu dies. La pel·li ha entrat més de 6 anys en fer-la, sabeu, xiquets?
0: Sí.
1: Sempre problemes, sempre. Precisions en el càsting, problemes en la família Jackson, canvis del final i del guió, xica, un desastre. Però, per cert, l'han estrenat ja i encara que no els han acabat

0: era un nene, ¿no?
1: Pues este
2: Pero qué
1: nene.
2: Bonico esta sí. etapa de Motown, de Jackson 5, es maravillosa.
1: Este nene va néixer el 58. Era el vuitè de 10 germans, tres xiques. Només coneixem més a la Janet i a la Yatola. La Revi no la coneixem tant. I set xics, tot i que el bessó de Marlon, Brandon, que això sembla una broma, Marlon Brandon.
0: Eren bessons, eren bessons i van ficar un Marlon i l'altre Brandon.
1: Exacte. Ai, i el Brandon, pobret, va faltar només néixer. Ai, o sigui, que deixa bessonar només n'hi hava un, no? Si no hagueren sigut els Jackson 6, no hagueren sigut els Jackson 5. El 5 en concret eren Jackie, Tito, Germaine, Marlon i Michael. Perquè Randy encara era de Volquereig quan es va formar la banda. Ja. Però no patiu, que també va entrar en els Jackson 5 quan a mitjan dels 70 el germà Germaine, el pare del xicuelo que ha fet la pel·li, se ho va deixar. Uh-huh. I ahir ja van llevar la xifra, ja no eren 5 i eren Jackson a seques. Sembla que el pare els educava i els assajava amb molta madura i molta agressivitat, xiquets, física i verbal. Especialment a Michael, per ser el solista i exigir-li més. La veritat és que molts poquets xiquets prodigis han escapat d'aquestes actituds tan poc recomanables, però en fi, així en Espanya tenim a la Marisol.
0: Cert.
1: Mireu com cantava la gallineta del sou d'or en esta balada. I'll be there.

0: És que havia nascut per això,
1: evidentment. I escoltar dient un happy day, un dia feliç. És que és
0: però és en Xicotet cantant en este bon gust, en este...
1: I com ballava, és que havíeu de veure com es mereixava el xiquet. Bé, una de les cançons més icòniques dels Jackson's 5 va ser Blame It on the Boogie, xiquets, que és impossible escoltar-la i no ballar.
0: Cert.
1: Però jo ara vos posaré, per no
0: empafar-nos
1: de Michael Jackson, vos posaré la versió en castellà de Luis Miguel, que va treure en el 90, i que tots identifiquem amb ell ja quasi tant com amb el Jackson. Serà que no me amas?

0: Però esta versió és posterior, no? De la de
1: Lucha. Ah, i tant, del 90, sí, estàs del 90. Ja. Bueno, 90. Però escolta, que el 90 ara que encara existien els Jackson 5 i encara existia Michael Jackson, però vull dir que es va fer molt famosa en castellà la versió de Luis Miguel.
0: Ja.
1: Mireu, al 71, Michael...
0: Que bon any, va néixer.
1: Sí, m'han dit una amiga. Que va néixer una xica que, molt maja, que treballa a la ràdio. Al 71, Michael va començar la seva carrera en solitari, sense abandonar els seus germans, que molta gent pensen que els va abandonar per la seva carrera. No.
0: Compaginava?
1: Sí, els va compaginar fins al 84. Era perquè volia arrencar també en solitari, però mai van abandonar els germans. De fet, els germans van continuar sent els Jackson. I tant en aquesta etapa com, en, com quan ell va estar a soles, Michael ja va començar a compondre les pròpies cançons. I això que era de tots els germans el que no havia estudiat solfa, el que componia d'oïda, com vos quedeu. Allí eren tots músics, menys ell, però és que era el que més talentaria de tots.
0: Era un talent.
1: Estes coses sempre passen.
2: Sí. Sí, sí. O sea, que era l'únic que no sabia música. Que no
1: sabia... Sí que sabia solfa, però no havia estudiat
2: no
1: per
2: havia
1: a
2: estudiat
1: tant.
2: Per a...
1: I no composava com els germans directament fent la música.
2: Però tenia el don, clar.
1: Exacte. Si haguérem d'escollir la cançó així, en majúscules, de Michael Jackson, quina seria, xiquets?
0: Thriller.
1: Thriller, clar.
0: Jo veus, jo no he tret la mateixa talent.
2: Que la cante Michael Jackson.
0: Per favor.
1: És de l'àlbum homònim, llençat al 82. I el més venut de tots els temps al món, xiquets. Thriller. Thriller.

0: El seu dia va revolucionar la música en espais televisius musicals com la MTV. És que hi havia gent enganxada a la cadena per a veure els seus videoclips tan currats, sí, i sobretot per a aprendre's baix, com tu has dit, Gemma Juan. Sí. Perquè este estil propi, genuí de ball, té com a base el robot, que el va traure un poquet ell, la modern orista, i el moonwalk, que
1: això
0: es diu...
1: Volia dir jo al començament de la deixa, no? I no em deia la paraula.
0: El moonwalk, que és aquesta manera de caminar sense avançar, perquè m'entengueu. Jo crec que també va haver un abans i un després en el món dels playbacks, gràcies a Michael, com es recordava així el tècnic, així en les falles, tot el món va i van començar els playbacks a agarrar força.
1: Força, sí, senyor.
0: I a més és que van eixir molt bons imitadors, dos d'ells reconeguts pel propi Michael Jackson. Un tal Navi, que era americà, i un català, xiquets, Sergio Cortés, que el propi Michael es va arribar a contratar en events personals per a despertar la premsa del cor.
2: Ah, però que li feren de doble.
0: Sí. El Navi...
2: Això està documentat.
0: El Navi va cantar fins i tot en el seu aniversari de 45 anys, pagat per ell, i va actuar davant de tots. I mira, sempre se'ls emportava als hotels... I se'ls emportava als hotels en una habitació que estava a un altre costat per a que la gent es pensara que estava en una altra habitació. I el nostre Sergio se'l van portar...
1: El nostre Sergio,
0: l'espanyol, se'l van portar a la boda d'Elisa Preisler, quan es va casar amb la filla del Bispreisler, per a que li despistara
1: la premsa mentre ell estava del Bodorrio.
0: Vull dir que estos dos, a més, tenien pedigrí, perquè el propi Michael
2: le
0: va
2: haver
0: els
2: homes, però els va donar... Per despistar els paparazzis.
0: I els dos van fer molts tributs després de morts pagats per la família Jackson, vull dir que van ser els millors. I de fet hi ha actuacions emblemàtiques dels dos que tot el món recorda, però no estan registrades en ninguna plataforma, perquè el senyorito Michael tenia suficients diners per pagar per a que aquestes versions tan bones no estigueren mai disponibles. Ah, aquell és del senyoret, eh? Així que com no us puc posar a ningú dels imitadors perquè no són de qualitat, vos deixaré amb altra cançó aclamada pel seu videoclip, perquè és tal qual un Wenster, xiquets. Canta amb Paul McCartney, 666.

0: qui no ha fet el ridícul intentant reproduir la coreografia i quin tros de vídeo va fer.
1: És que és espectacular. Sense dura quasi 14 minuts. Bàsicament és un curtmetratge. D'ahir els zombis anant d'ací per allà. I és que això ha sigut també el setge de Michael Jackson.

0: pues un duet espectacular amb espectacular. Paul McCartney i d'altres.
1: Sí, sí, ell ha fet molts duos amb molts cantants en la seva època, a banda de Paul McCartney, com, jo que sé, per exemple, Freddie Mercury, Slash, Eddie Van Halen, Mick Jagger, o la seva germana, Janet Jackson. Però també he de dir que en quasi tots va tindre problemes abans o després, i sempre per diners. Per exemple, una ocasió va comprar els drets de les primeres cançons de The Beatles, perquè tu pots comprar els drets de cançons per a tu editar-les i tu enriquir-te, si tens molts duros, evidentment. I qui els tenia? Doncs pues el senyor Michael. Yeah. I va estar molt de temps sense parlar-se amb McCartney, perquè els havia furtat els drets. En fi, ell era aixina. Perquè feia el que li rotava amb diners, torrons xiquets. No debades va estar en la llista Forbes dels més rics del món, tant en vida com després de mort.
0: Després de mort?
1: Sí, ui, perquè va fer 7 discos pòstums i també per els drets que generava per a la família. O sigui que la llista Forbes, viu i mort. Què vos pareix, si era ric? Des de tot este grup de col·laboracions, pues posaré ara el duet amb la seva germana Janet amb la cançó Scream.

0: La Janet.
1: La Janet,
0: i el Michael, hi hagué un moment que no sabia distinguir-los l'un de l'altre.
2: No, i les veuetes també
0: s'havien fet el mateix nas, el mateix cirurgià.
1: Això anava a dir jo, entre la veueta de contratenor que té Michael, no? Que és com
2: de dona,
1: quasi. I després
2: ja es podies diferenciar perquè ell estava més blanc que ella. Però va haver una temporada que estava en el mateix coloriu.
1: Vinga, si seguim parlant de col·laboracions, no podem deixar de banda la quantitat d'artistes que van participar de la cançó We Are The World.
2: Ostres, sí.
1: Que va compondre amb Lionel Richie i Stevie Wonder al 85 per a replegar diners per la lluita contra la fam a Etiòpia. De fet, ell va entrar al rècord Guinness en diverses ocasions, al llibre del rècord Guinness, però una d'elles va ser per col·laborar en 39 ONGs i per la quantitat de diners que destinava a aquestes mateixes ONGs, que dic jo que també està bé, perquè això no li devia suposar ni un 0,1% del seu patrimoni, eh?
2: Està molt bé.
1: Així que també està bé. Mireu, Diana Ross, Billy Joel, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, són alguns dels cantants...
2: Bruce què?
1: Faig
2: boig a dir jo.
1: Bruce Springsteen.
2: Sí, Bruce Springsteen.
1: Són alguns dels cantants que podem reconèixer en esta cançó.

0: I és que no sabeu quants premis se va emportar este home, eh? Per exemple, 13 premis Grammy. Entre ells estaven el de A la Llegenda i A la Millor Carrera Artística. 26 premis American Music. Va entrar dos vegades al Saló de la Fama del Rock and Roll i també al dels compositors. Però el més sorprenent és que va ser l'únic ballarí de música pop-rock que va estar en el Saló de la Dansa.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Té dos estrelles al Passeig de la Fama de Hollywood, amb els Jackson 5 i en solitari. I ara vos diré, xiquets, que la crítica considera que l'èxit que el va consolidar com a artista independent dels germans va ser el del disc Off the Wall del 79.
2: Encara era moreno, eh?
0: Encara era moreno. I en ell trobem meravelles com esta, Don't Stop Still You Gettin' Out.
2: Començava a ser Michael. Ah, que meravella de disc.
0: I ara vos posaré un dels últims èxits que va tindre amb els The Jacksons, quan ja no eren faix ni res, abans de separar-se definitivament d'ells. Perquè va ser un spot publicitari per a Pepsi.
2: Sí?
0: Recordeu la generació Pepsi dels 80?

0: apagar-los.
1: I ahir setmanes començaven els seus problemes de salut per dels accidents que va patir.
2: Ara veureu, gravant ara veureu. És que l'anècdota és que gravant un d'estos anuncis li van socarrar el moño. Va haver un problema en la pirotècnia, que jo dic que no seria valencià el pirotècnic, no? I li van socarrar el moño. I ahir va començar en els trasplantaments capilars. Després també es va trencar en un assaig el nas. I ahir van començar les primeres operacions de nas. Però és que també li van diagnosticar vitíligo.
1: Vitíligo, això de la pell, dos colors.
2: Exacte. O sigui, que tot i que el xic, la veritat és que ell volia ser blanca, això ho sabem tots, les primeres operacions van vindre realment per problemes reals, encara que després ell va fer el que va voler. Què més vos puc contar? Que tot i que contínuament va trencar moltes barreres socials contra els negres amb la seva música al llarg de la seva carrera. Escoltem-lo en Black or White.
1: Has de cantar o no ens dona temps? Així que jo passaria directament a la cançó,
2: Sí, sí, sí. No, només volia dir que no anem a entrar en el tema dels abusos sexuals i tot allò que li va passar, perquè no tens que veure la música.
1: No, i el documental tampoc no entra ahí.
2: Exacte. Simplement dir-vos que vos vaig a cantar una versioneta d'este senyor i he escollit una de quan era xicotet, per cantar com un contratenor, és a dir, m'aneu a sentir...
0: Ai, senyor, així fent, en la piula ben alta.
2: M'aneu a sentir en la piula... No, m'aneu a sentir fent falset contínuament. Aneu a al·lucinar. Per què? Perquè sóc valenta.
0: Vinga, va.
2: I avant. Anem a començar.
1: A divertir-se. Hemos venido a jugar.
2: Hemos venido a jugar. Blame it on the boogie. En valencià. Va.

0: Sonem, l'espai musical sense pauses en la ràdio de punt. Escolta'l, deixa't portar.
1: De buena parte, guanya 3-0 al Barça. Balón de Claudio López Morigi.

0: PUM, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts, en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes a 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado, en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu uns de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter, @90minuts, i ser 90 en xifra, en número, també el 90 en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i en Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres, sense números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio, en la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vols fer-me, que és: tu creus que Garli mana sobre Corberán? ¿O qué es Corberán que mana sobre Garli? Esa es la pregunta que vos femen el día de hoy. Si mana Garli sobre Corberán o Corberán sobre Garli. Es decir, ¿té algún trellat esta nueva estructura que ens presentaren como la panacea y que va camí de afonar a l'equip en la segunda división? ¿O se pot donar per perduda la situación de creure en una estructura como de humana? Bueno, acaba de guanyar-li el Sevilla 1-0 a la Real Societat. Sevilla és del descens. El descens ara està en 36 punts. El Real València està a 3 punts del descens. La Tanatoli League està que tira fum. El Llevant està en 34 i l'Elx crec que està en 38. O sigui que continua havent ahí, continua sent el cambró dels germans Marx, la Tanatoli League. Ara la repassarem. En el dia d'avui hem estat parlant en la redacció de Random Comentari que va sorgir ahir en la tertúlia sobre la conveniència o inconveniència de destituir un entrenador a 4 jornades de finalitzar la temporada. El debat en el cas del València és estèril. A dia d'avui no tan sols hi ha una confiança cega en l'entrenador, sinó que està renovat. I a més, el CEO de futbol fa reunions del Tupperware, però en cafè de permís, per a explicar que Corberán és la quinta essència del futbol modern i que sí, la culpa de tot la tenen els futbolistes. Però la pregunta està en l'aire. Seria efectiva una destitució de Corberán amb tan sols 4 jornades per disputar-se? Evidentment, l'immobilisme que regeix este club està basat en una premissa principal que descansa sobre l'argument de la pregunta que vos hem fet en el dia d'avui. Qui està per damunt d'aquí? ¿El CEO mana sobre el entrenador o Corberán mana sobre Gurley, que ha vingut a València per la jubilació? ¿Té potestat el director de futbol per a exercir el director de futbol? ¿O és Corberán qui té tot el poder i, per tant, Corberán mai se va destituir a si mateix? Per molt que Alarrón s'agafi a la paraula de la estabilitat, són especialistes en paraules, abans s'agarraren a conceptes com sostenibilitat o reset, la realitat és que allò que diuen que seria contraproduent en el primer equip sí que se va dur a terme en el filial. A Angulo se'l carregaren faltant 5 jornades per a la fi. I per cert, no vaig dir malament. 4 victòries i una derrota. Es veu que la estabilitat que pregona Ron Garli és només per al primer equip. Però és que a més ja existeix un precedent on el València de Meriton es va carregar un entrenador a 4 jornades de la fi de la temporada. Va ser en la temporada 2021 i Javi Gracia, que volgué dimitir en octubre quan va veure que l'havien enganyat, acabar en el carrer després de perdre en la jornada 33 contra el Barça 2-3 en Mestalla. Joan Laporta, persona ben valorada en l'univers LIM, va ser preguntat per Anil si ell se carregaria l'entrenador i Laporta li va dir que sí. A l'endemà, gràcies.

Valencia estaba en Paterna buidant el despatx. Així que ara estem immersos en el don tancredisme, el no fer res, esperar a que escampe, que l'univers arregle les coses, les sé fer, les sé passar. I ser la dinàmica, no fer soroll, no menejar-se i fer com el xiquet que s'oculta baix el llençol quan té por, com si un llençol anara a protegir-lo d'una hipotètica amenaça. El primer any del trio La La La, Kiat, Ron i Corberán, va camí de fer les coses de pitjor manera que el València Daniel Murti, Mátame Camión. Quan pensaves que era impossible fer la vergonya, la vostra, ells ja coneixen, siga absoluta. Superant-se en l'empastre constant, no tenen rival. 11 i 9, grans i menuts, benvingudes. I benvinguts, així comença 90 minuts.

0: I saluda ja Salva Folgado. Hola, Salva, bona nit.
1: Què tal, bona nit?
0: Que estava en la redacció com un servidor pendent d'ixe Sevilla-Real Societat, que ha acabat 1-0 per al Sevilla, que li dona 3 punts, que el treuen de baix i que torna a inflamar, de quina manera, la Tanatori League.
1: La Tanatori, sí, sí, que està que crema, eh? Després de la victòria del Sevilla ja vam advertir el que podia ocórrer ahir si guanyava el Sevilla avui, que desafortunadament per al València, per al Levant i per a l'Elx, pues, ho ha fet davant la Real Societat. El València està 3 punts del descens.
0: Pues...
1: Ara repassarem la Tanatori, combinacions, jornades que resten i classificació. I tots els equips que estan involucrats en pegar a fugir de la zona baixa, vaja.
0: Anava a fer-te una pregunta, però la deixe per a... vinculada a la que li hem fet a la gent, però la deixe després per a la tertúlia, perquè vaig a començar en ella, perquè no l'ha fet, i ho vaig agarrar tot en el peu canviat. 11 i 10. Escolta, l'altra gran notícia del dia és que ja era un secret a veus, però s'ha confirmat que Marcelino i el Villarreal separen els seus camins.
1: Sí, i que Íñigo Pérez Manolo, ja la donarem més detalls, pues serà el pròxim tècnic del Villarreal. Uh-huh. Evidentment, lo de Íñigo no pot anunciar-se perquè està en competició amb el Rayo, no, tractant de fugir, jo crec que ja fugir del descens, a la victòria de l'últim del cap de setmana, però encara té l'opció, Manolo, de disputar una final europea, la de la Conference League. Per tant, Manolo, bueno, pues no se coneixerà de manera oficial la identitat del nou tècnic del Villarreal per les pròximes temporades, que serà Íñigo Pérez.
0: Bueno, pues a tot això, 11 i 11, també parlarem dels dies lliures de la plantilla del València, com no, que avui vos hem anunciat en les nostres xarxes socials. L'equip tindrà dijous també lliure. Bueno, de totes i de moltes coses més hem de repassar-los en les fotos que te pregunte, com sempre, com venen.
1: Fotos venen de Tanatori.
0: Vinga.
1: Més dies lliures en el matí d'avui. Este programa ha pogut confirmar que després de tindre la jornada d'ahir diumenge lliure, Carlos Corberan també va planificar donar dijous com a jornada sense treball a Paterna. Recordem que Mestalla ja va cantar de manera irònica dissabte referència a esta circumstància i que preguntada per ella, Hugo Duro no volgué entrar a valorar-la.
2: Si ha escuchado en la grada lo de mañana es día libre. ¿Crees que de aquí a que acabe la temporada el Valencia se merece algún día libre?
3: Bueno, creo que... no es una pregunta para mí y creo que lo único que busca, pues, ¿qué quieres que te diga? Para que luego me llevan palos, la verdad que prefiero no contestarte.
1: Adeu, cantat, el Villarreal ha comunicat des de migdia de manera oficial el secret a veus de la marxa de Marcelino García Toral com a tècnic al final de temporada. Des de feia mesos es parlava sobre si l'Astúria renovaria en el càrrec o no, i ara s'ha fet oficial que no continuarà. Íñigo Pérez serà el seu substitut, Marcelino.
4: Bueno, enseguida se sabrá. Pues bueno, disfrutar del momento, de este partido, de por segunda vez en la historia, por segunda temporada consecutiva y por primera vez en la historia, pues haber logrado una clasificación para el Champions. Luego lo que venga, tenga que venir, vendrá. Y será porque ambas partes consideramos de mutuo acuerdo que es lo mejor.
1: Ivan Romero també cau. El Levant ha comunicat que el punt ha caigut lesionat en el tibial posterior esquerre. Romero, el club no ha comunicat temps estima de baixa del davanter, tot i que sembla complicat que pugui actuar en els últims 4 partits que resten de temporada. La part ofensiva de l'equip granota perd en el tram final de temporada 3 importants efectius, ja que cal recordar que Carlos Álvarez també va lesionar-se dissabte i Tundé va recaure de la seva lesió. Quirófan ja deu a la temporada. Iago de Santiago, extrem de l'Elx, ha sigut intervingut d'una meniscopatia en el seu genoll dret i ha posat punt i final a esta temporada. D'altra banda, l'Eix Febas ja pensa en el pròxim compromís davant el Deportiu a la vez al Martínez Valero.
5: Tenemos un partido vital con muchas ganas, ¿no? Es una reacción que les vamos a necesitar y a por ello.
1: D'altra banda, el club, al costat de la graderia d'animació, Federació de Penyes i Ajuntament d'Elx, ha convocat a l'afició a una prèvia i recepció a l'equip per al partit contra l'Alavés. Un rival no desitjat, el Deportiu Alcoyano, ha quedat emparellat amb la Unió Deportiva Sant Sebastián de los Reyes en la fase d'ascens a Primera Federació. El conjunt madrileny era un dels més forts en el bombo i un rival a evitar. L'anada será en el Collao el 10 de maig i la tornada en el nou Matapinyoneras el 17 o el 10 o el 16 o el 10 del mateix mes. A més, el Castelló B jugarà contra la Societat Deportiva Logroñés l'eliminatòria per la permanència en segona federació. El partit es jugarà al Castelló de la Plana el 10 de maig a les 12 al 10 de maig a les 12 del migdia i la tornada a Logroño el 17 de maig. Ja hi ha horaris. València Bàsquet Femení disputarà dijous a les 7 de la vesprada al Roig Arena el primer partit de les semis de la Lliga Endesa Femenina i la tornada diumenge a Fontallau en el mateix horari. Si les Taronxes superen l'eliminatòria, jugarà la final contra el guanyador del duel entre Casa de Montsaragossa i Perfumeries Avenida. L'Orneo Eon Alacant s'enfrontarà al Bada Osca en els quarts de final de la Copa del Rei. La fase final del torneig d'handbol es celebrarà a Alacant del 5 al 7 de juny i l'equip alacantí, que exercís com a anfitrió, jugarà contra el Bada Osca, actual classificat en la posició 15 de la Lliga Sobal i que lluita per no descendir a segona divisió.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, i si 90 en xifra, en número per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també si 90 en xifra, en número. I 90 minuts ràdio també, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra, per a Instagram. Si voleu enviar un àudio amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que fem esta nit: tu creus que Garli mana sobre Corberan o que Corberan mana sobre Garli? I tot això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
7: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
14: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Esta és 11 i 18, la sintonia que ahir junta als oients, que la proposarem. Varem triar per a la... com a himne de la Tanatori League. No és seriós.
2: Tanatori League té himne, des d'ahir. Sí.
1: I que avui ens va a servir, Salva, per a repassar... Ui, ha guanyat, com
2: el cementeri, Manolo, de primera divisió.
1: En efecte, el tanatori de primera divisió, el cementeri. Sí. Vull que me repasses...
2: Primer te repasses la classe. La classificació
1: és fonamental. Sí. Ha guanyat 1-0 el Sevilla la Real i a partir d'ací, què?
2: Bueno, pues a partir d'ahí, Manolo, el joc on s'està el Rayo Vallecano, jo crec que ja està salvat, té 42 punts després de la victòria del passat cap de setmana. Jo crec que el Rayo de Íñigo Pérez ja està fora, encara que la meva capacitat de pitoniso, fonamentalment sempre que me referisca al València, és francament tan lamentable com el futbol des de Corberán. Però a partir d'ahí ja obrim el cementeri. Que l'obri el València? Joc Atlètic Club de Bilbao el pròxim cap de setmana, a Sant Mamés, Rayo Vallecano a casa, en jornada intersemanal. Recordem que la setmana que ve ja jornada intersemanal, València juga dijous contra el Rayo Vallecano.
1: Correcte.
2: A partir d'ahir, en les dues últimes jornades, en la penúltima visita a la Real Societat, que avui, a mi, francament, de vista el partit contra Sevilla, no m'ha fet por, però juga a casa la Real. Ara estava jugant com a visitant en el Pizjuán. I última jornada...
1: Sí.
2: A Mestalla contra el Barça. Este és el calendari del València.
1: Patrimoine.
2: En la Tanatori League, Athletic Club, Rayo Vallecano, Real Societat i Barça. A partir de classificació, joc 13, Espanyol de Barcelona, 39 punts, els mateixos punts que el València, però en caiguda lliure l'equip de Manolo González, que no ha guanyat encara, Manolo, des que varen canviar d'any. Calendari de l'Espanyol en la Tanatori. Sevilla, al Pizjuán, este cap de setmana, és Sevilla al Pizjuán. Mira quin duel per a la Tanatori League, Manolo, Espanyol-Sevilla, este cap de setmana. Després, jornada intersemanal, juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Posteriorment, visita Osasuna i tanca a casa contra la Real Societat. És a dir, Espanyol-Sevilla, Atlètic Club, Osasuna i Real Societat. A partir d'ahir, els 38 punts... en la classificació, joc 14, calendari de l'Elx. Deportiu Alavés, este cap de setmana a casa. També partit duel directe de Tanatori. Posteriorment, visita l'Elx el Betis, juga a casa contra el Getafe i acaba en altre duel de Tanatori, última jornada de Lliga contra el Girona. Calendari del Mallorca, que ocupa el joc 15 en la classificació, 38 punts. Mallorca, que juga a casa contra el Villarreal este cap de setmana. En jornada intersemanal, visita el Getafe. Posteriorment, visita el Llevant en el Ciutat de València en altre duel de la Tanatori i tanca, de moment, duel Tanatori, ja veurem com està el Oviedo, tanca la Lliga a casa contra el Oviedo. Joc 17 de la classificació per al Sevilla, 37 punts. Calendari del Sevilla. Espanyol, a casa este cap de setmana, com hem dit. A partir d'ahir, Villarreal com a visitant. Real Madrid a casa en el Pizjuán i tanca la Lliga a Balaidos contra el Celta de Vigo. Calendari Deportiu Alavés. Penúltima hora d'ara la classificació. L'equip de Quique, 36 punts. Deportiu Alavés visita l'Elx este cap de setmana. Duel directe en Tanatori League. Rebel Barça a casa en jornada intersemanal, penúltima jornada, visita al Oviedo, de moment continua sent duel de Tanatori, i tanca la Lliga contra el Rayo Vallecano a Mendizorroza a casa. Calendari del Llevant Unió Esportiva, que és el penúltim classificat. El Llevant que juga a casa divendres contra Osasuna, visita en jornada intersemanal el Celta, penúltima jornada de Lliga juga a casa contra el Mallorca, el duel directe de Tanatori, i tanca última jornada de Lliga contra el Betis. I ja tanquem amb el QR. 28 punts per al Oviedo. Juga este cap de setmana contra el Getafe a casa. Visita el Real Madrid en el Bernabéu. Rep el Deportiu a la Besa Mende a casa. Duel de Tanatori. I tanca en altre duel de Tanatori a Mallorca. Com a visitant, Manolo. Esta és la Tanatori Liga.
1: Està la cosa com està. Pues,

0: És la...
1: Hi ha un fum, de duels directes,
0: Sí, hi ha un fum. N'hi ha tants...
1: Efectivament, hi ha tant equips implicats.
0: Hi ha un munt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equips.
0: 9 equips.
1: 9 equips. La tanatori.
0: Imagina't. Bueno, pues esta és la tanatori League, que amb la qual hem començat el programa perquè avui hi havia partit i ja sabeu que el Sevilla li ha guanyat 1-0 a la Reial. La intensitat que jo l'he vist avui al Sevilla, crec que no l'he vist al València tot l'any.
1: Bueno, si comparem el comportament del València este cada setmana, evidentment, no té res a veure amb el de Luis García Plaza, peacemaker.
0: Ara, John Cena, ara li pegarem una volta més a esta història, però la notícia avui estava en Villarreal. Era un secret a veus, però que avui ja s'ha plasmat d'una manera oficial, i és que Villarreal i Marcelino García Toral separen els seus camins. Xavi Mata, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, companys. Pues sí, com has dit, ja era un secret a veus, però bueno, avui s'ha fet oficial este matí en un comunicat del Villarreal en el que pues això, afirmava que Villarreal i Marcelino separaven els seus camins i que pues, moltes gràcies a Marcelino per la seva trajectòria en el club, que és el entrenador amb més partits de la història, el, bueno, pues el més longeu en 17 anys, i que li estigui fort, li estigui de sort en el seu futur, no? En els seus projectes deportius que tindrà de cara als pròxims anys.
0: Imagina que sempre hi haurà una sèrie d'intrahistòries. Jo crec que les dues parts han volgut quedar bé, no és com la antiga eixida de Marcelino del Villarreal, però evidentment si no continua és perquè alguna peça no ha encaixat, Xavi.
2: Sí, jo crec que més d'una, no? Al final no crec que sigui cosa com tu bé dius de ser una cosa, jo crec que sí, pues, no hauria que parlar llarg del tema, però bueno, el Villarreal al final diu una versió, Marcelino diu una altra, que són molt paregudes, però han tingut les seues discrepàncies, jo crec que en molts punts, el primer d'ells i clarament en el any de contracte, que és per el que, bueno, pues, finalment no firmó Marcelino, el Villarreal oferia un, Marcelino pues, que volia dos, i bueno, pues, ningú de les dues parts ha cedit finalment, Marcelino pues, no ha firmat de veritat, tampoc ha oferit els dos que hi volia. I darrere allí, pues, per què Villarreal oferia un i oferia dos que volia Marcelino? Bueno, pues, perquè creuen que era un moment important en el club, un moment de pues, donar un pas endavant, que l'etapa de Marcelino en quant a mèrits esportius crec que és incontestable, ja no només esta segona etapa, sinó pues, tota l'etapa de Marcelino en el Villarreal, comptant les dos. Marcelino no té una temporada roïn, és la veritat, ve el Villarreal i el Sabadell dos voltes, la temporada en segon, que quan arriba l'equip està molt lluny de decisions directes, i bueno, pues fa dos anys i mig quan arriba després de Setién i Pacheta que l'equip està bueno, pues molt prop del descens i acaba pues quasi d'Europa, no? Va fer una segona volta espectacular i jo crec que al final aquestes discrepàncies pues, han sigut un poc més en quant a plantejament d'un possible projecte esportiu de cada pròxims anys. Marcelino és un entrenador molt exigent que bueno, pues, en València també el coneixeu i el Villarreal pues, també per la seva part tenia les seues idees, no? Jo crec que Marcelino és molt Marcelino i Villarreal és molt Villarreal. I pues, Roig també ha tirat un poc pues, això, de ser com són ells, de morir les seues idees i tant com ho han fet, perquè al final han fet una, jo crec que una operació que és de valent, perquè tirar un entrenador que va bé és complicat, no tirar, però no renovar, és complicat. I fer una aposta per un entrenador que jo crec que té molt de futur, un entrenador que pot ser possiblement dels més prometedors de la Lliga Espanyola, però, claro, que està per veure, no? Que està per veure com rendís i com arriba. I ja tens com és això del futbol, que quan les coses comencen i igual no van bé, pues tot el món pues, troba a baixar, no? Lo típic de que si Marcelino era matèria en falta, que, bueno, que este any estava clar, no? Que les coses no anaven a anar bé sense Marcelino, però, bueno, el club s'ha pogut jugar i, bueno, pues no tenen la mort en això.
1: Xavi, què tal? Bona nit. Què pesa més en la decisió del Villarreal? La problemàtica contractual de les dues temporades contra una temporada que li oferia el club? O, bueno, el rendiment de l'equip en Champions, l'eliminació en Copa i, fonamentalment, la imatge que dona contra els grans de la categoria?
2: Jo crec que tot això que has apuntat, però crec que el factor principal és la relació entre ells, no? A pesar de que la relació, al final, ha sigut bona a la despedida, però jo crec que ja estava un poc quemada, no? Estava ja, estava, pues, al final, les tires ja fluixes dels dos esta última temporada, ja t'he dit que des d'inclús el plantejament d'este any, no? En alguns fitxatges o alguns, bueno, pues, alguns demanaments de Marcelino, el Villarreal, per exemple, tenia alguns jugadors aparaulats este mercat d'estiu, que finalment, bueno, pues, Marcelino pues, va preferir uns altres, van tindre que cedir, i les discrepàncies en aquests punts pues, jo crec que han fet també que se fora el detonant, i ja més allà pues, que des del club defenen que la seva idea a futur era una i

0: Gino pues tenia una altra, no? Tenia una altra idea, diguem, de lo que era el planejament del Lleida els pròxims anys. I al final el club és de Fernando Roig i Martín no és l'entrenador i pues se tenia que adaptar a esta idea. No sé ja hasta quin punt Martín no s'ha adaptat. El seu entorn diu que bueno, que no estan així, no? Que Martín no sí que se podia haver adaptat a certes condicions, però bueno, que el Villarreal l'ha fet aquest any, que finalment Martín no, pues, ha decidit dir que no. Però ja jo crec que és més tema de relació, no? Entre una entitat i un entrenador, perquè ja van a que veure que el rendiment esportiu és que és incontestable.
1: Xavi, encara, el projecte encara està en bolquers, però què s'espera del projecte del Villarreal per a la pròxima temporada, més allà d'Íñigo Pérez? El club va vendre futbolistes de l'actual plantilla, la inversió va ser semblant a la d'esta temporada per a tractar de competir en Champions, va haver una inversió menor o una retallada en la inversió. Se poden traçar algunes línies ja mestres d'ixe guió que va seguir el Villarreal la pròxima temporada?
0: Sí, pues ahora, a pesar de repetir Champions, el Real tendrá ingresos y si consigue la tercera plaza también tendrá pues unos ingresos extras que igual no se esperaban, pero que yo creo que van a paliar la Champions, que sí que no está como se esperaba el presupuesto que anava a conseguir. Yo creo que va a ser un any de reestructuració. O sea, el Villarreal, el seu passat s'ha gastat molts diners, obviamente no va a seguir per allí, va a ser un any de ventes per al club, anem a veure, yo creo que ya n'hi ha unes que son clares, incluso més que ventes també hi sigues, no? Va a ser Pedraza, va a ser Tomás Partey. Yo creo que será también parejo, es muy difícil que renove, sobre todo si no está Marcelino, que creo que será, no el 100%, que me hace poder, pero que creo que es difícil continuar, y también creo que será Pape Gueye, ¿no? Yo creo que es la gran venta que el Villarreal espera hacer esa temporada, un jugador que yo creo que se revalorizó mucho también en la Copa África, que ha sido una gran temporada, y que también veremos cómo se le da el Mundial, ¿no? En la que te encontré eso, que yo creo que es un mercado complicado, de que en el Mundial, que pues apuntar a ser un jugador que siempre pues tenga futuro en Íñigo, porque está jugando pro, pues igual fa un Mundial en Marruecos espectacular y te l'han portat, no? Però va ser un any de ventes, és veritat que el Villarreal jo li farà un fet important, sobretot al mig centre, perquè sol ser que hi ha Santi Comesaña en un jugador, que és el que van parlar, però bueno, a partir d'ahí reforçar el planter en jugador del B, del filial, ja siga al mig en Macià o en Diata, la defensa igual també pues, en Balú, no? o la idea del club, anar pujant als jugadors i bueno, pues obviamente no gastar 640 milions que s'ha gastat este any, se gastarà molt menys i mantindre un poc l'equip, no? Que l'equip que té pues ja és prou bo comprar competir.
2: Molt bé, Xavi, moltíssimes gràcies per la complida informació.
0: A vosaltres, amics, ja veurem què se dona, però almenys que queden 4 jornades i estarà pues Marcelino, si era ser entrenador, imagina que li farà al club una despedida l'últim partit, inclús crec que bueno, que volien posar-li esa placa, no? Que en el passeig groc, i bueno, se despedirà com el que és, no? El millor entrenador de la història del Villarreal.
2: Gràcies, Xavi.
0: A vosaltres, un abraç.
2: 11:31 este migdia, si esteu pendents de les nostres xarxes socials, que espero que sí, heu vist com vos contàvem que després de la polèmica per els càntics dissabte i per el, bueno, no sé com qualificar-ho, de quina manera qualificar-ho exactament, sense dir alguna paraula mansolant, després del paperot ahir d'intentar ocultar el que no es podia ocultar, que és que l'equip ahir tenia dia lliure, pues avui hem pogut confirmar que no només va ser el dia d'ahir, sinó que dijous tornarà a haver dia lliure. Clar, tal com vos he llegit, que contestàveu a l'anunci que hem fet, molt bé, no vos ha sentat, Salva, la gent està calenta en aquest tema.
1: Sí, bueno, la polèmica jo crec que l'alimenta principalment el club, Manolo, tractant d'amagar per exemple en la jornada d'ahir.
2: La maniobra és torpe, a més.
1: Que l'equip pues, no entrava en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, quan simplement anant allí, que és el que van fer els companys d'Apun, Manolo, bueno, pues te podies assabentar perfectament de que no hi havia activitat, quan habitualment el dia següent a un partit... Bueno,

0: va canviar de plans, va canviar de guió Corberán, va decidir no treballar en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Avui han tornat al treball i el que hem conegut este matí, que hem publicat en el moment, ho hem confirmat en xarxes socials, és que el València també tindrà dia festiu el dijous. Per tant, dijous tampoc hi haurà activitat a la ciutat esportiva de Paterna. Nosaltres hem preguntat per què, Manolo, i al final ens expliquen que cada plantilla de primera divisió té dret a una sèrie de dies festius a l'any, que és un conveni laboral que marca l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, i a partir d'ahí que el València, esta setmana tenia pautat i tenia programat, Manolo, des de fa mesos en la planificació de la temporada, que ara va tindre dos dies lliures. És a dir, que este és un dia lliure que pertoca als futbolistes i que està reflectit des del conveni laboral que marca l'AFE per als futbolistes. Lo que sí que podem contar a hores d'ara, Manolo, és que dissabte, se va valorar eliminar este dia lliure que tenien els futbolistes. Parle del dijous. Finalment, i no me preguntes si va ser tècnic o futbolistes, se va decidir que no, que el dia lliure continuarà marcat també per a la jornada de dijous. La informació que tenim a hores d'ara i que oferim en 90 minuts se va valorar dissabte després del partit si tenint en compte la polèmica que podria armar-se després de la derrota a casa contra l'Atlético de Madrid, si el València eliminava el dia lliure de dijous del seu calendari setmanal o del pla d'activitats setmanal. Se va decidir que no me preguntes perquè no he confirmat si va ser Corberán o varen ser els futbolistes. Se va decidir que simplement tindrien dia lliure dilluns, però diumenge, i que a partir d'ahir se mantenia també el dia lliure el dijous.
1: Avui han estat Ron Garley, Ronnie G.
0: Bueno, jo crec, Manolo, que
1: és una cortina, que és Javier Solís.
0: Per a mi és una cortina de fum. Correcte.
1: Lo tuyo es puro teatro.
0: Per a escenificar la preocupació, que van a Paterna, que se reunissen, que valoren quina és la situació de l'equip, quines mesures van a prendre per a contrarrestar la imatge, la classificació, en fi, Manolo, pues això, Manolo, fumaguera de fum, de concurs de paelles, com ens agrada dir en esta sintonia, este matí, molt preocupats, cares llargues, Ron Garley i Solís, en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, i partir diumenge, partir de la Tanatori en sí. Sant Mamés, davant l'Atlètic Club de Bilbao, 4:15.
1: 4:15 de la vesprada, és a dir, però que sigui el València, que dine ja el xeret.
0: Que Armoseu.
1: Armoseu fort, Armoseu, perquè si no després...
0: Armoseu, la digestió a les 4 ja està feta.
1: Exactament.
0: Efectivament.
1: I evitem disgustos.
0: Que no... A veure què ha passat.
1: Jo soc una persona que va fer un dia això. I sé el partit i tot. I tu la coneixes.
0: Jo no tinc memòria, però jo reconec que en determinades situacions molt paregues he fet el mateix. Sí, al final dius tal, a veure el mòbil. Ui!
1: I si no,
0: el trango ja l'has passat, Manolo.
1: Correcte.
0: Efectivament, sí.
1: Correcte. Bueno, per a tancar la primera part del programa...
0: Som així de professionals.
1: Per a tancar la primera part del programa, Salva, parlem del Deportivo B, perdó, del Deportivo Alcoyano i del Castelló B, que estaven perdents dels sortejos de la federació.
0: Sí, perquè el Deportivo Alcoyano, Manolo, ja ha conegut este matí qui serà el seu rival en el playoff d'ascens. Ojo, a primera ref, finalment va jugar contra la Unió Deportiva San Sebastián de los Reyes. És un equip que ha acabat en segona posició, en el grup 15 de segona federació, però empatat a punxa amb el Rayo Majadahonda, que és l'equip que ha ascendit a la tercera categoria del futbol espanyol. El conjunt alacantí disputarà el primer partit de l'eliminatòria diumenge al Collao a les 6:30 de la vesprada. Serà ferit per la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio, i després tractarà de firmar la classificació a la següent fase el 16 o el 17 de maig a l'estadi de l'equip madrileny. I també tenien pendent el Castelló B i el seu rival. Este va buscar la permanència contra el Logroñés. El sorteig amb els equips de la segona federació també ha determinat les dues eliminatòries per la permanència en la categoria. És el famós play-out. El Castelló B jugarà contra el Logroñés. Primer partit es jugarà a Castelló de la Plana, al Gaità Huguet, el 10 de maig, el diumenge, a les 12, i la tornada serà a Logroño el 17 de maig. Falta per conèixer l'horari.
1: Pues anirem coneguent-los tal com la federació es va estar traient. 11:37, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.

24 anys per a Ábalos, 19 i mig per a Koldo i 17 per a Aldama. Anticorrupció manté la petició de presó per als tres principals acusats, mentre que l'acusació la rebaixa per a l'empresari. Bon dia, són les 7, és dimarts 5 de maig, arrenquem les

0: sino de CAS-PSOE.
1: Es inverosímil que ni Pedro Sánchez ni nadie del Partido Socialista conociese las trapacerías y las andanzas de Ábalos.
0: Els socis de coalició reclamen l'agenda anticorrupció pactada amb el govern.
2: Esa agenda la tenemos que desplegar con toda la fuerza.
0: I l'executiu defen que el PSOE va actuar amb rapidesa i contundència amb Ábalos.
3: Ni siquiera una investigación judicial abierta, ni siquiera. Y ya el Partido Socialista les apartó de toda responsabilidad y de la militancia dentro del PSOE.
0: El ministre Bolaños ha presentat una denúncia al jutjat contra Víctor de Aldama per dir que li va oferir diners a canvi de silenci.
3: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. Ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho.
0: El demanda per difamació i vulnerar el seu dret a l'honor.
4: El 26 de noviembre.
5: I el juí pel cas Kitchen entra en la quinta setmana. L'exdirector del CNI ha negat la implicació dels servicis d'intel·ligència amb l'espionatge, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. També Luco ha desmentit captacions.
6: L'exdirector del CNI nega la implicació dels serveis d'intel·ligència amb l'espionatge a Bárcenas.
7: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna sobre el caso en el que se me está preguntando. Cero absoluto.
6: Desmentís també pressions per part del govern.
7: Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido.
6: També l'excap de Luco ha negat la captació de confidents.
8: Intentó captar al señor Ríos, al chofer del señor Bárcenas en algún momento.
9: No, en absoluto.
6: Per videoconferència, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Borja Pastor de la Morena, ha confirmat la recepció d'una informació que comprometia dos comissaris de la policia.
10: Era relacionada a dos comissaris de policia, el comissari Villarejo i el comissari Salamanca, sobre activitats que podien ser constitutives d'un delito.
6: L'empresari Pérez Dolcet ha aclarit que els àudios aportats, que la defensa de Bárcenas ha intentat excloure, li els va entregar una persona disfressada i que després de desencriptar-los va patir un atac informàtic.
11: Havia fet aquest atac, era el fiscal Grinda.
6: A partir d'ahí assegura que hi hagué filtracions interessades.
11: Estos àudios, archivos de audio, ya los habíamos desencriptado.
12: Empezaron a aparecer en el canal del señor Alvise Pérez.
6: El juí continua per saber si hi va haver espionatge il·legal sobre Bárcenas per evitar que informació comprometedora isquera a la llum.
5: I en la instrucció judicial de la Dana, Jorge Suárez, el subdirector general d'Emergències, ha dit que els dubtes de l'exconsellera Prada es van retardar una hora l'enviament del missatge d'alerta el dia de la Dana. Per això assegura que no s'hi va incloure la recomanació de quedar-se a casa. Suárez ha declarat per tercera vegada al jutjat de Catarroja. També ha afirmat que des de les 6 de la vesprada al Secopi tenien informació del desbordament de Polla. I a les Corts, punt final a la comissió d'investigació sobre la gestió de la Dana. Ho han acordat Partit Popular i Vox, que tenen majoria amb la protesta dels grups de l'oposició. Si res no canvia, la comissió aprovarà les conclusions el 27 d'este mes.
13: 12 sessions seran suficients perquè les Corts tanquen el capítol de la investigació de la Dana. PP i Vox, amb majoria en la comissió, han acordat que l'última siga el 27 de maig.
14: Toca concluir. El plan de trabajo decía que un año después.
13: Per a l'oposició és un tancament en fals que amaga moltes absències. Les més cridaneres, les de l'exconsellera Salomé Prades i el seu exnúmero 2, Emilio Argüesso. També la dels tècnics amb capacitat de decisió al Secopi.
15: És una comissió d'investigació completamente trufada de irregularidades, se incumple de manera constante las normas que regulan su funcionamiento.
16: Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro y ahora vemos el mismo modus operandi, una pequeña manta con la que el PP tapa sus vergüenzas.
13: Però el PP creu que hi ha informació de sobres per arribar a conclusions i retrau que no hi hagi comparegut cap membre del govern espanyol.
14: No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido. Y se les ha citado a todas.
13: Les Corts seran el primer parlament que tanque la comissió de la Dana. La investigació sí que continua al Senat i al Congrés.
5: La Generalitat proposa que tot el professorat de segon de batxillerat treballi com a servicis mínims per a garantir un correcte accés a la PAU, la prova d'accés a la universitat. En un comunicat conjunt, els sindicats de l'ensenyament consideren estos servicis mínims abusius i han convocat per a este matí concentracions als centres educatius. La conselleria no dona per tancades les negociacions per a arribar a un acord abans

0: que comence la vaga indefinida. Però este dilluns ha xifrat en 2.400 milions d'euros el cost de les demandes del professorat. El Consell diu que són inassumibles. Salvament Marítim ha rescatat 101 persones, entre les quals hi ha 47 dones i 20 menors, la majoria bebès, en una embarcació en aigües del Hierro. Eren la tripulació d'una pastera que tractava d'arribar a les Canàries. Amb procedència del Senegal, Guinea i Gàmbia, van embarcar a Gàmbia i han navegat a la deriva després que el motor presentara problemes. Almenys 3 dels xiquets han rebut atenció hospitalària. I Donald Trump assegura que el preu del barril de petroli baixarà ràpidament quan s'acabi la guerra a l'Iran. Baixarà a nivells que mai s'han vist perquè hi ha molts vaixells a tot el món carregats i que no poden navegar perquè els ha segrestat una força malvada, ha dit. Trump ha afegit que els Estats Units se n'estan encarregant perquè tenen el millor exèrcit del món. Mentrestant, l'Iran afirma que els trets amb míssils que ha efectuat contra vaixells militars dels Estats Units eren d'advertència. A més, la marina iraniana nega les afirmacions nord-americanes que asseguren que les seues forces havien escortat 2 vaixells a través de l'estret d'Hormuz.
1: Funcionaris iranians reiteren que Teheran és el guardià de l'estret d'Hormuz i que han disparat 2 míssils d'advertència a un destructor nord-americà. El Pentàgon admet l'atac amb míssils de creuer i el qualifica com un acte de guerra, però nega que s'hagi rebut cap impacte. La Guàrdia Revolucionària ha publicat un nou mapa de la zona que amplia el control iranià sobre l'estret, de tal manera que impedís la navegació sense la seva autorització. És la resposta del règim al projecte Llibertat, la missió naval anunciada per Donald Trump per a custodiar els vaixells de països neutrals encallats pel doble bloqueig. Els Emirats Àrabs Units informen d'un gran incendi en el port petrolier més important del país després d'un atac amb drons de l'Iran. L'Iran i els Estats Units intercanvien propostes per a reprendre les negociacions de pau. No hi ha avanços, com tampoc al Líban, on es manté el foc encreuat entre Hezbollah i Israel i on en les últimes hores han mort 2 persones. Més de 2.700 els últims 2 mesos.
0: I el creuer afectat per un possible brot mortal d'antivirus preveu desviar-se a les Canàries. A bord continuen aïllades vora 150 persones, 14 d'elles espanyoles.
2: L'expedició antàrtica de l'Ondius s'ha convertit en un malson.
3: We're not just headlines.
2: Un passatger nord-americà demana auxili a les xarxes. Recorda que no són titulars de premsa, sinó persones que volen tornar amb les seues famílies. Ja hi ha 3 morts i un britànic evacuat d'urgència a Sud-àfrica. El ministre de Sanitat del país confirma que este pacient crític és el primer cas on s'ha ratificat oficialment el positiu en antivirus, un patogen que es transmet pels rosegadors. La investigació se centra en l'itinerari del creuer des de l'Argentina per aclarir a quina variant s'enfronten.
4: La variant europea és molt suau, no crea els mateixos símptomes que la variant sud-americana, que sembla que és la que tenim aquí, que crea un quadre respiratori greu. Té una letalitat significativa.
2: Devora el 35% i que podria contagiar-se de persona a persona. L'OMS demana tranquil·litat i assegura que el risc global és baix, però Cap Verd tanca el seu port i la companyia negocia ara atracar a Tenerife o Les Palmes.
0: I a la Xina, almenys 21 persones han mort i més de 60 han resultat ferides per l'explosió en una fàbrica de focs artificials. Ha passat a la província de Hunan, al centre del país. Els equips de rescat continuen treballant en la recerca de persones desaparegudes. La policia ha detingut el responsable de l'empresa mentre s'investiguen les causes. El president Xi Jinping ha instat que es faci tot el possible per a salvar la vida dels ferits i que es depuren responsabilitats amb rigor. La gala del Museu Metropolità de Nova York ha estat dedicada al títol La moda és art. Per la catifa han desfilat models, actrius i cantants amb vestits que són art o almenys s'aproximen. Anne Hathaway, Sabrina Carpenter, Serena Williams, Rihanna o Madonna són algunes de les celebritats que han desfilat amb vestits elegants, sobris o brillants, però amb temàtica sobre l'art. Algunes extravagàncies en formes i colors han estat presents en volums exagerats i vestits atrevits. És una de les cerimònies que barregen art, espectacle i moda en un mateix pla. ja als esports amb la victòria del Sevilla a nit contra la Real Societat, un resultat que apreta encara més les coses en la lluita de la permanència, la Lliga per baix, al Roig Viu.
5: Sí, Amàlia, ha estat més que mai, més disputada que mai, i s'ha lluita per la salvació, per la permanència en primera divisió. El Sevilla és dels jocs de descens a costa de l'Alavés i deixa la salvació en 37 punts. En un ambient excepcional, el Sánchez Pizjuán, els de Luis García Plaza, superaren la Real Societat per 1-0. Alexis, que va eixir al camp en la segona part, va fer embogir els més de 40.000 aficionats sevillistes en marcar el gol de la victòria després d'una gran passada de Mopan. Amb este resultat, el Llevant es queda a 4 punts de la salvació. I molt pendents d'eixe partit, el Sánchez Pizjuán estaven els tres equips valencians immersos en la lluita per evitar el descens. El València s'entrena avui a Paterna a partir de les 10:30, pensant ja en la complicada visita a Sant Mamés. Els de Corberà necessiten 3 punts per eixir del pou. També s'entrena este matí el Llevant, a les 9:30 al Ciutat de València. Els granotes obriran la jornada divendres contra Osasuna i sols els val guanyar. Mentre que a ells, Sarabia ha donat dia de descans als seus. Demà tornaran al treball per a preparar la final per la salvació contra l'Alavés. I de la lluita per la permanència, el canvi de cicle en el Villarreal amb l'adeu de Marcelino, que no continuarà en la banqueta grogueta. Després d'assegurar-se la segona participació consecutiva en Champions, el submarí feia públic el final de l'etapa de l'Asturià a la Ceràmica, una relació amb llums i ombres que no ha acabat fructificant en una renovació. L'afició valora el pas de Marcelino mentre comença a pensar en el seu substitut.
6: Va salir por la puerta grande.
7: Ya tengo triunfos y sombras.
8: Este año vamos a meternos en Champions otra vez gracias a él y pues me parece una mala noticia, la verdad.
6: ¿El del Rayo?
7: El del Rayo.
9: Más Michel que Íñigo.
5: L'Atlètic de Madrid buscarà esta nit classificar-se per a la a Londres. Sorlo, Giuliano i Julián Álvarez estan recuperats de les molèsties i podran jugar. També Arteta podrà comptar amb jugadors clau, com ara Odegaard i Havertz.
10: Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido.
11: De la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos.
5: I en l'NBA, esta matinada han arrencat les semifinals pel títol. En la conferència est, els Knicks de Nova York han pegat primer en el partit inicial de l'eliminatòria que els enfronta als 76ers. Pallissa al Madison Square Garden 137-98 amb un Jalen Brunson estel·lar que ha anotat 35 punts, 27 d'ells en la primera part. En la matinada de dijous arribarà el segon assalt d'esta sèrie al millor de 7. D'altra banda, en la conferència oest, els Timberwolves han obtingut una ajustada victòria 102-104 a casa de San Antonio Spurs. Continuen esta nit eixos partits de semifinals amb uns Thunders-Lakers impressionant partides.
0: Malia. Partides que demà ens contaràs a les notícies del matí. Gràcies, Òscar. Són les 7:19 i volem saber com està a hores d'ara el trànsit. Sònia López, bon dia, conta'ns.
12: Hola, bon dia. Bé, doncs, pel que fa a València, que és on es concentra a hores d'ara la major congestió de trànsit, tenim trànsit fluït a Castelló i Alacant. A València tenim, sobretot, el que és la B30, des del barri de la Llum a Mislata, creixent, i atenció en els dos sentits, en la incorporació, la connexió amb la Ronda Nord, que també porta retenció des de la CB31, és a dir, des de la fila de mostres. També tenim uns 2 quilòmetres de trànsit dens a la CB36, a l'altura de Picanya cap a València. La pista de Silla suma ja 3 quilòmetres entre Silla i el Val d'entrada a la ciutat, i a la pista de Mus portem uns 3 quilòmetres a Sant Antoni de Benaixeve cap a Paterna i comença també a veure's també congestió del trànsit al bypass de la Z a la zona de la Canyada cap a Castelló.
0: Gràcies, Sònia. Moment ara de conèixer a fons les previsions de l'horatge. Tenim per davant un dia 100% primaveral amb tot el que això comporta. El matí, això sí, ha començat amb temperatures un poc més baixes. Antonio Sánchez, bon dia.
13: S'ha notat a Malè, sobretot cap a l'interior, i s'ha baixat de la temperatura. I si veiem el mapa de variació respecte a ahir, sí que es pot comprovar com en pràcticament tot el territori estem ara patint els efectes d'aquesta baixada de la temperatura. Estem parlant de 3, 4, 5 graus menys. Si ens n'anem, com hem comentat, cap a l'interior és on podem trobar les temperatures més baixes. A la Plana Utiel-Requena, Fuenterrobles,

0: només 5 graus. Els ports a la Todolella, 5, i també a l'Almaestrat, a Vilafranca, 5 graus. A la resta de les comarques de l'interior, entre els 7 i els 13 graus. Cap al litoral sí que ha baixat més la temperatura, on ahir vam trobar eixes tempestes fortes cap al nord, 12 graus a Vinaròs, 12 també al Fondeguilla, 13-15 a Castelló de la Plana. No han baixat tant les temperatures al litoral centre i sud, on el termòmetre s'ha quedat entre els 15 i els 17 graus. En aquest moment sí que tenim una mica de fred, però veurem com després de vesprada la temperatura serà igual que la d'ahir. Això sí, un poc més baixa cap a l'interior, 16 graus a Morella, 20 a Requena, però la resta encara estarem entre els 22 i els 26 graus. Puntualment al Baix Segura, a Orihuela, podríem arribar als 28 graus com ahir, que també és on vam trobar les temperatures més altes. Així que avui una jornada pel que fa a les màximes semblant a la d'ahir. I si veiem la situació que esperem en els pròxims dies, és entrada de masses d'aire fred des del nord, i això farà que la resta de la península tinguin temperatures més baixes que el normal, i així tindrem valors més a prop del normal, però veiem com en la resta de dies, els pròxims dies, sí que tornarà a baixar el termòmetre, i això ens deixarà temperatures primaverals, i això sí, un poquet més fredes del que haurien de tindre en principis del mes de maig. Per exemple, a Petrer, a Vinalopó mitjà, ens quedarem en mínimes de 9-10 graus la resta de la setmana, màximes al voltant dels 20 graus. I la situació també es viurà d'aquesta baixada del termòmetre en la resta del territori, tant de matí com de vesprada. Avui del que hem de parlar de nou és de les tempestes, unes tempestes que apareixeran cap a l'extrem nord a partir ja de les 3-5 de la vesprada. Sobretot en aquestes comarques serà a partir de la 1 de la vesprada quan s'activen els avisos, avís groc en tot cas, per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, granís de fins als 2 centímetres de tamany i ratxes fortes de vent acompanyant aquestes tempestes. Ara per ara, ha caigut poqueta cosa en les últimes hores, és de nit, no tenim tempestes. A Vallibona sí que quedaven algunes tempestes de les d'ahir, 1 litre per metre quadrat, Viver 0,4. Com podem veure, són pluges que són pràcticament inapreciables. Veurem com en les pròximes hores sí que tindrem ruixats de nou fortes, sobretot cap al nord. Este matí encara amb sol, un poc més de nuvolositat ancorada cap al sud del Golf de València, també a l'extrem nord, però la resta, pocs núvols. També podem trobar bancs de boira en punts sobretot de les comarques centrals, zones més de baix i fondalades. I ja de vesprada és quan torna la nuvolositat d'evolució, de convecció, tant a les comarques centrals com a l'extrem nord. Sobretot a l'extrem nord és on trobarem les tempestes més fortes, i a les comarques centrals puntualment també a uns ruixats i a algunes tempestes més dèbils. En tot cas, una vesprada més nuvolosa en tot el territori. Ja els pròxims dies encara tindrem aquestes masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera que es deixaran la inestabilitat, i això vol dir que les pròximes vesprades també trobarem tempestes, sobretot cap a l'interior i cap al nord. Demà, dimecres, la mateixa situació. Dijous, encara amb més pluja i més possibilitat de ruixats en tot el territori. I divendres només es quedaran cap al nord. Així que ens espera una setmana, Amàlia, tempestuosa i també amb temperatures més baixes.
1: Setmana rebolicada, primaveral, sobretot. Gràcies, Antonio. 7:24. Fem una primera parada per a la publicitat, actualitzem informació i de seguida tornem. Fins ara.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som Apple.
3: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
5: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
7: De tu a tu.
8: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
9: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
10: Les llengüetes de punts de llengua.
11: A Punt Ràdio.
12: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
13: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
12: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
13: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
12: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
14: A base de bé.
15: A base de bé.
12: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
11: A Punt Ràdio.
9: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
16: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge. Amb més històries i més proximitat.
9: Amunt i avall.
16: El magazín que et fa viure el territori.
9: Amb Sergi Olcina.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
7: De tu a tu.
19: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
20: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el Pla Més a Prop donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Arribem a les 7:30 del matí. Anticorrupció manté la petició de presó per als 3 principals acusats en el juí de les mascaretes. 24 anys per a Ábalos, 19 i mig per a Koldo i 7 per a Aldama, mentre que l'acusació la rebaixa per a l'empresari. Avui havia de quedar vist per a sentència, però les defenses han demanat un dia més per a estudiar els informes finals. L'últim a declarar ahir, José Luis Ábalos, ho va fer durant vora 6 hores. L'exministre s'ha desvinculat de totes les acusacions. Diu que el cas és clarament mediàtic.
21: Esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años.
1: Punt final a la comissió d'investigació de la Dana a les Corts. El Partit Popular i Vox han acordat tancar-la a finals de mes en considerar que ja hi ha informació suficient per a traure'n conclusions. Per a l'oposició és un tancament en fals en no haver comparegut cap dels dos imputats. El creuer afectat per un possible brot mortal d'antivirus estudia desembarcar a les Canàries. De moment hi ha 3 passatgers morts i 3 més afectats, dels quals aún l'han ingressat a l'UCI. A bord continuen aïllades vora 150 persones, 14 són espanyoles.
14: And I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapid.
1: El preu del cru baixarà substancialment i molt ràpid una vegada acabi la guerra. Ho ha dit Donald Trump esta nit, que assegura que els Estats Units se n'estan encarregant perquè tenen el millor exèrcit del món. A Hormuz, la marina iraniana ha negat que els americans hagin escortat 2 vaixells a través de l'estret. En l'oratge ens espera una altra jornada amb tempestes de vesprada. Tenim avís groc activat a l'extrem nord per pluja intensa, granís i ratxes fortes. Tornaran a créixer al nord, principalment, i a les comarques centrals. A la resta, més estones de sol que els últims dies. Pel que fa als termòmetres, més fred de matí, amb màximes sense canvis. Els pròxims dies continua la inestabilitat i baixarà la temperatura. Trànsit en augment d'entrada a Vallivella. Congestió també en l'entroncament de la Ronda Nord. Circulació lenta al bypass de la Seta Paterna i Torrent en sentit nord. Castelló de la Plana i Alacant sense complicacions. I bé, arriba el moment de veure què diuen els titulars de la premsa escrita. Avui en les portades, José Luis Ábalos i les novetats sobre la vaga d'educació, Elena Riego, són els temes més destacats.
15: Així és, Amàlia, bon dia. De fet, els podem veure compartir primera pàgina en alguns rotatius. És el cas de les províncies. Educació vol que tots els professors de segon de batxillerat siguin servicis mínims, titula. El diari aposta també per esta captura de l'esperada declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, pel cas de les mascaretes, i assenyala que Ábalos certifica el descontrol de Ferraz. Captura pareguda en el diari Levante, que titula Ábalos contra les cordes, i destaca algunes de les declaracions de l'exnúmero 2 del PSOE sobre l'ús de l'efectiu. El mercantil valencià també aposta pel tema de l'habitatge. Consell i promotores negocien a pujar les vivendes protegides 15.000 euros. La portada del Mediterrani també se centra en la vaga educativa. Educació establís servicis mínims del 100% per a segon de batxillerat, titula. Una proposta que des dels sindicats veuen abusiva. Per la seva part, la Conselleria xifra les peticions dels docents en 2.400 milions d'euros. La notícia també acapara avui el titular principal del diari Información. Assegura el rotatiu que la mesura pretén garantir la selectivitat. I en la premsa espanyola, de nou, José Luis Ábalos. El Mundo titula avui la fiscal general limita el premi per col·laborar contra la corrupció. El diari assenyala que ha imposat anticorrupció no rebaixar més la petició de presó per a Víctor d'Aldama. Acabem recorregut amb La Vanguardia, que aposta per l'actualitat internacional. La popularitat de Trump cau a plom mentre la crisi d'Hormuz s'agreuja. Això titula La Vanguardia. El diari assenyala que el 62% dels nord-americans suspenen el mandatari. Mentrestant, Trump torna a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra. En les últimes hores, la marina iraniana ha negat les afirmacions nord-americanes que asseguren que les seues forces havien escortat 2 vaixells a través de l'estret d'Hormuz. La tensió continua sent màxima a la zona.
22: Funcionaris iranians reiteren que Teheran és el guardià de l'estret d'Hormuz i que han disparat 2 míssils d'advertència a un destructor nord-americà. El Pentàgon admet l'atac amb míssils de creuer i el qualifica com un acte de guerra, però nega que s'hagi rebut cap impacte. La Guàrdia Revolucionària ha publicat un nou mapa de la zona que amplia el control iranià sobre l'estret de tal manera que impedís la navegació sense la seva autorització. És la resposta del règim al projecte Llibertat, la missió naval anunciada per Donald Trump per a custodiar els vaixells de països neutrals encallats pel doble bloqueig. Els Emirats Àrabs Units informen d'un gran incendi en el port petrolier més important del país després d'un atac amb drons de l'Iran. L'Iran i els Estats Units intercanvien propostes per a reprendre les negociacions de pau. No hi ha avanços, com tampoc al Líban, on es manté el foc encreuat entre Hezbollah i Israel i on en les últimes hores han mort 2 persones. Més de 2.700 els últims 2 mesos.
15: I en aquest context, els càlculs de Donald Trump. El president nord-americà ha assegurat esta matinada que el preu del barril del petróleo

0: petroli baixarà ràpidament quan s'acabi la guerra a l'Iran.
1: And I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think
0: baixarà a nivells que mai s'han vist perquè hi ha molts vaixells a tot el món carregats i que no poden navegar perquè els ha segrestat una força malvada, ha dit. I ha afegit que els Estats Units se n'estan encarregant perquè tenen el millor exèrcit del món. Pendents quedem del preu del petroli, tant si el conflicte toca la fi com si no, Amàlia.
2: Sí, pendents del preu del petroli, gràcies, Helena, i pendents també de la decisió final en el judici de les mascaretes. La sala del Tribunal Suprem que jutja el cas ha donat un dia més a les defenses perquè presenten els informes finals. La Fiscalia manté les peticions de 24, Dànau i Pere Víctor Aldama a 5 anys. Per cada delicte no demana més de 2 anys i, per tant, li evitaria la presó. Les defenses de l'exministre i l'assessor han demanat les absolucions. Ahir també, durant 6 hores, Ábalos va negar la trama i va carregar contra Luco i la Fiscalia.
3: A Ábalos no li quadren els comptes amb els de l'acusació.
4: En 10 anys han encontrado esto, 94.000. Y yo he hecho las pruebas, las cuentas, me sale bastante menos. De 500 al mes. Esa es la media que me sabe. Para el gran caso de corrupción de las mascarillas.
3: Segons l'exministre, tot respon a un criteri.
4: Son las ganas de imputarme algo, de encontrarme algo.
3: I no ha volgut contestar ni a la defensa d'Aldama ni a l'acusació popular.
4: El portavoz lo ejerce el Partido Popular. Me parece que es un uso torticero de la justicia.
3: Qüestiona el paper de Luco en la mediatització del juí.
4: Una filtración y una posterior aparición en un informe de la UCO.
3: Entre altres filtracions, la conversa amb el president Pedro Sánchez.
4: Sobre todo porque encima no tiene ninguna relevancia penal ni tiene que ver con la causa.
3: Ábalos nega que la contractació de mascaretes no complirà les obligacions legals.
4: Estamos hablando de una contratación por emergencia y por lo tanto está disculpada y dispensada de esos requisitos.
3: I que en qualsevol cas ell no va rebre cap bitllet de 500 del PSOE.
4: A mí nunca me han pagado con un crédito.
3: Ábalos es desmarca del presumpte comissionista de la trama.
4: Que nunca fue amigo mío.
3: I ha acabat esta fase del juí alineant postures amb la defensa de Koldo.
4: Y él siempre mantuvo esa lealtad y es un valor. Y sobre todo en un ambiente como el que uno se mueve.
2: El govern d'Espanya insistís que van prendre mesures apartant Ábalos i Koldo quan es van conèixer les primeres informacions sobre la suposada trama de les mascaretes.
5: El govern diuen que és el temps de la justícia, però el PP i Vox apunten directament a Pedro Sánchez.
6: Sánchez al final era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero que ahora cada vez se hace más presente.
7: Saber quién es el X de esta trama de corrupción, yo no tengo ninguna duda que es Pedro Sánchez Castejón.
5: En Podem parlen no de cas Ábalos, sino de cas PSOE.
8: Es inverosímil que ni Pedro Sánchez ni nadie del Partido Socialista conociese las trapacerías y las andanzas de Ábalos.
5: Els socis de coalició reclamen l'agenda anticorrupció pactada amb el govern.
9: Esa agenda la tenemos que desplegar con toda la fuerza.
5: I l'executiu defen que el PSOE va actuar amb rapidesa i contundència amb Ábalos.
10: Ni siquiera una investigación judicial abierta, ni siquiera. Y ya el Partido Socialista les apartó de toda responsabilidad y de la militancia dentro del PSOE.
5: El ministre Bolaños ha presentat una denúncia al jutjat contra Víctor de Aldama per dir que li va oferir diners a canvi de silenci.
10: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. Ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho.
5: El demanda per difamació i vulnerar el seu dret a l'honor.
11: El 26 de novembre.
2: I el juí pel cas Kitchen entra en la quinta setmana. L'exdirector del CNI ha negat la implicació dels servicis d'intel·ligència amb l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. També Luco ha desmentit captacions.
12: El CNI nega la implicació dels serveis d'intel·ligència amb l'espionatge a Bárcenas.
13: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna sobre el caso en el que se me está preguntando. Cero absoluto.
12: Desmentís també pressions per part del govern.
13: Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido.
12: També l'excap de Luco ha negat la captació de confidents.
14: Intentó captar al señor Ríos, al chofer del señor Bárcenas en algún momento.
13: No, no, no, en absoluto.
12: Per videoconferència, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Borja Pastor de la Morena, ha confirmat la recepció d'una...

0: Información que comprometía dos comisarios de la policía.
1: Era relacionada a dos comisarios de policía, el comisario Villarejo y el comisario Salamanca, sobre actividades que podrían ser constitutivas d'un delito.
0: L'empresari Pérez Dolcet ha aclarit que els àudios aportats, que la defensa de Bárcenas ha intentat excloure, els va entregar una persona disfressada i que després de desencriptar-los va patir un atac informàtic.
2: Havia hecho ese ataque, era el fiscal Grinda.
0: A partir de ahí asegura que hi hagué filtracions interessades.
2: Estos audios, archivos de audio, ya los habíamos desencriptado. Empezaron a aparecer en el canal del señor Alvise Pérez.
0: El juí continua per saber si va haver espionatge il·legal sobre Bárcenas per evitar que informació comprometedora isquera a la llum.
3: I en la instrucció judicial de la Dana, Jorge Suárez, subdirector general d'Emergències, ha dit que els dubtes de l'exconsellera Prades van retardar una hora l'enviament del missatge d'alerta el dia de la Dana. Per això assegura que no se va incloure la recomanació de quedar-se a casa. Suárez ha declarat per tercera vegada al jutjat de Catarroja. També ha afirmat que des de les 7 de la vesprada al SECOP hi tenien informació del desbordament de Polla. I a les Corts, punt final a la comissió d'investigació sobre la gestió de la Dana. Ho han acordat Partit Popular i Vox amb la protesta dels grups de l'oposició. Si res no canvia, la comissió aprovarà les conclusions el 27 d'este mes.
4: 12 sessions seran suficients perquè les Corts tanquen el capítol de la investigació de la Dana. PP i Vox, amb majoria en la comissió, han acordat que l'última siga el 27 de maig.
5: Toca concluir. El plan de trabajo decía que un año después.
4: Per a l'oposició és un tancament en fals que amaga moltes absències. Les més cridaneres, les de l'exconsellera Salomé Prades i el seu exnúmero 2, Emilio Argüesso. També la dels tècnics amb capacitat de decisió al SECOPI.
6: És una comissió d'investigació completamente trufada de irregularidades, se incumple de manera constante las normas que regulan su funcionamiento.
7: Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro y ahora vemos el mismo modus operandi, una pequeña manta con la que el PP tapa sus vergüenzas.
4: Pero el PP creu que hi ha informació de sobres per arribar a conclusions i retrau que no hi hagi comparegut cap membre del govern espanyol.
5: No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido. Y se les ha citado a todas.
4: Les Corts seran el primer parlament que tanque la comissió de la Dana. La investigació sí que continua al Senat i al Congrés.
3: A tot això, el Consell assegura que continuaran oferint a les associacions de víctimes que participen en la taula de treball convocada per la Generalitat. Les tres majoritaris han avisat que no acudiran mentre el PP no exigisca a Carlos Mazón l'acta de diputat.
8: Nuestra obligación es atender a todo el mundo y respetamos absolutamente la decisión de cualquiera de las asociaciones de víctimas de participar con mayor o con menor intensidad. Nosotros vamos a seguir ofreciéndolo.
3: Un any i mig després de la Dana, Picanya ha recuperat la passarel·la Maria Cambrils. El Ministeri ha invertit 2 milions d'euros en una passarel·la pensada per a resistir riuades com la del 29 d'octubre. El veïnat ha sigut el primer a tornar a utilitzar esta connexió sobre el barranc de Polla.
9: És el tema del qual parla tot el veïnat. Picanya recupera una infraestructura essencial per al dia a dia del poble. La passarel·la Maria Cambrils torna a connectar els dos costats del municipi després de quedar destruïda per la Dana d'octubre de 2024.
10: Per a nosaltres era fonamental recuperar certa normalitat després de tot el que ha passat.
11: Para cruzar pillava muy mal sin la passarel·la.
12: Sobretot per la part esta d'ací de Vista Vella, molt important.
13: Així ens arriba tot més proper pel metge i per tot.
14: S'han invertit 2,1 milions d'euros en una passarel·la pensada per a resistir riuades com les de la Dana 2024. Té 82 metres de longitud, 6 metres d'amplària, pensats per a compartir l'espai ciclistes i vianants amb total seguretat. S'assenta sobre piles de formigó amb pilots de fins a 20 metres de profunditat per a guanyar estabilitat davant les crescudes del barranc.
15: Només que res que siga més estable. En contra que hi ha solament dos pilars i l'altre tenia més i era més inestable, clar.
16: Perquè fer-la com les altres, que se'ls han portat en seguida.
9: La reobertura de la passarel·la marca un pas important cap a la normalitat a Picanya. El municipi continua en la reconstrucció de ponts i passarel·les afectats per la Dana, com és de l'Avinguda del Mediterrani, el carrer de València o la passarel·la del poeta Àngel González.
3: I continuem molt pendents del creuer afectat per un possible brot mortal

0: d'antivirus que preveu desviar-se a les Canàries. A bord continuen aïllades vora 150 persones, 14 d'elles espanyoles.
1: L'expedició antàrtica de l'Ondius s'ha convertit en un malson.
2: We're not just headlines.
1: Un passatger nord-americà demana auxili a les xarxes. Recorda que no són titulars de premsa, sinó persones que volen tornar amb les seues famílies. Ja hi ha 3 morts i un britànic evacuat d'urgència a Sud-àfrica. El ministre de Sanitat del país confirma que este pacient crític és el primer cas on s'ha ratificat oficialment el positiu en antivirus, un patogen que es transmet pels rosegadors. La investigació se centra en l'itinerari del creuer des de l'Argentina per aclarir a quina variant s'enfronten.
3: La variant europea és molt suau, no crea els mateixos símptomes que la variant sud-americana, que sembla que és la que tenim aquí, que crea un quadre respiratori greu. Té una letalitat significativa.
1: Devora el 35% i que podria contagiar-se de persona a persona. L'OMS demana tranquil·litat i assegura que el risc global és baix, però Cap Verd tanca el seu port. I la companyia negocia ara atracar a Tenerife o les Palmes.
0: I a València detenen un home de 26 anys per apunyalar presumptament un company en la barberia on els dos treballaven. Tot apunta que una discussió entre ells podria estar darrere de la mort. Els fets van ocórrer ahir a plena llum del dia.
4: Res a fer. La víctima, a terra, aixit des de l'interior de la barberia, sagnant. Hauria sigut apunyalat a l'interior del negoci, regentat per un matrimoni de colombians. Segons alguns testimonis, el xic demanava ajuda.
5: Gritando y decía, una ambulancia. Y entra otro chico, entra y ya grita.
6: Ha llegado con un patinete y se ha enterado quién era el fallecido. Se ha puesto a chillar como un loco de hijos de puta, me lo habéis matado, mi pana, que me han matado a mi pana.
5: Al momento lo saca el chico a la calle. Estaba desangrando.
4: Els dos treballadors implicats eren també d'origen colombià i sempre, segons els testimonis, tenien una bona relació.
6: El de sin camiseta estava ajudant al otro, no sé si és perquè l'estava taponant con su camiseta.
4: Ràpidament han acudit al lloc dels fets diverses patrulles de policia nacional que es trobaven prop i també la policia científica que ha procedit a inspeccionar el local.
6: I han cortat la calle, han puesto todo el toldo para que no se le viera.
4: La investigació està a càrrec de la policia judicial. El cos sense vida del jove de 25 anys s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València per a practicar-li l'autòpsia. L'altre xic, un any major, està detingut.
0: És la negligència mèdica més cara de la història a Espanya. Un jutge ha condemnat l'Hospital de Sagunt a pagar més de 13 milions d'euros a la família de Nathan, un xiquet de massa magra i que va patir greus danys neurològics durant el part. La sentència recull la cadena d'errors mèdics amb conseqüències irreversibles.
7: 13,3 milions d'euros. Ixa és la sentència no ferma pels greus problemes de salut provocats a Neysan per falta d'oxigen durant el part realitzat a l'Hospital de Sagunt el novembre del 2019. Uns danys que el jutge considera evitables. La quantitat supera per 300.000 euros l'anterior rècord, un hospital privat de Santiago de Compostela, unes xifres que comencen a ser habituals afectats. El 2024 es produí la tercera xifra més alta, també en un centre privat valencià. 11 milions d'euros per assegurar el benestar de Chloé. El 9 d'octubre va quedar exonerat, ja que només havia llogat les instal·lacions. Però l'assegurança de la ginecòloga va haver d'afrontar 5 milions d'indemnització més 6 milions per interessos de demora. Diners que les famílies de Massamagrell i Minglanilla hauran d'utilitzar per a pagar cures especialitzades les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assegurar dècades de vida digna tant a Nathan com a Chloé.
0: I continua fent soroll i desplegant efectes la sentència que obliga a moure els festivals de la Ciutat de les Arts. Love the 90s i Love Reggaeton també canvien d'ubicació. Es faran a l'Estadi del Llevant, el Ciutat de València.
8: El trasllat al Ciutat de València significa menys aforament i és un sudoku en tota regla per als organitzadors en I Love Reggaeton el dia 29 i especialment en el cas del dia 30 de maig en Love the 90s. S'ha hagut de reduir dos escenaris, cauen artistes i cal reassignar entrades en zona de pista obrada segons l'ordre de compra.
9: I tindran que los...

0: que se han sacrificado no actúan, y a lo mejor tú ibas por un DJ o por un artista en concreto, y ese ahora es el que se cae. Y luego tú querrías bailar, y ahora unos caben en la grada y otros caben en el campo, de pie. ¿Quién es el que decide? Han tenido que tomar decisiones que a lo mejor no son a gusto de todos los que querían acudir.
1: Amb tots aquests canvis, la promotora ofereix a partir del 6 de maig tornar els diners en els dos festivals, un sector que demanava una treva enguany i l'any que ve moure fitxa.
0: Tú vas por una carretera, el ruido. Hay que buscar soluciones a los problemas, no decir corto el brazo y no curo la herida. Por 5 fechas al año...
1: El Festival Big Sound ja té el pla ben gestit, torrent i queda en l'aire per decidir el més complex per durada, dos dies i nombre d'artistes i públic. I és precisament el Festival de les Arts.
2: Més de 700 escolars de diversos centres de la Marina Baixa formen part d'esta gran cantata coral, un projecte educatiu que combina música, teatre i valors. Els hem vist assajar conjuntament abans de la gran actuació de la setmana que ve, un projecte impulsat per la Conselleria d'Educació que fomenta el treball en equip, l'ús del valencià i la creativitat.
3: Total alumnat, enguany estem superant xifres i som més de 700 alumnes treballant valors com la solidaritat, l'empatia, combatre el bullying.
4: Aprens molts consells per a la vida diàriament i en el col·legi, com per exemple les emocions.
5: Puc ajuntar-me amb els meus amics de d'altres col·les i no estar tot el dia en els mateixos.
2: Actualitzem ja la informació meteorològica. Avui, sobretot de vesprada, molt atents a les tempestes que poden descarregar amb força, sobretot al nord. Hi ha avisos activats, Antonio.
6: Un altre dia més de tempestes, Amàlia, exacte, amb avís groc cap a les comarques de l'extrem nord per pluja intensa puntualment de 20 litres per metre quadrat en una hora o més d'aquesta xifra, granís de fins als 2 centímetres de tamany i ratxes fortes de vent acompanyant a aquestes tempestes. I és que ahir ja les van veure. De fet, van registrar al voltant dels 38 litres per metre quadrat a Coratxà, Vallada 35, la Pobla de Benifassà, el Coll de les Hores 30. Són els punts on més va ploure, en pocs minuts, en alguns casos. I no només a aquestes comarques més cap a nord, sinó també en altres com la Safor, la Vall d'Albaida, Benigànim 23, Gandia 24. Va ser una jornada marcada per les tempestes, la pluja, a més, torrencial. A Onda, Bovalar, van caure en 20 minuts 20 litres per metre quadrat. A Gandia, només en 30 minuts 20 també. I Vallada, amb 15 minuts només 16 litres per metre quadrat. Així que aquesta situació de tempestes fortes encara es pot repetir avui. Ara mateix veiem com pràcticament no ha plogut molt en les últimes hores, i això perquè no tenim els núvols d'evolució ni les tempestes en el nostre territori, però podrem veure com això anirà a més, sobretot de vesprada. Ara mateix els núvols que apareixen són cúmuls tant a Benicàssim, a la Plana Alta, com també, per exemple, a Ribera Baixa, a Cullera. Els mateixos núvols també es troben cap al sud, a Tibi, a l'Alcoià. Estos núvols són els que augmentaran i els que creixeran en les pròximes hores. Veiem com encara tenim molta inestabilitat, sobretot aquesta massa d'aire fred cap al nord, que encara es deixarà una vesprada marcada per les tempestes, i no només avui, sinó també la resta de la setmana. Avui veurem com els registres de pluja poden arribar als 10-15 litres per metre quadrat, on més plourà, que serà a les comarques del nord, però puntualment també podem veure algun ruixat ja de vesprada a les comarques centrals. En aquest moment, i quan tindrem els ruixats cap al sud i també tronades molt puntuals i les tronades molt més fortes i tempestes fortes cap a les comarques del nord. A la resta, serà una jornada encara més nuvolosa, sobretot de vesprada. Pel que fa a la temperatura, avui el que veurem serà que baixa el termòmetre. Este matí estem notant temperatures més fredes ara mateix, entre els 5-10 graus a l'interior, al litoral entre els 13-15, més baixes cap al litoral nord. I avui la màxima es quedarà molt paregut a la d'ahir, entre els 24 graus de València, 26 Xàtiva, 27 Orihuela, més baixes cap a l'interior, entre els 16 de Morella i els 20 graus de Requena. Els pròxims dies veurem com les temperatures encara seran un poc més baixes, tindrem l'entrada d'una massa d'aire fred des del nord, que es penjarà de la circulació del nord, que ja està afectant a la resta de la península, així sobretot es afectarà a partir de demà, a mínimes de 12, màximes de 20-22, es quedaran les temperatures molt paregudes dijous i divendres puja un poquet, però com podem veure, encara amb tempestes tots els dies i sobretot, Amàlia, dijous serà la jornada més tempestuosa.
2: I de moment, esta vesprada, amb aquests avisos actius...

0: També continuarem molt pendents de les tempestes. Gràcies. Gràcies, Antonio. 7:56. Fem una breu parada per a la publicitat. De seguida tornem.
1: Som A Punt. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
2: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fixa interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències. Generalitat Valenciana.
3: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: ¿Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
6: T'ho contarem tot.
7: Però tot, tot, fil per randa.
6: Te'n vens?
5: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
8: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
9: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
8: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
9: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
8: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en València no tenim agravios, tenim greuges.
10: A base de bé.
11: A base de bé.
8: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
12: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
13: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: Són les 8 en punt del matí. Anticorrupció manté la petició de presó per als 3 principals acusats en el juí de les mascaretes. 24 anys per a Ábalos, 9 i mig per a Coldo i 7 per al Dama, mentre que l'acusació la rebaixa per a l'empresari. Avui havia de quedar vist per a sentència, però les defenses han demanat un dia més per a estudiar els informes finals. L'últim a declarar ahir, José Luis Ábalos, ho va fer durant vora 6 hores. L'exministre s'ha desvinculat de totes les acusacions. Diu que el cas és clarament mediàtic.
14: Tantos millones, como se dice, que me he llevado. 94.000 sacado de los WhatsApps de

0: portes dels centres públics. La conselleria no dona per tancades les negociacions, però descarta un augment salarial que assegura costarà 2.400 milions d'euros. Punt final a la comissió d'investigació de la Dana a les Corts. El Partit Popular i Vox han acordat tancar-la a finals de mes, en considerar que ja hi ha informació suficient per a traure'n conclusions. Per a l'oposició és un tancament en fals en no haver comparegut cap dels dos imputats. El creuer afectat per un possible brot mortal d'antivirus estudia desembarcar a les Canàries. De moment hi ha 3 passatgers morts i 3 més afectats, un ingressat a l'UCI. A bord continuen aïllades vora 150 persones, 14 són espanyoles.
1: And I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think
0: el preu del cru baixarà substancialment i molt ràpid una vegada acabe la guerra. Ho ha assegurat Donald Trump esta nit, que assegura que els Estats Units se n'estan encarregant perquè tenen el millor exèrcit del món. A Hormuz, la marina iraniana ha negat que els americans hagin escortat 2 vaixells a través de l'estret. I com cada primer dilluns de maig, des de fa 8 dècades, el Museu Metropolità de Nova York acull la icònica Gala Met. Moda i art conversen en una de les cites filantròpiques de l'any. Atrauen el més selecte de la música i el cine mundial. I en els esports, la lluita per la permanència s'ajusta amb la victòria d'anit del Sevilla. Els de Pizjuán van guanyar per 1-0 la Reial Societat i ixen de moment de la zona de descens a costa de l'Alavés. També veurem com valoren a Vila-real la deu de Marcelino. Era un secret a veus. Què aires va ratificar? L'Asturià no seguirà en la banqueta groguita. I en l'oratge ens espera una altra jornada amb tempestes de vesprada. Tenim avís groc activat a l'extrem nord per pluja intensa, granís i ratxes fortes. Tornaran a créixer al nord, principalment i a les comarques centrals. A la resta, més estones de sol que els últims dies. Pel que fa als termòmetres, més fred de matí amb màximes sense canvis. Els pròxims dies continua la inestabilitat i baixarà la temperatura. Trànsit dens a València, en la B30, Ronda Nord, i A3 a Mislata, Paterna i Xirivella. Circulació lenta en els accessos nord i sud, a més de l'autovia de Torrent. També trobaran alguns trams de densitat al bypass de la 7 a Torrent, Manises i Bétera. A Alacant, la 70 presenta densitat a l'altura de Fontcalent en direcció a Elx. La sala del Tribunal Suprem, que jutja el cas de les mascaretes, ha donat un dia més a les defenses perquè presenten els informes fiscals. La Fiscalia manté les peticions de 24, 19 i 7 anys per a Ábalos, García i Aldama. L'acusació del PP, això sí, ha sol·licitat una rebaixa total per a Víctor d'Aldama a 5 anys. Per cada delicte no assessoran, han demanat les absolucions. Ahir, també durant 6 hores, Ábalos va negar la trama i va carregar contra l'UCO i la Fiscalia.
2: A Ábalos no li quadren els comptes amb els de l'acusació.
3: En 10 anys han encontrado esto, 94.000. Y yo he hecho las pruebas, las cuentas, me sale bastante menos. De 500 al mes. Esa es la media que me sale. El gran caso de corrupción de las mascarillas.
2: Segons l'exministre, tot respon a un criteri.
3: Son las ganas de imputarme algo, de encontrarme algo.
2: I no ha volgut contestar ni a la defensa d'Aldama ni a l'acusació popular.
3: El portavoz lo ejerce el Partido Popular. Me parece que es un uso torticero de la justicia.
2: Qüestiona el paper de l'UCO en la mediatització del juí.
3: Una filtración y una posterior aparición en un informe de la UCO.
2: Entre altres filtracions, la conversa amb el president Pedro Sánchez.
3: Sobre todo porque encima no tiene ninguna relevancia penal, ni tiene que ver con la causa.
2: Ábalos nega que la contractació de mascaretes no complirà les obligacions legals.
3: Estamos hablando de una contratación por emergencia y por lo tanto está disculpada y dispensada de esos requisitos.
2: I que en qualsevol cas ell no va rebre cap bitllet de 500 del PSOE.
3: A mí nunca me han pagado con un bitllet.
2: Ábalos es desmarca del presumpte comissionista de la trama.
3: Que nunca fue amigo mío.
2: I ha acabat esta fase del juí alineant postures amb la defensa.
0: El govern d'Espanya insisteix que van prendre mesures apartant Ábalos i Coldo quan es van conèixer les primeres informacions sobre la suposada trama de les mascaretes. L'oposició

0: canvi, apunta directament a Pedro Sánchez.
1: Des del govern diuen que és el temps de la justícia, però el PP i Vox apunten directament a Pedro Sánchez.
2: Sánchez al final era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero que ahora cada vez se hace más presente.
3: Saber quién es el X de esta trama de corrupción, yo no tengo ninguna duda que es Pedro Sánchez Castejón.
1: En Podem parlen no de Casábalos, sino de Cas PSOE.
4: Es inverosímil que ni Pedro Sánchez ni nadie del Partido Socialista conociese las trapacerías y las andanzas de Ábalos.
1: Els socis de coalició reclamen l'agenda anticorrupció pactada amb el govern.
5: Esa agenda la tenemos que desplegar con toda la fuerza.
1: I l'executiu defen que el PSOE va actuar amb rapidesa i contundència amb Ábalos.
6: Ni siquiera una investigación judicial abierta, ni siquiera. Y ya el Partido Socialista les apartó de toda responsabilidad y de la militancia dentro del PSOE.
1: El ministre Bolaños ha presentat una denúncia al jutjat contra Víctor de Aldama per dir que li va oferir diners a canvi de silenci.
6: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. Ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho...
1: El demanda per difamació i vulnerar el seu dret a l'honor.
7: El 26 de noviembre.
0: I el juip, el cas Kitchen, entra en la quinta setmana. L'exdirector del CNI ha negat la implicació dels servicis d'intel·ligència amb l'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. També Luco ha desmentit captacions.
8: L'exdirector del CNI nega la implicació dels serveis d'intel·ligència amb l'espionatge a Bárcenas.
9: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna sobre el caso en el que se me está preguntando. Cero absoluto.
8: Desmentís també pressions per part del govern.
9: Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido.
8: També l'excap de Luco ha negat la captació de confidents.
10: Intentó captar al señor Ríos, al chofer del señor Bárcenas en algún momento.
11: No, no, no, en absoluto.
8: Per videoconferència, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Borja Pastor de la Morena, ha confirmat la recepció d'una informació que comprometia dos comissaris de la policia.
12: Era relacionada a dos comissaris de policia, el comissari Villarejo i el comissari Salamanca, sobre activitats que podien ser constitutives d'un delito.
8: L'empresari Pérez Dolcet ha aclarit que els àudios aportats, que la defensa de Bárcenas ha intentat excloure, els va entregar a una persona disfressada i que després de desencriptar-los va patir un atac informàtic.
13: Havia fet aquest atac, era el fiscal Grinda.
8: A partir d'ahí assegura que hi hagué filtracions interessades.
13: Estos àudios, archivos de audio, ya los habíamos desencriptado.
14: Empezaron a aparecer en el canal del señor Alvise Pérez.
8: El juí continua per saber si hi va haver espionatge il·legal sobre Bárcenas per evitar que informació comprometedora isquera a la llum.
0: I en la instrucció judicial de la dona, Jorge Suárez, subdirector general d'Emergències, ha dit que els dubtes de l'exconsellera Prades van retardar una hora l'enviament del missatge d'alerta el dia de la dona. Per això assegura que no s'hi va incloure la recomanació de quedar-se a casa. Suárez ha declarat per tercera vegada al jutjat de Catarroja. També ha afirmat que des de les 7 de la vesprada al CECOP hi tenien informació del desbordament del barranc de Pollo. I a les Corts, punt final a la comissió d'investigació sobre la gestió de la dana. Ho han acordat Partit Popular i Vox amb la protesta dels grups de l'oposició. Si res no canvia, la comissió aprovarà les conclusions el 27 d'este mes.
15: 12 sessions seran suficients perquè les Corts tanquen el capítol de la investigació de la dana. PP i Vox, amb majoria en la comissió, han acordat que l'última siga el 27 de maig.
16: Toca concluir. El plan de trabajo decía que un año después.
15: Per a l'oposició és un tancament en fals que amaga moltes absències. Les més cridaneres, les de l'exconsellera Salomé Prades i el seu exnúmero 2, Emilio Argüesso. També era dels tècnics amb capacitat de decisió al CECOPI.
17: És una comissió d'investigació completamente trufada de irregularidades, se incumple de manera constante las normas que regulan su funcionamiento.
18: Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro y ahora vemos el mismo modus operandi, una pequeña manta con la que el PP tapa sus vergüenzas.
15: Però el PP creu que hi ha informació de sobres per arribar a conclusions i retrau que no hi hagi comparegut cap membre del govern espanyol.
16: No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido. Y se les ha citado a todas.
15: Les Corts seran el primer parlament que tanque la comissió de la dana. La investigació sí que continua al Senat i al Congrés.

0: efectivamente es la literalidad. La ayuda que...
1: I novetat sobre la pròxima vaga de l'ensenyament. La Generalitat proposa que tot el professorat de segon de batxillerat treballi com a servicis mínims per a garantir un correcte accés a la pau. Eren estos servicis mínims abusius. A més, han convocat per a este matí concentracions als centres educatius. La conselleria no dona per tancades les negociacions per arribar a un acord abans que comence i se vaga indefinida prevista per a la pròxima setmana. Això sí, xifra en 2.400 milions d'euros el cost de les demandes del professorat i les considera inassumibles.
2: Consideramos que aquí hay una colisión de derechos fundamentales, como el derecho a la huelga y el derecho a la educación. Y creemos que con esta medida se pueden conjugar perfectamente estos dos derechos sin menoscabar, por supuesto, los derechos de ninguna persona. Pero claro, nosotros tenemos que velar por el alumnado.
1: I dia de dol al País Basc per la mort del primer lehendakari democràtic després de la promulgació de l'Estatut de Gernika, Carlos Garay Koetxea. Tres dies de dol decretats per al màxim dirigent durant el 1980 i el 1985, que va morir ahir als 87 anys. La capella ardente. Koetxea va formar part del PNB després d'una decisió fundar Eusko Alkartasuna, formació que es va incorporar a EH Bildu. I detenen un home de 26 anys a València per apunyalar presumptament un company a la barberia, on els dos treballaven. Tot apunta que una discussió entre ells podria estar darrere de la mort. Els fets van ocórrer ahir a plena llum del dia.
3: En esta fotografia, des d'un balcó de davant, es veuen els intents de reanimació per part dels sanitaris. Res a fer. La víctima, a terra, així des de l'interior de la barberia, sagnant, hauria sigut apunyalat a l'interior del negoci, regentat per un matrimoni de colombians. Segons alguns testimonis, el xic demanava ajuda.
4: Gritando y decía, una ambulancia. Y entra otro chico, entra y ya grita.
5: Ha llegado con un patinete y se ha enterado quién era el fallecido, se ha puesto a chillar como un loco de hijos de puta, me lo habéis matado, a mi pana, que me han matado a mi pana.
4: Al momento lo saca el chico a la calle. Estaba desangrando.
3: Els dos treballadors implicats eren també d'origen colombià i sempre, segons els testimonis, tenien una bona relació.
5: El de sin camiseta estava ajudant al otro, no sé si és perquè l'estava taponant con su camiseta.
3: Ràpidament han acudit al lloc dels fets diverses patrulles de Policia Nacional que es trobaven prop i també la policia científica que ha procedit a inspeccionar el local.
5: Han cortat la calle, han puesto todo el toldo para que no se le viera.
3: La investigació està a càrrec de la policia judicial. El cos sense vida del jove de 25 anys s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València per a practicar-li l'autòpsia. L'altre xic, un any major, està detingut.
1: Els parlem ara de la negligència mèdica...

0: Comunitat Valenciana.
1: Li diuen Jaime, és valencià i està acusat d'assassinar Mayalen amb 13 punyalades davant de la filla de 2 anys. La xiqueta va quedar al costat de sa mare al lloc del crim 18 hores. L'acusació demana 45 anys per assassinat i altres delictes.
2: Pedimos también 2 delitos de aborto, porque como ya sabéis, Mayalen tenía un embarazo gemelar.
1: Uns dies abans del crim, el maig del 2023, la Guàrdia Civil de Borriana havia avisat l'Ertzaintza. Ella era considerada com a víctima amb risc extrem, però el sistema basc va reduir el risc a nivell baix.
2: Lo que esperamos es la verdad, la justicia y la reparación para Mayalen.
1: A Jaime el van detindre l'endemà del crim quan suposadament fugia cap a València. Son pare va ser directiu d'una empresa ceràmica i ell havia projectat en les xarxes una imatge d'influenciador d'èxit. La defensa alegarà un eximent per problemes mentals.
0: Salvament Marítim ha rescatat un centenar de persones, entre les quals hi ha 47 dones i 20 menors. La majoria bebès en una embarcació en aigües del Hierro. Eren la tripulació d'una pastera que tractava d'arribar a les Canàries. Amb procedència del Senegal, Guinea i Gàmbia, van embarcar a Gàmbia i han navegat a la deriva després que el motor presentara problemes. Almenys 3 dels xiquets han rebut atenció hospitalària. I un apunt econòmic abans d'eixir al món. El Banc Sabadell ha guanyat durant el primer trimestre de l'any 347 milions d'euros. Això és un 29% menys que en el mateix període de l'any anterior. Segons informa l'entitat catalana, això es deu a una reducció del marge d'interessos, a les menors comissions i als costos del nou pla de prejubilacions. Atenció, perquè els 6 principals bancs espanyols, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter i Unicaja, han guanyat en conjunt de més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre de l'any. Això és un 27,4% més que l'any passat. I el creuer afectat per un possible brot mortal d'antivirus preveu desviar-se a les Illes Canàries. A bord continuen aïllades vora 150 persones, 14 d'elles espanyoles.
3: L'expedició antàrtica de l'Ondius s'ha convertit en un malson.
4: We're not just headlines.
3: Un passatger nord-americà demana auxili a les xarxes. Recorda que no són titulars de premsa, sinó persones que volen tornar amb les seues famílies. Ja hi ha 3 morts i un britànic evacuat d'urgència a Sud-àfrica. El ministre de Sanitat del país confirma que este pacient crític és el primer cas on s'ha ratificat oficialment el positiu en antivirus, un patogen que es transmet pels rosegadors. La investigació se centra en l'itinerari del creuer des de l'Argentina per aclarir a quina variant s'enfronten.
5: La variant europea és molt suau, no crea els mateixos símptomes que la variant sud-americana, que sembla que és la que tenim aquí, que crea un quadre respiratori greu. Té una letalitat significativa.
3: Devora el 35% i que podria contagiar-se de persona a persona. L'OMS demana tranquil·litat i assegura que el risc global és baix, però Cap Verd tanca el seu port i la companyia negocia ara atracar a Tenerife o Les Palmes.
0: A la Xina, almenys 21 persones han mort i més de 60 han resultat ferides per l'explosió en una fàbrica de focs artificials. Ha passat a la província de Hunan, al centre del país. Els equips de rescat continuen treballant ara mateix en la recerca de persones desaparegudes. La policia ha detingut el responsable de l'empresa mentre s'investiguen les causes de l'accident. El president Xi Jinping ha instat que es faci tot el possible per a salvar la vida dels ferits i que es depuren responsabilitats amb rigor. I Donald Trump assegura que el preu del barril de petroli baixarà ràpidament quan s'acabi la guerra a l'Iran. Trump assegura textualment que baixarà a nivells que mai s'han vist perquè hi ha molts vaixells a tot el món carregats i que no poden navegar perquè, diu, els ha segrestat una força malvada. Trump també ha dit que els Estats Units se n'estan encarregant perquè tenen el millor exèrcit del món. I, mentrestant, l'Iran afirma que els trets amb míssils que han efectuat contra vaixells militars dels Estats Units eren d'advertència. A més, la marina iraniana nega les afirmacions nord-americanes que asseguren que les seues forces havien escortat...
6: ...que Teheran és el guardià de l'estret d'Hormuz i que han disparat 2 míssils d'advertència a un destructor nord-americà. El Pentàgon admet l'atac amb míssils de creuer i el qualifica com un acte de guerra.

0: Rapero nega que s'hagi rebut cap impacte. La Guàrdia Revolucionària ha publicat un nou mapa de la zona que amplia el control iranià sobre l'estret, de tal manera que impedís la navegació sense la seva autorització. És la resposta del règim al projecte Llibertat, la missió naval anunciada per Donald Trump per a custodiar els vaixells de països neutrals encallats pel doble bloqueig. Els Emirats Àrabs Units informen d'un gran incendi en el port petrolier més important del país després d'un atac amb drons de l'Iran. L'Iran i els Estats Units intercanvien propostes per a reprendre les negociacions de pau. No hi ha avanços, com tampoc al Líban, on es manté el foc encreuat entre Hezbollah i Israel i on en les últimes hores han mort 2 persones, més de 2.700 els últims 2 mesos.
1: I a Israel, avui està previst que passen a disposició judicial l'activista palestino-espanyol i el seu company brasiler, integrants de la Global Summit Flotilla. És el termini que va establir diumenge el Tribunal de Magistrats, que va decidir prorrogar la captura dels 2 activistes durant 2 dies més. Els familiars asseguren que han patit maltractaments.
2: Mi marido está en huelga de hambre y ha sufrido maltrato. No hemos podido hablar con Saif. El cónsul dice que él se encuentra ok, está en shock, triste, porque teníamos el cumple de mi hija que no ha podido hablar con ella.
1: I així arribava la model Georgina Rodríguez a la gala de moda més important del planeta a Nova York. Una nit en què Beyoncé, Serena Williams o Emily Blunt desfilaven per la catifa amb elegància i lluentor. I també un Bad Bunny amb una versió embellida amb bastó inclòs. Nova York es convertís en l'epicentre de la moda cada any a la Gala Met. Enguany, el multimilionari Jeff Bezos ha sigut coanfitrió, un fet que ha provocat que l'alcalde de la ciutat i altres noms de la moda i l'art decidisquen no. I així, a casa nostra, continua fent soroll i desplegant efectes la sentència que obliga a moure els festivals de la Ciutat de les Arts de València. Love the 90s i Love Reggaeton també canvien d'ubicació. Es faran a la Ciutat de València, a l'Estadi del Llevant.
3: El trasllat al Ciutat de València significa menys aforament i és un sudoku en tota regla per als organitzadors en I Love Reggaeton el dia 29 i especialment en el cas del dia 30 de maig en Love the 90s. S'ha hagut de reduir 2 escenaris, cauen artistes i cal reassignar entrades en zona de pista o grada segons l'ordre de compra.
4: I tindran que los que s'han sacrificado no actuen, a lo mejor tú ibas por un DJ o por un artista en concreto y ese ahora es el que se cae. Y luego tú querrías bailar y ahora unos caben en la grada y otros caben en el campo, de pie. ¿Quién es el que decide? Han tenido que tomar decisiones que a lo mejor no son a gusto de todos los que querían acudir.
3: En tots aquests canvis, la promotora ofereix a partir del 6 de maig tornar els diners en els 2 festivals, un sector que demanava una treva enguany i l'any que ve moure fitxa.
4: Tú vas por una carretera y molesta y no la cortan, no la desvían, no quitan la finca, se ponen lo que son vallas, murales, para evitar el ruido. Hay que buscar soluciones a los problemas, no decir corto el brazo y no curo la herida. Por 5 fechas al año...
3: El Festival Big Sound ja té el pla ben gestit, torrent i queda en l'aire per decidir el més complex per durada, 2 dies i nombre d'artistes i públic. I és precisament el Festival de les Arts.
5: Intentar meter a un ladrón en la cárcel no para convertirnos en uno de ellos.
6: ¿A ti qué te pasa?
1: ¿Tenim tots un preu? Esta es una de les preguntes que es planteja Los Justos, una comèdia judicial en què subornen un jurat popular per a declarar innocent un empresari corrupte. Després de passar pel Festival de Màlaga, ahir arriba als cines Lis de València.
7: No sé com podria mirar a mis hijos a la cara.
1: I a la presentació de la pel·lícula hem parlat amb el director i amb una de les protagonistes, l'actriu de Xàtiva, Marina Guerola.
8: Quin preu estem disposats a pagar per a sentir que fem el correcte?
9: ¿En qué lado quieres vivir? ¿Qué es esto?
8: 9 persones han de jutjar a un empresari demostradament corrupte. El veredicte és clar. Culpable.
10: Culpable.
11: Culpable. También culpable.
8: Uy, ¿o no?
12: Se ha ido la luz.
13: Cuando está en mitad de la deliberación, de repente aparece ahí un intento de soborno sobre ellos y a partir de ahí se inicia un dilema moral en el que cada uno de ellos tiene que salvar su circunstancia, su vida y sobre todo su moralidad, ¿no?
8: Els guionistes Fer Pérez i Jorge Lara debuten en la direcció amb més d'incòmode dilema moral.
13: Des de l'inici hem tenido muchísima suerte, primero y empezando por el elenco, juntar a estos 9 actores y actrices con...

0: con esta trayectoria, ¿no? que tiene que respaldar una filmografía muy grande, es una suerte.
1: Y de esta historia forma parte Marina Guerola. La actriz se adivina que ya es va enlluernar en los destellos, interpreta la més difícil decisió.
2: Ella té els valors superclars i és la que intenta tirar del carro perquè la gent no caiga en el soborn que els acaben de fer.
3: Un milió d'euros per comprar-nos el voto.
2: Però clar, quin preu tenim, no? Per a caure ahí.
1: Perquè fer el correcte de vegades té un preu i no sempre el poden pagar.
4: ¿Nos dais cuenta que están consiguiendo lo que quieren? Jugar con nosotros. Que nos...
5: La quarta edició del Rock and Roll la situa Alacant com a referent de la cultura hip-hop a Espanya. Es consolida el festival en el panorama musical del gènere de rap amb grans referents nacionals.
6: Milers de persones van omplir Alacant este cap de setmana per assistir al festival més gran de rap i cultura hip-hop d'Espanya.
7: Nosotros somos, sin ninguna duda, el mayor evento de hip-hop de España.
6: Tres jornades que van comptar amb més de 100 artistes i 5 escenaris.
7: La historia del hip-hop en España, desde los clásicos que empezaron todos en los años 90, con gente como Nacho, de aquí de Alicante, pero también KCO, por ejemplo.
6: Molt més que música, la cultura urbana es va apoderar del recinte amb grafits en viu, competicions esportives, batalles musicals i gastronomia.
7: Más de 20 food trucks de comida urbana callejera.
6: L'impacte econòmic de vora 10 milions impulsa el turisme i projecta Alacant com a destí cultural. Més del 70% del públic arribava des de diferents punts de la geografia espanyola i un 7% d'àmbit internacional.
7: Cada any, quan anunciamos que empieza una nueva cartel de rock and roll, antes de siquiera que haya ningún artista invitado, compran la entrada ciega y nosotros no podemos estar más que orgullosos y agradecidos de que la gente responda así. No estás aquí.
6: Pròximament anunciaran les dades d'eixida a la venda de les entrades per a la quinta edició de Rock and Roll en 2027, que promet ser novament un èxit.
5: El cantant i compositor alacantí Carlos Marco presenta projecte en solitari després d'haver sigut un dels 5 integrants de la boy band espanyola Aurin. El seu nou senzill, Electricidad, ja acumula més de 50.000 visualitzacions en YouTube.

0: Obrim pàgina esportiva. Missa victòria del Sevilla contra la Real Societat, que comprimís encara més les coses en la part baixa de la classificació, que està en aquests moments que crema.
1: Sí, Amàlia, i amb un canvi en aquesta zona del descens, perquè el Sevilla abandona aquests llocs, passa a estar l'Alavés i deixa la salvació ara mateix en 37 punts. A nit, en un ambient excepcional al Sánchez Pizjuán, els de Luis García Plaza superaren la Real Societat per 1-0. Alexis, que va eixir al camp en la segona part, va fer embogir els més de 40.000 aficionats sevillistes en marcar el gol de la victòria després d'una gran passada de Mupay. Amb este resultat, el Llevant es queda ara mateix a 4 punts de les 3 equips valencians immersos en la lluita per evitar el descens. El València s'entrenarà avui a Paterna a partir de les 10:30, pensant ja en la complicada visita a Sant Mamés. Els de Corberan necessiten 3 punts per eixir del Pou. També s'entrena este matí el Llevant, a les 9:30 al Ciutat de València. Els granotes obriran la jornada divendres contra Osasuna i sols els val guanyar. Mentre que a Elx, Sarabia ha donat dia de descans als seus. Demà tornaran al treball per a preparar la final per la salvació contra el Deportivo Alavés. I de la lluita per la permanència passem al canvi de cicle en el Villarreal, amb l'adeu de Marcelino, que no continuarà en la banqueta grogueta. Després d'assegurar-se la segona participació consecutiva en Champions, el submarí feia públic el final de l'etapa de l'Asturià a la Ceràmica. Una relació amb llums i ombres que no ha acabat fructificant en una renovació. L'afició valora el pas de Marcelino mentre comença a pensar en el seu substitut.
2: Vas a ir por la puerta grande.
3: Ya tengo triunfos y sombras.
4: Este año vamos a meternos en Champions otra vez gracias a él y pues me parece una mala noticia, la verdad.
5: Lo que me gustaría es saber el por qué se va.
2: Que el equipo juegue adelante, no atrás. Que el del Rayo.
5: Hombre, el juego del Girona me gusta, el juego del

0: Que toque y no siempre jugar a la contra como estábamos jugando ahora. Más Mitchell que Íñigo.
1: I l'Atlètic de Madrid buscarà esta nit classificar-se per a la quarta final de la Champions de la seva història. Després de l'empat a un de l'anada, els de Simeone buscaran imposar-se a Londres. Sorlo, Giuliano i Julián Álvarez estan recuperats de les molèsties i podran jugar. També Arteta podrà comptar amb jugadors clau en l'Arsenal, com ara Odegaard i Havertz.
2: Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido.
3: De la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos.
1: En l'NBA, esta matinada han arrencat les semifinals pel títol. En la conferència est, els Knicks de Nova York han pegat primer en el partit inicial de l'eliminatòria contra els 76ers. Pallissa al Madison Square Garden, 137-98, amb un Jalen Brunson estel·lar que ha anotat 35 punts, 27 d'ells en la primera part. En la matinada de dijous arribarà el segon assalt d'esta sèrie al millor de 7. D'altra banda, en la conferència oest, els Timberwolves han obtingut una victòria ajustada 102-104 a casa dels San Antonio Spurs. I si fem una ullada al món, hi ha senyals que ens confirmen que l'inici del Mundial està a tocar. Un dels senyals està en un carrer de Rio de Janeiro, on, com és tradició des de fa 48 anys, els veïns es reuneixen per a pintar el paviment i Carlo Ancelotti, antigues glòries com ara Pelé o Ronaldo, i missatges de pau i tolerància engalanen i decoren este carrer, el carrer Pereira Núñez, que sens dubte es convertirà en un punt d'atenció de la ciutat de Rio a partir d'ara. Tic-tac, només falten 37 dies, Amàlia, perquè comença el major espectacle futbolístic del món.
4: Con tantos dies, sí, clar que sí, Sara. Gràcies, Òscar. Són les 8:34, estem en plena hora punta de desplaçaments. Connectem amb Sònia López, redacció. En quines vies hi ha en aquests moments complicacions?
5: Bé, doncs pel que fa a València, destacaríem dues zones que ara mateix presenten complicacions. Per una banda, tenim la Ronda Nord, la CB30, a l'altura de Paterna, quan s'incorpora la B30 sentit Port. És just el punt en el que podem veure en directe a través de les càmeres de la DGT. Bé, doncs sembla que a la B30, a l'altura d'un poc abans de Xirivella, hi ha un vehicle detingut en sentit Port que està generant retenció tant des de la Ronda Nord en la incorporació com des de la B30 a la zona de Paterna, també sentit Port. L'altre punt complicat el tindríem a l'altura de Pinedo. A la B30 hi ha unes obres, començaren ahir i hi ha previsió que duren fins el 30 de juny en sentit Port. Per tant, una de les dues calçades, la interior, la més pegada al riu, esos carrils ràpids, i se sentit esa calçada, perdó, està tallada en sentit Port en un tram d'uns 2 quilòmetres. Això està afectant tant a la retenció de la B30 en el tram final com a la incorporació des de la pista de Silla. Per altra banda, també tenim congestió a la B30 en la zona habitual de Mislata i a la CB36 autovia de Torrent en la incorporació també en sentit A7. Pel que fa a Castelló de la Plana, no hi ha incidències, i a Alacant tenim la congestió a la 31 al polígon Baver en l'entrada sud d'Alacant i a la 70 quan s'incorpora la 77 en sentit Elx.
4: És l'última hora a les nostres carreteres. Gràcies, Sònia. Moment ara d'actualitzar la informació meteorològica. Ja ho han vist, el mes de maig comença passat per aigua, res a veure amb el seu antecessor. Un mes d'abril, podem dir, Antonio, molt diferent.
6: La veritat és que sí, perquè va ser un mes ben sec, Amàlia, pràcticament sense pluja en el nostre territori, i també ben càlid. De fet, si mirem el registre d'AEMET, de les estacions que tenen en el nostre territori, podem comprovar que el mes d'abril s'ha calfat en els últims anys, però sobretot l'últim mes d'abril va ser el quart més càlid de la història, és a dir, des que tenim registres, que és l'any 1950. Així que unes dades perilloses i sobretot preocupants pel que fa al calfament i al canvi climàtic. Què està passant? Que tenim ara mateix també una situació marcada per masses d'aire fred que venen des del nord després d'un abril, temperatures més fredes del que tocaria. I això és el que estem patint este matí. Ambient més fred que ahir, entre 3-4 graus respecte a les temperatures que teníem ahir a aquestes hores. I podem veure com s'ha baixat el termòmetre, s'ha notat més cap a l'interior. 5 graus a Torrella ara mateix, 5 a Vilafranca, al meu poble, a Casas Bajas, 7 graus, 5 a Fuenterrobles, un poc més altes si ens anem més a prop del litoral, entre els 10 i els 12, i a l'Ibre.

0: litoral, les més altes, com sempre passa, però sobretot litoral avui, centre i sud, entre els 15 i els 17 graus, més baixes cap al nord, 12 graus a Vinaròs. I avui el que veurem serà que aquesta vesprada el termòmetre no canviarà molt respecte a ahir. Tindrem les més baixes cap als ports i cap al Maestrat, i això per les tempestes que començaran des de primera hora, pràcticament des del migdia. 16 de 7 graus, 21 a Vinaròs, un poc més baixes també cap a l'interior centre, 19 al Racó de Mus, 20 a la Plana Útil Requena, més altes si ens anem més cap al sud i sobretot a la Ribera Alta, la Costera i el Baix Segura, on avui els termòmetres passaran dels 25 graus. Avui les més altes, com ahir va passar al Baix Segura. Tot això es mantindrà esta setmana, però amb valors inclús un poc més baixos. Veurem que la temperatura demà dimecres baixarà i es quedarà amb temperatures primaverals pràcticament fins al cap de setmana. Així que una situació res pareguda al que hem viscut al mes d'abril i també marcada per les tempestes que avui encara les tindrem, sobretot cap a les comarques del nord. Tempestes que poden ser fortes puntualment, amb pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i granís de fins a les 2 centímetres de grandària, ratxes fortes acompanyant aquestes tempestes. Així que una situació perillosa. Ja a partir de l'una de la vesprada s'activaran l'avís groc en aquestes comarques. Fins ara no ha plogut molt, entre el 0,3 i el 1 litre per metre quadrat on ha plogut, i són per les tempestes que van tindre ahir i que encara estaven actives a primeres hores de la matinada. El que estem veient ara és el cel carregat de núvols cúmuls, cel a borreguets, núvols a cantarets, o sigui, pluja a cantarets, com diuen, aigua a cantarets, i això el que vol dir és que sí, que sembla que ja este cel d'este matí es pot avisar de que esta vesprada tornarà a ploure en molts punts. Cap a la costera també la situació marcada pels núvols a borreguets, per estos cúmuls, i també cap a l'Alcoià, és a dir, que pràcticament tot el territori amb esta nuvolositat de tipus de cúmuls. De vesprada, les pluges més fortes les trobarem cap al nord. Estem parlant de 10, 15, 20 litres per metre quadrat en 24 hores, és a dir, en tot el dia. Cap a les comarques centrals també podem tindre aquesta possibilitat de ruixats més puntuals i més dèbils, en tot cas. Este matí no, este matí encara estarem amb eixos cúmuls, amb ambient assolellat en general. Ja de vesprada és quan tornarà la nuvolositat de tipus convectiu, les núvols d'evolució que faran que apareguen aquestes tempestes, sobretot cap al nord i, com hem comentat, també puntualment a les comarques centrals, però al nord és on tindrem la situació més complicada. A la resta, ambient més carregat de núvols i un poquet més tapat en general. Si veiem què està passant és que tenim una massa d'aire fred amunt de nosaltres que encara es quedarà la resta de la setmana. Aquestes masses d'aire fred que s'espengen de la circulació del nord i que ens visiten així a la península, produint aquesta inestabilitat. I no només plourà avui, sinó, com estem dient, fins diumenge. I estem parlant de pluja que pot ser forta i, sobretot, més cap a l'interior i cap al nord, és on podríem veure en aquests pròxims 6 dies registres acumulats de fins als 100 litres per metre quadrat. Així que sí que serà una setmana plujosa. Demà dimecres, situació molt pareguda, serà més cap al nord on veurem aquestes tempestes també, encara que puntualment poden aparèixer en punts de prelitoral. Dijous, la jornada possiblement després del cap de setmana que hem tingut, més carregada i amb més possibilitat de pluja. Ja des de matí tindrem ruixats entrant per la mar i després els núvols d'evolució quan arribi tota aquesta energia de la mar a l'interior. I divendres, una altra jornada marcada per ruixats un poquet més puntuals i, de nou, més al nord. Temperatures, com podem veure, baixes. Entre les 12-10 graus al litoral, a Amàlia de mínima, 20-22. Ja sembla que tornem al mes d'abril un poquet amb aquesta inestabilitat i amb temperatures més baixes.
1: El món al revés. Gràcies, Antonio. Són les 8:40. Tenim moltes coses encara a contar-los. 14 espanyols, 13 passatgers i un membre de la tripulació estan en el creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts. Els fets han passat durant la travessia per l'Atlàntic Sud. Ara es contempla la possibilitat de desembarcar a les Canàries per a fer nous exàmens mèdics. Segons Sanitat, el virus es contagia per excrements de rates, l'aerosol que es respira i mossegades. D'ací uns minuts parlarem d'aquest virus que encara no té cura. Fem una pausa i de seguida tornem.
2: Som a punt.
3: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball.

0: qui fan comunitat i els qui creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
1: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
2: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
3: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina. Per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
4: Llocs sense cobertura.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
8: Apunt Ràdio.
9: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
10: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
9: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
10: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
9: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en València no tenim agravios, tenim greuges.
11: A base de bé.
12: A base de bé.
9: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta.
8: Apunt Ràdio.
1: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
13: Torna a la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
14: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
15: Són les 9:15, continuem amb les notícies del matí i esta és una de les imatges més destacades de les últimes hores. La de José Luis Ábalos, per a qui la Fiscalia no ha rebaixat la petició de condemna, 24 anys de presó. Mentre les defenses preparen ja els informes finals, l'exministre deixava este dilluns tot un seguit de titulars en l'esperadíssima declaració en el Tribunal Suprem. Madrid, Lucía Mas, bon dia.
16: Sí, ahir l'exministre José Luis Ábalos ho va negar tot, va negar cap irregularitat en el cas Coldo, admet la relació amb el seu exassessor, però assegura que desconeixia cap irregularitat. Denuncia un jutge mediàtic que diu ja s'ha jutjat públicament, reivindica la seva gestió durant la pandèmia i demana respecte a la seva presumpció d'innocència.
17: Esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. En 10 años han encontrado esto, 94.000.

0: ¿eh? Y yo he hecho las pruebas, las cuentas, me sale bastante menos. De 500 al mes. Esa es la media que me sale. Para el gran caso de corrupción de las mascarillas.
1: Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Toda esta intimidad tan reventada. Ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Ya es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
2: Y mientras tanto, la Audiencia Nacional continúa el JUI, el cas Kitchen, que investiga la suposada trama de espionaje al extresorer del PP, Luis Bárcenas. Después que el exdirector del CNI haya negat la implicació dels servicis d'intel·ligència, avui, Lucía, declaren diversos policies que van participar en els registres posteriors a la detenció del comissari Villarejo.
3: Sí, continua este JUI en les declaracions dels agents de la Policia Nacional que van participar en els registres del domicili i el despatx de l'excomissari José Manuel Villarejo. Allà és on es van trobar agendes, documents i gravacions d'àudio en què es va basar la causa. Les declaracions han sigut sol·licitades, entre altres, per les defenses de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el xòfer de Bárcenas o el mateix Villarejo. La defensa de l'excomissari ha qüestionat repetidament la validesa d'aquestes proves i la custòdia dels materials incautats. La sessió d'avui se centra en detallar com es van fer aquests registres, com va ser el dispositiu policial, què es va trobar, en quines condicions i com es va assegurar la custòdia. El tribunal vol reconstruir-ho per a determinar si es pot vincular directament Villarejo en l'operatiu de presumpte espionatge a Bárcenas. Així que avui, així, més perfil tècnic. Ahir el director del CNI va desvincular els servicis d'intel·ligència d'aquest operatiu i en 10 dies el dia...
2: Gràcies, Lucía. I avui, com cada dimarts, estem molt pendents del Consell de Ministres. De fet, està previst que s'aprove l'oferta pública d'ocupació. Redacció, Elena Riego.
4: Sí, una aprovació que arriba, això sí, sense l'aval dels sindicats que denuncien falta de transparència per part del govern per no haver compartit les xifres. Diuen, això sí, de la seva banda, el ministre Òscar López assegura que l'aprovació de l'oferta d'enguany serà clau per tal de digitalitzar la funció pública. També s'espera que avui s'amplie la llei de protecció als menors davant la violència. La nova norma contempla l'escolta als menors sense límit d'edat en processos que els afecten. A més, el nou text prohibeix la síndrome d'alienació parental i reforça que no es puga establir custòdia compartida en casos que representen perill per als menors.
2: Gràcies, Elena. I als centres educatius, col·legis i instituts, avui protestarà el professorat que, com saben, manté la convocatòria de vaga indefinida a partir del pròxim dilluns. Els sindicats consideren abusiva la proposta de la conselleria perquè tots els docents de batxillerat siguin servicis mínims. Sofia Rego, bon dia.
5: Així és, bon dia. Este matí, a l'hora d'entrar al col·le, ara a les 9 estan convocades a diverses escoles, a diversos centres educatius de tota la comunitat valenciana, concentracions del professorat per continuar amb aquestes jornades de protesta. Demanen un augment salarial que s'equipari el seu sou al de la resta de professorat a les altres comunitats autònomes, també un augment en la plantilla de professorat i la baixada de ràtios per garantir l'educació de qualitat en una situació que asseguren estan desbordats. Ja són moltes, com deia, jornades de protesta i continuaran sent-ho fins a este dia 11, quan serà la vaga de l'estudiantat. I per cert que ahir, com deies, la Conselleria d'Educació va anunciar que cap dels professors ni professores que impartissin classe a segon de batxillerat podrà fer vaga. Tots seran serveis mínims. Es va fixar ahir per garantir, diuen, l'accés en qualitat, en garanties de l'estudiantat de segon de batxiller a les proves d'accés a la universitat, a les EBAU.
2: Gràcies, Sofia. I precisament quan falta un mes perquè es facin aquestes proves de la selectivitat i també els exàmens de final de curs, moltes biblioteques municipals amplien els horaris per a facilitar l'estudi, en alguns casos fins a 24 hores. És el cas de Torrent. Amparo Martín, bon dia.
6: Bon dia, Amàlia. I si és, molts estuen en esta proves d'accés a la universitat d'ací a un mes, tu ho has dit, també qui estudia a la universitat, tots necessiten estudiar perquè els exàmens estan a la volta del cantó. Per això, ací a esta biblioteca del Centre d'Informació Juvenil de Torrent, obri les portes des d'esta setmana fins al 3 de juliol, des de les 8 del matí fins a les 3 de la matinada.

0: Els estudiants necessiten fugir de les distraccions de casa i també molts d'ells estudien millor per la nit. Per això fa que acudisquen a les biblioteques. Així, a Torrent, són dos els centres, Casa de la Cultura i este centre d'informació juvenil, on han obert aquestes portes, han fet aquesta accessibilitat per a que puguen estudiar. Aquest horari serà de dilluns a divendres i dissabte i diumenge també han fet un esforç en un horari extraordinari i obriran de 10 del matí a 10 de la nit. Tot per facilitar a aquests estudiants que estudien a última hora i aquesta espenta que necessiten per atraure millor nota.
1: Gràcies, Amparo. I la Policia Nacional busca una xiqueta de 5 anys sostreta pels seus pares biològics en un punt de trobada familiar a Oviedo. Busquem més dades a la redacció, Sònia López.
2: Sí, Amàlia, es tracta d'esta xiqueta, Miranda, té, com bé dius, 5 anys i vos podem contar que duia 18 mesos amb una família d'acollida. Tenia programades visites periòdiques amb els pares. Bé, doncs, durant l'última visita, fa uns dies, se l'endugueren sense autorització després de presumptament agredir l'educadora social que supervisava la trobada en un punt de trobada familiar. La reacció de la família biològica, que segons parells havia recorregut el procés d'acolliment, fou totalment inesperada, han afirmat des de la Conselleria de Drets Socials del Govern Astúria. La Policia Nacional ha posat en marxa un dispositiu de recerca i el Centre Nacional de les Persones Desaparegudes, que ha difós la imatge de la xiqueta, demana la col·laboració ciutadana per a trobar-la.
1: Gràcies, Sònia. I en pàgina econòmica, atenció a la xifra que acabem de conèixer fa uns minuts. Els 6 principals bancs espanyols, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja, han guanyat en conjunt més de 10.800 milions d'euros en el primer trimestre. Això és un 27,4% més que l'any anterior. L'últim a fer públic els resultats ha sigut el Sabadell, que ha guanyat durant el primer trimestre 347 milions d'euros, un 29% menys que en el mateix període de l'any anterior. Segons informa l'entitat catalana, això es deu a una reducció del marge d'interessos, a les menors comissions i als costos del nou pla de prejubilacions. I a Israel, avui està previst que passen a disposició judicial l'activista palestino-espanyol i el seu company brasiler, integrants de la Global Sumut Flotilla. És el termini que va establir diumenge el Tribunal de Magistrat d'Ashkelon d'Israel, que va decidir prorrogar la captura dels dos activistes durant 2 dies més. Els familiars asseguren que han patit maltractaments. Fem ara una breu pausa i tornem de seguida amb tota l'actualitat i l'anàlisi polític d'este dimarts. Fins ara mateix.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
2: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el pla més a prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
3: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
4: El sport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.

0: també.
1: Comentaves tu que atacava tot el món, no? I com feia aquesta declaració contra la UCO, a la que no era la primera vegada que qüestionava la seva investigació, òbviament, però sí que ha cridat un poc l'atenció el fet que no ha criticat precisament o ha deixat en un segon pla al Partit Socialista, és a dir, així com ha sigut molt vehement i molt clar en la seva crítica a la UCO, als investigadors, a la manera en què s'ha portat una investigació que segons ell el que busca sí o sí és incriminar-lo o imputar-lo qualsevol cosa, sí que d'alguna manera ha sorprès un poc el fet de no atacar directament al Partit Socialista, fins al punt d'arribar a dir, bueno, si lo dice el PSOE, serà així.
2: Este era un resum de tot el que va donar la declaració d'Àbalos d'ahir. Veurem quina és la decisió finalment del jutge. Recordem que la Fiscalia manté la petició de presó per als tres acusats, però que l'acusació del PP ha sol·licitat una rebaixa per a Víctor Aldama de 7 a 5 anys. Per cada delicte no demana més de 2 anys i, per tant, això li evitaria la presó a l'empresari. Què vos sembla esta petició, Julián?
0: Pues, lo que se está privando es la colaboración con la justicia. Y la verdad es que Aldama ha sido el que ha permitido y ha puesto todo el línea argumental de este caso de corrupción. Por lo tanto, si en algún caso la colaboración con la justicia es fructifica y tiene sentido y sirve para algo, este es un ejemplo claro de lo que es colaboración, porque sin Aldama este caso no hubiera salido a la luz.
1: Sí, però així una altra qüestió també que sorprèn, no? O que s'ha posat un poc en el focus, va una rebaixa més encara de la condemna, però finalment per una ordre de la Fiscal General de l'Estat no ha rebaixat aquesta petició de condemna, petició de presó, la qual, bueno, n'hi ha dues lectures, no? Una pot interpretar-se que d'alguna manera beneficia o està en sintonia en la línia del govern d'Espanya, o per una altra banda també cal llegir o cal plantejar que tampoc és una qüestió de deixar fora de presó a un delinqüent confesso, i més en aquests temes de corrupció tan greus.
2: Bé, evidentment, el testimoni d'Àbalos no va deixar indiferent ningú i la jornada d'ahir acabava amb múltiples reaccions polítiques de tot l'arc parlamentari. Les escoltem.
3: Des del govern diuen que és el temps de la justícia, però el PP i Vox apunten directament a Pedro Sánchez.
4: Sánchez al final era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero que ahora cada vez se hace más presente.
5: Saber quién es el X de esta trama de corrupción, yo no tengo ninguna duda que es Pedro Sánchez Castejón.
3: En Podem parlen no de cas Àbalos, sino de cas PSOE.
6: Es inverosímil que ni Pedro Sánchez ni nadie del Partido Socialista conociese las trapacerías y las andanzas de Àbalos.
3: Els socis de coalició reclamen l'agenda anticorrupció pactada amb el govern.
7: Esa agenda la tenemos que desplegar con toda la fuerza.
3: I l'executiu defen que el PSOE va actuar amb rapidesa i contundència amb Àbalos.
8: Ni siquiera una investigación judicial abierta, ni siquiera. Y ya el Partido Socialista les apartó de toda responsabilidad y de la militancia dentro del PSOE.
3: El ministre Bolaños ha presentat una denúncia al jutjat contra Víctor de Aldama per dir que li va oferir diners a canvi de silenci.
8: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. Ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho...
3: El demanda per difamació i vulnerar el seu dret a l'honor.
9: El 26 de novembre.
2: Era un resum de les reaccions dels diferents partits polítics a les paraules de José Luis Àbalos. Dos titulars per a tancar este tema.
0: El caso de Àbalos es el primer caso en el que se está juzgando el tema de las mascarillas. Vendrán más, pero hay que recordar de dónde viene y dónde empieza todo esto. Y es cuando estábamos confinados, había gente que estaba haciendo dinero y haciendo cosas ilegales mientras no se decretaba una obligatoriedad de las mascarillas. Recordad que se tardó 4 meses en tener mascarillas, ¿vale? Lo digo porque cuando vemos lo que se tarda en tomar una decisión frente a una tragedia, hay que recordar que aquí estos que estaban haciendo negocio con las mascarillas tardaron 4 meses en que en España hubiera mascarillas, y esto es solo el principio de una larga lista. Y luego el respeto a la justicia solo llega con Àbalos, no ha llegado ni con la mujer de Pedro Sánchez ni con su hermano.
1: No. I luego, després un recordatori, que és qui és Sánchez segurament no seria... Segurament no. Pedro Sánchez no seria president del govern ni secretari general del Partit Socialista. A partir d'ahir jo crec que el perjudici polític, des d'un punt de vista polític, al Partit Socialista i en concret i personalment a Pedro

0: Pedro Sánchez jo crec que és evident i no té un pas enrere.
1: Són les 9 i 12 minuts del matí. Notícia que acabem de conèixer. Baixa la desocupació. Segons informa Labora, ha baixat a l'abril en més de 2.400 persones a la Comunitat Valenciana respecte al mes anterior, cosa que representa una disminució del 0,8%. Actualment hi ha registrades vora 286.000 persones aturades a les nostres comarques. A Espanya, l'ocupació bat un nou rècord. Supera els 22 milions d'ocupats a l'abril. L'atur descendeix dels 2,4 milions de persones, la seva dada més baixa, atenció, en 18 anys. Li hem de preguntar a Julián per este tema. Julián, ¿són bones xifres o tens algun pero?
2: Són bones xifres. El dinamismo del mercado laboral es innegable y, de hecho, la verdad es que todo el impacto que estamos teniendo de la crisis laboral que sigue siendo vigoroso. Sí que es cierto que hay una cierta manipulación estadística al considerar como afiliado a la Seguridad Social y como no parado al que es un fijo discontinuo, que esta es una disfunción que creó Yolanda Díaz al principio de la legislatura y que hace maquillar los datos. Es poco comprensible que hay un mercado laboral que estadísticamente es tan vigoroso y la sensación general de la economía no sea tan positiva como se trasladan estos datos.
1: Me canviem radicalment d'assumpte i parlem de l'aeroport de Castelló, com saben, l'únic de gestió autonòmica al nostre territori i que inicia una nova etapa. Fa unes setmanes que ha pres possessió del càrrec la nova directora general, Raquel París, i hem aprofitat per a abordar amb ella el futur d'esta infraestructura única. Raquel, molt bon dia, benvinguda a les notícies del matí.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: Bé, no fa molt que ha aterrat, mai millor dit, en la direcció de l'aeroport. Quin és l'objectiu que s'ha marcat en esta nova etapa?
3: Bueno, l'objectiu, per supòs, de l'aeroport de Castelló té diferents, un objectiu bastant diversificat, no? Per una banda, el que volem és el creixement de les diferents rutes, dels passatgers, per supòs. Estem treballant sempre en esta línia a banda de diversificació, també pel que fa tot el tema de l'aeronàutica i diferents empreses que tenim basades aquí en l'aeroport. L'aeroport de Castelló, quan pensem en ell, no únicament hem de pensar en rutes i en passatgers, que també, que la nostra intencionalitat és creixement en aquest sentit, sinó que també tenim aquí basades diferents empreses, en el cas aeronàutic de manteniment d'aeronaus, també de reciclatge d'aquestes aeronaus i també en el sector aeroespacial tenim empreses basades en l'aeroport i el que volem és que aquestes empreses es consoliden aquí en l'aeroport de Castelló i que també vagin tenint un creixement i captant noves rutes, noves empreses i per tant un nou creixement i que siga un motor dinamitzador i econòmic i empresarial del nostre territori.
1: De moment, si no m'equivoque, les dades per al 2026 parlen de 16 rutes confirmades, 2.400 vols regulars i 400.000 places. És, de fet, l'operativa més gran de la trajectòria de l'aeroport de Castelló. Quines són les previsions en concret per a la temporada d'estiu?
3: Bueno, aixina com comenteu, a dia d'avui l'aeroport per aquest 2026 té la seva major operativa, l'operativa més gran planificada per aquesta anualitat. S'esperen que les xifres siguin molt positives, sense anar més lluny pensant i comparant les xifres del primer trimestre de l'any anterior respecte a les d'aquest any. L'aeroport ha crescut un 16,5%, això són unes xifres molt positives. Tenim que tindre en compte també que la situació actual en la incertidumbre internacional per causes per la guerra en la que ens trobem és una mica complicada, però de moment preveiem que els passatgers cada vegada es vagin incrementant més, que el tràfic es vagin incrementant cada vegada més i tenint en compte aquesta situació actual que el primer trimestre igual haguéssim registrat aquest increment de xifres és un aspecte positiu. Pensem que de cara a l'estiu pot continuar anant en esta senda de creixement i també, a banda d'això, tenim algunes operatives xàrter que operaran en l'aeroport de Castelló i, per tant, esperem que aquest creixement de passatgers sigui cada vegada més gran i que s'incrementi més.
1: Sobre els possibles efectes de la guerra, ahir mateix el vicepresident del govern, Carlos Cuerpo, manifestava una certa preocupació per l'escassesa de querosè. Hi ha alguna previsió de retallada de vols en l'aeroport de Castelló per la falta de combustible? Sí.

0: Bueno, nosaltres a dia d'avui estem ens trobem en una situació evidentment en preocupació, volem ser cautelosos en quant a este aspecte. Sí que és cert que nosaltres estem en constant contacte amb les diferents aerolínies que ens operen aquí a l'aeroport de Castelló. A dia d'avui continuem en total normalitat, no s'ha cancel·lat ninguna de les rutes que tenim previstes. A dia d'avui, de fet, en tenim 10 operatives. Progressivament s'aniran incorporant des de finals de maig fins a juliol les 6 que ens queden per arribar a este 16 total, i esperem que es mantinga d'aquesta manera. Estem atents al que pugui passar, però esperem que tota aquesta situació acabi el més pront possible per tal de seguir creixent en número de passatgers i per supost que transcorregui en la major normalitat. Com he comentat també, tenim una operativa charter prevista per aquest estiu i bueno, esperem que les xifres i que l'activitat siga cada vegada més gran.
1: Entre les noves rutes que s'esperen a partir de juny, destaquem en Manchester i Bolonya. Volia preguntar-li quines són les perspectives. N'hi ha alguna altra destinació en el radar?
0: Bueno, les perspectives, per supòs, són positives, no? Tot el que sigui incorporar noves rutes i dotar de més alternatives i més connexions a l'aeroport de Castelló sempre és un aspecte positiu. Treballem moltíssim en este sentit, estem oberts a diferents línies de treball. Sí que és cert que tenim cert especial interès en el mercat francès, Regne Unit, Països Baixos, les diferents possibilitats que puguem tindre d'expansió. Al final es tracta de posicionar-nos a nivell internacional, i cada vegada com més connexions puguem tindre, situar la província de Castelló en el mapa, i per supost també que estos diferents mercats en els quals volem treballar o en els que siga que se generen noves oportunitats per a la província i també com a emissora de turistes al nostre territori.
1: L'aeroport de Castelló és evidentment un punt molt important per a l'economia de Castelló. Parlem de diversificació, que és una altra, podem dir, de les marques de la casa de l'aeroport de Castelló. En quin punt està la captació d'empreses per al hub tecnològic de l'aeroport i quines novetats podem esperar en els pròxims mesos?
0: Bueno, com ja hem comentat, tenim diferents empreses basades en l'aeroport, però és fonamental aquesta diversificació. Com comentàvem, no únicament l'aeroport, quan pensem en l'aeroport de Castelló hem de pensar en passatgers, sinó que també en este hub tecnològic. Som la base de l'agència estatal europea, la Comunitat Valenciana, que tenim i generem, ajudem a les diferents start-ups al creixement en l'aeroport de Castelló. En la primera edició de l'ASABIC es van incubar aquí quatre empreses. Després, a banda, també s'han seleccionat les següents quatre i seran un total d'unes 12 empreses les que estaran basades aquí, les que col·laboraran en l'aeroport de Castelló de cara a l'ampliació de la seva forma de treballar, i és molt important de cara a la diversificació d'aquest aeroport.
1: Per últim, Raquel, volia preguntar-li sobre la SAC, sobre aquesta zona d'activitats complementàries. És un dels grans projectes d'expansió física de l'aeroport. Quin és el calendari concret amb què treballen?
0: Bueno, a dia d'avui estem treballant, per supòs, en les empreses que tenim consolidades aquí, per tal de que, si en el cas de que es vulguin ampliar, tenim una plataforma industrial construïda en la que poden ampliar-se, i poc a poc el que prevem en esta zona d'activitat complementària és que baix demanda de les diferents empreses que es vulguin instal·lar aquí en l'aeroport de Castelló, d'una forma ordenada i diversificada puguen anar implementant-se aquí en l'aeroport.
1: Bé, són les 9:21. Raquel París, nova directora de l'aeroport de Castelló, moltíssimes gràcies per estar ací en les notícies del matí. Acaba, com diem, d'agafar el lloc de directora de l'aeroport. Li desitgem moltíssima sort en el futur. Bon dia.
0: Moltes gràcies.
1: Bé, l'aeroport de Castelló, una infraestructura que, com han sentit, que en els últims anys ha alçat el vol. Per cert, el ministre d'Economia, com comentàvem en aquesta entrevista, s'ha pronunciat sobre la incertesa que afronta el sector aeri de cara a aquest estiu per la possible falta de querosè a causa del bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escoltem.

0: a surgir estas señales de escasez. Desde España tenemos un punto adicional de tranquilidad, puesto que estamos entre los países de la Unión Europea que menos dependen de la importación de queroseno. No hay que quitar ninguna posible medida de encima de la mesa, incluso medidas que piensen en la actual normativa que limita la capacidad de llenar los tanques de los aviones en aeropuertos que no son su aeropuerto de origen hasta un máximo del 10%.
1: Ja ho han sentit, Carlos Cuerpo admet la preocupació i demana que es prenguin mesures. Titular sobre esta qüestió.
2: Mayor preocupación en la ciudad de Valencia que en Benidorm, y me refiero. Mayor preocupación para los destinos que tienen turistas que vienen de muy lejos, que vienen turistas americanos, por ejemplo, es uno de los segmentos que más crece en la ciudad de Valencia. Aquí puede haber un problema este verano. Sin embargo, menos problema de los vuelos de más corto radio, como pueden ser entre Reino Unido y Alemania hacia la Comunidad Valenciana. A esta situación de encarecimiento se suma la inestabilidad en Irán y eso pues puede provocar al final un aumento del turismo en la Comunidad Valenciana, porque al final sea el mejor destino frente a otras alternativas que tienen los turistas que están más lejos y que, por lo tanto, el coste del queroseno puede ser
1: mayor. I hem de dir que el vicepresident Cuerpo fins i tot planteja limitacions en el repostatge. És una situació, en principi, prou preocupant, no?
3: Clar, el fet de... Això anava a comentar que ni el ministre ni la responsable de l'aeroport de Castelló, quan li has preguntat, realment estan negant o estan rebutjant aquesta possibilitat de la cancel·lació de vols per a aquest estiu, no? Julián parlava dels turistes que venen a Espanya, però així també n'hi ha una afectació que és la dels valencians o la dels espanyols que tenen reservats a lo millor vols per a viatjar este estiu i que de moment no sabem si segons evolucione el conflicte si podrà haver cancel·lació o no de viatges i de vols. Des de luego la situació és preocupant i el ministre no ho nega i per això lo de les limitacions, clar.
1: Parlem ara d'una altra qüestió que preocupa i molt, perquè si res no canvia, el pròxim dilluns, 11 de maig, el professorat de la Comunitat Valenciana anirà a la vaga. L'últim punt de fricció és la resolució dels servicis mínims. La Conselleria d'Educació contempla que tot el professorat de segon de batxillerat estiga de servicis mínims durant la vaga.
4: Consideramos que aquí hay una colisión de derechos fundamentales, como el derecho a la huelga y el derecho a la educación. Y creemos que con esta medida se pueden conjugar perfectamente estos dos derechos sin menoscabar, por supuesto, los derechos de ninguna persona. Pero claro, nosotros tenemos que velar por el alumnado y ese alumnado estaba ahora muy nervioso, muy sensible, por razones obvias que no tengo yo que explicar.
1: Bé, són les declaracions del secretari autonòmic d'Educació. Res fa preveure, de moment, un acostament de postures entre sindicats i conselleria.
2: No, desde luego que nada, pero error garrafal de los sindicatos no darse cuenta de que el factor en segundo de bachiller es completamente distinto que el resto de la...
3: Yo creo que error no es, pero bueno, yo creo que es intencional.
2: Sí, sí, es intencional, pero al final lo que estás creando es una animadversión frente a la educación pública y yo creo que no es positiva. Y luego hay una cuestión muy básica, ¿vale? Y es que el presupuesto de la Generalitat son 32.000 millones de euros. Lo que piden los sindicatos tiene un coste de 2.400 millones de euros. Estamos hablando de que están pidiendo el 7,5% del presupuesto de la Comunidad Valenciana. ¿Quién lo puede pagar eso? Solo hay una persona que puede pagarlo.
3: De tota manera, la previsió que va fer en un principi la conselleria quantificant precisament la pujada de sou que demanaven els professors era d'entre 300 i 500 milions d'euros. És a dir, ahir passem a ja una previsió de 2.400 milions que no s'ha desglossat i no sé jo a què correspon. És a dir, jo crec que també l'estratègia de la conselleria i enmig de tot això, la conselleria va dir que tractaria de fer una proposta salarial, econòmica, als sindicats. És a dir, jo crec que també estem veient així la fluctuació un poc de la conselleria que sincerament no sap què fer. Per què no sap què fer? Perquè, òbviament, no n'hi ha diners. Però això, des d'un punt de vista polític, és absolutament incoherent amb la negativa del Consell a assumir o a acceptar una millora del finançament que proposa el govern d'Espanya, que se podrà criticar, que estarà pensat per altres autonomies i no per a esta, que és insuficient. Tot això és correcte, però quan a tu t'han posat damunt la taula una previsió de diners que has dit directament que això per a tu no te soluciona res, crec que d'alguna manera posar l'exemple ara de l'infrafinançament des d'un punt de vista polític no és coherent.

0: que des d'un punt de vista pràctic, evidentment, no n'hi ha diners.
1: No, però és que no és una qüestió d'estratègia política, és una qüestió de que no és factible. No se pueden pagar 500 milions d'euros. No hay dinero.
0: O sea, ja, però no se puede. 500 milions d'euros o 2.400 milions d'euros?
1: Ni los 500 ni los 2.400. Es decir, para poder hacer un incremento salarial como el que se está planteando, hace falta tener fondos. Y por lo tanto, si hay una manifestación, si hay una protesta, habrá que dirigirla hacia aquel que no da fondos para tener esa subida salarial. Y luego habrá que decidir si tuviéramos...
0: Però qui no dona fons? Perquè els sindicats te podrien dir, ja, és que el govern ha plantejat damunt la taula, encara que insistís, que no deixa de ser un full en blanc, en el sentit que no tenim diners sobre la taula, però bueno, tenim un paper damunt la taula per a millorar el finançament i el Consell ha dit que no. Vull dir, no és una qüestió de que el Consell no tinga diners o no tal, és una qüestió també de prioritat política. És a dir, la prioritat política, quan tu governes, el que fas és una prioritat de les despeses. I una qüestió és que digues, no, jo com a Consell, jo com a govern, entenc que als professors no se'ls ha de pujar el sou. Això és un argument que és legítim, però no és el que s'està dient. S'està dient que no tinc diners. Si no tens diners, governar és prioritzar, i jo crec que n'hi ha diners per a unes coses i per a altres no. I això no és el que s'està defensant.
2: Està clar que les postures...
0: I en tot cas també pots plantejar una proposta que no puja a 500 milions, sinó que se quede enmig, però és que no tenim una proposta de la conselleria tampoc damunt la taula.
2: Les postures estan molt distanciades en aquests moments. Veieu així d'este conflicte ràpidament?
1: La verdad es que el conflicto creo que va a tener muy corta duración. No creo que la huelga indefinida que han planteado vaya a alargarse en el tiempo, porque no creo que los funcionarios vayan a aguantar una huelga dura, sinceramente.
2: No.
0: Jo tampoc sé quant, sincerament no sé quant aguantaran, però sí que és cert que així estem parlant de que n'hi ha 4 sindicats convocants de la vaga, és a dir, no únicament ni tan sols el sindicat majoritari, sinó que el sindicat majoritari i la resta pràcticament de sindicats, n'hi ha un suport majoritari entre el professorat i clarament fins i tot se plantejava com a opcions des de l'11 de maig o des del 25 de maig i majoritàriament s'ha triat 11 de maig, és a dir, jo crec que voluntat d'alguna manera fer vaga, reivindicar aquesta pujada i anar fins a on se puga anar, jo crec que sí, que és un problema des d'un punt de vista polític per al Consell, també.
1: No, però perdona que t'emenda una cosa. El suport majoritari de los sindicatos, eso no es del professorado. Es que no tiene nada que ver. Es que luego cada uno tiene que decidir...
0: Bueno, pues ya veurem qui fa vaga, ¿no? Entonces, hay una
1: cuestión que tenemos que ver cada día qué porcentaje real de empleados renuncien a su sueldo diario.
0: Però això és una qüestió que s'haurà de veure dilluns, però la convocatòria la fan sindicats, no la fan professors individuals.
1: Sí, no, està clar que totes les convocatòries les hacen los sindicatos y no las hicieron durante los últimos 8 años, porque ninguna de las reivindicaciones...
0: Clar que se van fer protestes durant els 8 anys, vull dir, qui diga que no se van fer protestes és que no estava cobrint la secció d'educació, sincerament. I les protestes més greus per part del sindicat majoritari que se dia que era de compromís.
2: De seguida seguim parlant d'esta qüestió, de seguida anirem també en directe per a veure les primeres protestes que ja estan produint avui en el sector de l'ensenyament, però abans hem d'anar en directe a les Corts. Està a punt de començar la Junta de Síndics precisament un dia després de la polèmica que ha alçat l'anunci de finalització de la Comissió de la Dona. Carme Domingo, bon dia.
3: Bon dia, sí. La Comissió d'Investigació de la Dona a les Corts té ja data de finalització. Serà el 27 de maig. El grup popular i Vox, amb majoria a la mesa, ha decidit posar punt final als treballs d'esta investigació després de 12 sessions. Consideren que hi ha material suficient per extraure conclusions. Per contra, l'oposició d'Esquerres parla de tancament en fals i posen el focus en dos absències, les dels dos principals investigats en la causa, les conselleres Salomé Prades i el seu número 2, Emilio Argüeso. El Partit Popular retrau que no ha comparegut cap membre del govern central. I mentre una comissió d'investigació es tanca, conclou, avui així comença a caminar la comissió d'investigació del residencial Les Naus d'Alacant. Avui serà la sessió constitutiva, s'establirà el pla de treball i també l'ordre dels compareixents. Vox demana que comparega l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, i des de l'oposició d'Esquerres, Compromís i Grup Socialista demanen també la compareixença del president de la Generalitat i de la vicepresidenta Susana Camarero.
2: Gràcies, Carme. De seguida analitzem aquest tema, però ens hem d'anar ràpidament amb Sofia Riego, perquè a les portes de

0: Tots els centres educatius ja hi ha en marxa protestes del professorat en contra del que qualifiquen falta de voluntat de diàleg per part de la Conselleria d'Educació, Sofia.
1: Així és, els han convocat els sindicats i cada claustre s'ha anat organitzant al llarg del matí per convocar concentracions com esta de les plantilles del professorat d'instituts, de col·legis, de tota la comunitat valenciana. Protesten en el marc d'aquestes jornades de protestes abans de la vaga del dia 11. Demanen una equiparació salarial respecte a la de companys d'altres comunitats autònomes, també més professors a les plantilles i una baixada de les ràtios a les classes. És tot per garantir i millorar l'educació pública de qualitat i tot després que ahir la Conselleria d'Educació fixarà els serveis mínims per a esta vaga del dia 11, uns serveis mínims en els que el professorat de segon de batxiller no podrà fer vaga. Tots els professors i professores seran serveis mínims, asseguren, per garantir que l'alumnat de segon de batxiller arribi a l'EBAU en condicions. Avui, al respecte d'això, hi ha una reunió a la una en Conselleria. La Conselleria es reuneix amb els sindicats que no estan conformes amb aquests serveis mínims.
2: No me parece mal porque...
3: Eso está claro, nosotros fa por els pares que més que treballem els dos, el tindre que quedar en el xiquet, buscar ajuda en els allaios o algun familiar és un rotllo vital.
0: Bé, preocupació entre les famílies, veurem si hi ha un acostament de postures entre conselleria i sindicats en aquesta reunió que ja ha convocada. Comença contant la nostra companya Sofia a partir de la una del migdia. Parlem ara de la comissió d'investigació de la Dana a les Corts. Comentava abans, Carmen Domingo, que el 27 de maig serà l'última sessió d'esta comissió. Així ho han acordat PP i Vox. La comissió, per tant, encara sense haver escoltat dos testimonis, el de la exconsellera de Justícia, Salomé Prades, i el seu número 2, Emilio Argüeso, que recordem són els dos únics imputats en la causa. Com interpreteu esta decisió, Julián?
4: Pero hay unos cuantos más que no han venido, ¿no? Teresa Rivera tampoco ha venido, ¿no? Y Pedro Sánchez tampoco ha venido, es decir, creo que...
5: Pero els han citat. Una altra qüestió és que la persona no vulgui anar i no tinga l'obligació d'anar, però que ni tan sols hagin citat.
4: Yo la verdad es que las comisiones de investigaciones son juicios paralelos al respecto de tal. Se ha investigado, se cierra, no hay más.
5: Bueno, yo creo que sinceramente qui porta la comissió, qui presideix la comissió, s'hauria de preguntar al final per què ha servit una comissió que, insistís, ha citat, per exemple, a l'expresident de la Generalitat quan, segons la justícia, no tenia cap responsabilitat, i és una comissió que no ha citat els principals, en principi, responsables al front de la gestió, i seria això, no té cap sentit. I després preguntar-se si el que té sentit és que hagin tret més informació de la comissió convocada al Congrés dels Diputats que no de la de les Corts Valencianes. Això és el que crec que s'hauria de reflexionar.
0: Bueno, el cas és que si no canvia, la comissió aprovarà l'oposició.
6: Es una comisión de investigación completamente trufada de irregularidades, se incumple de manera constante las normas que regulan su funcionamiento.
7: Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro y ahora vemos el mismo modus operandi.
8: No conozco a nadie del Gobierno de España, a ninguna agencia estatal del Gobierno de España que haya venido y se les ha citado a todas. Y la respuesta que nos han dado es que no tienen obligación legal alguna de venir.
0: Ja ho han sentit, acusacions molt greus per part de l'oposició que parla d'irregularitats en esta comissió i que fins i tot l'arriba a comparar amb la comissió d'investigació del metro.
4: Sí, bueno, pues porque es el juego político en el que han estado metidos desde el principio de la Dana, y yo vuelvo otra vez al principio y a recordar una situación. Es decir, aquí se está juzgando todo por una velocidad de reacción en un día, ¿vale? Y hubo 230 muertos, y hay otro caso hace 6 años, que fue la pandemia, en el que se tardaron 4 meses, mientras estaba haciendo y lucrándose los ministros con las mascarillas, en reaccionar hacia una decisión, por ejemplo, de poner y de avisar a la sociedad de que tenía que tener mascarillas. Resultado, 10.000 muertos en la Comunidad Valenciana.

0: Lo digo porque, bueno, por poner en dimensión cada uno de los casos que ha habido de catástrofes naturales o sobrevenidas en nuestro territorio.
1: Però què vols insinuar? Que la DANA no té la gravetat suficient o l'entitat suficient per a ser investigada a les Corts
0: no,
1: en una
0: no,
1: comissió?
0: No digo que no tenga la gravetat suficient.
1: Que s'haja d'investigar una cosa, crec que no quita per a investigar l'altra també.
0: Però és que l'altra no s'ha investigat.
1: Bueno, però això se pot denunciar en el seu moment. És a dir, me sembla molt bé denunciar així que no s'hagi investigat la pandèmia, però això vol dir que està justificat no investigar també el
0: fins al final? No, digo que si hi ha un any i medio
1: investigant-lo. És que aleshores no té res a
0: veure. Però no és cierto que no s'hagi investigat, s'ha investigat. ¿Cuánto tiempo más hay que investigarlo?
1: Però a tu te sembla normal que no s'hagi escoltat ni tan sols o per a dir...
0: A Teresa Rivera en València després de ser això?
1: I me sembla molt malament. Jo penso que les persones del govern central haurien d'haver anat, encara que no estiguin obligats legalment, jo sí que penso que haurien d'haver anat a la comissió de les Corts, clar que sí.
0: El que podia haver petat el botó per a que l'exèrcit hubiera llegat al primer moment no és...
1: Però de la mateixa manera que jo critique que els representants del govern central no hagin anat a la comissió, reclames per la comissió de les Corts, també critique que la comissió se tanque en fals, sincerament. Crec que se pot criticar les dues coses, sinó una sí i l'altra no.
0: No, sí, jo no digo que no, simplement pongo en dimensió dos eventos...
2: Taula, en qualsevol cas, estarem atents a aquestes conclusions que arriben d'aquesta comissió d'investigació sobre la DANA a les Corts. Són les 9:38 i amb la recta final de curs, moltes biblioteques municipals amplien horaris perquè tot l'estudiantat que ho necessite pugui treballar en un espai tranquil i amb el silenci garantit. En una de les biblioteques de Torrent està Amparo Martín. Amparo, bon dia de nou.
3: Hola de nou, Amàlia. Així és, esta biblioteca està pràcticament plena des que fa només poc més d'una hora que ha obert les portes. És la Casa d'Informació Juvenil de Torrent i és una de les dues biblioteques que així a la ciutat de Torrent obrin des d'esta setmana amb un horari especial. Fins al 3 de juliol, des d'ahir, obrin des de les 8 del matí fins a les 3 de la matinada. Un horari interromput i d'ací a un ratet vos contaré qui ve i per què ve a aquestes biblioteques de Torrent.
2: Gràcies, Amparo. De seguida tornem amb tu per veure quines són les impressions que pensen els estudiants que estan ahí estudiant a les biblioteques. Són les 9:39. Fem l'última parada per a la publicitat. De seguida tornem així a les notícies del matí. Fins ara.
4: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A.Ràdio. De tu a tu.
5: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
6: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
7: El 9è Feminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en feminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
5: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
8: Amb un equip de gala, punta a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punta a punt. L'esport ben contat, punta a punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
8: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: Nou i 41, acabem ja els...

0: Últims nus de les notícies del matí i parlem d'una qüestió que ens avançava abans la nostra companya Elena Riego. El Consell de Ministres reunit a esta mateixa hora té previst aprovar l'ampliació de la llei de protecció en processos que els afecten. Què vos sembla este canvi a la legislació?
1: A priori bien. Tiene muchos matices, ¿vale? Lo primero es que, y además en una entrevista aquí en las noticias del matiz se abordó el tema, el problema es que los juzgados necesitan un volumen de psicólogos mucho mayor del que tienen para poder, estas circunstancias, poder analizarlas bien. No es lo mismo hablar y que declare un mayor de edad de 30 años que un chaval, un niño de 8 años, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay que saber entender ese lenguaje y, por lo tanto, los recursos, cuando decíamos antes de dónde hay que destinar los recursos, pues hay que ver hacia dónde habría que destinarlos, y la psicología y la salud mental es una cosa fundamental. Entonces, a priori bien, pero para que un niño de 7, 8 años pueda declarar en un caso de estos, hace falta una serie de medios, no solo el autorizarlo, sino que hay que dotarlo de medios.
2: Bueno, però primer la llei i després la garantia d'aplicació d'aquesta llei, no? Jo penso que també a priori una qüestió és escoltar i una altra qüestió és fer el que diga el xiquet, que crec que jo no estem parlant d'això, però escoltar jo crec que sempre, i més en aquests casos crec que és important, però sí que, com diu Julián, amb cura, perquè són casos delicats, s'ha de protegir també l'interès del menor i que no pugui ser d'alguna manera o patir o durant aquesta declaració, en fi, que d'alguna manera també per als xiquets aquestes situacions, òbviament, els colpegen molt, els impacten molt, i crec que és una qüestió que s'ha de garantir la seva protecció, el seu benestar durant aquest procés.
0: Estarem atents a com es plantegen aquests canvis en la nova norma, però ens anem a l'Audiència Nacional. Avui té lloc allí una altra sessió del cas Kitchener. Està prevista la declaració de diversos policies que van participar en els registres després de la detenció de l'excomissari Villarejo. Madrid, Lucía Mas, bon dia de nou. Bé, sembla que tenim problemes amb la connexió a l'Audiència Nacional amb la nostra companya. Anem a posar este tema sobre la taula, de seguida vos donem la paraula, però anem a recordar, primer de tot, les paraules de l'excap d'intel·ligència que negava d'esta manera que el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, tinguera res a veure amb esta operació. Bé, sembla que tampoc tenim aquesta declaració. Primers titulars sobre el cas Kitchener. Què aporta aquesta declaració a la causa?
1: Bueno, la verdad es que bueno, pues desmiente un poco la versión anterior y a mí la reflexión que hago es de otra índole y un poco más con perspectiva. Es decir, ahora estábamos hablando de si la comisión de la Dana se cerraba en falso o no se cerraba en falso de una cuestión ocurrida hace menos de 2 años. Estábamos hablando antes del principio del programa sobre el caso de corrupción del PSOE en los años 18, 20, 22 y estamos hablando ahora en el 26. Ahora el Kitchen estamos hablando de una época todavía anterior. Creo que la velocidad de la justicia en estos casos pues no es la que toca, y estar ahora hablando del caso Kitchen me parece que se han pasado muchos años, y luego además hay dos tipos de condena: está la condena judicial, que hay que seguirla, está la condena política. En el caso de Kitchen, el PP la condena política ya la tuvo porque perdió el gobierno y hubo una moción de censura defendida por Ábalos que acabó con su gobierno, y en los otros casos estamos todavía pues en el caso de los juicios. Yo creo que me cuesta tener que estar hablando de casos tan antiguos cuando tenemos cosas tan recientes.
0: I ara sí, me diuen els meus companys que podem recuperar aquestes declaracions de l'excap d'intel·ligència ahir en l'última sessió del cas Kitchener. L'escoltem.
3: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna sobre el caso en el que se me está preguntando. Y ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
0: Bé, Félix Sanz Roldán negava d'esta manera que el CNI tinguera res a veure amb esta operació.
2: Era una declaració, a més, molt contundent, a deixar clar que això seria il·legal, però jo crec que d'alguna manera la sorpresa haguera sigut que haguera confirmat que el CNI estava...

0: darrere d'aquest espionatge a Bárcenas, a l'extresorer del Partit Popular, que insistís que per molt que siga una cosa molt antiga, jo coincidís que en Julián, que els temps de la justícia segurament no són justos per a ningú, però no deixa de ser un cas greu. Per a contextualitzar, s'està parlant d'una operació policial dirigida per a vigilar a un dirigent aleshores del Partit Popular per la destrucció, per a destruir proves que podien d'alguna manera incriminar al partit. No? Jo crec que recursos de l'Estat fins i tot per a una operació així és una qüestió totalment, vamos, ja no il·legal, sinó molt, molt, molt greu.
1: Sí, però és que és tan sumament lento que mientras estamos juzgando, se está juzgando la corrupción del PP de la época de Rajoy, el que defendió y el que tumbó, le ha dado tiempo a ser corrupto, presuntamente, le ha dado tiempo a tener su caso en Mascarillas, que es el primero de todos los que se van a juzgar con respecto a Ábalos y Koldo, y con posibilidad de que llegue al número uno, y todavía estamos en esta fase. Diferencias, y simplemente un matiz. Las responsabilidades políticas. En el caso de Mariano Rajoy, perdió una moción de censura.
0: Pero no va a asumir en ese momento la responsabilidad política, también se ha de decir.
1: Sí.
2: Sembla que podem recuperar aquesta connexió a la nostra companya Lucía Mas, a l'Audiència Nacional. Com diem, està prevista la declaració de diversos policies que van participar en els registres després de la detenció de l'excomissari Villarejo. Lucía, conta'ns.
3: Sí, en este cas continuen les declaracions dels agents de la Policia Nacional que van participar en els registres al domicili i al despatx de l'excomissari José Manuel Villarejo. Allà es van trobar agendes, documents, memòries i gravacions d'àudio en què es va basar esta causa. Les declaracions han sigut sol·licitades, entre altres, per les defenses de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el xòfer de Bárcenas, o el mateix Villarejo. La defensa de l'excomissari ha qüestionat repetidament la validesa d'aquestes proves i la custòdia dels materials incautats. I la sessió d'avui se centra en detallar com van ser aquests registres, com va ser el dispositiu policial, què es va trobar, en quines condicions i com es va assegurar aquesta custòdia. El tribunal vol reconstruir-ho per a determinar si es pot vincular directament Villarejo en l'operatiu de presumpte espionatge a Luis Bárcenas. Així que avui, dia de perfil més tècnic així, ahir l'exdirector del CNI va desvincular els servicis d'intel·ligència d'este operatiu i en 10 dies, el dia 14, començaran les declaracions dels acusats, entre ells de l'exministre de l'Interior.
2: Gràcies, Lucía Mas, per aquesta última hora sobre el cas Kitchen. Són les 9:49 i tornem a la redacció, perquè a aquestes hores s'està produint l'acte de benvinguda a Borja Sémper després de 10 mesos de baixa per un càncer. Elena Riego.
4: Així és, en aquest acte de benvinguda ha intervingut Núñez Feijóo, que ha assegurat que la tornada de Sémper a la vida política és clau per diversos motius. Núñez Feijóo també ha aprofitat per atacar el govern. Diu que només cal llegir els titulars dels últims mesos per a constatar la degradació de l'executiu i assegura que Sémper serà clau per a lluitar contra això. Assegura que és el moment de que el poder recupere el poder.
5: Tard. Que la degradación de la vida política española se normalice. Hay que impedir que nuestro país se acostumbre a la corrupción, a la mentira y a la incompetencia.
2: Bé, Feijóo parla de degradación de vida política. ¿Qué vos semblen estas palabras?
1: Cuando lo hemos comentado también al principio, cuando para el caso de Ábalos se pide respeto a la justicia y el Tribunal Supremo tendrá que dictar, pero sin embargo para otros casos que afectan directamente al entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como es el caso de su mujer, es el caso de su hermano, hay un ataque directo a la justicia, incluso con acciones por alguien tan sospechoso como el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Por lo tanto, la verdad es que claro que hay una degradación enorme, brutal.
0: Sí, jo coincidís totalment en Julián. És evident que el clima al qual hem arribat, és a dir, dia sí, dia també tenim titulars, bueno, ara perquè tenim els judicis, però la prèvia de les investigacions, és a dir, jo crec que al final entre la ciutadania pot calar aquesta sensació de que, tan perversa, no? De que tots són igual, tots els polítics fan el mateix i tots els polítics furten. No? Jo crec que d'alguna manera l'actualitat corrobora, confirma, entre cometes, aquesta percepció social que crec que no ajuda evidentment a la confiança.
2: Dos homes vinculats al robatori d'una òptica de Novelda. El 27 de març els dos van entrar a l'òptica mentre un simulava ser un client, l'altre furtava ulleres per

0: valor de més de 1.000 euros. Els dos tenen antecedents i els havien detingut dies abans per una desena de furts en comerços d'esta localitat del Baix Benalopó i també d'Aspe. Una de les treballadores va intentar evitar el robatori i va resultar ferida. I el 15 de gener, Aureliano Méndez s'hicia des de la Marina de Gandia per a portar el seu veler a Guardamar del Segura, però Harry es va interposar en el seu camí. El van localitzar 12 dies després, prop d'Algèria. Àngel Hernández, bon dia. Parlaràs de seus moments amb el protagonista d'esta història, no?
1: Bon dia. Sí, estem a l'espera que arribi d'un moment o un altre perquè ens conte exactament què va passar aquell dia. Li diuen Aureliano Méndez, té 69 anys, és veí de la Font d'en Carròs, i aquell dia s'alça, va desdijonar a casa i se'n va vindre així fins a la Marina de Gandia amb un objectiu: canviar d'amarratge, és a dir, anar-se'n d'este port per a anar al port de Guardamar del Segura. Ell tenia un pla. El pla era anar vorejant la costa en el seu veler. Però què passà? El que passava va ser el temporal Harry, vents de fins a 130 km per hora i ones de 5 i 6 metres. El cas és que va perdre el rumb, es va desviar, va quedar a la deriva, el donaren per mort fins que una avioneta, 12 dies després, una avioneta de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, el va veure, el va localitzar de casualitat i una embarcació de càrrega finalment el va poder rescatar. Avui hem quedat així, en la Marina de Gandia, perquè ens conte tot el que va passar en el seu veler. Un veler que es va quedar sense motor, que es va quedar sense ràdio, que es va quedar sense GPS i que es va quedar sense poder carregar el mòbil. Avui ell ens conta com va ser tot allò perquè està viu per a contar-ho a Punt Notícies.
0: Sí, estem esperant Àngel en Candeletes, que és el que te conta. I se, home, la veritat és que una història rocambolesca per a mi. La història, la notícia de l'any. T'imagines estar sense rumb 12 anys i sobretot sobreviure?
2: Yo no quiero criticar, pero tenéis seguro de que está, ¿no? Digo, porque a ver si se va a perder que tengáis la entrevista. Pero bueno, a mí me encantaría, o sea, perderme 12 días en el mar, y me parece una historia preciosa. No entiendo por qué el sistema de GPS no funciona en los barcos, porque creo que esto es una de las cuestiones que las embarcaciones tienen para poder localizarse. Y bueno, es una versión de me fui a Port Tabaco y me perdí, y acabé en Argelia.
0: Y a mí es que en este caso la ley de Murphy no va a fallar. Todo el que podía ir mal va a ir pitjor encara, no?
3: Sí, jo fer lo de dir que m'encantaria.
0: Exacte, jo no m'agradaria estar en la seva pell.
3: D'alguna manera, segurament, no ha sigut la millor experiència de la seva vida, però la lliçó és compte amb el mar.
0: Bé, són les 9:54. Tornem a la biblioteca de Torrent, amb horari ampliat durant l'època d'exàmens. Amparo Martín, conta'ns.
4: Amàlia, molt ha canviat el panorama de fa només una hora ara, perquè realment queden molt pocs buits així a esta biblioteca, a la biblioteca Metro de Torrent. Saben que n'hi ha dos biblioteques, la Casa de la Cultura i esta d'ací, i han fet un horari, han ampliat l'horari des de les 8 del matí fins a les 3 de la matinada. A més, és un horari ininterromput que afavorís molt a aquesta estudiantat. Hem parlat amb ells i ens conten pues, això que la veritat és que ese, que no tanquen a migdia afavorís molt l'elecció de vindre a esta biblioteca d'ací. Els caps de setmana també amplien l'horari de 10 matí a 10 de la nit, i és que estos estudiants se juguen molt perquè els exàmens estan ací a la volta del cantó. Molts són opositors, altres estan estudiant segon de batxillerat i s'enfronten a les proves d'accés a la universitat en només un mes. També n'hi ha persones que estan estudiant graus de formació professional. El cas és que tots tenen els exàmens en menys d'un mes i han d'aprofitar el temps perquè diuen a casa es distrauen, i així diuen que l'ambient de tots els companys estudiant es motiva per a seguir estudiant.
5: La gent que n'hi ha és molt tranquil tot, i els horaris que n'hi ha són molt bons, s'adapten a tot, i jo estic estudiant unes oposicions i és el millor que podia haver fet.
6: És mucho más tranquilo, te concentras mejor, el ambiente te motiva más a estudiar, a estar concentrado.
7: El horari, o sea, no és partit i és algo que ajuda molt, que si estudio jo a casa, vamos, no faig gens.
0: Bé, 9:56.

0: Seguim molt pendents de les notícies que arriben des d'Oviedo. La Policia Nacional busca una xiqueta de 5 anys sostreta pels seus pares biològics en un punt de trobada familiar d'esta ciutat. Busquem més dades a la redacció. Sònia López.
1: Així és, Amàlia. De fet, el Centre Nacional de Persones Desaparegudes ha difós la imatge de la xiqueta de Miranda de 5 anys a través de les xarxes socials i demana la col·laboració ciutadana per a trobar a la xiqueta. Els podem contar que esta xiqueta duia 18 mesos amb una família d'acollida i tenia visites periòdiques amb els pares biològics. En l'última trobada fa uns dies se l'endugueren sense autorització després d'agredir suposadament l'educadora social que estava supervisant i s'ha trobada. Una reacció que, segons la Conselleria de Drets Socials del Govern Astur, va ser totalment inesperada. A hores d'ara, la Policia Nacional ha posat en marxa un dispositiu de recerca per tractar de localitzar la menuda.
0: Gràcies, Sònia. I tenim encara poc més de 2 minuts per a parlar d'un altre front polític. En concret, l'estratègia de Vox contra el procés de regularització de persones migrants que passa ara per presentar mocions en contra en tots els ajuntaments. Torrent, de fet, ha sigut un dels primers municipis on s'ha registrat esta moció. Els d'Abascal lo dicen al col·lapse dels servicis públics. Què te sembla?
2: Hay dos partes. Una, el rechazo a los inmigrantes, que eso, bueno, pues la postura política de cada uno tendrá que ver. Y luego está el tema del colapso de los servicios públicos, que es una cuestión evidente. Es decir, la falta de planificación en este proceso y la crispación que se ha generado con las colas denota unas ganas de convertir las colas y convertir el proceso en un problema. Por lo tanto, eso, la primera parte está mal gestionada. Y luego el tema de la regularización, hay que hacer una reflexión muy profunda. Y yo creo que la podemos hacer sobre qué tipo de inmigración queremos y cómo queremos regular la inmigración.
0: Creo
2: que la
0: regularización masiva electoral no la vemos en esta estrategia de Vox.
3: Bueno, jo penso que sí que té rèdit electoral. De fet, el Partit Popular se suma a aquest discurs perquè tenen aquestes internes que, òbviament, plantegen que és positiu o que té un rèdit electoral el fet de traure el tema de la immigració. El que passa que, per a mi, el Partit Popular s'equivoca assumint el concepte de prioritat nacional quan el que defensa el Partit Popular no té res a veure amb el que defensa Vox, perquè Vox està plantejant espanyols primer i el Partit Popular està defensant en funció de l'empadronament, que no té res a veure. La qual cosa que crec que des d'un punt de vista polític confundir-se, no sé quin pot ser el rèdit, perquè, com dic, si el tema de la immigració té rèdit electoral i els immigrants no, al final pense que el rèdit serà més per a Vox.
0: Recordem que avui registraran la moció a Borriana i dimecres ho faran a l'Ajuntament d'Alacant. Bé, ja no tenim temps per a més. Noa de la Torre, Julián Larraz, gràcies per estar ací. Arriben, recorden ara, els companys de l'equip de Connexió Comunitat Valenciana i en la ràdio arriba ara el butlletí informatiu i el programa Amunt i Avall. Nosaltres ens veiem demà a partir de les 7. Que passen un molt bon dia. Adéu.
4: Són les 10 del matí.
5: A punt. Notícies.
4: Baixa la desocupació. Segons ha informat, Labora ha baixat el més de 2.400 persones a la Comunitat Valenciana a l'abril respecte al mes anterior. Això representa una disminució del 0,8%. Actualment hi ha una xifra inferior a les 286.000 persones desocupades a les nostres comarques per primera vegada des de l'agost del 2008. Toni Cano.
6: El sector on més ha baixat l'atur respecte al març és l'agricultura, més d'un 1,5%. La desocupació sols ha pujat l'atur en el col·lectiu sense ocupació anterior, vora 1,8%. La desocupació ha baixat més en homes, 1,12%, que en dones, un 0,66%. Ara bé, s'ha registrat la millor dada per a un mes d'abril de tota la sèrie històrica, des del gener del 2007, d'atur registrat de dones menors de 30 anys, menys de 19.300. Pel que fa a la Seguretat Social, ha crescut el nombre de persones afiliades en més de 16.000 i se superen els 2,28 milions, un nou rècord d'afiliació a la Comunitat Valenciana. En tot Espanya se sobrepassen els 22,1 milions d'afiliats i afiliades. Això són vora 224.000 persones afiliades més respecte al març, la tercera major pujada de la sèrie. Elma Said és la ministra de Seguretat Social.
7: España vuelve a romper todas las barreras de creación de empleo en el mes de abril. El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social de media. Y además la serie original ha sumado casi 224.000 afiliados respecto al mes de marzo, en el que ha sido el tercer mejor mes de abril desde que existen registros.
4: Gràcies, Toni. Tenim més informació econòmica. L'aeroport de Castelló aposta per un creixement més gran i més diversificació de cara al futur. Més rutes i més passatgers són alguns dels projectes que volen fer tirar avant. Una iniciativa que ha explicat a

0: s'esperen que les xifres siguin molt positives, sense anar més lluny, pensant i comparant les xifres del primer trimestre de l'any anterior respecte a les d'este any, l'aeroport ha crescut un 16,5%. Això són unes xifres molt positives, tenim que tindre...
1: París ha assenyalat que es preveuen 16 rutes, 2.400 vols regulars i 400.000 places.
0: Tot el que sigui incorporar noves rutes i dotar de més alternatives i més connexions a l'aeroport de Castelló sempre és un aspecte positiu. Treballem moltíssim en este sentit, estem oberts a diferents línies de treball. Sí que és cert que tenim cert especial interès en el mercat francès, Regne Unit, Països Baixos...
1: Més notícies. En successos, han detingut un home de 42 anys per una tentativa d'homicidi a Bétera. Iria Sebastià.
2: L'autor va ser arrestat per la Guàrdia Civil després d'una violenta agressió a la víctima amb una destral i deixar-lo tirat en un carrer pròxim de la localitat. L'alerta es va llançar al voltant de les 2 de la matinada i tan sols una hora i mitja després el van detindre al seu immoble, on van trobar l'arma del delicte.
1: Iria, continuem amb tu, perquè ha presó dos homes vinculats a un robatori en una òptica de Novelda. Els dos tenen antecedents i havien sigut detinguts dies abans per una desena de furts en comerços d'esta localitat del Baix Vinalopó i d'Aspe.
2: El passat 27 de març, dos homes entraren a l'òptica, un simulava ser un client mentre l'altre furtava ulleres per valor de més de 1.000 euros. La treballadora va intentar evitar el robatori i va resultar ferida de diversa consideració quan es disposaven a fugir.
1: En els esports, la victòria d'anit del Sevilla contra la Reial Societat ajusta encara més les coses en la lluita per la permanència en primera divisió. Gonzalo López.
3: Els de Luis García Plaza ixen dels jocs de descens a costa de l'Alavés i amb aquest resultat el Llevant es queda 4 punts de la salvació. L'equip granota s'entrena ja al Ciutat de València i divendres obriran la jornada contra l'Osasuna. Només els van guanyar per a mantenir opcions de seguir en la lluita per la salvació. Mentre que el València ja s'entrena d'ací a mitja hora a Paterna pensant ja en la complicada visita a Sant Mamés del pròxim diumenge. Els de Corberà necessiten 3 punts per a eixir del Pou, mentre que el Villarreal i l'Elx tenen dia de descans. Els de Saràbia tornaran demà a la faena per a preparar la final per a la salvació contra l'Alavés de dissabte. Els groguets es retrobaran demà a Marcelino després que s'ha fet públic que no continuarà dirigint l'equip la temporada que ve.
1: Gràcies, Gonzalo. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11. Es deixem ara en la primera hora del programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
9: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Què tal? Bon dia, com esteu? Avui, començant la jornada, m'ha trobat una frase d'Albert Schweitzer que és molt interessant i segurament que ara, quan vos la diga, vos quedareu amb ella. Diu, amb 20 anys, tots tenim la cara que Déu mos ha donat. Amb 40, la que ens ha donat la vida. I amb 60, la que ens mereixem.
7: De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio, anem amunt i avall. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
10: De fet, ahir estava veient un d'aixòs vídeos que deixen en les xarxes socials, no? No els heu vist...

0: Aquells que són d'actors o actrius, que la imatge és ara de major i es lleven així com una mascareta i els apareix la foto de joves, molt, molt joves, que alguns i algunes ni es reconeixen, eh? Pues quan ha vist aquesta frase m'estava recordant d'això, que n'hi havia alguns, és que ahir vaig veure a Dick Van Dyke, que té 100 anys, per exemple, i dic, pues en 100 anys què vols? O Sofia Loren, o gent que està, clar, estan com una ciruela de Borges, però és que tenen una edat. No sé si se la mereixen, però només per l'edat que tenen i poder seguir caminant i fent les coses que fan, ja poden donar gràcies. En fi, com esteu? Saludar-vos des de la Ràdio Autonòmica Valenciana, des d'Apunt Ràdio, com sempre, a l'hora de començar este programa, i donar-vos la benvinguda a aquestes 4 hores de ràdio, com sempre, produïdes per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Amunt i avall. Apunt Ràdio. Sergi Olcina.
0: Segur que haureu pensat que ganes d'estar allí. Poquetes, ara vos explicaré, perquè estem parlant de 14 espanyols, 13 passatgers i un membre de la tripulació que estan en el creuer on es declarava un possible brot d'antivirus que ocasionava 3 morts durant la travessia per l'Atlàntic Sud i que contempla, entre altres coses, la possibilitat de desembarcar a les Canàries per a poder fer nous exàmens mèdics. L'Organització Mundial de la Salut va confirmar el diumenge precisament que almenys 6 persones són les que van veure afectades pel possible brot d'antivirus, amb aquests 3 morts i 3 malalts detectats al MV Ondius, que va salpar amb 150 turistes a bord el passat 20 de març des de Ushuaia, al sud d'Argentina, per travessar l'Atlàntic Sud amb destinació a l'arxipèlag Canari. 150 persones no són massa pel que solen portar els creuers, que podien ser 6.000, 5.000 o 3.000. Poden donar gràcies, també. Bueno, en aquest moment, el vaixell es troba davant de la Praia, que és la capital de Cabo Verde, i les autoritats han denegat l'entrada per motius de seguretat pública nacional. Clar, aquells han al·lucinat al veure allò. I també, segons informaven des de l'empresa operadora del creuer, que és la neerlandesa Ocean White Expeditions. La companyia també ha explicat que s'està considerant l'opció de navegar fins a les Palmes de Gran Canària o Tenerife com a punt de desembarcament, i una volta en les illes poder dur a terme nous exàmens mèdics i la gestió dels casos ja d'afectats en el creuer. Les evidències apunten a que les persones afectades per l'antivirus al creuer que va salpar de l'Argentina es van contagiar en l'embarcació, segons el Ministeri de Sanitat en un comunicat.
2: La variant europea és molt suau, no crea els mateixos símptomes que la variant sud-americana, que sembla que és la que tenim aquí, que crea un quadre respiratori greu. Té una letalitat significativa.
0: Podeu fer les vostres càbales, com estaven fent-les la gent del programa, tant les tècniques com la gent de redacció. El virus es contrau, vos explica, generalment per inhalació, és a dir, en respirar els excrements o l'orina, i per contacte directe en tocar les rates o els rosegadors vius o morts infectats, o bé els seus excrements o orina, i menys freqüent a través de que t'hagin mossegat o t'hagin arrapat. A bord del creuer, això sí, s'estan aplicant a més estrictes mesures de precaució, entre les quals s'inclouen l'aïllament, els protocols d'higiene i el seguiment mèdic, i tots els passatgers estan al corrent de la situació i també estan rebent suport, m'imagine que psicològic, entre altres coses, per la histèria col·lectiva que s'haurà organitzat en el creuer. Això per una banda. Per l'altra, una jutgessa de Madrid ha establit en una sentència que una dona ha de ser indemnitzada amb 13.300.000 euros per les lesions neurològiques patides pel seu fill després d'una deficient assistència sanitària durant el part el 10 de novembre de 2019 a l'Hospital de Sagunt. L'advocat de la demandant destaca que és la indemnització més gran concedida a Espanya per una negligència mèdica. La resolució, que està dictada per la magistrada de la plaça 103 de la secció civil del Tribunal d'Instància de Madrid, condemna les companyies asseguradores de la ginecòloga i la comare que intervingueren en el part a pagar eixa indemnització, més els interessos des de la data dels fets i les costes del procediment. Com a conseqüència, el menor pateix una paràlisi cerebral infantil greu amb afectació cognitiva i de la comunicació comprensiva i expressiva, que l'obliga a dependre de cures constants durant tota la vida en tindre conegut o reconegut un 87% de discapacitat. La resolució també subratlla que la indemnització ha de respondre a les necessitats reals del menor, tenint en compte l'assistència, els tractaments i els suports que precisarà tota la vida. Per això, Nathan, que és la criatura i que té 6 anys, necessita assistència diària i, precisament, de mitjos diners, Andrea, que és la mare, el que vol és pagar la teràpia i adaptar el cotxe i la vivenda per aquesta greu discapacitat del menut. És una de les coses també que vos podem contar, com una altra qüestió referida a Catarroja, que ha posat en marxa una campanya per a recuperar l'ordre d'aparcament al municipi.

0: municipi. Des d'ahir, la Gruella actua i retira els vehicles mal estacionats en voreres, passos de vianants, zones verdes i accessos a servicis essencials. L'Ajuntament justifica la mesura alegant que quasi 17 mesos després de la dana, del passat 29 d'octubre del 24, el 90% dels garatges privats ja estan de nou en funcionament.
1: No me parece bien tampoco que pongan multas. Me pareix mal perquè no n'hi ha puesto, però també se fem còmodos i en l'excusa de que no n'hi ha perquè me'n siga.
0: Les autoritats municipals reconeixen que fins ara han aplicat una política de flexibilitat per adaptar-se a la situació excepcional que va deixar la barrancada, especialment amb les inundacions dels garatges que van impedir poder guardar els cotxes com abans, i molts veïns van haver, com és lògic, de deixar-los fora.
2: La mayoría de la gente que frecuenta por aquí, quitando de los propios vecinos, es gente que viene de paso, gente que viene a la Florida o gente que viene al gimnasio. Entonces, ya por costumbre han tomado la determinación de llegar y aparcar sin buscar sitio.
0: El que succeeix és que ara consideren que ha arribat el moment de fer un pas més cap a la normalitat i de garantir l'accessibilitat, la seguretat, però també la convivència als carrers del poble. No obstant això, alguns veïns declaren que encara hi ha molts garatges que no estan operatius.
3: La mitad de la finca, los garajes están mal.
2: Parking aquí no están operativos. Parking está un 40 o un 50% operativo.
1: Falten molts encara. Falten molt.
0: La conclusió és que els vehicles mal aparcats s'han convertit en part del paisatge urbà des de la catàstrofe. La campanya es dirigeix especialment contra aquells conductors que, segons l'Ajuntament, han mantingut hàbits incorrectes, fins i tot en zones on l'estacionament no havia sigut mai un problema. Bé, d'això passem a l'educació i passem també al tema dels menuts, i no tan menuts. El personal dels menjadors escolars valencians parava ahir dilluns en senyal de protesta per unes ràtios que el sindicat UGT ha qualificat d'obsoletes per una càrrega de treball que s'ha multiplicat en els últims anys. Ara explicarem això. Les empreses encarregades dels menús escolars denuncien que han d'afrontar una realitat cada vegada més complexa. Els treballs habituals es sumen ara l'elaboració i gestió de múltiples menús adaptats al marc normatiu que promou una alimentació més saludable i sostenible, de la que parlàvem la setmana passada, però també a una quantitat creixent d'intoleràncies o restriccions per qüestions culturals o religioses.
4: Jo no puc menjar el pa que mengeu vosaltres. Soc celíac.
5: El jamón, perquè és porc i la meva religió me el prohíbe.
0: Esta situació es trasllada al dia a dia dels centres. Al CEIP, per exemple, Mare de Déu de Vallivana, a Picassent, per exemple, com dic, s'arriben a oferir fins a 11 menús diferents cada jornada. Opcions sense gluten per alumnat celíac, alternatives vegetarianes o adaptacions a restriccions religioses, com les de la comunitat musulmana, sense anar més lluny. Diuen que fa 5 o 6 anys que començava esta revolució alimentària. Bueno, ho explicava la directora del centre, Mila Fuertes, que destaca com s'han vist obligats a redissenyar completament l'oferta dels menjadors.
6: Des de farà 5-6 anys, sí, ha començat esta revolució alimentària. Tenim gluten, sense gluten, tenim el del peix, tenim els àrabs.
0: Per a les empreses i els equips de cuina, el repte ara és adaptar el toleràncies o motius culturals afectem el mínim possible, o almenys a la qualitat de l'oferta, clar, segons ho explica la nutricionista Belén Heras.
7: Al final és adaptar el menú que tenim basal, que aquestes al·lèrgies, intoleràncies o motius culturals se vegin el menys variat possible en quant a nivell nutricional.
8: Avui tenim arròs al forn i de segon tenim hummus en nachos. Paella, pels que no poden dir la llet, crustàcios...
0: La clau, coincideixen els professionals, és una bona organització, sobretot per evitar errors en la manipulació dels aliments.
7: Hi ha molt de treball darrere.
8: És un treball en equip.
9: Hi ha més gent que no pot menjar tanta varietat.
5: Hi ha molts menús, se pareix molt a casa.
0: Però així estan les coses. Una realitat que fa només unes dècades era minoritària o pràcticament inexistent, però que avui forma part de la normalitat als centres educatius, on també s'aprofita, reconeixen, com una oportunitat per a educar en hàbits saludables i convivència. Però parlant precisament d'això, convocada per UGT del País Valencià, la reivindicació de la protesta és clara. Les plantilles assumeixen cada vegada més treball, però les ràtios d'atenció a l'alumnat continuen sent les mateixes que fa dècades. Per això, la Federació de Servicis, Mobilitat i Consum d'UGT ha explicat en un comunicat que les ràtios d'atenció a l'alumnat continuen sent les mateixes que fa dècades, cosa que provoca una situació insostenible per a les treballadores i treballadors dels menjadors escolars. A través d'esta vaga, precisament el sindicat exigís l'actualització urgent d'aixes ràtios de personal en menjadors escolars

0: estar ahí pendents de a veure què es fa.
1: I con la ansiedad y todo y el estrés que tenemos, nos preocupa bastante.
2: En la mateixa línia, Antonio González, que és el president de l'Associació de Directors dels Centres Educatius de Secundària, també admetia davant les càmeres dels nostres companys d'Apunt que ells també estan preocupats per la incidència de la vaga, perquè per ells estan en un context complex.
3: És un context complex. L'argumentació de tota la vaga s'entén. Estem preocupats perquè sí que és cert que tenim una gran incertesa.
2: Però atenció, perquè entre les associacions de pares i mares d'alumnes hi ha disparitat d'opinions. Estan els que donen suport a la vaga per entendre i compartir les reivindicacions, però també els que no els agrada la idea de la vaga perquè creuen que perjudica l'alumnat.
4: I es preocupa que el nostre professorat no estiga ben cuidat per conselleria, perquè això sí que està repercutint en les nostres criatures, en l'alumnat.
2: I com vos dia, d'altra banda, hi ha famílies que es mostren preocupades per la manera en què pot afectar eixa vaga del professorat a l'alumnat en la recta final del curs, com deia Sonia Terrero, de COVAPA, que és la Confederació Valenciana d'AMPAs.
5: Para defender los derechos de los sindicatos y en este caso de los docentes, no se debe de dañar justamente a los que menos culpa tienen, que son los alumnos. Los alumnos también tienen derecho a esa educación que tienen que tener por ley.
2: Siga com siga, tots ara es preparen per al que podria ser un final de curs un poc atípic i del que anirem parlant també estos dies. Anem a fer una visita al camp, perquè l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA Assaja, ha denunciat l'acumulació de vegetació al barranc de Carraixet a l'altura d'Alfara del Patriarca. Això és la comarca de l'Horta Nord. En eixe terme s'acumulen canyars, matolls i altres tipus de vegetacions que envaeixen gran part del llit. Això és una reivindicació molt repetida. Tan sols uns quilòmetres més amunt, al terme de Bétera, el Carraixet presenta una selva de canyars que superen els 3 metres d'alt i matolls que ocupen pràcticament tot l'ample del llit. Per això, davant d'aquesta situació, els agricultors ja han demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, una volta més, una neteja urgent del barranc i una millor gestió de la vegetació per a reduir el risc d'inundacions. En aquest sentit, han alertat precisament del risc d'un possible desbordament durant una possible temporada de pluges, com va ocórrer, per exemple, en el barranc de Pollo durant la dana que va afectar els pobles de l'Horta Sud. I ja que estem en el camp, no eixim d'ahir, perquè unes plantacions de llimeres a Orihuela han quedat afectades pel virus que causa la clorosi nerval groga. Això és una malaltia sense cura que té com a conseqüència la poda dels arbres. Els cultius en qüestió pertanyen a una plantació de 2024 provinent de vivers certificats per la Generalitat de Catalunya.
6: No tiene un desarrollo normal, tiene ramas sin hojas, y no son hojas normales, están deformadas y tienen esta clorosis.
2: El resum és que es transmet als cítrics mitjançant insectes i utensilis de poda, però només presenta símptomes en llimeres i llimes.
7: Todo apunta que hubo una importación ilegal. Lo grave, lo gravísimo, es que presuntamente ha llegado vía viveros. Que alguien ha hecho mal su trabajo, rematadamente mal. La indefensión que tenemos es altísima, es brutal.
2: I és que al Baix Segura es concentra el 80% de la producció de llimes de la Comunitat Valenciana i això podria posar en risc 300 si el 1 de maig va ser com la porta oberta a un nou mercat global que va concentrar un terç de la riquesa global, mai millor dit, i reunirà més de 700 milions de persones. Es tracta, ho hem parlat en més d'una ocasió, d'una de les majors zones del món de lliure comerç, la creada arran del controvertit acord de Mercosur entre la Unió Europea i l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai, que va començar a negociar-se fa 25 anys. Pues divendres va ser quan va començar a aplicar-se el nou MAC comercial de forma provisional a falta de que el ratifique definitivament el Parlament Europeu, que ha consultat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la legalitat d'aquest pacte. La conseqüència més directa de l'entrada en vigor de Mercosur serà la reducció dels arancels. En el cas dels productes que exporta Europa a estos 4 països sud-americans, els dels automòbils, la maquinària o els medicaments. Segons els càlculs de la Unió Europea, este nou mercat global suposarà, segons torna a repetir la Unió Europea, l'estalvi de 4.000 milions d'euros en arancels a Europa. A través d'este pacte comercial es liberalitzaran més del 90% d'aixòs arancels actuals, alguns de manera immediata, des del divendres passat, recordem, i uns altres de manera progressiva els pròxims anys. Però, pel que fa al sector agrari, un dels més beligerants en este acord, també se'n beneficiaran els exportadors d'oli o vi. Ara bé, a pesar de que la Unió Europea ha defès els beneficis comercials de Mercosur per al sector primari, les organitzacions agràries alerten dels perjudicis per al mercat, però també per als consumidors. De fet, les organitzacions agràries han tractat de frenar aquest acord amb

0: segons les protestes d'Espanya i d'Europa, de les que hem donat complida informació sempre, denuncien que els productes agraris importants no estan sotmesos als mateixos controls sanitaris que els cultivats a Europa, la qual cosa implica, per exemple, l'ús de pesticides prohibits en les explotacions dels 27 països.
1: I tenen una legislació molt més laxa a l'hora de l'engordat del ganau. Estan engordant el ganau en substàncies i productes que si fa més de 30 anys que estan prohibits.
0: A més, des de la Unió Europea neguen aquest extrem, però també defenen que l'entrada en vigor d'aquest acord comercial suposaria un increment de les exportacions del sector agroalimentari. I estan parlant del 50%.
1: Per exemple, ja porta 7 o 8 setmanes seguides la llonja baixant preus.
0: La Unió de Llauradors i Ramaders criticava el mateix divendres la decisió en considerar que s'adopta sense haver resolt les principals preocupacions del sector agrari, però també sense prou garanties per als productors europeus.
1: Ho poses al final és molt desmoralitzant i crea una incertidumbre pues, que a l'hora de fer inversions o a l'hora d'incorporar-se jovens no ajuda gens.
0: També han subratllat que ja s'ha vingut alertant dels riscos que aquest acord suposa per a les produccions vegetals, com l'arròs o els cítrics que ens afecten directament, o ramaderes, com la carn de boví, les aus o l'apicultura, així com l'impacte que pot tindre sobre els preus, la rendibilitat de les explotacions, l'ocupació en el sector i el relleu generacional al camp valencià, que també ve a ser un dels problemes d'avui en dia. Del camp a la vivenda, 10 i 25 del matí, l'accés a la vivenda depèn cada vegada més del suport familiar. Per a molts joves, avui parlarem d'això, comprar una casa sense ajuda econòmica dels pares podríem dir que s'ha convertit en una opció pràcticament inassumible.
2: Yo tengo aquí una vivienda porque me han ayudado mis padres, pero si fuera por mí, no.
3: Si no me ayudaran los meus pares, sería imposible. Yo por mi mateixa no podría.
4: Y mira que llevo trabajando desde los 18 años y imposible.
0: N'hi ha unes dades que ho constaten. Segons el portal estadístic del Notariat, les donacions de vivenda de pares a fills ha passat de 3.000 en 2019 per 4 i s'han convertit en una de les principals vies d'entrada dels més joves al mercat immobiliari. Segons els notaris, la rebaixa fiscal aplicada el 2023 a la Comunitat Valenciana ha incentivat aquest increment.
5: Els primers 100.000 euros que rep cada fill del pare o de la mare estan exents de tributació i no es paga. I després, si passem d'aixòs 100.000 euros, hi ha una bonificació de quota molt important que aplega el 99%.
0: L'import mitjà d'aquestes donacions ha superat els 75.000 euros al 2025, una quantitat que molts joves han destinat a pagar l'entrada d'una vivenda.
6: Tengo que dar 50-60.000 euros a cada uno para que tengan algo para la entrada, por lo menos.
2: Sí, en la entrada d'una vivienda han puesto la entrada.
7: Ha donat diners i ha donat una propietat.
0: Esta situació també es reflecteix en el perfil dels compradors. Fa 20 anys, els joves de 18 a 30 anys representaven el 21% del total. Actualment, la xifra s'ha reduït fins al 8%, per davall de la mitjana nacional, que situa en vora el 10%. I una coseta, sabíeu o havíeu escoltat que el cos municipal de bombers de València du a terme més d'una intervenció diària per a retirar eixams d'abelles? Han sigut 448 actuacions registrades en 2025 i 161 en els primers 4 mesos que portem de 2026.
8: Puc trobar en l'assiento d'una moto, en una farola.
0: Només el passat cap de setmana van atendre 36 servicis relacionats amb eixams i bresques, repartits en 10 actuacions divendres, 10 dissabte i 16 el diumenge. Segons el regidor responsable, Juan Carlos Caballero, l'increment d'avisos està vinculat a la pujada de les temperatures. La major part de les intervencions es van localitzar a la zona nord de la ciutat i també al barri de Campanar, amb 12 servicis en cada cas, seguides del centre, l'oest i la zona del Saler. En molts casos, es tractava d'abelles en trànsit que busquen lloc provisional on puguen establir-se.
9: Por ejemplo, el que esté en un semáforo, que es una zona de paso de peatones, en un patio escolar, por ejemplo, también sería de máxima prioridad. Eso influye en que las abejas busquen trasladarse a otro sitio.
0: Les abelles capturades les traslladen a bucs gestionats pel Servici Municipal de Parcs i Jardins, on les preserven, i també s'aprofita la mel que produeixen, ahir vos ho vam contar, després es ven i revertix en aspectes benífics. L'Ajuntament també remarca el valor mediambiental d'estos insectes per la biodiversitat i la polinització.
9: Tenemos que cuidarlas, están protegidas, ya que se...
0: Hi ha risc per a les persones o la seguretat en espais públics, amb l'objectiu de previndre accidents i protegir col·lectius vulnerables, com són pues, els xiquets, els menors, les persones majors i les persones al·lèrgiques a les picades. L'Ajuntament, això sí, recomana no intervindre per compte propi i avisar sempre al

0: 112 en cas de detectar un eixam. També aconsella mantenir la calma, allunyar-se i evitar gestos bruscos i utilitzar insecticides, foc o objectes que puguen provocar atacs i, sobretot, també perquè estan protegides.
1: El 12 de agosto vamos a poder visualizar en la Comunidad Valenciana un eclipse solar total. Es un fenómeno que no había sucedido desde hace más de 100 años. Por lo tanto, esperamos una gran afluencia de visitantes a la Comunidad Valenciana y desde la Generalitat nos estamos preparando para este momento. Desde emergencias y seguridad, transportes y movilidad, sanidad, divulgación o turismo. Todas estas áreas estamos trabajando conjuntamente para poder garantizar la seguridad, anticiparnos ante cualquier posible emergencia o evento que pueda producirse ese día. Disponemos de una serie de canales oficiales que os invitamos desde ya a seguir, donde podréis consultar los puntos de observación oficiales de la Generalitat Valenciana, así como cualquier otra información que pueda ser interesante para todos aquellos que vayáis a visualizar el eclipse. Con la colaboración de todos vosotros, estoy seguro de que vamos a poder vivir un evento histórico de esta generación en la Comunitat Valenciana.
0: Específic, com heu escoltat, que ha habilitat la Generalitat. Este espai té l'objectiu de donar informació rellevant d'este fenomen astronòmic de caràcter excepcional que podrà observar-se des de la nostra comunitat autònoma i que no tenia lloc des de fa més d'un segle. Alguns ni ho han conegut, això. El nou portal disponible en eclipses.gba.es centralitza recomanacions, recursos divulgatius i la localització de punts oficials d'observació de l'eclipsi amb l'objectiu de garantir una experiència segura i accessible per a tota la població. El director general de Ciència, que és aquí escoltat, Rafael Sebastián, destaca la rellevància d'esta fita i el treball multidisciplinari del Consell per a la seva correcta gestió. Després de la informació que van obtindre, després de la visualització de l'eclipsi de l'Espill, el que vos comentàvem l'altre dia, també la Generalitat està actualitzant els punts oficials d'observació per a aquesta jornada del 12 d'agost i esta casa, a punt, ha destinat un espai específic en la nostra web on es publica tota la informació rellevant d'este eclipsi. No baixem del cel, perquè primer dir-vos que Maria José Collado està al front de l'aspecte tècnic, com és habitual, coordinant tots els sons del directe fins a les 2 de la vesprada. Avui és Marc Gómez qui s'encarrega dels convidats, els contactes i els que entren i ixen del programa. Però pel que fa a l'oratge, per això vos dia que no baixem del cel, els primers 4 dies de maig s'han registrat precipitacions els 4 dies. L'oratge inestable i amb cel variable continuarà, això sí, la resta de la setmana, i seran dies amb sol a migdia i núvols de vesprada que deixaran ruixats i tempestes a les zones de muntanya i a l'interior. Tot apunta que el dijous també serà el dia amb més probabilitat de tempestes i ruixats més generals a la zona de l'interior. Les previsions apunten que el cap de setmana la inestabilitat continuarà amb probables ruixats i tempestes. I, a més, tindrem l'ocasió de veure algunes tronades. Pel que fa al trànsit, jornada complicada, com sempre, en les entrades i eixides a València. La DGT notificava a primera hora d'avui més de 26 quilòmetres de retencions en les principals carreteres valencianes. Però anem a ampliar amb Marta Míguez, com sempre fem, i els nostres companys de la DGT tota aquesta informació que n'hi ha que anar actualitzant i prestant atenció als diferents canvis que es produeixen.
2: Bon dia, buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando la A7 a su paso por Paterna, ya en sentido sur, sentido Alicante. Por lo demás, se circula con total...
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Deu i 33, com sempre, les carreteres valencianes amb les seues complicacions, els seus embussos i els seus, desgraciadament, a voltes, accidents i també incidents. Abril, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia, molt bé.
0: T'has trobat tu amb alguna de les tronades que estos dies parlàvem? No, perquè estàs així en la zona, com jo.
4: No.
0: I per Alcoi tampoc em vas trobar.
4: És que este cap de setmana jo m'he quedat així a València.
0: Bueno, bé, ja vas complir la quota els dies de festa.
4: És que he estat allí, m'he passat pràcticament el mes d'abril allí al Coi, aleshores, este cap de setmana tenia algunes cosetes que fer per a...
0: Com sé que tu eres la seua bessona, saps algo de Marina?
4: Sí. Demà la tindrem així ja entre nosaltres una altra vegada. Està fantàsticament.
0: Està fantàsticament. Bé, això vol dir que no ha hagut ahí cap negociació estranya, ni trueque, ni cambalatge per la xiqueta.
4: Res de res.
0: Demà l'escoltarem i la tindrem així. Anem a començar a repassar alguns dels fets protagonistes de la nostra jornada, perquè tenim que començar amb almenys una bona notícia. Baixa l'atur a Espanya.
4: Sí, en el mes d'abril l'atur ha baixat dels 2.

0: 2,4 milions de persones parades. En concret, les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el conegut com SEPE, han registrat a 2,36 milions d'aturats durant el mes d'abril, un mes que deixa altres tres bones notícies. L'atur juvenil baixa al seu mínim històric, se situa en 169.693, i l'estadística general es redueix en totes les comunitats autònomes. A més, i la tercera bona notícia és que la Seguretat Social ha aconseguit el rècord de 22,1 milions d'afiliacions de mitjana.
1: No podem deixar de parlar de qüestions econòmiques. La butxaca sempre ens marca la pauta existencial i els grans bancs espanyols han augmentat els seus guanys, com no podia ser d'altra forma. Estos no estan per fer caritat.
0: Efectivament. No ens sorprèn massa, tampoc, esta notícia, i és que els sis grans bancs espanyols guanyen quasi un 30% més en el primer trimestre de l'any. I això malgrat que el Banc Sabadell ha vist reduït els seus guanys un 29% en este primer trimestre de 2026, després de deixar arrere l'OPA del BBVA, de la que vam estar parlant molt també així en el programa. Però no obstant això, la resta d'entitats financeres sí que han millorat els seus resultats respecte al mateix període de l'any passat. En concret, els sis principals bancs espanyols han guanyat en estos tres primers mesos de l'any 10.815 milions d'euros, és a dir, un 27% més que en els tres primers mesos del 2025.
1: I ara, com jo, la resta de la gent que està escoltant mos es preguntarà, encara que mane qui mane, on estan els 65.000 milions d'euros que els van deixar i que els bancs no han tornat? Perquè els bancs, quan tu no pagues, ve que t'ho reclamen. Però ells, que mos deuen una pasta gansa, no mos la tornen de ninguna de les maneres. En fi. A veure, estàvem parlant a l'inici del programa del que ha passat en este creuer procedent d'Argentina, i l'Organització Mundial de la Salut eleva ja a 7 els casos sospitosos d'antivirus en el brot del creuer fondejat a Cabo Verde.
0: Sí, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat, com dius, a 7 les persones afectades pel brot d'antivirus registrat a bord del creuer de luxe MV Ondius de bandera holandesa i que actualment es troba fondejat enfront de les costes de Cabo Verde, amb 147 persones a bord, entre passatgers i tripulants, i entre elles 14 espanyols. Recordem que el destí final d'este creuer és Canàries, i pel moment el govern de les illes diu que preferiria no assumir el desembarcament del passatge i que, si ha de fer-ho, plantejarà alguns requisits. Sobre esta qüestió parlarem en uns minuts en profunditat amb el parasitòleg de la Universitat de València, Rafa Toledo.
1: I acabem este repàs d'actualitat, com el començàvem, amb una bona notícia.
0: El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, torna a la primera línia de la política després de superar un càncer, i això sempre és bona notícia. El polític basc va participar ja este dilluns en el comitè de direcció dels Populars i avui dimarts protagonitza un desdejuni informatiu acompanyat pel president de la formació, Alberto Núñez Feijóo.
1: Això pel que fa a l'actualitat pura i dura, però també si mirem als nostres ecosistemes, o almenys a l'entorn ambiental que tenim al voltant, també hi ha coses que destacar.
0: Sí, i avui comentem que la Comissió Europea presentava ahir dilluns les seues propostes per a simplificar la llei europea contra la deforestació, l'entrada en vigor de la qual ja ha sigut ajornada fins a dues ocasions per pressions de països i per les indústries també afectades. Entre altres, ara proposa retirar de la llista d'aplicació d'esta normativa el cuir i els pneumàtics recautxutats, mentre que planteja introduir altres productes com, per exemple, el cafè soluble. Malgrat esta nova excepció a una llei considerada una fita del Pacte Verd Europeu, impulsat sobretot en el mandat anterior, les organitzacions mediambientals han valorat positivament la negativa de Brussel·les de reobrir per tercera vegada el text de la llei. La normativa, que és pionera en el món, ha estat sotmesa des dels seus inicis a constants pressions, sobretot de la indústria i de molts països, per a rebaixar el seu impacte i retardar la seva implementació, que finalment començarà a aplicar-se a partir de desembre d'enguany, de 2026. I anem a parlar una miqueta sobre este reglament, perquè el que busca és impedir que el consum europeu, que és responsable d'un 10% de la deforestació mundial, continuï contribuint a esta destrucció de boscos en tercers països. Per això, imposa una sèrie d'obligacions per a garantir que les empreses que vulguin vendre en el mercat europeu 7 productes considerats clau i els seus derivats no hagin contribuït amb la seva producció a la deforestació o degeneració en cap lloc del món.
1: La veritat és que preferís no pensar-ho, perquè si ho pense em poso un poquet malalt. És com si em pregunten pel on està el límit de l'univers. Pues això, si penses en la quantitat, no sé, de caixes, d'envasos, de botelles...
0: Totalment.
1: De bosses, de tot el que anem utilitzant cada dia, dius, si és que no hem acabat en el planeta perquè no mos han donat massa
0: efectivament
1: temps.
0: Efectivament. I a més, perquè al final jo crec que el problema és que no som conscients de que el fet de tindre així certs productes...
1: Sí.
0: Suposa que en altres països, que per a nosaltres sembla que no existeixen, això està contribuint a carregar-se els ecosistemes.
1: Bueno, i una altra cosa, que si voleu parlem una altra

0: lliures, mentre mirem el mòbil, em va eixir precisament una queixa que feia un client, un usuari d'un supermercat, d'una gran cadena de supermercats, en el que havia comprat cigales, i entre les cigales que havia comprat n'hi havien moltes que tenien ouets. En les cigales, en els peixos, en les llangostes, en els bogavans, en els crancs, etc, etc, la recomanació, sobretot per als que pesquen, que són el primer eslabó en la cadena, és que quan tenen ous es tornen a tirar al mar, perquè si no, no naixeran més. I la veritat és que entre les reaccions de la gent estava que és de veres. Si no hem acabat en això, perquè no m'anà més de pressa, però si no, acabaríem pronte.
1: Totalment.
0: I és una cosa que hauríem de saber, tant si anem a pescar de forma particular com si ho fan els professionals, que ho fan de forma evidentment sostenible, i és que tots aquests animals s'han de reproduir.
1: No te'n recordes d'aquesta campanya de pezquenyines, no?
0: Sí, però
1: tu
0: estaves en el món, ja.
1: Claro, sí, jo me'n recordo.
0: Pues pareix que fas molts anys d'això, eh?
1: És que ja porta molts anys, jo sí.
0: Tu ja portes... És de veres, si tu eres abans de l'euro.
1: Un quart de segle. Clar
0: que sí. Mai me'n recordo d'això, gràcies, Abril, 10 i 40.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

Liesevic. Ja fora del capítol educatiu, Adenia, l'Ajuntament, ha aconseguit la cessió de la històrica pinada de la finca d'Escolano, una parcel·la amb una ubicació privilegiada en primera línia de la platja del Marge Roig i que a partir d'ara es convertirà en una zona verda municipal de lliure accés. Per altra banda, a Sàvia, la Generalitat ha iniciat la renovació de l'estació depuradora del port i també ha acabat al port les plaques solars amb una inversió total de 350.000 euros. Per altra banda, a Calp, i en el si de la Junta Rectora del Penyal d'IFAC, l'Ajuntament ha alertat dels danys que els efluents de la piscifactoria estan ocasionant en el Penyal d'IFAC, en el Parc Natural. També tenim un xicotet capítol de successos amb dos incendis que van tindre lloc ahir a Dénia. Per una banda, un incendi de vivenda on van haver de ser evacuats o evacuades dues persones en el casc antic. I per altra, un foc on van cremar quatre cotxes aparcats en el camí de Sant Joan.

0: Com està Antonio Sánchez?
1: Molt bé, Sergi, tu com estàs?
0: Jo podia fer com la cançó aquella dels 60 o el 70, acalorado estoy.
1: Ai.
0: Un calor tot el dia, estic... realment un poquet agobiat, t'ha de dir la veritat.
1: Que serà la meno... Bueno, pitopàusia.
0: La pitopàusia per una banda, no vaig a negar-ho. Encara que en diferents aspectes. Però per l'altra és això que tenim al voltant estos dies.
1: Sí. Tenim molta energia, que per això tenim les tempestes en el nostre territori. També, i avui notarem... Sí. I avui notarem també... una pujada en el termòmetre en algunes comarques esta vesprada, perquè ahir va ser al final una jornada ben carregada de núvols, sí. Núvolos en general, amb el cel pràcticament tapat, i no avui és el sol, en la major part del territori podem veure el sol. Tenim núvols molt curiosos, núvols avorreguets, que ja saps què diuen, núvols avorreguets, aigua cantarets.
0: Aigua cantarets, anava a dir-te. O sigui, ahir, precisament, quan vaig eixir, ahir o este matí, ja per la noció del temps, en els gossos, a passejar, sí. I ho vaig veure, em va vindre al cap ixa frase, ixa dita.
1: Exacte. I avui, encara este matí, tenim ixos núvols avorreguets que ens anuncien un poquet el que vindrà esta vesprada, que tornen les tempestes. No a tot arreu, tindrem més activitat cap a les comarques del nord, on tenim avisos activats a l'Alt Millars, l'Alt Palància, als ports, a l'Alt Maestrat i al Baix Maestrat. I les comarques, avisos activats per tempestes, que poden ser fortes puntualment, pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, granís de grandària en principi menuda, no serà granís molt gran, però hem de tindre en compte això, no? Que la vesprada serà tempestuosa i que la situació pot ser un poquet més perillosa en algun...

0: En algunes localitats on aquestes tempestes es queden un poc més clavades.
1: Sí, ja vam parlar l'altre dia de la incidència de la por, el temor, però també la prudència, i això és de veres que hi ha que tindre més tronades, clar.
0: Exacte, que puntualment, si s'enganxen, sobretot, és quan són molt perilloses, perquè pot caure molta pluja en molt poc de temps. Són pluges, en general, torrencials, quan venen aquestes tempestes, i sí, hem de tindre molta precaució. I, per cert, Sergi, també tindrem tempestes cap a les comarques centrals. Seran més ruixades, dèbils i un poquet més puntuals, més locals, no com a les comarques del nord

0: i a votar el pla de treball, però finalment no serà així perquè el grup socialista ha presentat una petició que s'ajornarà i se debat a una altra sessió. Vox intentarà que un dels citats en la comissió siga l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala. Miguel Pascual és diputat de la formació d'Abascal.
1: Nosotros, desde luego, vamos a defender nuestro plan, vamos a defender que el señor Barcala venga a la comisión a comparecer. Vamos a intentar convencer al Partido Popular, porque de ahí el debate, de que se apoye nuestro plan.
0: I des del PP, el diputat Javier Gutiérrez ha criticat el llistat de compareixents que han presentat els grups de l'oposició.
2: Mientras unos quieren circo, otros queremos verdad. Y eso es lo que ha pasado el primer día de la comisión del SNAUS aquí en las Cortes Valencianas. La izquierda, con la presentación de sus planes, ha demostrado que lo que quiere es una pasarela Cibeles, lo que quiere es un desfile de altos cargos básicamente para increparlos.
0: En els pròxims minuts intervindran els portaveus dels grups de l'oposició d'Esquerres. És una comissió on PP i Vox té majoria. Més política. El Consell de Ministres aprova avui l'oferta pública d'ocupació del 2026 per a l'Administració General de l'Estat. I no s'han sortit.
3: Ho farà sense un acord previ dels sindicats i sense que hagi transcendit fins ara una xifra total de places oferides. En el 2025, el govern central va aprovar una oferta d'ocupació de més de 36.500 places. Van ser 3.500 places menys que l'oferta rècord a què es va arribar el 2024.

0: psíquica o emocional del menor.
1: Gràcies, Innocenci. I en la tornada, Borja Sémper, a la política activa, el dirigent popular, ha manifestat que no pensa participar en circs ni en insults. El vicesecretari de Cultura i Esports i portaveu nacional del PP assegura que torna per a rebel·lar-se contra les normes del joc, diu, que marquen els extremistes. A més, posa deures al seu partit.
2: Nuestra obligación como gobierno será construir vivienda como si no hubiera un mañana. Porque para millones de españoles su mañana depende de encontrar un hogar. Y que nadie se equivoque. Esta es la verdadera prioridad nacional.
1: A València, la Policia Nacional ha detingut un home de 62 anys després que presumptament haguera entrat a una farmàcia per atracar-la amb un ganivet de grans dimensions. L'home, que anava vestit amb roba de faena i guants de làtex, va amenaçar les tres treballadores del comerç que el van espantar de la farmàcia. Els fets van ocórrer el 22 d'abril al barri de Trànsit de València. A l'arrestat se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. I recordem que a partir del migdia l'AEMET avisa de la possibilitat de tronades i tempestes al nord de Castelló, un dia més de tempestes amb possibilitat de granís al nostre territori, que també ha activat l'alerta groga per pluja per part d'emergències de la Generalitat. Ahir es van arreplegar més de 25 litres per metre quadrat a municipis com ara la Pobla de Benifassà, Castellnovo, Benassal o més al sud, a Vallada, Ontinyent o Bèlgida. El València Bàsquet en els esports ja s'entrena este matí per a preparar el tercer partit de quarts de play-off de l'Eurolliga, que disputarà demà a casa del Panathinaikos. Gonzalo López.
3: L'equip viatjarà esta vesprada a Atenes amb la convicció de donar el màxim per a guanyar el tercer partit d'una sèrie que va 2-0 a favor dels grecs. Si els d'Ataman guanyen el tercer partit, resoldran l'eliminatòria per la via ràpida. L'ambient a l'OHK és un dels més hostils de la competició i després de la tangana final en el segon partit s'espera més dur de l'habitual. Només hi ha un precedent de la remuntada que necessiten esta noche, però Martínez hauran de confiar en el seu xoc i traslladar la pressió als grecs.
1: Que tinguem molta sort el València Bàsquet. Els deixem ara amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
13: Apunt Radio. De tú a tú. Amb especial atención a la información local, comarcal y del món del esport.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: En fi, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies fa que, entre altres coses, ens porte Adrià Casabó, que és un dels directors generals de la federació. Què tal, com estàs, Adrià?
2: Molt bon dia.
1: Ja millor del refredat?
2: Recuperat. Bueno, per a treballar no vam tindre més remei, però per a parlar per la ràdio, la veritat que la cosa estava complicada. Encara queda un poquet ahí, eh?
1: Sí. Bueno, avui m'ha eixit a mi un poll, sense voler, que no sé d'on havia eixit. La qüestió és que són eixes coses que el passen en la gola a voltes, no? Jo no vull desmoralitzar-te, però t'ho ha dit a micro tancat, que estos refredats
2: va per allà,
1: són
2: no?
1: De mes i picos. Sí, sí, sí.
2: Encara em queden dos setmanetes mínim.
1: I són un poquet oscil·lants, és a dir, els mocs pugen i baixen del pit al nas, del nas al pit, als ulls, van passejant-se pel cos, i mentre pues, el refredat va durar.
2: Així és, així és. I et sorprens de la capacitat de generar moc que podem arribar a tindre.
1: És de veres, és impressionant. Com està Daniel Matoses?
3: Pues molt bé, la veritat és que molt bé.
1: I recordant-te, ja que estàvem parlant de les malalties i els medicaments, dels que et feien tragar a tu quan eres xicotet, no?
3: Sí, l'oli de resino, que només de pensar que te'l tenies que prendre ja te curaves.
1: Però realment, què era això?
3: Pues no ho sé, la veritat.
1: Perquè
3: és
1: dia,
3: jo sé que estava fatal.
1: És dia jo. Oli de resino o oli de fetge de bacallar, no?
3: Tenemos un poble dient oli de resino.
1: Oli de resino. No sé si Marc Gómez d'això ho ha conegut. Tu ho has conegut?
4: No, no he llegado a conocerlo, pero siempre he oído hablar de que estaba horrible. Pero era como aceite de hígado.
1: Sí, de bacalao.
4: Entonces, sí, aceite de hígado.
1: Oli de fetge de bacallar. Sí, sí, sí.
4: El aceite de hígado de bacalao. O sea, que imagínate.
3: Bueno, era...
4: Aquello alimentaría muchísimo,
1: sí.
4: Pero estaría como...
3: Y recuerde que todas las heridas y todo eso se curaban en ungüento Cañizares, que ahora mismo se encanía ungüento Cañizares.
4: Ungüento Cañizares.
1: Nosotros vamos a estar la otra día haciendo un repas
3: de... Y arroz bollit también se ficaba.
1: A mí arroz bollit en Carlota para cuando estabas descompost totalmente. Sí, sí, eso en que es dona. Los gossos yo le doy enseguida. Se van de cagalenes. Ah. Bueno, si algú se'n recorda d'algú...
4: El Mejoral Infantil.
1: El Mejoral Infantil.
3: Eso es más moderno.
4: El Optalidón también salió.
1: El Optalidón,
4: yo lo recuerdo, era rosa.
1: Era rosa.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y luego lo retiraron de lo peligroso
1: ni había,
4: que era.
1: No, ni había una versión actual en un altre medicament que s'ha retirat. Els migranyosos el coneixen bé, que es deia Tonopan, que són els coneguts com la família dels ergòtics, que el que fan és elevar el umbral del dolor i tu pues, tens mal, però notes que no tens mal. I enseguida te'l lleven, la gent te'l lleva enseguida perquè per moltes migranyes que tinguin aquests medicaments que porten a munt de cafeïna no se poden...
4: I
1: no
4: supongo poden que tenir. Además porque también generaría muchísima dependencia, ¿no? Porque...
1: Sí. Bueno, és de veres. Mira, ho diu Ruth, n'hi havia un altre que es deia Analgilasa, que teníem un company en la casa que se les fotia com si foren també a tota hora. Sí. Les seqüències de l'Optalidon. Però jo me'n recordo, de la caixa eixa de color taronja i marrón, que no era una caixa, era un pot d'estos de plàstic i les pastilletes roses que anaven dins. Bueno, si algú se'n recorda d'alguna cosa d'estes i vol fer
4: l'aportació... El Mejoral Infantil està muy rico. Sabía como naranja, ¿no?
2: Así dulce, ¿no?
4: ¿Probado?
2: Yo creo que no lo he probado. No soy consciente.
4: Pequeñita la pastillita y sabía como naranja.
3: Eso ha sido más moderno.
4: El Mejoral Infantil.
3: Matros era aspirina, que si no te la prenies en cera, te prenies mitja.
1: Que serían unas aspirines como una moneda de 20 duros, ¿no?
3: Una aspirina gran, claro. Una aspirina gran y te prenies mitja, porque lo de la aspirina infantil tampoc estic parlant de fa 70 anys.
2: Mira, que just d'ahir escoltava jo que ara van a limitar també en el tema dels medicaments.
1: Els antibiòtics.
2: Correcte, els antibiòtics van a donar només la dosi exacta, això de tota la caixeta i si te sobra...
4: A la carta.
3: Només en lo que va costar descobrir la penicilina, ja ara resulta que no aprofita.
4: No, aprovecha tanto que es mejor que no la malgastemos, ¿no? O sea, sería como que no hagamos un mal uso para que nuestro cuerpo... Claro, siga reaccionando a los antibióticos y no las resistencias. Y además que creo que las bacterias era uno de los mayores peligros para el humano, ¿eh? De los que causa más muertes.
1: Claro, Bore, es que la insalubridad, o sea, que portaba esas cosas.
4: Tiene importancia que los antibióticos sigan funcionando y sigan efectivos.

0: tabaco, ja.
1: No, la gent jo, fuma. Afortunadament, no fume, però...
0: És car fumar, eh? Avui dia és molt car.
2: Sí, ha canviat molt. Sí. És veritat que se guanya en termes absoluts millor més diners, però en quant a capacitat de poder adquisitiu netes menys. I és que avui un piso... Que això no passava fa... En l'any 2011... El sindicat nostre va fer unes
0: però vivientes... Però perquè en l'11 ja havia explotat tot.
2: Per això, quan jo... explota tot,
0: claro.
2: Nosaltres en València, sí. En València capital, en la Torre, fèrem un edifici de 20 plantes que veníem els pisos per 70.000 euros sense entrar, sense res, financiant-ho tot, financiant els gastos de notaria, de registre, tot, per 300 euros al mes, ja piso i garatge.
0: No em parles d'aixes coses que m'ensenya el fetge enseguida, això... perquè jo el vaig comprar en 2008 i estic arrepentit
2: tota la
0: vida. Però
2: això passava en el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015... No es podien vendre, no es podien vendre, no hi havia forma.
0: Claro. Puc fer una puntualització per algo de lo que ha dit Mar, i ara vos deixo, només faig això, i encalle com a bon presentador. No, lo del poder adquisitiu i lo de la quantitat de propietats. Però anem a veure, a mi n'hi ha una cosa que no enquadra. Estan traient estudis, estan queixant-se de que la gent jove no té propietats ni té pràcticament coses, mentre per l'altre, els mateixos que manen i els que governen estan demonitzant-te si tens una casa. En què quedem? Sí, mos queixem perquè no tens cases, però al mateix temps el diuen que eres un jeta. Perquè...
2: Estan penalitzant l'estalvi en l'impost de patrimoni, estan penalitzant l'estalvi.
0: Claro.
2: Estan dient-li a la gent, vostè gaste seu en lo que vulgui, però el 31 de desembre en el banc no tinga res.
0: Claro.
2: Perquè si sobrepassa el millor d'euros ara, antes el mig millor, a més del seu piso, pues a pagar. Si vius en Madrid, Florentino Pérez no fa ni declaració d'impost de patrimoni. I així els valencians fem el gilipollas, perquè això ja no se paga, no se paga en tota Europa, ni tampoc en Espanya, en la meitat d'Espanya, en Andalusia, en Múrcia, és a dir, que la gent de Torrevella té que pagar i la de Sant Pedro de Pinatar, que està a 20 quilòmetres, resulta que no fa la declaració. Los españoles no somos iguales ante la ley.
0: No, no.
2: I els valencians som uns desgraciats. És que els valencians mos han fotut sempre. Primer, perquè érem l'últim reducto de la República. I
0: el Levante Franco, espanyol.
2: Franco,
0: claro.
2: Mos arreava canya perquè érem l'últim reducto. Després, havia que cerrar Altos Hornos, qui es tancaren? Els de Sagunto. No s'atreviren a tancar els Altos Hornos de Vizcaya, els de Sagunto. Sempre mos ha mandut garrofaes. En la A3 estaguerem no sé quant de temps perquè s'acabaren 30 quilòmetres.
0: Home, i l'estació provisional de Sorolla, pues l'AVE, que famosa.
2: Però de l'A3 era molt important, perquè sí. Convertir el port de València en el port de Madrid ara. Però antes, al no estar aixòs 30 quilòmetres, que n'hi havia 30 quilòmetres de carretera, que això era un embut, pues era el port de Barcelona i el d'Algeciras. El de València se ressentia molt. És a dir, que és València... I continuem seguint. Seguim la comunitat pitjor financiar de tot l'estat. Una poca vergonya. Lo que mos passa és valencià.
0: Claro. I damunt el tema de la vaga dels professors, que ho deia ahir la consellera, jo ahir em mantinc al marge, però 2.000 i pico milions d'euros per poder solventar la paraeta, però si conforme estem de tiesos que estem con la moixama, damunt com van a traure els 2.000 i pico milions d'euros?
1: 2.400 milions.
2: Però si estiguérem financiats adequadament, com estan els càntabros, ja no vull sí. ja parlar de Navarra i el País Basco, els càntabros, pues segurament això se podia afrontar i els docents tenen dret a tindre una remuneració adequada, igual que els sanitaris, igual que el personal de l'administració pública,
0: sí, sí,
2: que
0: sí.
2: són els que presten els bueno, servicis
0: tot
2: públics,
0: el que treballa té els seus drets.
2: Que és el que ens dona l'estat de benestar.
0: Claro.
2: Entonces, lo que tenim que exigir ja d'una punyetera vegada, que sempre van passant-li la pilota d'uns a altres, és que la comunitat valenciana tinga la financiació que correspon. Això és el que tenim que reivindicar tots a una veu. Té igual que uno siga d'esquerres, de dretes, medio pensionista, el que siga, però això és una poca vergonya.
1: És que en el tema del finançament és més greu del que pareix, no? I a voltes, ahir just traiem dades a nivell del meu municipi...
0: Que sigui un tòpic i que estem queixant-se a tota hora, però és la realitat.
1: A nivell del meu municipi, per exemple, de Vila-real, només en la participació de tributs de l'Estat, que això al final és del que recauda l'Estat, el que corre real, de l'Estat, 12,3 milions d'euros, un municipi de 50.000 habitants.
0: Que és una pasta,
1: Que és una pasta. Però és a dir, que comença a multiplicar tots aquests milions, que a vegades quan parlem és que no hi ha recursos per a certes coses, que si arribaren els diners que toca i que ens corresponen, tu saps la de coses que es podria...
2: Jo per la comunitat vull un PNV, un Junts, un Esquerra Republicana,

0: Americana, perquè el compromís només serveix. Compromís porten ahí no sé quants anys, firmant-ho tot, als governs progressistes, als altres no, per qüestions ideològiques. Però sense dur res per la Comunitat Valenciana. Absolutament res. Tot de baes. Se ho donen tot de baes.
1: Així ho dia l'altre dia Pérez Llorca Valdovín, l'última sessió de control, és de veres.
0: Pues jo vull que un PNV, un Esquerra Republicana, uns Junts, que això sí que trauen, però així mos estan donant a base de bé uns i altres, i ja que veure què bé s'entenen el PP i el PSOE per donar-nos en pel sac, uns i altres.
2: I parleu, jo si me permet, sí que vaig a clavar-me en el tema de la vaga dels docents, com a docent anant en excedència, però com a docent em sembla perfecte, no? I crec que és just que cobren el que correspon, però a mi també m'agradaria llançar una pregunta, no? I aquests problemes salarials s'han generat en l'últim any? Vull dir, fa 3-4 anys els docents no tenien el problema salarial que tenien ara, i on estaven els que ara estan manejant aquestes vagues i demés? Jo no sé on estaven fa 3 anys quan aquests problemes, i sé el que cobra un docent i com està el salari d'un docent, el problema no ve d'un any ni de dos, no? Sí. I a mi em sorprèn com durant 8 anys, jo recorde quan va haver canvi de govern en la comunitat, d'un sindicat educatiu, jo, com te dic, soc professor, me dia les ganes que tenien de que governara la dreta per a poder traure aquestes pancartes que havien estat enrotllades en un despatx els últims 8 anys, no? Entonces, està molt bé i cal defensar el que és just, però sempre, no? No només quan governen uns altres.
1: Què penseu?
0: Els sindicats d'esquerres viuen molt més millor quan governa la dreta.
2: Clar que sí.
0: Perquè la dreta, tu eres el Partit Popular, no? Uh-huh. La dreta s'unfla a diners, a subvencions, a tot, perquè estiguin callats i tranquils. I ells, pues, és quan disfruten realitzant la llavor sindical que sempre devien de realitzar. No sols entonces, sinó ara també. No sols ara, sinó abans també.
1: Si la cosa no es solventa el dia 11, és a dir, el dilluns que ve,
2: que
1: nosaltres també tindrem els nostres canvis i les nostres coses, començarà eixa vaga que es pilla a tots pràcticament en el curs acabat abans d'hora, i sobretot els que estan en les proves prèvies a la universitat a punt d'entrar en capella. Això crec que pot ser tot una hecatombe, no?
2: Clar,
1: un alarmista.
2: La conselleria sí que, pel que ha dit en quant a serveis mínims, pel que fa segon de batxillerat, demana que el 100% del professorat estiga tenent aixos alumnes, perquè com tu dius, en 15 dies tenen les proves de la PAU, no? Jo crec que evidentment la conselleria ha de velar per garantir les condicions laborals òptimes, però també ha de velar pels alumnes i pel seu dret a l'educació, i més pues, aquells que en uns dies després d'iniciar-se, si s'inicia i s'avaga, hauran de fer front a aquestes proves en les quals es juguen l'accés a la universitat i, per tant, el seu futur també, no? I jo crec que ahir la conselleria ha de garantir que aquests alumnes tinguin l'atenció.
1: Perquè el curs es dona per acabar ja el dilluns que ve, clar. Si aquesta vaga és una vaga indefinida. Podria donar-se per acabat el curs a partir del dilluns que ve.
0: Pareix ser que els alumnes també han convocat vaga, el sindicat d'estudiants, pel dia 11.
1: Sí?
0: Em pense que també, però clar, si n'han convocat els professors, els alumnes.
1: Vale,
0: però
1: que els alumnes... Al final el sueño glorioso de la Yolanda Díaz es farà realitat, lo que vol ella de la huelga general, la huelga general.
0: No, vale, se van a fer realitat molts sueños. Es de Yolanda Díaz, es de Podemos, bases fuera, pues no fa falta...
1: Si en recordeu això, en la OTAN, no?
0: OTAN, nuclear, no, bases gràcies. Fuera, por
1: res. Pues, sí, pues. Sí, això me'n recorde d'haver-ho viscut. Bueno, pues a veure lo que porta estos días.
3: Dice, ya bases fuera, no. O sea, ya se van ellas, ¿no?
1: Pero es una pasta también, es una cantidad de pasta.
0: Y de la OTAN nos tiran. O sea que...
1: Al final,
0: Trump está dándoles a estos partidos lo que han reivindicado siempre, luego estarán muy contentos.
3: Y estabais comentando el tema de las huelgas, y creo que una huelga a la que tampoco estamos prestando demasiada atención es la de los médicos. Sí que es cierto que, fijaos que normalmente estamos abogando por reducción de jornada, bajar esas horas de 40 a 35 y demás, y permitimos que haya un colectivo que hace hasta guardias de 24 horas, que te atienda alguien que no ha dormido.
0: Una vergüenza tremenda.
3: Y además, a mí también, otra cosa que me llama la atención es que no tenga un estatuto propio, o sea, como que también lo hemos dicho a veces.
1: Sí, en parlata además en Mercedes Hurtado, que es la presidenta
3: del colegio. Y yo creo que no hacemos demasiado, o sea, y evidentemente la huelga está indefinida, que yo no, personalmente no sé cómo han llegado el sector de los médicos a 2026 con esas condiciones, pero sí que ponemos el foco pues en el número de citas que han sido

0: sido canceladas. Por ejemplo, un titular de Levante: la huelga indefinida de médicos suma 223.000, suma las 223.000 citas canceladas. Y también decía que somos el primer país en número de facultades, pero faltan profesionales. Y sí que es cierto que hemos conocido que los MIR, es una noticia de hoy, han elegido, los MIR han elegido especialidad, y es dermatología la que eligen, suelen elegirla porque es más...
1: comentaba Roberto Roche el otro día, las especialidades que...
0: Sí. Demasiada... No sé.
1: Calfarse el cap más.
0: Dedicación, sí, que te puedan llamar o que tengas guardias de estas 24 horas.
1: Bueno, pero si eres ginecòleg, me imagino que tampoco. O si eres.
2: Ginecòleg, sí, te pueden quitar.
0: Si se te pone.
1: Si estás en obstetricia, pero si no estás en obstetricia, no.
0: Sí, claro. Bueno,
2: si estás atendiendo parche, pues. Bueno, pero ginecología, si no hay una intervención ginecológica urgente, pues también.
0: Sí, dermatología y cirugía plástica han sido las especialidades más...
1: Y cirugía plástica será per la pasta que guanyen, la mayoría. Porque cirugía plástica en el sector públic pràcticament m'imagino que no. O soy yo un ignorante, pero vamos, la cirugía plástica, la estética reparadora sí, pero la de... A veure, o la de necessitats, em venen al cap, soc molt bàsic en el que vaig a dir, però una dona en els pits molt grans, per exemple, que té problemes de mobilitat, d'esquena, etc, etc, sí, ho cobreix la Seguretat Social, però la gent no anirà a fer-se blefaroplàsties, ni a posar-se'n, ni coses d'aixes,
2: sí,
1: com estètica.
2: Si s'ha cremat la cara en un accident de treball, un incendi i tal, pues sí que este que...
1: Claro,
2: això sí. Tu té que atendre la Seguretat Social, i de fet té unitats especials.
1: Que m'imagina que seran diferents, estètica i plàstica, no? O seran... ahí sí que no... Che, si estigués ací Roberto, li ho preguntaríem. Però, clar, sí que n'hi ha certes diferències. Això sí que m'ho havien contat en alguna ocasió. La plàstica i l'estètica.
0: I otro de los datos que hemos sabido es que ninguno de los 10 mejores del MIR elige un hospital valenciano para realizar su residencia. El primero en el turno es el turno 21 y ha elegido cardiología en la FED de Valencia. La FED de Valencia, que sigue siendo uno de los hospitales...
2: Pero has dicho que que ninguno ha elegido...
0: De los 20... ninguno de los 10 mejores del MIR elige un hospital valenciano. Suelen ser, creo que es La Paz,
2: es que después, después has dicho que el número 1 había elegido cardiología en la FED.
1: No, el número 21.
0: El 21. Sí que han elegido cardiología en la FE.
2: Es que cardiología en la FE está muy acreditado, tiene grandes, grandes especialistas, bueno, no solo en la FE, pero la FE es un hospital de referencia en muchas cosas.
1: Sí, es bueno en trasplantamientos y muchas cosas.
2: Bueno, en trasplantamientos y en cirugía y en cardiocirugía y en
1: En cremats, que está es diciendo en cremats, pero desde
2: muchas cosas,
1: desde abans, desde los años 70.
2: La FE, bueno, la FE el General y el Clínic son esos hospitales. És l'hospital més important de la Comunitat Valenciana en quant a capacitat i caritat. Però volviendo... tornant a lo de antes. Els metges, per supost, i a més no és ninguna novetat. Hasta l'any 80 i pico, els metges tenien l'estatut propi, l'estatut jurídic de personal facultatiu. Cada personal tenia el seu propi estatut. Estava l'estatut de personal facultatiu, el personal d'estatut jurídic de personal facultatiu, que eren els metges, estava l'estatut de personal auxiliar sanitari titulat i auxiliar de clínica, que eren enfermeros, fisioterapeutes, matrones, auxiliars d'enfermeria, i després estava l'estatut de personal no sanitari. N'hi havia tres estatuts distints, perquè la casuística no és el mateix el personal assistencial que el personal de la funció administrativa, no és el mateix. I tot això estava... És que no vull dir-ho perquè me diran de la fachofera, però no, jo no soc de la fachofera. Però això...
1: Ahir diu Esperanza Aguirre, diu, soy la reina de la fachofera, diu, encantada de la vida.
2: En l'any 73... 1973 se promulgaren estos últims estatuts i van estar vigents pues, hasta la reforma que en el 83 va durar cap Ernest Lluch i on ja se va crear l'estatut únic i tal. I crec que les característiques de les funcions d'uns i d'altres són tan distintes que requereixen un tractament específic. I, des de luego, la gran vulneració dels drets laborals que se produeixen en el cas dels metges és brutal. I les retribucions que percebixen també, perquè la gran càrrega de treball, no la gran càrrega de treball de molta qualitat, però la de batalla de dia a dia la duen a cap esmirs.

0: I els MIS cobren 1.000 i pico euros, no arriba a 2.000, i fan més guàrdies que Cascorro. En fi, està molt mal establit, i la Mònica García està, des de luego, s'ha cobert de glòria, i els sindicats que han firmat això, pues també, entre ells, el meu. Jo no estic d'acord.
1: M'acaben de passar una cosa, bueno, i que m'ho va passar, que està sempre pendent, que és Pepe Moreno, m'acaba de passar, diu, un full, com diria Luis de l'Olmo, m'acaben de passar un despatxo, que m'agradava molt, que em feia molta gràcia això, que un dia m'acaben de passar un despatxo. Pues diu, en Espanya, els metges que accedeixen al sistema MIR, que és el metge intern resident, solen demanar més l'especialitat de dermatologia per una combinació prou clara de factors professionals i personals. El 1 és la qualitat de vida molt alta, perquè la dermatologia és coneguda per tindre els horaris més estables, molt poques urgències, escassa pressió assistencial nocturna, i això permet una millor conciliació vida personal laboral, que és el que més es valora, el que estaves parlant tu abans, Adrià. Que n'hi ha molta empleabilitat i demanda pel tema de la dermatologia, perquè n'hi ha dèficit de dermatòlegs en moltes zones d'Espanya, cosa que es tradueix en facilitat per a trobar treball i possibilitat de triar un destí. És de veres que si demanes cita en dermatologia, pots canviar de color directament la pell esperant a que el criden, sí. I també, paregut al que dia de del tema dels làsers, els rellenos i totes aquestes coses que fan els que són els dermatòlegs, no? I això, a banda de que pugues treballar en la pública, el que el permet són ingressos addicionals treballant en la privada. Sí, sí, sí. I que en el cas de la cirurgia, en la majoria dels casos és cirurgia, com es diu, lleugera, és a dir, de diagnòstic clínic o procediments com biòpsies o cirurgies menors. I que, a més, afecta molt poquet a la psique. És a dir, que la càrrega emocional és molt crítica. Per exemple, si la compares, com diu el document este, amb la UCI o oncologia, urgències, evidentment, pues clar, esta especialitat no té ninguna mortalitat directa, com aquell que diu, que tu tingues que patir en primera persona.
0: També hi ha càncer de pell, que també...
1: Sí, però el document, clar, és molt més laxo en això. I moltes menys situacions, no vol dir que no en tinga, però sí que en té moltes menys, de situació emocional. Aixina que, i després les subespecialitats, la dermatologia pediàtrica, la oncologia cutània, que és la que acabes de referir-te tu, o la dermatologia estètica, que ja deu de donar titos per un tubo.
2: Segur. Sí. Sabem si entre aquests que han demanat, 10 primers que han demanat plaça per al MIR, n'hi han de dermatologia, o no tenim
3: aquest
2: dato?
3: Sí, és que està a la cabeza.
1: Sí, no? Sí, els primers, 500, els dermatòlegs. Sí.
3: Sí. Dermatología y cirugía plástica.
2: Pero tan que se confirma y
3: sí, claro. Y uno de los médicos a los que consulta, que estaban comentando además el tema este de la huelga, dice, hoy en día ya se mira un poco más la calidad de vida y también no trabajar 90 horas semanales, no solo la vocación, porque dice, solo de la vocación no se come, decía el tal. Y curiosamente, la última en agotarse, la que no quiere nadie, es médico de familia. Solo ha habido una de las MIR, una de las MIR, porque además está muy absolutamente dejada, ¿no? De la mano de Dios.
1: Y es el primer que se lo importa todo.
3: Claro. Y solo una de las MIR con mejor nota ha elegido medicina de familia.
0: Eso es vocación.
1: Està a punt d'arribar, Mireia, m'imagine. Tinc un dels missatges que volia destacar al 660-78-39-80 i dic que a tu et farà gràcia perquè tu opinaràs sobre això, Matosses. Diu, hola, Sergi, he escoltat el programa i m'ha encantat. M'imagine que es referirà a ell. Diu, sobretot els comentaris dels veïns, que sereu vosaltres, que diu, la veritat és que entre el que conten i com ho conten, a vegades sembla que el coneguen millor que tu mateix. Quasi com si tingueren accés a un dossier secret. Bueno, jo és que ho casque tot, també. No fa falta investigar.
3: Un llibre obert.
1: Diu, i aprofitant el fil, vos llance un debat. En la Comunitat Valenciana, les segones parts en política són Francisco Camps, diu, per exemple, i salvant molt les distàncies a nivell internacional en Donald Trump. Tenim un altre cas ara també en la Comunitat Valenciana, com és Mònica Oltra. Diu, Donald Trump, dos primers mandats amb prou polèmica, i després apareix la idea de tornar com si la segona volta fora l'oportunitat de redimir-ho tot. Però ja sabem com van moltes segones parts, que acaben sent més intenses, més imprevisibles i a voltes més terrorífiques que la primera. I ahí és quan a un li entren ganes de quidrar a Doraemon i demanar-li la màquina del temps de la tabuta a la butxaca. Diu, no per curiositat, sinó per dir, el millor o lo millor seria deixar-ho com està? I vos preguntes que esteu així. Què penseu? Segones oportunitats en política o millor no tentar-les?

0: si les cançons, algunes d'elles, són guais.
1: Guais.
0: Però fins que canta ell, quan obri ell l'època... Quan obri la boca ell, mare meva.
1: Ai, doncs pues puja el pa, Sergi. Que ell obri la boca, puja el pa.
0: Sí, igual ja que saps? Quan l'obri Trump, no? Doncs
1: pues mira, paregudet. Perquè mira, per què vos portes, direu ara, per què vos portes la cançó de Bad Bunny, Nueva York, a banda de perquè està petant en tots els llocs?
0: Nueva York.
1: Nueva York.
0: No, no Nueva York.
1: Nueva York. Doncs pues mira, a mi ja m'està agradant i tot, perquè el ritme està molt bé, està guai.
0: A veure, el ritme és molt cubà,
1: està
0: és molt
1: guai,
0: però...
1: Sí. Bueno, per a què vos la porte? Per a contar-vos que s'ha celebrat la Met Gala, que és una de les gales més famoses de Nova York, sí. I què ha passat? Que Mam Dani no ha anat, perquè ha dit...
0: L'alcalde de Nova York.
1: Claro, l'alcalde de Nova York ha dit que no anava, perquè en esta gala ja sabeu que és un reclam del món de la moda, músics, esportistes, gent de molt de parner, de molt de cash, empresaris, i ell que ha dit pues que per discurs polític no pegava que ell anara, perquè ell està en contra de totes aquestes coses.
0: Sí, ell és més progre, més...
1: Exacto, ell és més d'un altre estil, no ha anat, i que ha fet? Pues convertir-se en el centre de la notícia d'esta gala d'Smet, que més tard te contarem més coses, perquè han hagut ahí, bueno... Lucazos i outfits, que són paraules que no sé si seran tan fàcils.
0: Veus? Una cosa, look i outfit. Sí, sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Que han donat molt que parlar i que parlarem a última hora d'ells, però no volíem deixar de tractar la part política, i és com no acudint l'alcalde de Nova York per primera vegada. Entre els assistents estaven Venus Williams, Nicole Kidman...
0: Però bueno, ho ha argumentat d'una forma, a mi em pareix raonable. Si ell diu que no està a favor de les ostentacions i és més progre, doncs, pues, bueno, ho veig bé. No, a més, lliure de fer el que li dóna la gana.
1: Què vos sembla? Perquè que se recorda és el primer que no ha anat, eh?
0: Sí,
1: en la història
0: bueno, pues,
1: de la
0: primer,
1: gala dels metes. I bueno, ja ha sigut ell la notícia de la gala. Fill, el...
0: Veus?
2: Més cert també que jo diria que quan és alcalde de tots, és de la seva ciutat. I entenc que un alcalde anirà a molts actes, que alguns estaran més d'acord en l'objectiu, en el fi d'aquest acte, però jo també crec que al final, escolta, pues això rics d'aquest acte també seran veïns de Nueva York i també necessiten sentir-se el suport de la seva institució.
0: Que no només voten, sinó clar, que clar. Posen pasta. Estos patrocinen les campanyes.
3: Vull dir,
0: que
3: al final...
0: És el millor de tot, no com
3: que piquen i lleven.
0: Exacte, sí, senyor. Sí.
1: Bueno, pues no ha anat i, bueno, alguns ho han considerat un gest simbòlic, altres pues, ja estan també opinant al voltant, però m'ha agradat el que ha dit Adrià, sí. Que quan un és alcalde o representa, té que representar a uns i a altres.
0: Pues
1: així
0: jo
1: que...
0: n'ha conegut a varios des que diuen que no vaig perquè dentro de mis planes no entra.
1: I després
0: no
1: han anat.
0: No anaven als puestos.
3: Ei, pues Joan Ribó en el 9 d'octubre entrar en la catedral, per exemple.
0: El Tedeum i aquestes coses.
3: El Tedeum,
0: sí.
4: I sí que és cierto que si pretende bajar lo que cuesta una guardería en Nueva York, que es un dineral...
1: És veritat que crec que, i bueno, a veure què diu Adrià sobretot, que quan un és alcalde ha de diferenciar quan va com a alcalde i quan va com a títol personal. Vull dir, perquè tu te poden convidar a la gala com a una persona de peu i dir, mira, jo no vaig perquè no va amb mi, però si és com a alcalde,
2: clar, és
1: representant a la ciutat...
2: És interessant aquest matís, no? Si el conviden a títol personal, pot ser coherent en el que hi creu i en el que hi pensa i en la seva ideologia, no? Però quan està convidat com a alcalde, com a màxim representant de la ciutat, pues jo crec que ahí el que ho opina a nivell personal, pues en molts moments hi ha que deixar-lo de costat.
0: El van convidar com a alcalde, no?
1: Exactament, representant de la ciutat de Nova York, però nosaltres continuem parlant de temes internacionals ja una miqueta, diguem, més durs, i anem a mirar cap a Rússia, que ja fa temps que no parlem del tema, on està creixent la tensió al voltant de, sobretot, del president Putin, perquè ha reforçat de manera notable la seva seguretat personal. Diuen que està davant d'un possible intent d'assassinat o fins i tot d'un cop d'estat del seu propi entorn. Atenció, perquè hi ha diverses informacions basades en fonts d'intel·ligència europees que diuen que ha activat mesures de seguretat com, per exemple, cada vegada passa més temps en búnkers, especialment al sud del país, ha reduït al mínim les seues aparicions públiques

0: la gent del seu entorn està sotmesa a forts controls de l'ús del mòbil, vigilància constant, limitació de moviments, intent de blindar qualsevol possible filtració i direm... Des de quan?
1: Però permetim una cosa, això no sol ser l'habitual, que normalment quan hi ha una espècie de conspiració sempre sol ser de l'entorn més immediat.
0: Clar,
1: que són els que més fàcil accés tenen.
0: El que no sé és, fins ara, sembla que ell no vivia en esta paranoia, perquè no tindria lo millor...
1: Vols dir?
0: No, en esta paranoia tan estricta no, però sembla que des de desembre del 25 va haver un assassinat en Moscú d'un tinent general, Zavarov, i des d'ahí sembla que n'hi ha una persona, noms i cognoms, que es diu Sergei Shoigu, que és exministre de Defensa durant 12 anys i que ha estat al Consell de Seguretat, que és el principal sospitós, ell ho sap, està retirat, però diuen que manté molts contactes i que té molta influència en la reserva.
1: Però perquè aquests tios són supercazarrecompenses, d'això que saben
0: ja
1: més que un gato
0: ahí,
1: pardo,
0: m'he muntat un James Bond, jo
1: a mi no
0: ja...
1: m'estranyaria, gent.
0: Que jo estava, no sé què penseu, però que a mi aquestes coses portades a la realitat, en la ficció estan molt guais, però portades a la realitat em semblen brutals.
1: Però si és que la realitat supera molt més a la ficció, encara que sigui una dita comuna, però jo, vamos, a mi no fa res de tot això m'estranyaria.
0: Ara mateix està en un búnker, segurament.
1: Sí? No serà l'únic.
0: I el president ucraïnès Zelensky ha anunciat un alto el foc que entrarà en vigor esta nit, a les 12 de la nit. Una mesura, de nou, per a intentar rebaixar tensions amb aquesta guerra que ja dura més de 2 anys, però diuen que este alto el foc per part de Kiev està agafat en pinces perquè ja sabem que en altres ocasions Rússia després no l'ha respectat. Per tant, es pacta un alto el foc, però després ja que veure que el que està en el búnquer també està complint-lo.
1: Ja. Bueno, a mi és que esta pobra personeta, a voltes. Pobra personeta depèn del dia que el pille. Uns dies em pareix que...
0: Zelensky, dius?
1: Sí, que ni és tan bo i altres dies que tampoc està en roïn. Tinc...
0: Dubtes.
1: Sí.
0: Se'n recordeu de que d'ací no res devien haver eleccions? Anem a veure què passa també en tot aquest tema.
1: Pues igual s'han d'un varapalo.
2: Però tu creus que...
0: Se celebraran.
2: En les circumstàncies d'aquest país se poden celebrar unes eleccions mitjanament?
0: No. Si només en els desplaçats que n'hi ha, ja va ser...
2: Per això, jo crec que això no és...
1: També t'he de dir una cosa, no seria el primer país no en guerra, sinó en situacions de xoc que han celebrat eleccions sense tindre les que ha hagut celebrar, I te'n pots vindre a este perfectament.
2: Sí. Bueno, quan de l'11M...
1: N'hi ha situacions en què els països, la gent no està per decidir, mira com tu eres listo, veus?
2: Sí. Celebrat eleccions.
1: Cada vegada que sigui, dona igual qui guanya i qui perga. N'hi ha moments emocionals o tensionals entre la ciutadania en un país en què la gent no està... Evidentment, clara. Sí.
0: Bueno, pues anem a veure què passa, si al final se celebren, si al final sobretot es respecta i si alto el foc, que com diem, entra en vigor esta nit. I vinc a contar-vos una, com no podia ser d'altra manera, del Golf Pèrsic. No puc acabar la secció
1: Trump
0: sense parlar.
1: Trump ara no guanyaria. ¿O penseu que guanyaria?
2: No, jo crec que no guanyaria.
0: Jo crec que no.
1: Pues a lo mateix,
3: de hecho, ha bajado su popularidad.
0: Moltíssim. La guerra d'Iran està destrossant-lo. De fet, el que venia a contar-vos és això, que ha hagut un atac a 5 civils per part d'Estats Units, que Iran condena l'atac, que sabeu que continuen els bucs allí bloquejats d'alguna manera, que Estats Units diu que com Iran ataca algun d'estos vaixells que fa el que es diu el recorregut per a la llibertat, que és intentar desbloquejar-ho per a que puguen trobar una eixida en el Golf Pèrsic, que va a borrar a Iran
1: com del mapa,
0: de la faç de la Terra. Pues altra vegada. Jo no sé si...
2: Però com va...
1: Zones per les quals tindrien que estar defenent-se els seus drets.
0: Exactament.
1: O sigui, ella arrasaria en tot directament. Seria
0: la
1: com,
0: guerra està al Golf Pèrsic,
1: com un insecticida.
0: A l'estre d'Hormuz i la resta importa ben poc. I per això, contar-vos també que ha hagut un tiroteig prop de la Casa Blanca, a Washington. Han deixat 2 ferits, entre ells un menor d'edat. Sembla que hi havia una persona armada i els agents de seguretat l'han intentat reduir. Això ha portat un tiroteig i han ferit a un menor que passava per allí. Ningú dels dos, ni el presumpte atacant ni el menor, la seva vida corre perill, però ara sí que es va investigar què és el que estava passant. I dic jo, no perillarà més la vida de Donald Trump que la del propi Putin? Perquè
1: jo
0: tots els
1: sí,
0: esdeveniments
1: crec,
0: que estan succeint-se...
2: Ja ha tingut 3 atemptats.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Per almenys 3.
0: No
1: que
0: sé.
1: Són molt inútils els que han contratat per això.
2: Uno va ser l'orella que quasi... Això va ser mil·límetres.
1: Sí,
2: mil·límetres.
1: Sí.
2: El primer atemptat.
0: Sí, serà en campanya, no?
1: Sí,
0: en l'última campanya. Ara, quan comença la campanya, veurem com són les mesures de seguretat per a Trump.
1: Pues imagina que es deixaran ahir el que no n'hi ha escrit perquè aquest home vagi completament rodat. Encara que ell és molt... A pesar de tot, és molt temerari, es mostra molt. És una cosa molt contradictòria.
0: Sí, s'exposa.
1: Sí.
2: És que ell es creu que és

0: xèrif del món i entonces que ningú li va bufar l'orella més allà
1: és de papa, rei i president, tot junt. Sí, tot, i califa.
0: És papa i Jesucrist.
1: Exacte.
0: És un esperpento que jo no sé com el món està pues dirigit per personatges com este, com el Putin i com algun més. Això és una desgràcia molt gran. Jo quan, pues, des de que tinc gust de raó sentia parlar de Hitler. Però és que estos no se diferencien massa. Eh?
1: Si es deixaren,
0: estos,
1: no?
0: Estos no se diferencien massa.
1: Parlant del papa, 13.000 efectius són els que es necessitaran i n'hi haurà perquè el papa vinga. Sí, 13.000 persones.
0: Falta un mes.
2: Això ja està ahí.
1: Sí. Heu pagat ja per donar-li la mà? O...
2: Jo és que no tinc solt.
1: A més, com és per això? Per Bizum? Per,
2: bueno, pues el Bizum...
1: PayPal...
2: Mira, compten els Bizum,
0: sé. Hi ha que pagar per salir la mà?
2: Ui.
1: Mig millor per donar-li la mà.
0: Mig millor per donar-li la mà.
1: Sí. I a partir d'ahí la tarificació és diferent.
2: I si no vagues i de repent li la dones i ell te la dona, això, què van després a buscar-te? Com
1: no
2: és
1: sé,
2: la cosa?
1: El que desendeutat o algo, no?
2: No sé, no perquè, sé. Clar, a mi, si me demanen mig millor d'euros, veurem com el pague. Està
3: no,
2: complicada la cosa.
3: Por esa cantidad tienes una audiencia privada.
1: Ah. Sí. Espereu que estic veient per la peixera que ha vingut
0: bueno,
1: avui.
0: Pues si abaixara Jesucrist i veguera això, jo em pensé que... A bastonar, sí. Me feia a tots estos que van...
1: Anem a felicitar a la Mateu, mira-la, es fa la majara, la Mateu, que és la presentadora del Fem Banda, que avui que en complixes, 27, carinyo, 27 en complixes, és el seu aniversari avui.
2: Mira, una altra en les 20.
1: Sí, n'hi ha que felicitar. 27, que poca vergonya. Igual que tu, no?, que sí, has complit 27, 27, també.
2: Jo d'ací poqueta me vaig a complir 27.
1: Sí, perquè vosaltres aneu cap arrere, no? Aneu complint.
2: Sempre, sempre, sí, sempre. Sí. Bueno, fins a els 20. Jo menys de 20 ja no vull complir.
1: Menys de 20
2: ja
0: no vull complir.
2: No.
0: Jo 27 complix també ne tinc.
2: Sí?
0: Sí.
2: Més d'una vegada, no?
0: No, 27 només vaig complir una vegada.
1: Pues jo crec que ja estic a punt de complir les dues voltes, els 27 ja sabeu. O sigui que, Matosses, gràcies per vindre. La setmana que ve més, d'acord?
0: La setmana que ve més, sí, vinga. No tinc ningú...
1: Casabó, tu també, que tingues bona setmana.
4: Moltes gràcies,
1: I
4: igualment.
1: Acaba de rematar i se costipa.
4: I esperem vindre millor ja.
1: Tornem de seguida.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: Com estan? 152 platges de la Comunitat Valenciana han aconseguit la bandera blava enguany, el segell de qualitat i usament internacional que certifica la qualitat mediambiental de platges i ports esportius. Acaba de fer-se públic i ser llistat.
7: I la Comunitat Valenciana continua al capdavant de tot Espanya. De fet, de les 14 noves banderes blaves a platges que mai l'havien tingut abans, la meitat, 7, han sigut per a platges valencianes. Es tracta d'un distintiu que atorga un conglomerat internacional d'associacions que certifica la sostenibilitat i qualitat de les platges, també les interiors i els ports esportius. Enguany, entre les noves banderes blaves estan les platges del Broskil a Cullera, la del Pla de la Torre Almassora o la del Racó a Calp. Per contra, hi ha dos platges que perden la bandera, són la Cala Fustera de Benissa i la del Cabanyal de València. L'Arenal de Xàbia, que l'havia perdut l'any 2022, la recupera ara. José Palacios és el president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor.
8: La Comunitat Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma española con más número de banderas azules, alcanza la cifra en playas 151. En puertos es la tercera, es una comunidad que está, claro, a favor de un turismo de calidad, sostenible y apostando por el futuro.
5: Més coses. A les Corts, segona sessió de la Comissió d'Investigació sobre la promoció d'habitatges públics de les Neus Alacant, una sessió que inicialment tancava el pla de treball que s'ajornarà finalment a l'espera que el PP i Vox acorden un pla conjunt.
7: I durant la reunió d'avui, tant el PSPB com Compromís han reclamat compareixences de l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, de l'expresident Mazón, de la consellera Susana Camarero o del president Pere Llorca. Han manifestat que ha de ser una comissió seriosa, que no repetisca les errades que, segons han dit, a com és la Comissió d'Investigació que s'ha constituït a l'Ajuntament d'Alacant. José Antonio Díaz, PSPB, María Josep Calabuch, Compromís.
9: Estamos ante una comisión, o vamos a estar ante una comisión de investigación sobre las naus, o una comisión de protección de Barcala, del Partido Popular y de todo un modelo de vivienda pública convertido en barra libre para los jetas de siempre con el carnet del Partido Popular. Porque una comisión seria no se hace eligiendo a quién no llamar, señorías.
10: No anem a permetre que aquesta comissió de les Corts siga una rèplica d'aquell fracàs. Estes Corts, ara mateixa, tenen encara més l'obligació de garantir una comissió efectiva, àgil i, sobretot, útil a la ciutadania i a l'interès general. Que aquest interès no és un altre que el d'entendre què ha fallat per a que càrrecs, familiars i amistats del Partit Popular hagin acaparat part d'aquest residencial de vivenda protegida. Si ha fallat...
5: I este matí...

I s'ha reunit també a les Corts la Junta de Síndics, on la majoria que conformen el Partit Popular i Vox han negat la petició de l'oposició d'Esquerra perquè es prorrogui la comissió d'investigació de la Dana, que tancarà la pròxima setmana, el 5 de

0: trabajo de este sector turístico.
1: I per a Comissions Obreres les dades són positives, però insisteixen que cal una millor distribució de la riquesa perquè els salaris puguen permetre una vida digna. Rocío Pascual és secretària d'Ocupació i Joventut del sindicat.
2: Són dades positives i de moment no es detecten efectes de la situació internacional derivada de la guerra. Tot i això, encara hi ha més de 285.000 persones sense feina. Darrere d'aquestes bones dades continuen existint desigualtats i precarietat i reclamem una millor distribució de la riquesa.
3: Dels esports parlem d'una notícia d'abast perquè hi ha una decisió històrica per al futbol femení. El govern ha aprovat incloure de forma permanent en la quiniela 4 partits de la Lliga F. Eva Cassany, bona vesprada.
4: Bona vesprada, reunit en Consell de Ministres. L'executiu ha donat llum verda al Reial Decret Llei que haurà de ser ara ratificat pel Congrés en les pròximes setmanes. Permetrà que una part dels ingressos generats per este joc d'azar, un 15%, revertisca en els clubs femenins i el seu desenvolupament en la base. Esta mesura també augmentarà la visibilitat del campionat femení que està reconegut com a professional des de la temporada 2022-23 i pel qual les xifres d'assistència i els salaris són més baixos. L'any 2017 ja s'havien inclòs alguns partits, però ara serà de forma habitual. El president del govern, Pedro Sánchez, ha destacat que la professionalització del futbol femení és una aposta per la igualtat dins i fora del camp i en el mateix sentit s'ha pronunciat el sindicat de futbolistes.
3: Acabem les 12 i quasi 7 minuts. Continua Sergi Justina amb Amunt i Avall. Nosaltres actualitzem a la 1. Fins ara.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2. De tu a tu.
6: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora. Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Accions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
10: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A Punt.
11: T'ho contarem tot.
12: Però tot, tot, fil per randa.
11: Tens?
10: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
13: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
14: L'Esport Valencià en directe y en pasió. A Punt Radio. De tú a tú.
9: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
15: Amb 10 minuts ja sobrepassant l'Equador d'este 5 de maig de 2026, em preguntava jo com estaran les coses per Ibi. Ibi és un lloc grandíssim on tenen, per cert, una indústria brutal, l'han tinguda sempre i, a més, han sabut reconvertir, però també tenen una emissora de ràdio, que és Ràdio Ibi, on està Lola Manso. Què tal? Lola, bon dia.
16: Accions des d'Ibi, on esta setmana és especial perquè dissabte que ve és el dia de l'avís de festes, una de les més intenses jornades de celebració per als càrrecs festers d'este 2026.

0: ja que és el primer contacte directe amb el públic. A les 7 del matí serà la despertar i a les 10 l'esmorzaret fester, que reunirà tots els festers i festeres en la Glorieta d'Espanya. Al migdia es realitzarà el concurs de caps d'esquadra, que arriba a la edició número 62, i també el concurs de bandes de música, que se celebra des de fa 10 anys. I a la vesprada serà la desfilada de l'avís, que donarà pas a la processó en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Un dia intens, quan a actes, en el qual es concentren també les emocions i les il·lusions dels qui, com a capitans i bandereres, estan vivint este 2026. D'altra banda, explicar-vos que més de 100 persones han recorregut este passat diumenge la Rambla Gavarnera d'Ibi, reclamant la seva protecció enfront del projecte del polígon industrial Alcoi Sud, una activitat que ha unit associacions ecologistes d'Alcoi i d'Ibi i que ha consistit en un passeig per la Rambla fins al límit dels dos termes municipals. L'objectiu? Explicar els efectes negatius que consideren tenen els abocaments d'aigües del polígon en el medi ambient i el risc de contaminació per als aqüífers. Una última qüestió. El dissabte es batia a Ibi un rècord mundial en reunir 673 persones saltant a la corda de forma sincronitzada. El rècord estava en 507 persones. Que passeu una bona setmana. Fins dimarts que ve.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Este matí, quan fem el repàs de protagonistes del dia, recordareu si estàveu escoltant, per cert, és que veniu escoltant-nos des de les 10 del matí, mos donem les gràcies per estar des de primera hora amb nosaltres, i és que aneu incorporant-se al llarg del programa, pues, també hi esteu dins del programa matinal d'esta casa, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Però el que anava, este matí en el repàs dels protagonistes dins de la notícia mediambiental, li comentava a Abril allò que vaig voler ahir, no?, del senyor que havia comprat les cigales, i es va donar compte que entre eixes cigales que li havia venut el supermercat n'hi havia una d'elles que estava plena de cries, cosa que no deuria de ser, perquè des del moment en què es pesquen els crustacis o este tipus d'animals, és de llei que es tornen a la mar precisament per a que puguen reproduir-se, perquè una sola d'estes criatures pot tindre milers, si no centenars, milers d'ous, que signifiquen milers de noves llangostes, crancs, cigales, galeres, no sé, allò que se vos puga ocórrer, però que fan que no es trenque la cadena de reproducció i que, per tant, no només existisca l'espècie, sinó que puguem utilitzar per a menjar, però això no estem respectant-ho. I si donem una ullada general, no estem respectant res, pràcticament, en este planeta. Sempre he dit en més d'una ocasió que els humans som l'única espècie en este lloc on vivim que, tot i ser conscients que estem destrossant la nostra casa, continuem fent-ho. I estem advertits, i ho sabem, perquè som sers racionals, però estem acabant en tot. De ahí que passen coses com la que ara mateix vos contaré, en veritat, Mar.
1: Sí, porque creo que los humanos no somos perfectos, Sergi. Mira,
0: no,
1: eso es lo que nos pasa.
0: Que no som perfectes i que som les cucaraches de l'univers, ho tinc claríssim.
1: Pero clarísimo. Y por lo que comentabas del número de crías, no es el caso de nuestra protagonista de hoy, porque creo que las ballenas solo tienen apenas una cría. Y tarda un montón, ¿no?, en sacar adelante.
0: Pensad, la teia vaig veure com amamentava una balena
1: lanzan la leche.
0: La llet, que además es súper espesa, como
1: claro,
0: para que no
1: para que
0: se pueda
1: no
0: diluir en el agua.
1: Sí,
0: es impresionante.
1: Es impresionante, sí. Pues bueno, en las últimas semanas la historia de la ballena jorobada Timmy ha puesto el foco en un fenómeno tan fascinante como preocupante, y es el varamiento de grandes cetáceos fuera de su hábitat natural. Desde su aparición en aguas poco profundas del mar Báltico, creo que fue a principios del mes de marzo,

0: 23 de marzo. Sí, hasta su compleja liberación en el Mar del Norte. Este caso ha generado debate científico, movilización social y muchas preguntas sobre el impacto humano en los océanos.
1: El Mar del Norte, que es este... yo es que soy molt raro y veig pesca radical.
0: Sí.
1: Lo del clan real y tal, que es, creo que es el mar aquel que está siempre tan rebolicat en la que es pescadores, parlant de pescadores, es juguen la vida y todo, ¿no?
0: Sí.
1: El Mar del Norte, el Mar de Bering y todos estos que... Es impresionante les oles, ¿no? Com son.
0: Y luego allí, el Báltico...
1: Allí la han soltat a la balena.
0: Sí, y luego el Báltico es como una... Realmente es como un lago, ¿no?
1: Sí,
0: porque lo
1: masa.
0: Ves ahí tranquilito. Ahí, sí. Ahí estaré yo este verano, ya veremos. Bueno, el caso es que para entender mejor qué hay detrás de estos episodios, por qué ocurren, qué posibilidades reales de rescate existen, qué nos dicen sobre el estado de nuestros mares. Hablamos ahora con José Luis Crespo, que es responsable de conservación de la Fundación Oceanographic de Valencia.
1: José Luis, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Contamos por qué Timmy y el rescate de esta gran balena ha generado tanta expectación.
2: Claro, yo creo que a veces es el momento, ¿no? Incluso también el tema de la cuestión informativa, ¿no? Que a veces tema alguna nota diferente, un poco porque sense voler ens cansa la actualitat, sí, de la guerra, ¿no? O alguna cosita de China y que es una actualidad triste, y si tenemos una noticia que de alguna manera pues tiene un peligro de esperanza,
1: que nos done un poco de vida, ¿no?
2: Exacte. Jo crec que a vegades pues, no fa... és el timing perfecte, no? per a la notícia. Però a banda, en este cas, esta balena pues, ha sigut un cas de resistència, no? I la pobreta pues, no només va varar, que és una cosa que passa habitualment i dins de la dinàmica de les poblacions, de les diferents espècies que tenim, sinó que en este cas pues, va varar repetides vegades i com que resistia, no? Perquè una de les principals... tenen moltes complicacions. Una vegada un cetaci, ja siga un dofí, siga una balena, arriba a la platja, se l'ha fet avarar, sinó a banda el fet d'estar a la platja. Així que en este cas podem dir que Timmy és una valenta, no? I ha resistit moltíssim.
1: És a dir, que no és un cas excepcional, que això passa més del que pensem.
2: Sí, així és, no? Una altra cosa... és els motius, no? Que malauradament ara no són només condicions naturals, sinó que moltes vegades pues, les nostres activitats, no? Com estàveu dient, pues, acaben produint estos vanaments.
0: Sí, i bueno, el caso, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que una ballena puede acabar varada? ¿Desorientación? ¿Por qué? ¿Por qué acaban fuera de su hàbitat natural?
2: Clar, al cap i a la fi, quan s'apropen a la platja, generalment és un signe de que la condició no és bona i ja pot ser que... Imagineu-se, no? Nosaltres un dia de febre pues no estem per anar per ahí per carrer, no? Pues així pot ser que sigui un problema víric, un problema bacterià, o en este cas, per exemple, semblava que la balena duia una xarxa enganxada a la boca, no? De tal manera que elles, que han d'obrir... Bueno, elles i qualsevol animal... la boca per alimentar-se, i en este cas per a filtrar l'aigua, pues això va fer que ella no poguera alimentar-se i segurament pues, anava reduint la condició física de l'animal fins que va acabar en una zona pues, d'aigües someres.
0: Y luego el traslado de Timmy ha sido muy costoso, muy complejo. Creo que la empresa que ha financiado la operación lo valora en... creo que ha costado más de 1,5 millones de euros.
1: Que es una buena cantidad.
0: Sí,
2: sí la veritat que és realment complicat, no? I ahí parlàveu de les panderoles, no? Pues d'alguna manera nosaltres serien com una panderola per a una balena, no?
1: Sí.
2: Així que moure un animal que... Pues això, les jubartes poden arribar a 15 metres, 30, 40, 50 tones, pues clar, moure l'animal sense fer-li més mal del que ja té, uh-huh, és realment complicat, no? Perquè pues, no té un ansa des d'on tirar i realment treballar a l'aigua és realment complicat. Així que no només la condició de l'animal és difícil d'arribar a fer un diagnòstic, no? De veure què li passa a la balena per a triar què és el millor per a ella, sinó que moure-la sense fer-li mal i tindre èxit en aquesta recuperació de rescat és realment complicat, no? I per això els equips de rescat han de prendre aquesta decisió, no? De dir, ostres,
1: Clar, perquè en aquest cas no és dur a l'animal, José Luis, al veterinari, que li puga fer una eco, que li puga fer un arreso o, jo que sé, un tac, un reconeixement aixina a priori que el puga dindre, jo que sé, que tinguera lesions internes o qualsevol cosa. És que això no és tan senzill, tampoc, com pareix.
2: Exacte. Afortunadament, avui en dia tenim com més proves de camp, sí. Però encara així estem junts de conèixer ben bé la patologia i de fer un diagnòstic de camp. No? Així que això és una de les limitacions que tenim, no? Per exemple, perquè així a la Fundació Oceanogràfica ens encarreguem de fer això en la nostra costa, i és un dels problemes que tenim quan anem a la platja. No? Fer un diagnòstic per a triar una decisió que no només és segons la condició de l'animal, sinó també les opcions que tens per a treballar amb aquest animal, no, en concret.
0: Sí, y fíjate que decías que realmente es una luchadora, porque desde el 3 de marzo hasta hace unos días...
1: Instinto de supervivencia,
0: ha estado, ¿no? Se ha mantenido con vida, ¿no?, en esas condiciones. Luego los remolcadores, creo que eran Robin Hood y Fortuna B, e iniciaron el camino hacia el Mar del Norte a través de Dinamarca y... Pero digamos que todavía no está todo dicho, ¿no? O sea, que la ballena aún no puede considerarse salvada. ¿Debe poder nadar por sí misma en la dirección adecuada? O sea, comprobar que ella está bien, o sí, o podemos dar por finalizada la operación rescate.
2: Claro, una cosa molt interesante y molt importante es hacer seguimiento de les teues actuaciones, ¿no? Pero eso que es digo de... Ojos, pero no hacer eso de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? En el sentido de...
0: Tenemos que saber qué pasa ahora con Timmy, claro. Supongo que estará geolocalizada o...
2: Exacto, una cosa molt interesante que han fet, o sea, no només tot l'operatiu ha sigut d'èxit, perquè és molt, molt difícil moure un animal així, diguem, tota la logística, sinó que una cosa molt interessant és això, d'un GPS per realment corroborar que la balena pues ara està fent un seguiment, o sea, està fent una migració quan s'espera d'aquests animals, i que en tot moment podrien saber si està viu o no. Pot ser que es perga la senyal, i això no vol dir que s'hagi mort.
0: Que haya pasado algo demasiado grave, ¿no?
2: Però ara mateix, gràcies a això, pues podem tindre més informació del destí de la balena.
0: Claro, y fíjate que estábamos comentando que la operación, 1,5 millones de euros, imagino que ha sido grandiosa, pero me recuerda la de las belugas que fueron trasladadas desde Ucrania al Oceanográfico, que bueno, te quería preguntar cómo se encuentran, pero que tuvieron que venir en ese caso, o sea, fletar un avión con esas características en las que hubiera un tanque, fue tan grande, ¿no?
2: Sí, sí, la veritat que d'alguna manera sí que te pot fer pensar en això, i crec que és important, no? Perquè així n'ha hagut un debat de si aquests diners estarien millor financiant algun altre projecte que poguera com salvar més animals o contribuir a la conservació d'una manera pues, més notable, no? Jo la veritat que no tinc una resposta clara, perquè sí que és de veres que un animal que ha arribat a la platja 2, 3, 4 vegades, pues clar, cada vegada fa més difícil la seva recuperació, i és fàcil que tinga una malaltia que no arribi a sobreviure, però alhora sembla que l'opinió pública d'Alemanya estava més pendent d'això que de la guerra d'Iran. I és a dir, tot això que mos faixa pensar en la natura, en l'impacte que tenim i que faixa fer consciència, pues també és una altra manera de veure, no? Que a lo millor és dir, ostres, si podem salvar a l'animal, no? Que no estem fent-lo patir, que el benestar, podem dir que, perquè hi ha també uns equips veterinaris monitoritzant l'animal i això, si sembla que hi ha marxa i alhora això pues, fa aquesta ona, no? per la conservació i tindre cura de la mar, pues, avance, jo crec que és important, no? Igual que en aquest cas les belugues d'Ucrània, no? Si mos criden demanant ajuda i està en la nostra mà poder, per el coneixement, per les instal·lacions, per els professionals, ajudar a aquests dos animals, pues perquè no anem a fer-ho, no? O anem a intentar-ho.
0: Claro, entonces, y bueno, te estaba preguntando por esas dos belugas, Plombir y Miranda, ¿están encantadas en el Oceanográfico en Valencia?
2: Sí, la veritat que l'adaptació és difícil, però han anat molt bé, i la veritat que han recuperat molta condició, ja les veus pues que realment estan ja molt més adaptades i formant ese grup, així que per aquesta banda la veritat que estem molt contents.
1: Una cosa, José Luis, normalment cada volta és més habitual veure aquest tipus d'animals i altres

0: varats o perduts en les costes, també en les nostres. A banda de quidrar el 112, que no tot el món sap quina és la seva utilitat total i pràctica, què pot fer la gent si es troba no només amb un cetaci d'aquestes característiques, que és més complicat, sinó amb un animal varat en la costa, a vora platja, en una situació compromesa com a mínim?
1: És que ho has dit molt bé, eh? És telefonar al 112 i estar preparat per a proporcionar les fotos, l'ubicació, perquè afortunadament ara pues de seguida podem saber de quin animal es tracta, ens podem passar l'ubicació i anar més ràpid o telefonar algun company, però fins que arriba l'equip de rescat de l'oceanogràfic. Però per una banda són animals protegits i a banda són animals que a lo millor pues, alguna actuació que no siga, no? En tota la millor intenció del món, no? Que moltes vegades passa, diuen, uh-huh, hem trobat un dofí, l'hem tornat a la mar, però resulta que aquest animalet, pues, en principi, o no podia nedar bé, o té algun problema que el fet de tornar-lo a la mar faci que es perga o que s'ofegue. Així que hem d'agafar el mòbil. Si volem fer alguna foto, però després de telefonar a 112, mantindre una distància de seguretat i també per a que pugui estar el més tranquil possible i seguir les indicacions de l'equip de rescat.
0: Acabes de dir una cosa molt important, que la gent som molt dotora per aquestes coses i molt imprudent. I passa tant en una persona com en un animal atropellat, com en un accident, com en un animal que apareix en les costes. No muntegar-se al voltant, no tocar-lo i estar allí agobiant-lo, sinó deixar-lo tranquil i que córrega l'aire, veritat?
1: Sí, exacte. Jo crec que sí.
2: Qué difícil es a veces. No sé si fue el caso de llamar al 112 cuando en Castellón hace unos días avistaron pues el tiburón, por lo visto, más rápido del mundo, ¿no? Y que sorprendió a dos jóvenes en aguas de Castellón.
1: Sí, así es. La verdad que entonces, moltes vegades el que acostumem a dir a la gent és no som conscients de la biodiversitat i les coses tan xules que tenim així a la Mediterrània, no? I uh-huh, este és un exemple, no? Un marrajo és un tauró gran i és un tauró que malauradament ara no hi ha molts a la Mediterrània, però que és part de l'ecosistema, és part d'un ecosistema sa. Així que si tens la sort, no? A vegades de fer una trobada com esta, no? És important, jo crec, des del punt de vista de la ciència ciutadana, no? Que es diu que aquesta dada pues realment mos serveix als científics per a pues, tindre una cita més i saber que encara tenim un poc d'esperança, no? Que les poblacions, si les deixem un poc de marge, també es recuperen i són part essencial d'aquest ecosistema tan meravellós com és la Mediterrània.
2: Sí, un marrajo azul elèctrico en la part superior, no? Lo describen, morro puntiagudo, aleta triangular y que recuerda la del tiburón blanco. Y entonces lo que comentabas es que es una especie que cuando lo veas es porque las condiciones son óptimas. ¿Sería eso lo que desmonta la creencia muy extendida sobre el Mediterráneo o por qué? ¿Por qué dicen que desmonta una creencia muy extendida sobre el Mediterráneo?
1: La veritat que no sabria dir ara per on ve ese comentari, però sí que és de veres que la Mediterrània ha perdut molta biodiversitat, no? Uh-huh. I tenim depredadors que estan en la part alta de la cadena que els hem perdut, no? I això pues, empobreix tota la cadena i al final pues, es van compensant i pot fer que un ecosistema col·lapse. Però clar, quan veiem que hi ha algunes espècies que no sé si podrien dir que estan tornant, però dir que encara queda alguna, pues jo crec que això sempre és un motiu d'esperança, no? I dir, ostres, si tornem a fer les coses com toca, no? Si fem aquesta mirada a la mar per aquesta sostenibilitat, no? Per aquest tindre en compte que diu abans, no? Que ens diuen que estem fent-ho mal i seguim fent-ho mal, no? I, uh-huh, i al final pues, arribarà un moment irreversible. Pues clar, que apareguen espècies que feia molt de temps que no es veuen o que no són fàcils de veure, jo crec que sempre és un motiu d'esperança. De, ¿no?
2: Pues sí, perquè lo que està claro és que lo de no hay tiburones en el Mediterráneo no es cierto. Y claro, además que en esta ocasión iba nadando tranquilo en su dirección, ¿no? Porque estamos hablando de un animal de 1,60 metros.
0: Pero n'hi ha moltes, José Luis, ho podrà corroborar, moltes veritats i moltes mentides en torno als tiburons, veritat?
1: Exacte, així al teu vaig dir una frase molt xula que a mi m'agrada molt, no? I és que lo peligroso és no verlos, no? És a dir, és pitjor...
2: Gràcies a esa letita que sobre...

0: Se sale, ¿no? pero y luego te quería preguntar, ¿qué podemos hacer? Porque si hay en el Mediterráneo y nos bañamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos tranquilitos, quietecitos.
1: Es claro, disfrutar de la sort que de creuar-te en un tauró, ¿no? Perquè nosaltres no som presa i tot el contrari, ¿no? En este cas solen ser els depredadors. Y ellos, pues, lo que van a hacer es fugir o van a estar, si tienen un comportamiento más curioso, y se n'aniran, ¿no? Ahí, pues claro, encara siguen lluitant contra les pelis que han fet tan de mal per a aquestes espècies, i això, ¿no? És més perillós no vore'ls, és a dir, si no tenim taurons, és un mal símptoma, ¿no? Perquè l'ecosistema és pobre i la cadena l'hem perdut, que vores, ¿no? Si es ven per así, si están per así, vol dir que l'ecosistema està millor, ¿no? I que són totalment necessaris.
0: Claro, igual que las tortugas, ¿no? Que sí que nos gustaría más verlas y las vemos poco, ¿no?
1: Exacte, ¿no? I tenim así molta cosa que no estem assabentats del tot és el que intentem fer des de l'oceanogràfic, no? Donar a conèixer.
0: Tortugas també significa ver más medusas en verano.
2: Exacte,
0: i coses
2: perquè
0: així,
2: són un dels seus aliments.
0: Això sí. També nos afecta.
1: Bueno, exacte, si l'ecosistema se descompensa, malament.
2: I som especialistes, per això deia jo abans lo de les paneroles, els humans, per a descompensar els ecosistemes i acabar malbaratant-ho tot. I això és la realitat. I també que tenim que aprendre, sobretot a les generacions que venen darrere, a que totes aquestes coses n'hi ha que preservar-les. José Luis Crespo, responsable de conservació de la Fundació Oceanogràfic de València. Moltes gràcies per haver-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica. Adéu.

0: Abril i Marina, que són les xiques de les històries, de les que ens ajuden a mirar enrere, avui crec que mos porteu o em portes una altra història, no?
1: Marina em donarà suport moral des de casa, però avui vinc a contar-te la història, Sergi, de l'última xica del cable i de l'última cridada que es va fer a través d'una centraleta manual a Espanya.
0: En has vist alguna en determinada ocasió, una centraleta d'aixes de les de clavar? Mira, com a so, com els auriculars.
1: En persona no, jo he vist la sèrie de les xiques del cable de Netflix.
0: Sí, les pel·lis. Jo n'he vist una
1: en persona, però en persona
0: encara
1: no.
0: Perquè n'hi ha pobles dels menudets, així en la nostra comunitat, on encara la gent recorda i en més d'un està. Es conserva la centraleta on estava la senyora o el senyor allí, no?
1: Sobretot de dones que treballaven en esta
0: les
1: professió.
0: Les xiques del cable.
1: Efectivament, les xiques del cable. Doncs la fita va tindre lloc el 18 d'octubre de 1988, però clar, per a contar-te esta història hem de començar pel principi i retrocedir una miqueta més en el temps. A finals del segle XIX, la forma de comunicar-nos va canviar per complet. Era 10 de març de 1876, quan Graham Bell, que havia aconseguit la primera patent del telèfon només 3 dies abans, el 7 de març de 1876, marcaria l'inici d'una nova etapa. Amb la famosa frase «Senyor Watson, fas el favor de vindre, el necessite», dirigida al seu assistent que estava situat en l'habitació del costat, Bell encetava un camí que arriba fins avui dia i en el qual durant dècades va ser clau la figura de les telefonistes. Eixes dones joves que treballaven en les centraletes telefòniques connectant manualment les cridades.

0: España, esta figura es va popularizar principalmente en els anys 20 i va ser clau en l'entrada de la dona en el món laboral. A partir de 1924, moltes dones van treballar en la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, que és com coneixem a les xiques del cable.
1: Exacte.
0: Però esta era una professió molt exigent, que requeria de memòria, d'atenció, d'agilitat i d'una gran disponibilitat per part de les telefonistes, pràcticament 24 hores al dia. A més d'uns requisits molt estrictes per a poder ser xica del cable. Comencem fort. Ser soltera.
1: Ah, tenien que ser fadrines?
0: Havien de ser fadrines, sí. Tindre entre 18 i 27 anys. Es veu que més de 27 ja es considerava...
1: Igual els reflexos no eren els mateixos o les habilitats. Sí.
0: I no portar ulleres de vista.
1: Per encertar el foraet, no?
0: Sí, clar que sí. Jo en les ulleres de vista...
1: Què cosa, no? Ja... Més curiosa, perquè ja no li trobo explicació. Lo de ser fadrina per la disponibilitat, però la resta...
0: Jo crec que anava un poc per ahí.
1: Però no tindre vida pròpia, se suposa.
0: Sí, entenc que sí. Entre 18 i 27 anys, perquè a lo millor així s'asseguraven que no tenien fills...
1: Sí...
0: I no portar ulleres de vista, ja crec que és una qüestió.
1: Sí,
0: però
1: veig
0: tu que més dones i portes la ullera.
1: Això dic jo.
0: Però bé, això eren els estrictes requisits per a ser xiques del cable. Clar, a mesura que van anar avançant el segle XX, els avanços tecnològics van automatitzar les centraletes. I això va provocar el final d'esta professió. I així és com arribem al 18 d'octubre de 1988 i a l'última centraleta ací a Espanya.
1: Ah, però tard, si ho penses bé.
0: Sí, sí, a finals dels 80. Sí, sí, realment no fa tant.
1: No, mira, quan es construïa aquest edifici, o ja ha construït aquest edifici.
0: Efectivament. I aquesta última centraleta estava a Polopos, que és un xicotet municipi de Granada.
1: Bueno, així n'hi havia centraleta, eh?
0: De manual?
1: Sí, sí, en l'època de Canal 9, Radio Televisió Valenciana, n'hi havia centraleta. No recorde com era exactament, però n'hi havia centraleta i una xica del cable baix.
0: I una xica del cable.
1: Sí, una xica del cable baix. Sí.
0: Doncs en el cas d'esta última centraleta, a càrrec d'ella estava la nostra protagonista d'avui, que és Madalena Martín, la coneguda com Última Xica del Cable. Ella tenia la centraleta a sa casa, des de la qual connectava les cridades del veïnat del seu poble, una tasca que li requeria pràcticament les 24 hores del dia. A més, ho havia de compaginar que ella sí que era mare,
1: clar,
0: i tenia tres fills a càrrec, més estar pràcticament pendent de la centraleta tot el dia. Perquè
1: Vamos, que tindre la centraleta era com tindre un boticari allí.
0: Sí.
1: Tenies que estar
0: operativa,
1: full time.
0: Sí. Full time, efectivament, full time. Totalment operativa. Doncs bé, aquell 18 d'octubre de 1988, Madalena va ser l'encarregada de pronunciar per última vegada aquestes paraules.
2: El 1-2-1-1-1-5.
0: Amb elles va connectar la cridada entre el president del govern, Felipe González, i el ministre de Turisme en aquell moment, José Barrionuevo. I això va ser un poquet... Evidentment va ser un poc... Com dir-ho?
1: Simbòlic.
0: Simbòlic, i aquesta última cridada entre el president i l'aleshores ministre Barrionuevo.
1: Jo ho pense, i aquestes persones, a veure, realment acabarien en el cap com un bombo al llarg del dia.
0: Sí. Totalment, totalment.
1: Perquè m'imagino que la societat haurà canviat al respecte i tal i com avui liquidrem a qualsevol, atenció al client, sense anar més lluny, per això no ens agrada que sigui automàtic, i li contem la nostra vida, a aquestes persones també acabarien els senyors i les senyores de l'època contant-los els seus problemes.
0: Tu creus, li contarien de què anaven a parlar en la persona a la que volien contactar?
1: A no ser que fos una cosa molt secreta, estic segur de que li abocarien tota aquesta pobra persona.
0: Mira, és que vull parlar amb la meva dona perquè resulta, no?, li feien tota la...
1: Sí, que la tinc a l'altra part del món, perquè jo m'he anat i tinc que estar patadint i patadant i... Sí, sí, i aquella palpitant-li les sients.
0: De lo que s'enterarien ixes persones, eh?
1: Valdran més pel que han callat...
0: Efectivament, que pel que han parlat. Totalment. Doncs amb Madalena desapareixia per complet un ofici que, com m'estem comentant, tan important va ser durant la primera meitat del segle XX. Però esta no és l'única professió que s'ha perdut a conseqüència dels avanços científics i tecnològics. Per això, avui, si els sembla, repassem altres oficis curiosos que han desaparegut o que, pràcticament... Están perdiéndose.
1: Que a ver los ailos como las meigas.
0: Que a ver los ailos.

0: just for me.
1: I comencem este repàs per un ofici que no ens és del tot desconegut, almenys per a qui hagi gaudit alguna vegada del Belén de Tiresiti.
2: Sereno, quina hora és? 3:04! Ui, que matí! Despertar sagristà!
1: Com estem escoltant, parlem del sereno.
3: Jo és que estava pensant en l'hora d'alçar-se.
1: Que les 4.
3: Que ho tenim ahir, pràcticament.
1: Ahir, Sergi.
3: I fa, diu, ui, que matí. Pues sí que és matí, sí, matí, a les 4. Matí. No s'ha fet ni de dia.
1: Considere que no

0: ni matí. O sigui, no és nit. Però no és, a mi és nit.
1: No és ni una hora per les persones humanes.
0: No, totalment, això. Totalment. Però bé, tornant a este ofici, el sereno, que era l'encarregat de vigilar els carrers de pobles i ciutats durant la nit, una espècie de guarda, sí, per a evitar que passara qualsevol cosa. Anava equipat amb un manoll de claus per a obrir el portal a que arribava tard a casa, que això a mi m'encanta, perquè este home duia les claus de totes les cases.
1: Sí, però el pitjor de tot és que eren unes claus que no són com les d'ara. Si ara mos queixem de que les claus pesen, imagina't les claus d'aquella època. Clar, portaven un fil d'estos d'aram ben gran en totes les claus, ho hem vist.
0: Tindria un braç, ese home, de aguantar les claus.
1: I un mal de lumbago.
0: I un mal de lumbago, sí, sí. Clar, damunt passeja, que no és que estigui sentat, no, cap amunt i cap avall. I, a més, anunciava la seva presència cantant l'hora i el temps. És a dir, una figura molt curiosa.
1: Ho tenia tot. Tenia que anar caminant tot el temps, carregant en pes i damunt cascant, bramant l'hora.
0: Ell era el rellonge, la Emet, i damunt el porter oficial de tot el poble.
1: Exacte, sí, sí, era un 3 en 1.
0: Sí, sí, sí, era una de les persones més poderoses, perquè saber el temps, saber l'hora i poder entrar a ta casa em pareixen coses suficientment rellevants.
1: I per a molts, escolta, en l'aspecte més tèrbol, saber quan entraven i quan eixien de casa.
0: Totalment, totalment, sí. Esta persona també sap més pel que calla que pel que comentava, parla. Perquè sí, sabia qui entrava i qui eixia a cada moment.
1: Al final acabarem fent un espai de treballs en els que la prudència de no cascar el que veien era totalment més important que el que feien.
0: Totalment. Però el sereno no era l'únic que anunciava la seua presència quan arribava, perquè qui no ha escoltat alguna vegada este so? Bueno, i sort té qui encara l'escolta, perquè això significa que l'afilador encara visita el seu barri.
1: De tot és fort pelat. Ja, sí, sí, sí, no penses tu. Esteu tu gravat, però...
0: Clar, esta és la versió moderna.
1: Jo, però jo l'he vist encara, en la flauteta,
0: no?
1: I xillant, sí, en una bici.
0: En una bici, jo també, sí, l'he vist, sí. Jo també l'he vist. Tinc la sort que encara he vist que
1: l'he vist. El més modern és, el que he vist jo, el més modern és en això gravat i portar la màquina d'esmolar darrere en el maletero del cotxe, obrir el maletero i portar allí i fer tot... Però el de la bici l'ha vist i l'ha escoltat, sí, senyora.
0: Bueno, per a qui no el conega, dubte que hi hagi algú que no hagi escoltat mai a l'esmolaor, però era un ofici ambulant dedicat, doncs això, és molt llarga, ganivets, tisores, navaixes i altres ferramentes de tall que s'utilitzaven diàriament tant als tallers i a les fàbriques com a casa, és a dir, els ganivets d'ús domèstic.
1: Jo tinc un ganivet que me'l va esmolar un d'estos del poble.
0: I ja no el vols gastar perquè no se te desesmoli.
1: No, el gaste amb un to. Sí. I soc tan inútil que em va caure un dia i el vaig descantar una miqueta, però va complir el que va dir, perquè, a més, era gitano l'home, no? I anava en el fill i va dir... Este te lo va a afilar mi hijo y te lo va a dejar que te va a poder afeitar. Y de deberes que el ganivetixe, además no es de la marca bona de estos de Albacete, esmolat, pero de estos que parecía una navalla de veritat.
0: I aguanta.
1: Sí, sí, i aguanta. Excepte pel bac que li vaig pegar jo, que li vaig trencar un trosset, està esmolat, però que puc tallar qualsevol cosa. Puc tallar l'ambient en ell.
0: Pues això és un avantatge, sí, perquè sí, no hi ha res pitjor que posar-te a cuinar i que no el talli cap ganivet.
1: Pues ganivets, sí, sí, ja te dic jo.
0: Tindre un bon ganivet és un tresor, Sergi.
1: L'altre dia, que per cert, que va ser que vam anar a un puesto, a un supermercat, i li vaig preguntar per los cuchillos, i li diu la xica, diu, però cuchillos, dic, de matar, hija, d'estos, perquè volia explicar millor en cuchillos d'estos de cuina. I fa, hombre, de matar, no, dic, de los de cortar la carne en
0: el...
1: El
0: jamonero.
1: El trinxar, de veritat.
0: El pernil.
1: Va ser un pronto que em va eixir, que em va vindre, pues, psicosis a la ment.
0: Vas assustar a la pobra dona i ja està, i a seguir.
1: Però és molt difícil trobar un bon ganivet,
0: sí, sí, però això t'ho dic, que és un 3 hores a conservar. Anem al següent ofici, perquè este a mi m'ha paregut curiosíssim i va una miqueta lligat a això que em contaves tu fa uns dies, no sé si te'n recordes, de narrar pel·lícules mudes.

0: Bé,
1: jo vaig conèixer en el programa de la... Bueno, a mi m'ho van dir com a explicador.
0: L'explicador.
1: L'explicador.
0: Sí, però clar, tu el referies a l'explicador de pel·lícules,
1: sí.
0: I jo així el porto una altra versió, que és el lector de fàbrica. Clar, ell era una persona contractada per a llegir en veu alta als treballadors mentre feien tasques repetitives, sobretot en fàbriques de tabac, de tèxtil, sí, o d'enrotllat de cigars. És a dir, tasques que eren una darrere l'altra, i per a entretindre aquestes persones, doncs, aquesta persona es dedicava a informar i a llegir novel·les, periòdics, fulletons o textos tan polítics
1: com culturals. Perquè estiguin al tanto, no?
0: Sí. I va ser molt comú en el segle XIX i principis del segle XX. Era una espècie de ràdio,
1: sí,
0: però humana.
1: Però i lo bé que se ho haguem passat nosaltres ahir, tant en lo d'explicar les pel·lícules com en anar per la fàbrica...
0: Contant històries.
1: L'altre dia vaig estar en les cigarreres d'Alacant, que allí fabricaven el tabac, sí, les dones, els xiquets i tal. I ara estic imaginant-me jo per allí enmig, en tot lo que pillava, en tot lo que pillaria al meu abast, posar això, posar lo altre, i que sapiau que bla, bla, bla, bla. I tu t'ho hagués passat bomba.
0: Jo m'ho hagués passat bomba també. Contant això, tant històries, novel·les d'estes per entregues que es publicaven, sí, sí, sí, doncs sí, sí, este home agarrava... Home o dona, imagina, agarrava i les contava.
1: I no era
0: quan... És quan hem nascut, eh?
1: Exacte.
0: Bueno, qui sap si en una altra vida vam ser lectors de fàbrica o explicadors de pel·lícules?
1: I no ho sabem.
0: I no ho sabem.
1: Això no mos ho llevaria ningú.
0: I molt relacionat amb les fàbriques i amb una cosa que estaves comentant tu fa només uns minuts, sí, està el següent ofici, que és conegut mundialment gràcies a una òpera, Carmen. Parlem de les cigarreres, de les quals parlaves tu fa un moment, dones dedicades a l'elaboració manual de cigarrets. Esta va ser una professió clau també per a la incorporació de la dona al treball en les fàbriques, de la mateixa manera que també ho va ser la de telefonista per a la incorporació
1: de
0: les dones al món laboral.
1: En el nostre poble no només fabricaven tabac, sinó que fabricaven el paper per al tabac,
0: sí,
1: i els mistos per encendre els cigarrets.
0: I encara hi ha fàbriques de paper.
1: De paper, sí, sí, l'Alqueria d'Aznar, si no m'enganya, que està allí.
0: Doncs així a Espanya, les cigarreres van ser clau en moltíssimes ciutats, com estem comentant, una d'elles, Sevilla, on les cigarreres de la Real Fàbrica de Tabacs van ser pioneres, per exemple, en la lluita obrera i feminista al nostre país a finals del XIX i principis del XX, i van protagonitzar moltíssimes revoltes i vagues pels seus drets laborals que sí que van anar aconseguint. És a dir, que són molt famoses. Esta sí que el coneixia,
1: sí,
0: ha desaparegut, evidentment, però jo crec que també era important destacar.
1: Mira, torne a la camp per explicar una anècdota, ja que vam estar en la Santa Fàstica, en la retransmissió, en la fàbrica de tabacs d'Alacant, en la coneguda Cigarreres, allí es va produir un incendi també fa moltíssims anys. I pel gran que va ser l'incendi, el número de víctimes va ser quasi inexistent. I ho atribueixen a que la gent es va aclamar a la Santa Fas i que gràcies a la Santa Fas, precisament, no van haver víctimes.
0: No va, sí, foc,
1: i va ser en això, en lo de les cigarreres.
0: Mira, desconeixia jo aquesta història.
1: Jo fins que ho vaig llegir allí, vaig estar fent la retransmissió, però ho vaig llegir en la porta,
0: sí,
1: del palau de del que és la fàbrica de tabacs, i ho vaig conèixer.
0: Pues molt guai, dic, molt guai l'anècdota.
1: Vaig a contar-ho ara.
0: No, no, a més és molt curiós.
1: Sí, coses d'eixes curioses, però no només estaven les cigarreres que fabricaven els cigarrets. Si recordes, en molts espectacles i en molts llocs d'oci estaven les cigarreres que portaven
0: que els
1: cigarros per a vendre.
0: Sí, efectivament. I això em recorda també a les que venien els mistos.
1: Els mistos.
0: Que hi ha un conte, que és el de una xiqueta que ven mistos, no sé si l'has escoltat alguna
1: vegada. No, això no l'has escoltat mai, no.
0: Doncs és una xiqueta, bueno, és molt trist. Era un d'eixes contes que a mi em feia molta pena de xiqueta.
1: Però és que els contes n'hi ha molts que fan pena.
0: Sí, sí, eren d'estos que jo dic, no sé en quin moment.
1: Sí,
0: a ocórrer, eh?
1: No sigues així, que mira el que el passarà.
0: Sí, sí, totalment. I anava sobre això, sobre una xiqueta que es dedicava a vendre mistos, igual que també hi havia persones que venien els cigarrets per ahir. I va deixar per al final dos dels oficis que a mi més m'han sorprès i que jo personalment no coneixia. Jo promet que vaig a sorprendre-te. Perquè el primer és el de barber sagnador.
1: Bueno, aquestes dues paraules van
0: juntes,
1: inherentment unides, no? Perquè
0: sí,
1: ho tindria fàcil.
0: Sí, però no com t'esperes, no? No, no. Perquè este, igual, el tallava els cabells que t'arrencava una dent.
1: Sí,
0: dir,
1: sí, això és de veres. Sí.
0: Es tractava de l'últim estament mèdic i va ser molt popular des de l'edat mitjana fins allà el segle XVIII, que prou avançat en el temps, és a dir, durant molts segles va existir este ofici, que era el de barber sagnador.
1: Saps l'anestèsia en què consistia? embufar-te completament. Tu arribaves allí, t'assentaves en una cadira de boga o en la del barber, t'espolsaven la botella de conyac o de whisky i quan ja estaves suficientment bufat...
0: Ala, cava fora.
1: O el quixar o el que tinguera que fer-te, sí.
0: Clar, al final hem de pensar que, sobretot en els municipis més xicotets, durant molts segles, era l'única persona a la qual la majoria dels ciutadans podrien recórrer per a tractar certes dolències, perquè al final... recórrer a un metge com a tal, sobretot quan ja van existir els estudis reglats, era molt més car. I aleshores esta persona, això, el treia un queixal, el provocava sagnats, és a dir, agarrava la vena, te l'obria i deixava que sagnara.
1: Això es feia molt, pa, pa, pa, pa,

0: curar-te, panetejar-te, sí, completament.
1: Una bactèria, ara, sang que va fora...
0: Com lo de les sangoneres, posar-te, sí, sangoneres, te les posaven i deixa-lo que li xuplen la sang a la criatura. I la... Sí.
1: Però esta persona també el podia recompondre un os trencat, el pegava ahí un bon tiró,
0: meneo, sí,
1: i a seguir, o realitzar-te inclús xicotetes cirurgies.
0: Allí en l'entrada
1: de casa,
0: directament.
1: Perquè, sí, pràcticament. Igual el tallava el moño i després, sí, no sé,
0: però com seria la gent... A veure, el moment de la recepció. Hola, què hace? Què vens a fer-te? A tossar-te el bigot o a traure't un queixal, per exemple, o no sé.
1: Clar, o a lo millor anava a casa.
0: Sí,
1: directament tu el tocaves, tipo quan tocaves al metge per anar, sí, a casa, i aquesta persona apareixia en el seu kit complet i tu ja criaves.
0: En el seu kit, que igual donava el kit que fora d'exorcisme,
1: bisturí,
0: que pa afeitar-te,
1: claro,
0: no?
1: Claro que sí. Bisturí, que espumeta pa afeitar,
0: que fora. Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: no crec ni que n'hi haguera, la navalla millor. Ahí.
0: La navalla, imagina't, lo esmolar que aniria, perquè este...
1: Perquè li l'havia esmolat l'esmolaor.
0: L'esmolaor.
1: Tot això està connectat, saps?
0: Sí, sí, sí. I mentre ell es fumava un cigarret d'estos fets en casa, pràcticament, perquè la salubritat i la sèpsia,
1: claro,
0: brillava per la seva ausència, posa això.
1: Quants no es posaria?
0: Et llevava un quiste que t'obria un... Jo què sé, per llevar-te un quixal, una càries, o fer-te la barba,
1: sí,
0: ben afinaeta.
1: O tot.
0: O tot.
1: Un complet. El que fora. A mi he de dir-te que m'encanta.
0: A mi m'han contat moltes anècdotes d'esta gent.
1: De
0: perquè,
1: del
0: sí,
1: barber
0: sí,
1: sangrador.
0: Perquè en els pobles n'hi havia, dels barbers sangradors, sí, sí, sí.
1: Damunt
0: que
1: el
0: fins
1: nom,
0: i tot fent de veterinari, també.
1: Clar, també.
0: O sigui, més polivalents que estos no n'hi havia cap.
1: I a lo millor igual t'obrien a tu, que després en la mateixa... Bueno, o al revés, Primer obrien al gos i després, minuts després, en la mateixa, el,
0: sí,
1: mateix bisturí,
0: sí,
1: a,
0: sí,
1: tu.
0: Que a més és molt curiós, perquè tu això no ho has conegut, però nosaltres sí ja estàvem comentant-ho abans. La forma de, diguem, desinfectar directament era bollir les coses.
1: Sí, totalment, totalment. I acabem amb un ofici fruit de la necessitat i de la fam, i és el del substancier.

0: que quiero endulzar. Jo és que crec, Sergi, que no estàs pendent de les dues grans cançons que t'he posat per a il·lustrar.
1: Perdona, me n'acabi d'anar a la fira en estos moments.
0: Tenim a Dame Melón con Jamón ara, sí. I la d'abans, que parlava sobre un barber. Que són temes que il·lustren molt bé aquestes professions. Com el dia, esta última que vull comentar-te és una professió que va sorgir fruit de la necessitat i de la fam, sobretot durant la postguerra espanyola, i és el sustancier. Jo no sé si tu havies escoltat parlar del sustancier.
1: No.
0: O tens alguna idea de què pot anar?
1: Però sona lleig, sona mal.
0: A veure, realment la seua tasca era... era bona.
1: Era, ja, però...
0: Esta persona...
1: No sé, em sona a cosa...
0: A substància.
1: Sí, però a cosa rara.
0: Mira, esta persona, sí. la figura del substancier,
1: sí.
0: Era una persona que anava amb una pata de pernil per les cases i per un temps limitat clavava la pata de pernil en el guiso, en el putxero que estava fent la família a casa.
1: Ai, sí, això ho he escoltat, per donar-li gustet, però se l'emportava després.
0: Clar, però és el substancier.
1: I la mateixa...
0: I després el següent putxero.
1: El mateix cuixot el que estava fa uns altres, sí,
0: clar.
1: Sí. Com vegeu...
0: Efectivament, com estem comentant, esta és una professió que va sorgir i es va popularitzar en la postguerra espanyola,
1: sí, eh?
0: Que es patia tanta fam i on el simple fet de tindre un gustet a pernil jo crec que ja era suficient per a les famílies.
1: I on, com en tot el que estem comentant, el tema de la salubritat també brillava per la seva ausència.
0: Que va, no sí, feia sí, falta. Sí. En la mateixa... I té igual, perquè jo m'imagine que a lo millor... Bueno,
1: sí.
0: Clar, no tots els putxeros estarien fets igual. I
1: clar que no.
0: Clavaves allí el pernil... El traies tot banyat i el seu emputxero...
1: Sí, perquè, a més, què feia? L'escorria? L'envoltava en un bolquer? En un bolquer no de ara, de cel·lulosa, sinó dels de l'època, en un drap o algo.
0: També vas a torcar ahí el cuixot en un drap.
1: Clar, el cuixot en el greix que deixa el cuixot.
0: Clar.
1: Perquè ja de per si un cuixot deixa una miqueta de greix. Sí que l'havia escoltat, però no me'n recordava.
0: Molt curiós, eh? A mi els meus preferits són este i l'anterior. A mi
1: no,
0: és que el del barber sagnant em pareix èpic.
1: I no el pareix menys èpic les ploraores, les planyideres...
0: Ah, espectaculars.
1: Que
0: ai, mira,
1: cobraven
0: per no
1: anar, claro, que cobraven per anar a plorar als soterrars, on estaven els morts, en casa, bueno, en casa, bàsicament, perquè...
0: Sí, perquè no hi havia tanatoris.
1: Claro, tanatoris no n'hi havien, ni res d'això, ni mortuoris, ni res. Això, entonces, es feia en casa. I anaven, te'l vestien, te l'arreglaven, te'l posaven allí, damunt del llit. I ja le totes a plorar allí, però, a més, caixa,
0: home,
1: clar,
0: claro. Però igual que el substanciero, este, home, també... Jo imagine que aniria per minuts. Per més minuts dins del perol... més pagades.
1: Què farien? Però en un rellotge d'estos d'arena, no?
0: D'arena, m'imagino.
1: Anirien allí, li pegarien la volta i fins que tota l'arena baixara, estaria el pernil
0: i el següent.
1: I les ploraores igual.
0: Les ploraores m'imagino que lo mateix.
1: Les planyideres, que es diuen.
0: Això aniria també per temps. Però és que saps que ja existien en l'antic Egipte? Ja
1: n'hi ha, que ploraven.
0: Ja n'hi ha moltes representacions de dones que literalment es dedicaven a plorar.
1: Tens
0: pues has
1: de
0: ser molt bona actriu, eh?
1: Ja,
0: no,
1: perquè,
0: no és per res.
1: Perquè sí, no. Perquè, a veure, la cosa és molt sèria, però al mateix temps no és molt sèria. Tu imagina't que, bueno, va, que anem a plorar-li a este.
0: I no tens la llàgrima.
1: I no tens la llàgrima. I com en els puestos, això no vos ha passat mai, sobretot quan éreu xicotets, quan anàvem a missa, que n'hi havia coses que el feien risa i quan més sabies que no devies de riure't, més risa el feia.
0: O quan el rius en un moment inesperat.
1: Sí. Pues això igual. Tots allí, en el mort allí, tota la família superxunga i afligida en casa torna a repetir i aquelles intentant, o alguna intentar plorar, no poder plorar i riure's i les altres riure's perquè no podia plorar l'altra. Un poquet efecte en cadena.
0: Pues ahí no cobraves.
1: No cobraves.
0: O cobraves d'una altra manera. El traien a palos, a graneres de casa.
1: Sí. Bueno, pues està això i després un altre gent que m'he recordat jo, que eren els aiguadors o les aiguaores,
0: sí.
1: Que quan no n'hi havia aigua potable en les cases. Atenció, en València capital o en altres ciutats, en el 60, en les cases pudientes encara no n'hi havia aigua potable i aquesta gent tenia que anar a portar l'aigua a casa.
0: O els farolers, que són els que es dedicaven a encendre les faroles, perquè clar,
1: sí.
0: no
1: bueno,
0: hi havia...
1: Era l'aquaservice de l'època, per entendre-nos d'alguna forma, veus? Que de poc és ningú invent. I ara mos van de moderns perquè mos han posat una fonteta.
0: Totalment.
1: Sí. I el que diu Mariajo, que me gustava
0: xivar... Quin està...
1: El de... N'hi havia qui el portava l'aigua, però també qui el portava el gel.
0: Ah, clar, sí, sí. I també és que es dedicaven a guardar-lo en aquestes neveres, en la muntanya, de neu.
1: A que poc es parla d'aquestes pobres persones en la barra de gel per tot el poble o per tota la ciutat passejant-se, pegant-li, perquè tenien un punxó d'aixos, el picaven i a trosseig el venien quarta i meitat del trosset que fora. Sí. Sense que es desfera, que tenia que ser un gel, dic jo, compacte.
0: Sí, sí, sí, tot el gran.
1: I un altre més cruel que no me n'ha volgut recordar, però me n'ha recordat, els pardaleros.
0: Ai, això no se'ls conec.
1: Sí, els senyors que venien per d'aleig. Per... Mira, en el coll, en la plaça de dins, n'hi havia. I els venien tant vius com morts, per consum propi. Sí. Sí.
0: Per dius i cosetes així.
1: Mai
0: no?
1: He entès jo que es trau de menjar-se un pardaler. Diuen que els que es mengen estan molt bons. Jo no me'n menjaria cap ningú. No se menja sense ser.
0: Jo és que crec que no, però... Bueno,
1: jo no.
0: A veure si la gallina i això l'hem provat, no? Però el pollastre, però una perdiu crec que no menja mai perdiu.
1: És que el senyor que portava un pollastre ja pardalero com a tal no seria.
0: Ja, però jo estic extrapolant a quan jo m'he menjat un au.
1: Sobretot perquè els pollastres d'aquell temps, posem un temps passat, no eren com és d'ara. Ara són més perdius que pollastres.
0: Sí.
1: Jo he vist pollastres molt grans, damunt taula i com a pavos.
0: També hi ha rates molt grans.
1: I ara, sí.
0: Que pareixen gats.
1: Mare meva. No, però el senyor d'Espardaleig anava, pues, això, en Espardaleig penjats.
0: Pobre,
1: no,
0: això no la comentem més, que em fa
1: però
0: pena.
1: Però tu imagina't, en lloc de Espardaleig portar gallines, pues, necessitaria, jo que sé, tota una ferramenta darrere per portar gallines. Per plorar. Però per plorar.
0: Per plorar les planyideres.
1: En gana. Mira, en un moment, la d'Oficis Desapareguts que mos han eixit. I alguns més.
0: I alguns més que queden. Me n'he deixat fora moltíssims.
1: Sobretot
0: però és que ja no,
1: és que no cascaven el que veien. Anem a deixar-ho ahir.
0: I això són importants. Això són els millors. Hem de trobar-los, hem de trobar aquesta gent.
1: No sé si podríem fer tu i jo això. Sobretot en la vocació que tenim de contar-ho tot en la fàbrica de...
0: Jo segur que no. Jo segur que no.
1: Gràcies, Abril. Estem a punt d'arribar ja a la una de la vesprada. El doctor Roig està esperant-nos en capelleta ja, però després del butlletí que mos conta ja mateix les notícies la nostra companya Patricia Orts. Fins ara.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Una valenciana es troba entre els 14 espanyols que viatgen a bord del creuer afectat per un possible brot d'antivirus. Es tracta d'una oceanògrafa que treballa per a la companyia del creuer i que va estudiar en la Universitat Catòlica de València. Per tant, és una de les tripulants d'esta embarcació, d'este vaixell.
4: Sí, en estos moments l'Organització Mundial de la Salut està treballant amb el Ministeri de Sanitat.

0: Sanitat per a que el vaixell arribi a les Illes Canàries, però el govern espanyol ha dit que no prendrà cap decisió fins que no es coneguen les dades de l'epidèmia que ha recollit Cap Verd, que és l'últim país on ha fet escala este creuer. Anselmo Pestana és el delegat del govern espanyol a les Illes Canàries.
1: Estoy convencido de que la OMS y el Ministerio y Canarias tomarán la mejor decisión para ese barco, y si nos toca asumir ese rol, pues se asumirá con la confianza en un sistema público robusto, importante, que funciona, que ha tenido retos importantes.
0: Des de Cap Verd, tres persones han mort pel brot d'antivirus, que és un virus respiratori poc habitual entre els éssers humans amb símptomes semblants als de la grip i que normalment causa malalties lleus, però que pot derivar en síndrome pulmonar que eleva el risc de mort.
2: Per tant, entre els 14 espanyols i espanyoles que viatgen a bord d'este creuer, una valenciana que treballa com a oceanògrafa en el propi, en la pròpia embarcació, estaria dins d'aquest creuer i que està a l'espera, com saben, d'arribar o no a les Illes Canàries. Ens informarem, segons tinguem la informació que ens arribi. Més coses. La Conselleria d'Educació ha convocat este migdia els sindicats per a parlar, és a la una, la reunió dels servicis mínims de la vaga indefinida del professorat prevista per a dilluns. El govern valencià, recordem, ha establit uns servicis mínims de màxims per a l'alumnat de segon de batxillerat que s'ha d'enfrontar a la Pau, alegant que han de protegir els interessos d'estos estudiants. Per als sindicats es tracta d'un atac directe als objectius de la vaga. Marc Candela és el coordinador d'este PP.
3: La Conselleria està obligant a tot el professorat de segon de batxillerat a estar durant tot el seu horari complet, durant, indefinidament també, mentre dura la vaga indefinida. Per tant, això no són serveis mínims, això és intentar bloquejar el dret a vaga d'este professorat. Considerem que és abusiu i, per tant, si es manté aquesta proposta, anirem als tribunals a intentar parlar-ho. Habitualment no es convoquen a parlar dels serveis mínims, els decreten i ja està. Però ara, bueno, com a mínim, sí que han tingut la deferència de convocar-nos.
0: La consellera Mari Carmen Ortí, que estava este matí a Castelló, ha reiterat la voluntat de diàleg. Diu que vol negociar amb els sindicats, que comprèn moltes de les demandes del professorat, però que ha de vetlar pels interessos d'estos estudiants.
4: Escucha, colaboración y diálogo. Defender los derechos de huelga de los y las docentes. Compartimos muchas de las reivindicaciones, pero hay una situación muy concreta de fragilidad, de vulnerabilidad de una parte del alumnado que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU. En este escenario hemos optado por proteger a estos alumnos en el planteamiento de los servicios mínimos.
2: I més coses. Parlem de la Junta de Síndics. El síndic del PP a les

0: Salomé Prades, que dirigia l'emergència des del Secopi, Pastor ha explicat que no han volgut que la comissió es convertira en un circ.
1: Si va a venir para no hacer declaraciones porque su causa está, o sea, su tema está judicializado, ¿para qué viene entonces? ¿Para el circo de la entrada y la salida, de las fotos de...? Si sabemos ya lo que va a decir, porque lo acaba de decir en el Congreso, sería por nuestra parte un poco, pues no sé, si me permite la expresión, absurdo. Salvo que queramos verla entrar y salir. Oye, que también es legítimo, ¿eh? Yo me imagino que Baldoví y Muñoz quieren verla entrar y salir y que se le pueda hacer fotos. Oye, es legítimo.
0: La negativa del PP i Vox perquè Salomé Prades comparega en la comissió de les Corts, el PSPB ha anunciat un recurs al Tribunal Constitucional. El síndic socialista José Muñoz ha afirmat que el Partit Popular no vol que se sàpia què va passar el dia de la riuada.
2: Esto va en la línia de les paraules de Pérez Llorca, que al final él es un encubridor. Vino a encubrir y lo ha vuelto a hacer una vez más. Él ya cuando dijo eso de que las comisiones de investigación sirven para bien poco, pues era una declaración de intenciones. Y esta es la prueba evidente de que va a intentar boicotear toda la salida de la verdad a la luz pública.
3: I les immobiliàries valencianes auguren una desacceleració del mercat de la vivenda després de constatar una baixada mitjana en les operacions del 4,6% en el primer trimestre d'aquest any, segons dades del baròmetre d'Asigval.
0: La baixada ve acompanyada d'una caiguda en els contactes i la captació d'habitatges per a la seva comercialització. Els preus, a més, continuen a l'alça, però a menor ritme. Si en els tres primers mesos de l'any la pujada mitjana ha sigut del 5,4% en el mercat de la compravenda, el sector espera que la pujada mitjana en acabar el segon semestre no supere el 2,5%. Nora García es presidenta de Asigval.
4: No es que falte demanda, es que els compradors no arriben al volumen dels preus que s'estan demanant. És de veres que això està notant-se més en les grans ciutats, en les principals capitals. També notem que n'hi ha un trasbase de demanda de la capital als pobles, perquè, evidentment, si en la capital no poden comprar, pues se desplacen i se va, és com una taca d'oli, no?, que se va escampant.
3: Valoracions de les dades de l'atur d'avui per part de la consellera de Vivenda i Ocupació, Susana Camarero, que ha posat en valor les xifres que s'han conegut i que mostren que, en termes interanuals, la comunitat valenciana ha reduït en 16.000 persones el nombre de persones desocupades.
5: Un descenso del 5,5% que nos sitúa como la segunda comunidad donde más se reduce el paro, solo por detrás de Andalucía. Son cifras que reflejan una tendencia sólida de mejora y un mercado laboral cada vez más dinámico.
0: Valoració positiva també per part de la Confederació Empresarial Valenciana, que ha insistit a activar mesures necessàries per a garantir estabilitat davant de la previsió d'alentiment de l'economia. Immaculada García és secretària general de la patronal valenciana.
6: Con los datos recientes de la EPA y del PIB ya se empiezan a ver señales de cierta ralentización de la economía. Por eso, desde la CED, creemos que es fundamental reforzar un entorno de estabilidad y confianza que anime a las empresas a invertir y que permita seguir creando empleo de forma sostenida.
3: Dels esports, la zona baixa de la Lliga que continua al Roig Viu sobre les opcions de permanència del Llevant acaba de parlar el jugador Roger Brugué. Eva.
7: L'equip granota continua a 4 punts de la salvació quan en queden 12 en joc. Divendres, des de Luis Castro, obriran la jornada rebent l'Osasuna de les tècnic Aleix Olixi, un equip amb la permanència pràcticament assegurada que baixa les prestacions a domicili. Per al davanter, Roger Brugué, cal sobreposar-se a les importants baixes de Carlos Álvarez i Iván Romero i lluitar fins al final amb el seu suport.
8: Bueno, están jodidos, ¿no? Porque al final es un momento en el que queremos estar todos, es el momento más importante del año, porque es donde se decide todo, y ellos ya están sumando desde dentro, están contagiando al grupo, que hay que hacerlo, incluso en el caso de Iván, él está trabajando ya para poder llegar, limpiamos, y ahora afrontamos ya estas cuatro finales con una ilusión tremenda.
3: La 1:07 continua amunt i avall, ja ho saben, l'última hora del programa de Sergi Lucina. Nosaltres actualitzem a les 3 i després, antes de nosaltres, el programa d'esports. Fins ara.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
11: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
10: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments,

0: Classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
4: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Una idea, en 70, l'últim fragment o l'última porció ja del nostre programa d'avui, en el quint dia del mes de maig de 2026. I això vol dir que este temps l'obrim, com sempre, amb el cap d'hemodonació del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, que és Roberto Roig. Com està, doctor?
1: Pues estic bé ja. Estic ja en el calendari tachant 10.
0: Sí.
1: Perquè en queden 20 dies.
0: Però esteu tots igual. És que tot el món que jo conec esteu de la mateixa
1: forma. No per les vacances, com estan tots.
0: No.
1: Jo perquè ja, bueno, en jubilé en juliol, però, com me'n deuen 10. Moscosos, alerosos, sí. I no sé què, doncs pues me'n va.
0: Això estic fent-ho jo també.
1: El 1 de junio...
0: És a dir, com tinc molts dies lliures i tal, que se suposa, no de vacances, de dies lliures, que diuen que no caduquen, estic a veure si acumulé, jo què sé, 3 o 4 anys de dies lliures i en jubile abans.
1: Sí que caduquen.
0: No puc fer-ho, això.
1: No, sí que caduquen. El 15 de l'any siguient, el 15 de Xina de l'any siguient,
0: sí.
1: Tens que haver-lo complit. A lo millor, perquè tens molt bona amistat en personal d'ací i tal, hasta falles, però no més.
0: Buah, pues jo ja havia pensat que era com un fons d'inversió.
1: Sí, un any sabàtico.
0: No, jo
1: gratis.
0: Tinc, per exemple, no sé, ara, pues, què tindré, 50 dies? Pues són 50 dies. Que en uns quants dies, en uns quants anys en tinc, jo què sé, 300 dies? Pues ja és un any. Un any de dies laborables que podria acumular a la jubilació.
1: No naturals, no laborables.
0: Claro, laborables, claro. Tu imagina lo que podria avançar jo la jubilació. Entre això i la mili...
1: Pues,
0: 3 o 4 anyets per davant. Escolta, això que en llevava, no? Però resulta que no puc acumular-los.
1: Que tu te jubilaria?
0: A veure, jo soc des que en jubilaria, però estaria així tots els dies.
1: Que pesau.
0: Què vols que el diga? A veure, no, això no és estar ahí... a veure, no vaig a fer ninguna comparativa en un altre treball, però, evidentment, podíem estar hasta una edat prudent. Però és per dur la contrària.
1: Hombre,
0: és per dir, t'has de jubilar 70.
1: Nosotros...
0: Te jubiles tu.
1: Claro, como nosotros no bajamos a la mina.
0: Esa es la veritat.
1: No pugem a l'andami. És a dir, jo, per exemple, tu saps exactament igual que jo que n'hi ha gent que en la teua professió, com en la meua, als 74 anys poden estar treballant, i n'hi ha altres que als 40 anys tenen que estar al carrer.
0: Home, i n'hi ha que en 28 no tenen ni plans de treballar en la vida. O sigui que això també. I, bueno, jo tinc amics teus i coneguts meus que estarien treballant tota la vida, eh?
1: Sí, coneguem algú.
0: Que moririen en l'escenari, com aquell que diu. Verita que
1: sí. Ja t'ho dic jo, ja.
0: I tenim els mateixos en el cap.
1: I tenim els mateixos en el cap. Bueno, és que són així. Tu t'has donat compte... Que sí, a voltes, eh? No sé.
0: A voltes,
1: venim, sí, a parlar d'algun tema sanitari.
0: I acabem.
1: I agarrem la primera línia de conversa i ja està ahí. I de repente dius, bueno, esto se ha acabado.
0: Sí. I sí, por la salida 10 i ja mos quedem en un altre lloc completament. Saps que avui m'han dit que si tinc la pitopàusia, directament.
1: També?
0: Sí, dic, home, pues podria tindre-la, però tampoc és del tot
1: per
0: cert
1: això. Per el moño?
0: No, per moltes coses ja, perquè ja faig moltes...
1: Segur que alguno també. I jo si pense que vaig a fer alguna cosa, i si no ho faig instantàniament, o m'ho apunte...
0: I se t'olvida?
1: Després dic... Què tenia que fer? Què tenia que apuntar?
0: Sí.
1: Què passa, tu?
0: I no vas a la nevera a saber-ho?
1: A la nevera vaig a buscar les ulleres.
0: Pues a la nevera anem molts a recordar-nos de què és el que teníem que fer.
1: I la nevera te contesta.
0: No contesta, però és una espècie de... No ho sé. És una, és un...
1: Hipnosis anterògrada.
0: No, és un recurs. I vaig fer una espècie d'estudi de camp, preguntant a la gent que tenia al voltant, i quan s'olviden d'algo, se'n van a la cuina, obrin la nevera, a veure si allí està, jo què sé, l'oràculo, i els diu el que tenen que fer, però com no està, se'n van sense recordar-se'n.
1: No, jo no... I això em preocupa, perquè jo sempre he gaudit d'una memòria...
0: Prodigiosa.
1: No tant, però bona memòria.
0: Bona memòria, sí.
1: I de repente, ahir estic, diu, jo totes les nits em faig un llistat de lo que tinc que fer el dia següent.
0: Sí.
1: Bueno, voy a escriure, diu, i ara què escriu?
0: Para què? Para què m'havia posat jo a escriure?
1: Exacte. Para què tinc la llapicera així? Pues, i és de veres que... És millor una llapicera curta que una memòria llarga.
0: De totes formes, algunes de les coses que busquem, i l'altre dia ho comentàvem també, i això té que veure en la memòria, no sé si té que veure en la memòria o en l'estat mental en general, com les ulleres, posar-te a buscar-les i estar buscant-les un rato llarg, per no dir tot el matí o tota la vesprà, i portar-les posades.
1: Claro, i el cap.
0: O sigui, eixes coses...
1: Tu quan te dones compte que tens cap?
0: A veure, no m'ho ha plantejat mai.
1: Quan te fa mal?
0: No, però no m'ho havia plantejat mai. Quan si tens, tinc cap o tinc...
1: Quan tens un dolor de cap?
0: Sí. Però és que jo en tinc tots els dies, entonces és diferent.
1: Bueno, tu, però és que...
0: Com perquè has, jo soy migrañoso has, convencional.
1: No, ja has patit molt en la vida. És el que fa que les persones tinguin dolor de cap. Però normalment, mira, sí. Jo quan fumava, i recomano que no fume ningú per l'amor de Déu.
0: Què és el pitjor que pots fer?
1: Home, jo crec que de les decisions més importants de la meva vida va ser deixar de fumar el 25 de març, dia de la Encarnació.
0: Sí.
1: Para todos, de l'any 99. És a dir, ja fa...
0: Uns quants anys.
1: 27 o per ahí, no?
0: Sí, més o menys, sí.
1: Sí, i me'n recordo que era ese dia, perquè estava jo celebrant en ma mare i en una amiga que era Encarna Albarracín, que tenia la casa de los falleros,
0: sí.
1: m'havia costat jo des del despatx a fer-me un cafè en elles. I de repente dic, no vuelvo a fumar. I li doni a Paquito el del Baleares el tabaco i la mistera.
0: Jo te guanye, perquè tinc encara el paquet en casa. S'haurà desfet tot, però el tinc, el paquet en casa, l'últim paquet el tinc.
1: Però no farà tants anys.
0: Fa 24 o 25, quasi. També.
1: I no és de les coses
0: en 2002
1: més...
0: vaig deixar.
1: 2002, jo en el 99. I no serà de les coses més importants que has fet en la vida?
0: Sí. Vamos, ja te dic jo que sí.
1: Te dic jo que sí, que segurament així no estaríem, per lo menos jo.
0: No, a mi ja m'ho va dir el teu amic.
1: Qual de tots?
0: El de digestiu, m'ho va dir. Diu, no estaries, no?
1: El doctor Mundina.
0: Sí. Va dir, diu, perquè, i ho vaig explicar una volta, perquè el fum, quan se'l traguem, no sols l'aspirem i se'l traguem via aèria, també va a l'estómac i es queda ahí.
1: I ahí es queda i fa unes gastritis i una molèstia, un dolor...
0: Pues perquè pateixen d'això, si li añadixes el tema del fumar, pues igual ja estaria julepe. Vamos, fa molts anys, també. M'ho va dir així el senyor Medina, eh?
1: Vint passar... Tu te... Però, home, el que tens que tindre clar és que tu vols deixar, no?
0: Jo ho vaig dir. La gent que diu, tinc que deixar de fumar, per què? Perquè tinc que deixar de fumar. No, tens que voler deixar de fumar i tindre-ho clar. I a partir d'ahir, oblidar-te de que has fumat. Ni comptar els dies, ni res. Oblidar-te. No has fumat mai en la vida.
1: Jo, és així, és. Jo havia fet diverses intentones. Provava, tal, estava... Això que dius, si vaig a fumar un cigarret cada hora i a les 11 del matí voltava ja a comptar

0: les de les 11 del matí i les siguents.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí, sí.
0: O de les 6 de la vesprà d'aquest dia. Però bueno, per un dia, estava jo treballant en la Conselleria de Sanitat. No sé si ho ha contat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: ah, sí?
1: Lo de la jaqueta que hi ha fum.
0: Sí, ah, pues sí que tens memòria. I jo arribo a casa i dic, ostres, ah, pues sí.
1: Crec que t'hauria de deixar de fumar.
0: Sí, no, això no és bo per ningú. I és que no és bo per ningú.
1: I, bueno, i les seqüeles que deixa, perquè a mi em va deixar pasmat una metge, fa no res, això que agarres un constipat d'estos dels xungos, des que estem agarrant últimament, i em diu...
0: Llargs.
1: Sí, sí, vostè fuma? Dic, no, no fuma. Quant de temps fa que va deixar de fumar? Pues tant de temps. Dic, què? Ja ha deixat de fumar? A veure, ja fa un temps prudencial, jo crec que ja ho ha depurat tot, fa... Però vostè ha fumat. I em va donar un mal rotllo, volent dir, què pots morir-te per haver fumat, eh?
0: Bueno,
1: això em va donar molt de mal rotllo, Roberto. Sí, sí.
0: Mira, per exemple, una contraindicació absoluta del trasplantament de pulmó és que el donant...
1: Hagi sigut fumador.
0: Sí.
1: Home, m'imagino jo que algo tocaet tens que estar. No, no... La balleta molt límpia no estarà, però bé, però l'has netejat prou. O sigui que...
0: Sí, bueno, la veritat és que tants anys... Home, de veres que jo... encontrar-me en contra millor, no obstant això, tinc 25 anys o 30 anys més.
1: Sí.
0: Això faria, doncs, tenia 40, sí, per ahí, 39, 40 anys. I dic, ostres, i la veritat és que jo, salvo dormir, que dorca a
1: porcions,
0: per episodis,
1: sí, com jo,
0: com el doctor,
1: per entregues.
0: Com el doctor Medina, que diu que ell que s'ha llegit la història novel·lada de Romania en 11 tomos, diu, che, ni en això puc dormir.
1: Ja. Yeah.
0: Ei, per no molestar.
1: No, és que arriba un moment en el que no pots, i quan més vols dormir, menys.
0: Pitjor.
1: Sí, sí, sí.
0: Pitjor, te tens que... És, lo millor és que si tu te despejes en el llit, te descalçar. Fica't a llegir, però no al llit. Fica't a llegir i, al cap del rato, segur que caus.
1: I com el fumar.
0: A dormir, ja te garantixo jo, yeah, que no vas a dormir.
1: Bueno, tot això li passa a les persones, sobretot a les dones que comentàvem la setmana passada, en el període en el que, bueno, les circumstàncies hormonals canvien, desapareix tota possibilitat reproductiva, etcètera, etcètera. I també, no ho sé, pregunte, perquè no aprofundisat tant, tenen episodis d'insomnio i tot això?
0: N'hi ha, perquè n'hi ha molta patologia acompanyant a la menopausa.
1: Sí,
0: que és molt molesta, el sofocos, tot degut als canvis hormonals, no? Sofocos, suors, se fiquen a suar per la nit, tot això em fa també que pues, te siga més difícil el relax per a poder dormir.
1: Home,
0: no?
1: Et podríem extrapolar a l'estiu. Tu en l'estiu, quan tens molta calor i estàs intentant dormir pegant-li voltes al llit perquè estàs suant com una esponja, perfectament és algo molt paregut. O sigui, no pots.
0: A més, claro, és que a més l'insomni,
1: sí,
0: és molt freqüent en les dones que varien els cicles hormonals i que, per tant, tenen un canvi en la seva manera de dormir.
1: Sí.
0: És de veres que avui en dia hi ha estudis recents que se pot donar tractament no sols hormonal, sinó més combinat, individualitzat, perquè fer de cada malalt no és una malaltia, és un estat de la vida. Però individualitzar. Cada persona té un tractament més específic.
1: I això directament des del metge de capçalera, no?
0: Pues d'entrada se té que fer des del metge de capçalera, de vale. No ser d'això. Jo recomano també, pues, ja que te fas o se deuen de fer les dones una revisió ginecològica almenys una volta a l'any, una citologia, un Papa Nicolau, també pots comentar-li al teu ginecòlogo com estan les coses.
1: El meu?
0: Al teu, me referís al de la dona. Ah. Si tu ets ginecòlogo, això ja...
1: No, però al meu ginecòlogo sí que tinc que anar, perquè ja me vas... vaig estar pegant-li voltes a lo que em vas dir.
0: Sí.
1: Principalment al tema de l'edat. I després ahir, un company de la casa, que a més va fer un xiste molt bo, diu, val la pena almenys anar... una volta, estava rodavant a l'uròleg.

0: Diu, perquè és de les poques voltes que el diran sincerament que la tens gran. Referint-se a la pròstata, clar, encara que li referia a una altra cosa. Tu eres listo i els que escolten també i ho han pillat. I jo estic ahí des de que em vas dir tu lo de la PSA i tal, i les voltes que m'alce i totes aquestes coses...
1: Tampoc passa res, te'n vens un dia, i un matí antes de vindre ací...
0: Antes de vindre ací? Tu saps a les hores que vinc jo ací i a les que vaig a vindre?
1: Però perquè treballes de porter, és que ho xuntes tot.
0: Ja veuràs, ja.
1: Sí? Sí.
0: Vaig a matinar una miqueta, volem dir. Més de lo que matine. Con lo cual, lo de dormir per fascículs em vindrà molt bé. En un d'aixòs que em desperte, me'n vinc.
1: Ah, no, claro. Però sí. No, lo que tens... Anem a veure. Lo que tens que fer és... Ja tens més de 50 anys, fer-te una volta a l'any, una galetia completa, i dirigida... Pues a patologies tumorals, a patologies de la pròstata, etc, etc. Ver com està el colesterol, com està la lipoproteïna A, sí. Això que està tan de moda ara.
0: Tu amiga, la pròstata, si jo estic pensant en ella, bàsicament, ara tot el dia, no sé per què, des de que m'ho veu dir, m'ha suggestionat i estic tot el dia pensant en la pròstata.
1: Jo no t'he dit res.
0: Com si tinguera pròstata per primera volta.
1: Això és nascut en això, però de tota manera, el que te tinc que dir és que jo te faig no un consell, sinó una recomanació.
0: Ja, sí, jo no
1: recomano que una volta a l'any te faci això. No, és que no... Pues no passa nada.
0: No, però si jo me l'estat fent, el que passa que en els últims mesos, entre tots, m'haveu suggestionat.
1: No seré jo el que te sugestiona.
0: Mira, jo soc molt fàcilment suggestionable.
1: Eso sí.
0: Alo Montesinos, en glòria estiga, pobre, que se n'ha anat fa molt poquet, i li vam donar un dia, mai millor dit, el dia, que li se va ocorrer dir-me que tenia bolses, que tenia ulleres... I clar, sí. I, mare meva, vam enroscar allò i el pobre el van fer sentir culpable tot el que va voler i més.
1: Personatge.
0: Sí, grandíssim.
1: Grandíssim.
0: Grandíssim personatge. I es va quedar la cosa de que m'havia fet patir perquè m'havia dit que tenia
1: mira,
0: bolses.
1: Mira, a Alo Montesinos, que treballava per a nosaltres al centre de devoció de forma puntual, però en alguna ocasió,
0: sí.
1: Li devem l'important del Levante.
0: Veus? Els premis.
1: Els premis importants, que no sé si es fa. Només arribar... Al poquet d'arribar jo a la direcció en l'any 2003...
0: Poquet després de deixar de fumar?
1: 4 anys.
0: Veus? En fi, però no se n'anem als temes urològics, sinó als ginecològics, en este cas, perquè res tenen que veure el que pateixen les pobres dones en el que podríem... O patim nosaltres en aquesta època, també, que jo crec que també la tenim, No... Sí, en la circumstància, encara que no...
1: L'andropausa.
0: Ah, sí, veus?
1: Segur que sí. Claro. N'hi ha moltes coses que estan associades a l'edat. Uh-huh. Ojalà tots poguerem no tindre que donar compte de totes aquestes coses, però clar que passen. El cas també és que vivim en la societat occidental. Això, una persona que viu en el tercer o quart món, ni se ho planteja.
0: Home, perquè als 28 no arriba.
1: Pues segurament no.
0: Per això t'ho dic, claro.
1: Escolta, claro. Una pregunta. Avui no teníem música, no?
0: Sí.
1: I per què no la fiquem?
0: Perquè jo sóc el que porta l'autobús i la posa quan fan en París. Ja m'ho ha dit. Mariajo també m'ho ha dit. M'ha dit, recorden que té música. Dic, sí, però ja la posaré quan m'apetisca.
1: Sí,
0: tu la vols ja?
1: No, mira, ja no
0: vinga,
1: la vull.
0: Vinga, va, com és convidat. Perquè és que si no, li se farà un desig ahir.
1: Que buena.

0: A veure, Roberto, You Leave Me Now és un clàssic, però entre els clàssics, això hauria de ser com una capelleta, no hauria de poder-se tocar, aquesta cançó.
1: Bueno, hay canciones que son para siempre.
0: I encara que n'hi ha versions molt bones d'esta cançó, tinc que dir-te, inclús de les mogudes,
1: sí,
0: de les reversiones ja és.
1: Podria ser que hi alguna cover, sí. Siga Bob i tal.
0: Com American Pie i coses d'estes que s'han fet bé.
1: American Pie a mi és una cançó...
0: Que no t'agrada.
1: No, era de Don McLean.
0: I és densa, és una cançó com densa, veritat.
1: Bueno, es com qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor. Es blim blom, blim blom, blim blom. No sé, a mí American Pie, que va tindre una época de molt de èxit.
0: Sí.
1: Don McLean va morir d'èxit en aquesta cançó, perquè no feu ninguna més.
0: Bueno, però així n'hi ha molts, eh?
1: Ui, jo te contaria la majoria.
0: Enya, que només va fer una cançó, viu en un castell, o sigui, té una pasta increïble la tia, i només ha fet una cançó en la seva vida.
1: I alguno més. Ja. I alguno més. No, però Txengam...
0: La màgia dels drets.
1: Si no és compositor i dels bons, té que tindre un bon compositor. I això s'ha revelat sempre en la història de la música. Tu per què continues...
0: És com detrás d'un gran home sempre hi ha una gran mujer. Detrás d'un gran artista sempre hi ha un gran compositor.
1: Sempre.
0: Veus?
1: Què seria de Rafael sense Manuel Alejandro?
0: Home, per exemple.
1: O cançons o mocedades. Un grup de tant d'èxit hasta Calderón se n'anà a fer música de cine a Los Angeles.
0: Mm-hmm. No, no, però sí, ho tinc claríssim, això, eh? I, bueno, i gent que ha passat desapercebuda més per la seva faceta de compositor que d'intèrpret, encara que n'hi ha alguns que han... Mira, per exemple, en Ramon de la Calva i Manolo, evidentment, estos composaven més que cantaven ells, i això que els coneixem bàsicament per cantar.
1: Sí, sí.
0: Però fer cançons per tot el món.
1: Sí. Fem cançons per tot el món, però... I Manuel Alejandro, Augusto Algueró...
0: Sí.
1: Tota la gent...
0: Home, Augustito té la vida solventa gràcies a això, precisament.
1: Sí, Juan Carlos Calderón,
0: sí, sí.
1: Que componia...
0: Ja l'has dit quatre voltes.
1: Ja, però és que a mi Juan Carlos Calderón és un compositor que m'agrada molt, sí. La gent...
0: O Armando Manzanero.
1: O Armando Manzanero.
0: Sí, sí, que... Hombre.
1: De la, sí, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores y Compositor. I, espera...
0: Serà una maquineta de fer cançons, eh?
1: Maquineta del tamany.
0: No, no, i per la quantitat
1: sí,
0: que feia.
1: Sí, en feia barbaritat, no. I té cartes amarilles.
0: Sí.
1: I que és d'ell. I que molta gent no coneix que és d'ell. La lletra i la música. Ell componia per tots, fonamentalment en Espanya, per a Mocedades, uh-huh. I Mocedades tenien el seu estàndard i dos cançons de Calderón a l'any. Se n'anà i se n'anà a Mocedades.
0: Al garete,
1: claro. El bueno, consorcio, no sé qué...
0: Bueno. També n'hi ha. Bueno, estos porten una brega igual que la que comentàvem l'altre dia, la de los panchos, que eixien panchos per tots els puestos i mocedades per tots els puestos. Això està molt de moda últimament.
1: I n'hi ha, sí, bueno, i estan tots renyits i no se parlen,
0: sí.
1: i estan en el xusgat. Jo tinc molta relació en alguno d'ells, no? En Rafa Basurto.
0: En Basurto, sí, sí.
1: I... Jo li nomene alguna persona...
0: I li s'encén el fetge en seguida, no?
1: El fetge i més coses.
0: Sí, sí. De totes formes, n'hi ha molts... Mira, dels moderns, la gent no ho sap també, els Pet Shop Boys, estos han composat pa moltíssima gent. Fins i tot pa l'Aixa Minelli, pa... Estos han composat i no se sap tampoc que composaven per a tanta gent.
1: No, i també han desaparegut.
0: Sí.
1: Per tant... Bueno, mos han quedat a tota... Pensant del...
0: Però tu no vens a parlar de medicina?
1: Jo no. Venia... No, jo sí, però és que... A mi me passa amb tu una cosa que és molt curiosa. ¿Te acuerdas cuando éramos capaces de acabar una conversación? No, pues no, vamos. Hilando una con la otra, con la siguiente...

0: Yo quería hablar de las actualizaciones en la terapia hormonal.
1: Sí.
0: Que están...
1: Bueno, si vols tens dos minuts per fer-ho. El dona, com si fos l'examen.
0: Bueno, en el año 25 han surgido nuevos fármacos más seguros, más personalizados. Por lo tanto, las mujeres se pueden seguir más seguras, ¿no? Terapia hormonal más segura, porque además la terapia hormonal, pues siempre también, como todos los tratamientos,
1: sí,
0: tiene sus efectos adversos o secundarios.
1: Tal vez,
0: si cualquiera no leyéramos el prospecto de la caja de aspirina, nadie se tomaría una aspirina, un paracetamol...
1: De todo lo que pasa allí.
0: O esta gente que se toma los ibuprofenos como si fueran caramelos. De todo lo que pone ahí, tú no te tomarías nada.
1: Quina paradoja la de l'ibuprofeno. Tu, si te'l tens que prendre de 600, els fa falta la recepta, però si te'l compres de 400,
0: no.
1: No. I te'n pots prendre dos de 400, o, que vulguis, o quatre caixes, i no passa res. No, és una incongruència.
0: Bueno, és que Espanya és així. És que ho fem difícil, hasta lo fa. Antes anaves a... Però, mira, és que m'he quemat una cremita, tienes receta, no? Al carrer. Una altra versió. Arriba uno, és que... Arriba, mire, ¿me puede dar algo para el refrigerador? I ell mateixa t'ho dona. Això és xina.
1: Mm. Però perquè no és el mateix la sintomatologia del constipat que el tractament del constipat, si se talla, si tens infecció i totes aquestes coses. És que la gent confundeix molt, eh?
0: No
1: a què s'han de prendre les coses.
0: No te dic que no, però també te dic, que ja no se puede ser por la mañana de la CIA i por la tarde del KGB.
1: Mira, què ha passat en els antibiòtics? Que la gent es posava a estornudar, a tossir i tal, i, oh, vaig a comprar-me uns antibiòtics. No, si és que a tu no te feien falta els antibiòtics. Lo que te feia falta, a lo millor, és un mucolític, un antipirètic o un antitussiu per a la sintomatologia.
0: Sí, un antihistamínic perquè te tallara...
1: Però no un antibiòtic perquè no tenies cap tipus d'infecció ni de...
0: El que ha passat és que s'han estat creant resistències als antibiòtics,
1: sí,
0: que en uns anys pues, tindrem... problemes i molt grans.
1: Creus que el que han fet ara de les dosis exactes és acertat? De no donar una caixa d'augmentina, per exemple, augmentina no, amoxicilina o amoxicilina clavulanico. Per a... Vosaltres sabeu que jo estic molt posat. Quan no te'n necessites tant, te'n sobren ja, potser resulta que un dia dius, ai, que estic constipat, plop, i te'l prens sense tindre el que prendre.
0: Bueno, és que d'aquesta
1: manera... Però si
0: manera...
1: te'n donen tres, que són tres, la dosis, són tres. I ja està.
0: Mira, jo me'n recordo, la primera volta que vas prendre un antibiòtic va ser en Nueva York. Vas tindre una angina, no la tinc una angina mai,
1: sí,
0: i anar a l'hospital.
1: Nueva York.
0: En Nueva York.
1: El metge de Nueva York,
0: en
1: tu vas dir.
0: En un hospital. I me donà...
1: De pago.
0: Clar.
1: Home, també n'hi ha públics. N'hi ha una sèrie molt bona de l'hospital públic de...
0: Sí, claro.
1: El Amsterdam.
0: Sí, New Amsterdam.
1: New Amsterdam.
0: Que és l'hospital Bellevue.
1: Estic posadíssim en tot.
0: El hospital Bellevue de Nueva York.
1: Exacte, que tu l'has vist.
0: Ja t'ensenyaré jo una foto...
1: Prota, no?
0: que tinc en el Zara de Madrid, en sí, el protagonista.
1: Mira si la cosa és més absurda o més surrealista. Que Roberto Roig té una foto en el Zara de Nueva York...
0: No, en el Zara de Madrid.
1: En el Zara de Madrid, vale. En el Zara de Madrid, en el protagonista del New Amsterdam de Nueva York.
0: Sí, de Nueva York.
1: De Nueva York. O sea, sí, la cosa no
0: pot ser. No, i le digo, uy, pero si tú eres el de New Amsterdam. Estaba, el home estaba solo estriant camisetes.
1: Sí, bueno, que no té dret o què?
0: Sí, però el Zara de Nueva York millor, ¿no?
1: Home, no, però se n'hauria vingut així a Madrid.
0: No el que ha repreciado, pero de tota manera, mira, el... Y, bueno, acabé. Me donaron el medicament,
1: sí,
0: en una etiqueta que ficava el meu nom, els apellidos, ficava tot, les dosis, una cada 8 hores, 7 dies, i són 3 per 7, 21 comprimidos.
1: En un potet d'ixos taronja fosforito, dels que donen allí.
0: Correcto.
1: Sí, que vaig un tòpic, però és de veres, ho
0: faré. Són així. I l'etiqueta, i que són 20...
1: Personalitzar.
0: Sí, 21 comprimits, ahí n'hi ha 21.
1: Pues mira... Això, excepte que... L'altre dia em van contar la història de dels blisters. Una volta t'ho contaré. Perquè els medicaments, entre ells, l'ibuprofeno, van en blisters.
0: Ah,
1: és,
0: sí?
1: És molt curiosa. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Ara no tindes per contar-ho,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: t'ho contaré. Per un tema d'enverinaments.
0: No dormiré, eh?
1: Sí, d'enverinaments. Un senyor
0: sí?
1: que enverinava la gent era l'ibuprofeno. I des d'aquest moment que es va descobrir, es feien en blisters tancats. Ja t'ho contaré un dia.
0: No,
1: en la ràdio ho hem contat, ho va contar Abril. Però com tu no ho saps, t'ho contaré jo.
0: Abril.
1: Abril.
0: Ah,
1: Abril. Abril, Madrid, Nueva York, així està tot.
0: I estem en maig.
1: Bueno, cuida't, Roberto.
0: Hasta luego.
1: Bona setmana, adéu. 1:38, quasi, res ja, les hores que són.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
4: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: no, en la conversa de algú que tu penses directament en Pepón Nieto i el ve al cap, no? Ixa sèrie, com d'altres protagonistes i altres personatges en una de les sèries més importants, com diem, que ha donat la televisió i que ha fet riure a tanta gent. Anem a intentar recuperar-lo, i si no el recuperem, pues bueno, per lo menos hem pogut parlar de la seva obra de teatre, de la que vindrà precisament a Alacant, de la que els farà passar per ací, i de la que, bueno, tindrem l'oportunitat de poder visitar-lo en el Principal el pròxim 17 de maig. Pues bueno, no podem, perquè igual ha perdut la senyal o el que sigui, no podem parlar amb ell. Deixem ahir la conversa, però li quedarem i li agrairem que hagi pogut estar amb nosaltres Pepón Nieto, encara que haguem volgut parlar d'aixes qüestions, de Los Hombres de Paco i altres produccions de les que ella forma part en ixe, diguem, caràcter especial que té, que va des d'haver treballat per a Àlex de la Iglesia com per a altres en el que s'ha destapat. I el tancament, com sempre, del programa el tenim ahir justetet.
1: Una hora per a llegir, una hora per a anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per a anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura t'espera. La cultura de tu a tu. L'hora de la cultura amb Reis Joan. Gràcies per escoltar-nos. Som Apple.

0: Abril.
1: Dime.
0: En lo moderna que eres y el mecanisme...
1: No, però perquè no podia pujar la cadira.
0: La culpa la té Antonio Sánchez. Diu, tinc que dir a tot el món que s'assenta en eixa cadira que ve Antonio Sánchez i agarra i la baixa... Un alçador d'ixos de l'IKEA pels xiquets que fan per arribar als puestos i vaig a portar-lo i que s'assenta en l'alçador de l'IKEA. I així n'estarà lo suficientment baixet com per no queixar-se.
1: No, al contrari.
0: Aquell és d'escollir.
1: Al contrari.
0: No, si ell el que vol és estar baixet.
1: Si li poses un alçador...
2: Perquè entra des del piso.
0: No, perquè entra pràcticament des del piso. Ah, l'alçador és més baixet, sense cadira.
2: Ai.
0: No, a vos hi penses tu que estic parlant dels alçadors d'ixos del Kinépolis? No, no, estic parlant dels alçadors dels xiquets perquè arriben als puestos.
1: Sí, pensava que l'alçador és del cine.
0: No, no, no, no, l'alçador de pujar, com de taburet.
2: L'escalonet este que es posen per a que se
0: demà ja tot no baixa clar. Més la cadira.
1: No, segur.
2: Però una cosa, abans se sentava en esta, perquè a mi el que li ha passat a Brit també m'ha passat.
0: És que...
2: Que dice clar no... quina cadira vol maltractar.
0: Jo vos explique.
2: I així nosaltres anem sortejant-la.
0: No us anticipeu, jo vos explique. Antonio ve, baixa la cadira. I quan ve algun convidat o algun tertulià i veu que la cadira està baixeta i no s'assenta ningú al costat,
2: canvia.
0: La canvia. Ah, i la cadira maldita se'n va al costat. I per això tu te l'has trobat baixar més d'una volta.
3: No sé per què, però m'estàs recordant el cuento de los tres osos. De Ricitos de Oro. ¿S'acordáis?
1: ¿Qué?
0: Así Ricitos de Oro ya no
1: son de oro.
2: Bueno, Ricitos sí, pero de oro no.
3: Pues Ricitos de Oro.
2: Ricitos de Oro también la teníamos.
3: Que llegaba a casa y había estado por allí pues alguien que había movido su cama, se había comido sus sopitas y había movido su sillita.
0: La dels tres osos, sí. Bueno, pues lo de la sillita es lo que t'estarà així tot el matí controlant a tot el personal, que sé el que feu tots quan esteu així dins.
2: Clar, un dia escriurem sobre això, què fa cadascú quan entra.
3: Sí, verdad, sí. ¿No? De los tocs també, de cada uno donde nos sentamos.
0: El meu, com el sap tot el món, sí, però vosaltres en teniu. Tu en tens uno, que es posa tota loca.
1: La cadira no
2: entra. Però perquè te dona bona sort o algo,
3: no, Mar? No sé, ¿por qué?
0: Perquè així no mira el rellonge, la col·lega.
3: Así llego siempre.
2: Es que no vi el reloj. Pero es verdad que a mí también me agrada este lloc. Encara que yo chue a fluir.
3: Es verdad, yo siempre te veo ahí.
2: Quan estem totes, però si no, pues dic sorpresa i em senta allí.
0: En canvi, a mí que m'agradaria estar canviant

0: De cadira no en deixeu.
1: Un dia ho vam fer.
0: Més d'una volta.
1: Oye, sí. Venga, vam jugar.
2: La setmana que viene vamos a jugar a la silla.
0: Cada volta que entreu jo em poso en un
3: costo. Un dia me vaig seure ahí, que estaves va ser superestrany. Per què va ser? Que no teníem prous micros?
0: Sí, perquè
3: no
0: cabíem i em vaig al
2: estadio. I se'n va vindre, sí.
3: Ahí no m'agrada, que allí em poso massa. Si
0: pues
3: si
0: miras tu, a mi poso una part més de la
2: taula. Con lo que me gusta a mi mandar.
3: Pues tu ahí mal.
0: És que això és una altra cosa, eh? Depenent de les ànsies de manar que tinga cadascú.
3: Jo així millor.
0: Que no confundiu manifestera en manar, que és molt diferent.
2: Exacto.
0: Manipuladora manifestera no és lo mateix
2: otra
0: que,
2: cosa.
0: Que manar.
3: Com veig que la cosa s'està posant turbia,
2: sí, perquè si hi ha algú a qui li gusta mandar, esa és...
3: Esa és, ahí està. Anem a veure què diu ella, que és la protagonista d'este cap de setmana, d'un esdeveniment que ha tingut lloc a Copacabana i que des d'aleshores no es parla d'altra cosa.

0: No vull aiguar-vos la festa, però sabeu que això no és la primera que ho ha fet, no?
1: No, però sí que ha sigut...
0: Mari Madonna ja ho va fer, també.
1: No, clar, però és que ella ho ha petat, Sergi.
0: Ja, aquella també.
1: Primera llatina que ha anat a... Piqué, lo sé. Primera llatina en actuar en Copacabana. Les xifres que parlen per si soles, perquè 2 milions de persones en un concert gratuït, que a mi també m'encanta això del concepte de concert multitudinari, gratuït, en el que tot el món pot ser part de la festa, no només uns poquets que s'ho poden permetre.
2: Però de gratuït és molt important.
1: M'ha encantat. I l'impacte que ha tingut econòmic i turístic per a la ciutat, que supera els 150 milions de dòlars. I jo, que sóc molt de Madonna i de Lady Gaga, m'he rendit als peus de Shakira. No sé si l'heu vist en imatges.
2: Jo no he vist... He de dir que en este cas no he vist els vídeos. No he vist
0: que tinc
2: vídeos,
0: que destapar-me.
2: Però ara ho buscaré.
0: A mi és que em cau fatal, la Shakira.
1: Per què?
0: Perquè em cau molt mal. Em cau molt mal. Perquè no se pot ser d'aquesta forma i comercialitzar fins al punt que ho ha fet ella la teua vida personal. En aquest aspecte sí.
2: Però lo
0: Bad Bunny,
2: todos,
0: al cap i al fi, el xaval és, mira, és el que és. Però ella, tota la casqueria esta que va fer en les cançons... En...
1: Esta, per exemple, todos que fa
2: I tots els artistes lo hacen,
1: pues mira, mireu lo que ha aconseguit.
2: I de hecho venden mucho las rupturas.
1: Mireu lo que ha aconseguit tot el món en Brasil, mireu que cantaven. Contra mi. No vaig a traduir-ho.
0: Li pitarien les orelles, no?
1: No vaig a traduir-ho, però l'enviaven a un puesto molt lluny.
0: Sí.
2: A la merda. Que,
1: clar, més o menys. Després te faig la traducció...
0: I un poc més allà.
1: Exacte, però el que sembla és que qui està amb Shakira i avui en dia té que estar en contra de Piqué.
0: Sí.
1: Això és una cosa que a mi m'ha tornat loca.
0: El que té que estar avui en dia amb Shakira, perdoneu-me.
2: I ara ja no pots.
1: Té ara que ja no odiar puc, a Piqué. Adora Shakira, és una cosa loca.
0: Persona...
1: És com triar entre mamà i papà.
0: No, aquesta persona viurà a la sombra de Piqué mentre estiga en...
1: Qui, Shakira?
0: No, qui estiga en Shakira.
1: Ah, val.
0: Sí, perquè serà l'actor secundari o Bob tot el temps. A veure... Ella, tot el seu negoci centrat en fotre a Piqué. Va a fer un concert i tots ahí xillant-li a Piqué. Piqué pa camunt, Piqué pa cavall. Però aquest home no serà ningú en la vida.
1: Però jo crec que ja passarà pàgina. Ara ja anirà una altra cosa, una altra amoria, una altra història, i les seues cançons parlaran d'una altra cosa,
0: que
1: no?
0: Que poc en tens de diners, Mireia.
1: Però sí.
0: Està la caixa registradora, la té ja... Sí. No sé, però vos ha caigut molt bé, Shakira.
1: Vos ha caigut molt bé, però vinga, perquè no et quedes amb el sabor de boca, que la que reunia en 2025 a moltíssima gent en Copacabana era Lady Gaga.

0: És que resulta que Sergi ja està ofès perquè hem començat per Shakira no vol saber res de nosaltres.
1: No, a mi... mira, jo era... A veure, per l'edat soc molt Madonna. És de veres, no?, que soc molt Madonna. Perquè crec que la tia era una... Però tinc que reconèixer que Lady Gaga és una cosa fora de sèrie. Esta tia té una visió artística i comercial còsmica, tinc que dir. És que se nix la col·lega per tots els puestos. És la gallina de los huevos de oro. Tot lo que toca ho converteix en or. És la rei Midas de la música.
2: ¿Qué sabemos de su vida privada, por cierto?
3: De Lady Gaga, yo sé poc.
1: ¿Veus?
3: Només us puc dir que l'he vist en una pel·lícula fa no res.
1: No fa casqueria, com Shakira.
3: Bueno,
0: és que... Perquè diu fas així, com si fos una vaca, perquè una cabra.
1: Canta així.
3: És que Shakira és llatina, és fogosa, ja ho conta tot, és cap a fora, és que n'hi ha que entendre, vull dir...
1: El seu

0: Paisa Maluma també és llatí, fogós, i pareix que vaig a dièsel.
1: A veure, que Madonna també ho ha contat tot, ho ha ensenyat tot i ho ha fet tot, vull dir que no... Okay.
0: Gràcies a Madonna li vaig prendre una mania a este, al de l'Òscar, com li diuen?
2: A qui, Òscar?
0: A Sean Penn.
2: A Sean Penn.
0: Perquè... jo recordo una foto de Sean Penn, a més de que li cascava de lo lindo a Madonna, escopint-li i tot. Era un... Sí, era... És un sàtrapa de molt de cuidado. El Sean Penn, ahí donde lo ves, sí, con su Oscar, que lo va
1: no,
0: llevar
1: a... No, cae fatal, no le pueden ver en Hollywood.
0: Com es diu? A Ucraïna, tal. No, no, menú pájaro és... s'acaba el temps.
1: Vas posar a Madonna?
0: Sí, per favor.
1: Que va ser la primera en començar en esta tendència de concerts a Copacabana. Sí. 2024, Madonna. 2025, Lady Gaga. 26, Shakira. I la pregunta, qui actuarà en 2027?
0: Vols que t'ho diga jo?
1: Aixina...
0: Va... Rosalía.
1: Podria ser. Te ho compre. Vale, va.
3: Molt guai. Estem esperant ja que arribi 2027.
1: Però anirem a Copacabana, no?
3: Sí, perquè és gratis.
0: Sí.
1: Però no? Com anem a estar allí?
0: Com és allò, la platja que hi ha? 50.000 milions de persones. En fi.
2: 2 milions de persones, imagínate la playa com és.
0: Demà tornem a partir de les 10. Cuideu-se tots i totes. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Ja ho dèiem ahir. La victòria del Sevilla contra la Real Societat ha tirat més llenya a la foguera de la lluita per la salvació. Per a la salvació dels 39 punts del València i l'Espanyol als 28 d'un Oviedo, quasi desnonat que aprofita el màxim les opcions, però són quasi matemàtiques. Resten 4 partits, 12 punts i molts enfrontaments directes. Ara mateix una victòria deixaria quasi salvats València i Rayo, que arribarien als 49 punts, als 42 punts, perdó, que tenen ja el Rayo i l'Osasuna, que se'ls considera virtualment salvats, però tampoc. El descens delimita l'Alavés, el delimita l'Alavés amb 36 punts i la salvació el Sevilla amb 37. El Llevant està a 4 punts del Sevilla, amb qui, per cert, té el gol a veres a favor. L'Elche té 2 punts sobre l'Alavés i un sobre el Sevilla, i el València té el descens a 3 punts. Una setmana més, la lluita s'ha comprimit de tal manera que cada enfrontament és quasi una

0: Primer finalista de la Lliga de Campions, a les 9 a Londres, Arsenal, Atleti de Madrid amb l'empat a un de la nada.
1: Amb els dubtes de Juliano Simeone i Julián Álvarez i que el Xolo espera que arriben, el tècnic sap que la importància de l'internacional argentí i el seu coneixement de la Premier.
2: Bueno, lo que es Julián Álvarez en este tipo de partidos importantes. Está claro que conoce la Liga inglesa muy bien. El partido de la semana pasada ha tenido un partido muy bueno. Y bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide.
1: Pablo Barrios y Nico González, únicas bases en el Athletic y Timber en el Arsenal. Arteta recupera al davanter alemán Harvitz.
0: Anem amb una decisió històrica per al futbol femení. El govern ha aprovat incloure de forma permanent en la quiniela 4 partits de la Lliga Femenina, Eva.
1: L'executiu ha donat llum verd al Reial Decret, que haurà de ser ratificat pel Congrés en les pròximes setmanes. Permetrà que una part dels ingressos generats per este joc d'azar, un 15%, revertisca en els clubs femenins i el seu desenvolupament des de la base. Augmentarà la visibilitat de la competició amb l'objectiu de millorar assistència i salaris. El 2017 ja es van incloure alguns partits femenins, però ara serà de forma regular. Per al sindicat de futbolistes és un pas ferm cap a la igualtat i el reconeixement del futbol femení.
0: En la Vuelta femenina, victòria a l'esprint Air de la belga de la GS Soudal, Sari Bossiut, que és la nova líder de la prova després de l'abandonament per una caiguda de la suïssa Noemi Rueck, que havia eixit de Ros de l'Obis. Avui, tercera etapa, totalment plana, entre Pedro i A Coruña, de 121 quilòmetres. Parlem de tenis. A Roma ja estan quasi definits els tenistes que han de superar la fase prèvia del torneig. Com els han anat les coses als espanyols, Eva?
1: Pablo Carreño ha passat de forma directa per l'abandonament de Wawrinka. Dani Mérida ha hagut de disputar 3 sets contra el xilè Tomás Barrios Vera per a poder passar al quadre principal. Martín Landaluz s'enfronta en uns minuts a l'italià Andrea Pellegrino i a les 3 serà el torn de Pablo Yamar Ruiz, que buscarà el billet en el partit contra el portuguès Faria. Demà arranca la ronda principal amb Roberto Bautista entre els tenistes.
0: A més, este mig dia s'ha presentat una nova edició de la Copa Falcon Bridge.
1: Sí, els partits seran de l'11 al 10 de maig al Club de Tenis València.
0: En rugby, el rugby, el Huesitos de la Vila s'enfrontarà este diumenge al Silicius Alcobendas en quarts del playoff Lliguer.
1: És una eliminatòria a partit únic i l'entitat ha organitzat un autobús per a que els de Falu Quirelli tinguin el suport de l'afició.
0: I és de tenir una miqueta en el món de l'handbol i després entra la Copa del Rei, que se celebra que se celebrarà el mes de juny a Alacant, al centre de tecnificació. El Badaosca, com vos vam informar ahir, serà el rival en quarts de final de l'Orneo Eon Alacant, que és cap de sèrie del torneig. Bernat Picó ha parlat amb el president del club, amb Pepe Sánchez. Els escoltem.
3: Estem amb el president de León Orneo Alacant, amb Pepe Sánchez. Hola, Pepe, què tal?
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, em volíem demanar-te una valoració del sorteig de Copa, lo primer, amb el León Orneo com a cap de sèrie. És factible, perquè no? Una final Barça-León, així en Alacant.
4: Hombre, siempre, desde que sabíamos que éramos cabeza de serie y el Barça estaba en otro grupo, cualquier cosa puede pasar. En esta competición de Asobal, bueno, los equipos que están en la Copa del Rey, cualquiera de ellos nos puede ganar, pero a cualquiera le podemos ganar. Podemos perder y podemos ganar, ¿no? Pero bueno, el Barça es una cosa que ahora mismo está fuera de, yo creo que, de nuestro alcance, y contentos por el sorteo, la verdad.
3: La primera pedra en el camí es el Bada Huesca, un equipo en ese momento se va a clasificar para la Copa y por eso está ahí, però que ara està lluitant per evitar el descens i ho té complicat. ¿Cómo valores a este primer rival?
4: Pues, como bien dices, de hecho, además, el último partido de Liga lo tenemos en casa contra ellos, que se estarán jugando la vida. Y a la semana siguiente tenemos la Copa del Rey. Va a depender mucho de cómo, en qué puesto de clasificación estén ellos, porque incluso puede quedar terceros por la Liga y jugar la fase de la promoción de descenso, que se jugaría el miércoles siguiente de la competición de la Copa del Rey. Pero bueno, no deja de ser el Huesca. Es un equipo asobal, con todos nuestros respetos, un equipo que cuando sale a la cancha sale a morir, y lo que tenemos que hacer es no pensar en el rival, hacer nuestro juego e intentar ganar los dos partidos si queremos estar en la final.
3: ¿Y cómo afronta el León como club esta cita, esta Copa del Rey? Supongo que, en fin, evidentemente muy ilusionante y con la satisfacción de que Alacant torne a estar en el aparador nacional como ya lo va a ser fa unes dècades, no?
4: Sí, en el club estamos, vamos, llenos de satisfacción por esta situación, ¿no? Gracias a la Federación y al Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, que la verdad es que han hecho un trabajo para la ciudad muy bueno y para la comunidad, ¿no? Nosotros súper contentos, pase lo que pase lo vamos a disfrutar, vamos a competir. El entrenador no quiere que hablemos mucho de las finales porque dice que, no, que le presionan, pero

0: tractarà de resoldre per la via ràpida aquesta eliminatòria guanyant el tercer partit al Hapoel Tel Aviv, però recorden que no juguen a Israel, juguen a Bulgària i han triat per això un pavelló més xicot de l'habitual, 3.400 israelians que faran bona cosa de pressió des de la graderia, una
1: ja
0: encerrona.
1: Ho sabem, eh? Sí, sí, ja ho sabem.
0: I a les 7 menys quart, l'Olympiacos busca el mateix a casa del Mónaco.
1: Anem a veure, demà continuarem amb la informació de l'Eurolliga, se n'anem amb les xiques que continuen preparant ixos partits de semifinals del play-off pel títol. I el que ja tenim, Eva, són els horaris definitius que han canviat una miqueta.
0: Sí, han canviat un poc per aquestes retransmissions, perquè volen donar tots els partits. Els horaris definitius seran dijous al Roig Arena a les 7 i diumenge també a Fontajau a les 7. És una eliminatòria en què tindran el factor canxa en contra. El Girona està preparant-la també perquè després de tota una lliga com a segon vol arribar a la final a disputar-li-la al Saragossa, que és el gran favorit, però el València Bàsquet, tot i les últimes derrotes lligueres, continua estant ahí entre vigent campiona, vol defensar títol.
1: Però el factor canxa és menor amb una eliminatòria de dos partits perquè, bueno, només estàs depenent d'un partit igualat en el segon, no? I no hi ha un tercer partit. Bé, demà continuarem parlant de bàsquet. Se n'anem ja amb el futbol.
2: Vas a ir per la puerta grande.
3: Ja ha tingut triomfos i sombres. Crec que ha complit les dues etapes que ha tingut.
4: La Liga està bé, la Copa del Rei, com tots els entrenadors. A la segunda eliminatoria no echan afuera. L'únic la Champions.
5: Este año vamos a meternos en Champions otra vez gracias a él y pues me parece una mala noticia, la verdad.
6: Lo que me gustaría es saber el por qué se va.
2: Que el equipo juegue adelante, no atrás. Que el del Rayo...
3: El del Rayo.
6: Hombre, el juego del Girona me gusta, el juego del toque-toque y no siempre jugar a la contra como estábamos jugando ahora. Más Mitchell que Íñigo.
1: Bé, l'afició del Villarreal, el primer agraïda amb Marcelino García Toral i també preferències quant al possible substitut, que tot apunta que serà el tècnic del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. El que passa és que, com van dir ahir, el club vol tindre molta cura quant als temps en què fa públiques les seues decisions. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
7: Bona vesprada, sí, per respecte al Rayo i perquè no vol avançar res per a no fer passar al club madrileny el que el Villarreal va viure, per exemple, amb Unai Emery quan anuncia que se n'anava al Newcastle, però no se n'anà, però sí que la temporada següent va marxar a l'Aston Villa després de la jornada 11. Inclús podríem retrocedir quan Pellegrini va firmar pel Madrid sense dir res al Villarreal i va saltar la notícia en un diari nacional a dos jornades per a la fi del campionat. Bé, però parlant ara ja del present, a pesar que la continuïtat de Marcelino.
8: Pues bueno, nosotros con normalidad, al final ni lo hablamos, ahora me estoy enterando. Y bueno, tratamos de entrenar, de divertirnos en el día a día, de entrenar con alegría y luego que llegue el partido y disfrutar.
7: I és que, a pesar de que la continuïtat de Marcelino estava finiquitada, com aquell que diu, des de gener, com deixa caure l'entrevista que li van fer així per aquestes dates, el que sí que cal valorar és la professionalitat del tècnic i del vestidor durant tot aquest temps que han posat per davant els objectius del club, classificant l'equip per segona vegada seguida en Champions, com diu Gerard Moreno.
9: Que es muy difícil estar ahí dos años seguidos, la primera vez que lo hace el club en la historia, entonces creo que hay que darle mucho valor. Vamos a intentar el año que viene hacerlo mucho mejor que en esta temporada, ¿no? En esa competición, pero bueno, creo que el trayecto del equipo en Liga ha sido espectacular. Aún queremos más, queremos quedar terceros, así que bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de la dificultad que tiene y valorarlo.
1: L'ambició de Gerard Moreno, el Villarreal, com dia Gerard, vol ser tercer en la lluita amb l'Atleti de Madrid i, a més, és jutge de la permanència amb els enfrontaments amb Mallorca i Sevilla. Mallorca a Son Moix, Sevilla a la Ceràmica. El possible substitut de Marcelino, Íñigo Pérez, també es mostra respectuós amb el seu club, que vol assegurar la permanència i arribar a eixa final de la conferència en la que també està Xavi.
7: Sí, és que el Rayo amb 42 punts és 11 i a 6-7 punts sobre el descens. Ja ha de confirmar o certificar la permanència. A més, després demà juga i s'ha tornada de les semifinals de la Conference contra el Racing d'Estrasburg amb l'avantatge de l'1-0 de l'anada. El Villarreal, que com hem dit vol respectar els temps, farà oficial el fitxatge d'Íñigo Pérez per dos temporades, una vegada el Rayo consolide els seus objectius. De moment, el mateix Íñigo Pérez tampoc es pronuncia

0: Un València que s'ha entrenat este matí a Paterna. La victòria del Sevilla, com ja hem comentat, fa que el partit de diumenge a Sant Mamés guanyi en importància. Ah, precisament, a l'Atlètic hi ha una de les notícies del món del futbol d'este matí. Edin Terzic, el turc, serà l'entrenador de l'Atlètic la pròxima temporada en substitució d'Ernesto Valverde, que a Vitoria va fer 500 partits amb els lleons i que també, curiosament, va entrenar el València. Però anem amb els que ens interessa. En 39 punts, el València està a 3 del Sevilla, que és l'equip que ara per ara delimita la permanència. José Luis Sánchez, bona vesprada.
1: De l'Alavés.
0: Perdó.
1: A 3 de l'Alavés.
0: A 3 de l'Alavés, a 2 del Sevilla.
1: Correcte. Muy que bien. Ha canviat un poc i se torna. És de veres que amb l'equip Vitoria tens el gol a veràs a favor, que són 3-1, perquè empataren a Vitoria i guanyar el València a Mestalla, però com està tot tan comprimit, Dani, podria donar-se el cas que n'hi haguera triples, quàdruple empats, quíntuple empat, i això ja no te dona aquests dos partits de marxa. Ja sí. Ho contarem més avant, si se dona la casuística, però que la gent no estiga tan tranquil·la, perquè la salvació ara mateix per al València està complicada, està complicada.
0: Què passaria per una, que passaria per una victòria, lògicament, a Sant Mamés? En tot cas, contem, ja que has introduït el tema, està bé, per a tots els nostres equips, hem de recordar que si hi ha més d'un empat, no hi ha el gol a veres general, sinó que se va una lligueta particular entre els equips que empaten.
1: Imagina, per exemple, que acaba al final de temporada en una igualtat de punts entre, per exemple, ja que hem dit l'Alavés, el València i el Llevant. Se sumarien els punts que han aconseguit aquests tres equips
0: entre ells.
1: I d'ahí, el que tinga més punts se salvaria i el que tinga menys punts seria el que cauria al forat.
0: Molt bé. Quant a l'última hora esportiva, ha entrenat l'equip pendents de Lucas Beltrán.
1: Sí, que avui tampoc s'ha entrenat amb l'equip, és de veres que encara queden dies per davant, però ja va quasi a una setmana sencera sense entrenar-se, tenint en compte els problemes que ja va patir en el seu genoll, ara qüestió de 2 mesos, i que el van tindre fora quasi un mes, és per estar preocupat. I damunt, perquè no va sobrat d'efectius ni de golejadors, el míster Corberán, de cara a un partit, el de Sant Mamés, diumenge 4:15 contra l'Atlètic Club, que s'està jugant encara a entrar en Europa, que no van anar de passeig, i on el València últimament tampoc és que hagi tret massa bons resultats.
0: I que volen posar a Nico Williams en el camí del Mundial també, recuperat ja, l'altre dia ja va ser decisiu a Vitoria. Has fet una altra vegada números sobre la permanència del València. Malauradament, en els últims anys, el València ha lluitat en moltes ocasions per la permanència. Què has trobat esta vegada?
1: Lo primer és mirar el calendari, viatjar fora. La setmana que ve, encara en un horari per definir, contra la Real Societat, ja acabarà el cap de setmana del 23-24 a casa contra el Barça.
0: I les dues últimes jornades podrien arribar a ser unificades.
1: Sí, són 12 punts el que n'hi ha en joc. Ara mateix el València en té 39. En les 4 últimes jornades, jo m'he anat a l'any de Baraja, en la permanència agònica, en la 22-23, que es va salvar en l'última jornada. Ahir va rascar 5 de 12 i encara es va salvar en l'última jornada, empatant contra el Betis i deixant un marge de 2 punts sobre la zona de descens. L'any passat, ja en Corberán, en les 4 últimes jornades, va aconseguir 4 punts. Ara tens 39. Amb 4 que tragueres, 43, jo crec que estaria quasi matemàticament. Així que si repetisses el que has fet en els últims anys que has estat en la zona baixa, se salvaria, però com no guanyes este cada setmana a Bilbao, la cosa es va complicar i després de la catedral tocarà resar per no baixar a la segona.
0: Perquè la visita del Rayo ja acaba. La visita del Rayo, el Rayo podria certificar pràcticament 42 punts, podria certificar la permanència esta

0: la pròxima jornada, que també seria important, no?
1: Sí, però veient els precedents del València en partits on teòricament és favorit, on l'altre equip teòricament no se juga a gran cosa, ja ho hem vist este cap de setmana davant l'Atleti de Madrid, crec que és millor que tinguin aquest punt de pressió i que s'estigui jugant alguna cosa al de davant per a traure un resultat positiu.
0: Motiu de tertúlia. Després ho parlarem. Gràcies, José.
1: Adeu.
0: Anem ja amb el llevant. Ha parlat Roger Brugué.
2: Hauria sigut millor que empatés o perdés el Sevilla, però no canvia res, realment. Nosaltres estem en descens, o sigui, sabem que els punts els hem de fer i sabem que si fem els punts, pues, sigui el Sevilla o el que sigui, pues, cauran, perquè si nosaltres fem la nostra feina, depenem de nosaltres. No hem de mirar els rivals perquè això ens desgasta i ens fa perdre energia que hem de posar al camp. Alguns guanyaran, alguns perdran, però el més important és que nosaltres guanyem, perquè ara mateix som els que estem en descens i si volem sortir hem de guanyar.
0: Vos sona el missatge, és el mateix que del tècnic portuguès Luis Castro. Es tracta de Roger Brugué. Dissabte, recordeu, a la Ceràmica va tornar a jugar després d'una llarga lesió, 4 mesos aproximadament. Les lesions de Tunde i Ivan podrien fins i tot, ho comentàvem en la redacció este matí, obrir-li la porta de la titularitat, tot i la falta de ritme. Ell no ho descarta. En tot cas, seria en la banda esquerra, però a ell li té exactament igual.
2: Estoy perfecto, entrenado para poder llegar bien y obviamente si el míster me pone titular, pues lo voy a dar todo y voy a estar al 100%, y si me pone 10 minutos, pues esos 10 minutos al 100%. Cuanto más cerca de portería esté, pues estoy más cómodo y a lo mejor pues en derecha sí que me siento más cómodo. Y obviamente donde me ponga el míster voy a intentar darlo todo.
0: En la rueda de prensa también ha dicho o ha insinuat que Ivan Romero podria arribar, no sabem si al partit contra Osasuna, però sí tal vegada en la jornada intersemanal. I jo no sé si era un desig o una previsió que Carlos Álvarez poguera tornar abans de que s'acabara la temporada, sobretot posant el punt en l'últim partit a Sevilla contra el Betis, en la Cartuja, encara que, com diguem, la lesió de Carlos és més greu del que sembla i és difícil que pugui arribar. Així ha dit com es troben els jugadors.
2: No està jodidos, ¿no? Porque al final es un momento en el que queremos estar todos. Es el momento más importante del año porque es donde se decide todo y ellos ya están sumando desde dentro. En el caso de Iván, él está trabajando ya para poder llegar.
0: Anem a veure on ha d'arribar. Anem a veure si arriba el partit contra Osasuna. En tot cas, se li obre aquesta porta de la titularitat. Roger Brugué debutava en guany en primera divisió, encara no ha marcat, i dissabte a la Ceràmica va poder fer un autèntic golaç de la segona part que haguera significat el 3-2. Així parlava avui Roger Brugué d'aquesta oportunitat, d'aquest llançament al pal, més que per el valor emocional per a ell, pel que haguera significat.
2: Era el 3-2 y aún quedaba tiempo, o sea que nos hubiéramos metido en el partido. El gol funciona así, hay veces que le insistes mucho y no terminan de entrar y otras veces que sin querer pues terminan entrando. Así que nada, voy a insistir y bueno, pues siento que van a entrar cuando toquen.
0: Recordé les baixes en principi clares d'Ivan Romero, Carlos Álvarez i Karim Tunde, també la de Kervin Arriaga per sanció per aquest partit de divendres a les 9 de la nit al Ciutat de València contra Osasuna. Se n'anem ja a Elx. Un Elx que descansa avui demà i demà començarà, a preparar la final contra l'Alavés, que ara mateix està en descens amb 36 punts, els dos equips separats de només 2 punts. Una victòria a Franja Verda significaria una salvació virtual. La victòria del Sevilla ha acabat per embolicar també el futur dels Dedes Saràbia. Xema Villan, Elx, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. Efectivament, els resultats no ajuden, la Lliga s'apreta per baix i l'Elx depèn de si mateix per salvar-se. Dissabte, nova final contra un rival directe, l'Alavés, i la consigna és guanyar. Una victòria situaria els de Saràbia amb 41 punts i posaria un poc més de distància ara que equips com el Sevilla, després de guanyar a nit, s'acosten perillosament.
4: El partit del Sevilla ayer fue una buena pachanga. La Real Sociedad no se juega nada. Y el nivel de intensidad de la Real Sociedad fue una buena broma. Pero bueno, el Elche tiene que mirar por ellos mismos y dependemos de nosotros mismos.
3: De pachanga, qualifiquen, com heu escoltat, els aficionats d'aquest partit d'ahir i així ens ho han transmès este matí als carrers d'Elx. Volíem saber quin era l'ànim de cara a dissabte i tots coincideixen, és un partit vital, escoltem.
5: Que hay que ganarlo como sea, abocados a patadas como sea.
6: En ganar el partido de aquí de casa y algún puntito que saquemos fuera, estamos salvados.
7: O salen enchufados o se van al garete.
8: 1-0 y con eso sobra, con 1-0 sobra. No hay que meter mucho más, pero que se juegue la vida, que ponga la gana.
9: No, que ganamos seguro, que nos quedamos en primera, no preocuparse.
3: No preocupar-se, diu este aficionat, per agrair precisament aquesta entrega de l'afició que en els últims partits està complint de manera increïble. Dissabte, des de les 10 i fins a les 2, hora del partit, el club ha muntat una prèvia amb animació, barres i rebuda a l'equip que, recordem, demà reprèn els entrenaments després, Dani, d'este descans d'avui.
0: Molt bé, Xema, parlem demà. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Acabem amb el Club Esportiu Castelló. Setmana estranya després de la derrota a casa contra el Còrdoba. La victòria de l'Almeria nit deixa encara més complicada l'opció d'ascens directe del Sorellut. Xavi, hola de nou.
10: Hola de nou, així és, perquè la victòria per 4-2 de l'Almeria contra el Mirandés allunya a 6 punts els llocs d'ascens directe. El Castelló ara és quint, amb 64 punts, i dissabte visita el Ceuta, un equip sense objectius, però que els de Pablo Hernández han de guanyar per a mantindre's en aquests llocs de promoció, ja que el Burgos, que és sèptim, fora del play-off, està a només 2 punts. L'Álvaro García, que l'altre dia s'estrenà com a golejador, posa la mirada a curt termini.
11: Está todo muy comprimido, muy complicado. Siguiente objetivo, ir a Ceuta, ganar. Y así al siguiente y al siguiente. Y en 4 semanas veremos dónde está, si acabamos, si seguimos, si nos quedamos con la miel en los labios. Así que, como te digo, no pensar mucho más allá. Centrarnos en el partido del sábado, que es importantísimo, e intentar ganarlo.
0: Molt bé, gràcies, Xavi. Se n'anem ja ràpidament amb David Casinos, que ja el tenim així a la nostra flama. Però abans, uns consells.
12: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena, el Circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
18: El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
19: La informació esportiva en Esports a punt. En Esports a punt.

0: Són les 2:45, ja quasi de la vesprada. Comencem el temps d'opinió, el temps de tertúlia. Ara de seguida parlarem amb Javi Pérez i la renovació de Marcelino, però... Conrado Valle, Diario AS, bona vesprada.
1: La no renovació de Marcelino.
0: La no renovació, exacte, la no renovació. Ara parlarem de seguida, però estàvem així, no? Allò de que la calculadora tira fum, no? Després de tot el que ha passat esta jornada, tira fum, tots són comptes, però la cosa està complicadíssima.
1: Jo crec que sobretot des del lunes, a raïs de la victòria del Sevilla, estem tots fent cuentas de sí. La lechera, viendo puntos que puedes sumar aquí, allá, cuántos va a sumar y la verdad es que está increíble la zona de abajo de la clasificación, porque el Valencia, no olvidemos, está 12º, que no es una mala posición, pero está con 39 puntos, está a 3 del descenso, es decir, eso está tan lejos y tan cerca a la vez. Cerca.
0: Y sobre todo en el calendario, que queden 12 puntos en joc. Es contaba José Viades uns números... És evident que amb els 4 punts que va fer el València de Corbera en la temporada passada, en les últimes 4 jornades, està salvat. Però bueno, ara de seguida parlarem d'això, que avui toca començar per l'equip del nostre Javi Pérez Pastor. Javi, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Conrado. Bueno,
1: què tal, Javi?
0: Javi, així tens a Conrado. Parlàvem també de Marcelino. Per fi s'ha sabut, tu demanaves fa temps que s'aclarirà tot el tema de Marcelino i el Villarreal, perquè podria, bueno, pues d'alguna manera acabar d'una forma prou lletja, però en realitat s'ha conegut avui, bueno, s'ha conegut ahir, i sa decisió final a la segona.

0: és llençar 20 milions de deute. En l'època recent que tu guanyes l'Europa League, ingresses 38 milions per guanyar l'Europa League, a l'any següent en vas a la Champions, ingresses 85 per a semifinals, acabis dues temporades en 14 milions de deute. Ara, tindre un equip de Champions i estar competint significa tindre grans jugadors en grans nòmines. I si un any no te classifiques, doncs ja te toca vendre o malvendre i desfer-te d'actius. Llavors jo crec que ha pesat més això i ha pesat també el tema del possible desgast que Marcelino és molt exigent i de com Dios a nosaltres no sobra els motius. Pues els dos tenim motius per a continuar i els dos tenen motius per a no seguir la relació. A banda de que de quant en quant els roigs pensen que el projecte, o sigui, la partitura, l'obra musical i els músics són més importants que el director d'orquestra. I l'altra vegada se van enganyar en Escribàs, en Calleja i en Setién, i ara jo crec que poden acertar en Iñigo Pérez, un tècnic jove, modern, en un bon discurs i que té una relació fraternal amb els jugadors.
1: Yo creo que
2: hay muchas cosas y muchas
1: cosas. Sí, sí, sí. Hay un factor. La intensidad de Marcelino es permanentemente desgaste. Y Marcelino, que a mí me parece, insisto, un grandísimo entrenador, y creo que es un error haber prescindido de él porque es una garantía de éxito, también tiene sus cosas. Es decir, en ese contexto en el que está hablando Javi, que conoce el Villarreal perfectamente, sí, y sabe que se estuvo hablando cuando se cayó o dos días antes del partido de Copa del Rey y la Champions, se produce en enero un factor que hay que tener en cuenta. Es decir, el Villarreal ficha a Thiago Fernández, a un argentino jovencito, para,
2: sí, sí,
1: para tenerlo, sí, y no, sí, no llega ni a estar aún entrenando con él y ya lo descarta. Es decir, sí, para fichar a otro.
0: No solo eso va a descartar, Conrado, no solo eso va a descartar, sino que va a decir que se había nada de Salomón y no lo había importado a ningún. Quan estava el xavalet, i ell obliga a que vinga Alfons per jugar quatre ratos, que per a mi,
2: clar,
0: ja entro a la competició, te valía Thiago o te valía un jugador filial.
1: Por eso digo, Javi, que la intensidad de Marcelino y sus maneras también influyen en ese desgaste de una relación.
2: Y després hi ha un altre detall en el model de club, i és que Marcelino no ha mirat cap avall, perquè sí que ha aconseguit la titularitat per lesions de Pau Navarro, però claro, n'hi ha casos recents, Javi, Conrado, de que el Villarreal ha tret molts diners per jugadors del planter. Nico Jackson, que el veia ahir, per exemple, Jeremy Pino, Samu Chukwueze. Estos futbolistes, ara mateix, el Villarreal pràcticament no té un jugador del planter que diga amb la possibilitat de venda, que és necessari per a tal i com està gestionat el Villarreal, no?
0: Sí, fa falta. Marcelino en la primera època ja va dir que no estava per a postular o promocionar jugadors, estava per a guanyar i competir.
2: Però això el model, per això parle del model.
0: I clar, avui en la Pedrera hi ha jugadors interessants, que és difícil de viure a Sorlot en 10 milions i va treure un any 25 milions i el jugador va marcar més gols que en la vida. O el mateix Barri, que per a mi em segueix pareixent un jugador que està verd i prou trompellot, encara li ha marcat dos gols al City. Igual, el fitxen per 14 milions i el venen per 32 milions. O sigui, no sol revaloritzar, n'hi ha que revaloritzar el jugador de la cantera, sinó els mateixos jugadors que tu fitxes, com poden ser Miquel Tatxe o com pot ser Renato Veiga.
1: O este año Moleiro.
2: Claro, Moleiro. Sí,
1: yo creo que precisamente el modelo de Marcelino es clave de éxito en cuanto a resultados deportivos y a revalorización de futbolistas. Y también ha rejuvenecido la plantilla. Es cierto que no ha apostado o no ha sacado, o no es un entrenador que saque tantos canteranos en general en sus diferentes etapas. Pero
2: lleva del Atleti porque no tenía más
1: que saca rendimiento a los jugadores y los les da un plus de valor a todos.
2: Un futur, el de Íñigo Pérez, sembla que el Villarreal, en contava Xavi Rubert, que vol mantindre, diríem, guardar els temps, no? Per el que li va passar, per exemple, amb Emery o amb Pellegrini en el seu moment, no? No va anunciar el Villarreal el pròxim entrenador, mentre, si és Íñigo Pérez que va ser,

0: el Rayo tinga coses a jugar-se, no, Javi?
1: És normal, i jo crec que a més és ofensiu cap al Rayo que estiguin eixint aquestes informacions. S'està jugant molt el Rayo, no està, pràcticament està salvat, però no, no està confirmat, i després està jugant-se el futur, una final europea. Jo estava pensant en Iñigo Pérez, que el dia que vaig a la ciutat esportiva del Villarreal igual li entra el síndrome de Stendhal i li agarra un batistot d'emoció. En el Rayo no, no disposen ni camp d'entrenament ni
2: aigua a les dutxes.
1: Entonces, jo crec que té totes les condicions quan vinga així per a dir així estic en... vamos,
3: igual se pierde, ¿eh? Igual se pierde en tantos campos, ¿eh?
1: Sí, ya hay que hacer un croquis.
3: Tendrás que ir a hacerle un croquis y decirle, oye, entrenáis aquí por la mañana y por la tarde en este.
2: Bueno, si sobraven els motius, no sé si estàs sentint, Javi, si sobraven els motius per a que Marcelino continuara, li sobren motius a Íñigo per alegrar-se d'arribar al Villarreal, sobretot per tot això que estem parlant.
1: Sí, per totes les facilitats. I un club superprofessional que té, que no té prou la ciutat esportiva que té, i ara estan fent 5 anys més.
2: 5 anys més?
1: 5 anys més estan fent ara. Ha comprat unes quantes fanecaes i se pot clatar un genoll de diners i pues, van a fer camp de futbol. I estan fent 5 més.
3: I quan o sigui, se dé cuenta que hi ha agua caliente.
2: també. Atamant se queixava dels vestidors del Rocha Arena, jo suposo que Íñigo Pérez, si al final es confirma, no crec que es queixi. Per cert, com veus si se final de Lliga? Tu que te pilla d'una miqueta de lluny, no? Com mirant les coses des de la... Bueno, encara que el Villarreal és jutge de la Lliga, eh? Mallorca i Sevilla, els pròxims rivals.
1: Sí, jo estava mirant el calendari de Sevilla, ja té complicat, perquè el Villarreal va estar lluitant per l'eixa tercera posició, li tocarà guanyar 2-3 partits, i en casa quan està, on està el Villarreal fort. I jo estava mirant el Sevilla i hasta patilles per ells, però és que algú té que baixar.
2: Sí.
1: Està clar, i preferim que siga el Sevilla que no siga qualsevol equip dels valencians. Crec que van a fer falta 43 punts per estar tranquils. A 42 val,
2: sí.
1: Però en 43 punts ja al València li falta això, guanyar un partit i empatar un altre.
2: Com veus la del València? Perquè te dic que Conrado està molt preocupat. Sobretot per les sensacions que dona l'equip, però també per el calendari. No?
3: És que coincido con Javi, que hacen falta 43. Entonces me salen 42, però no veo el otro punto por donde sacarlo.
2: Sí, perquè ahí veo el estrés del Rayo y después y el atre aún.
3: No, y Javi, veo los tres del Rayo porque si no ganas al Rayo me estalla en casa, vete a segunda, o sea.
1: Estás mort perquè a l'última jornada està la sort de que està és contra el Barça, serà el campió ja, i ningú internacional que jugui al Mundial jugarà, i per ahir sí que pots rascar, però ja seria lamentable estar jugant l'última jornada de Lliga la possibilitat de sense sols, aunque sigui mínima, ja és un fracàs, bueno, la temporada ja és un fracàs, el poder no s'ha de rascar res. Entonces en casa tens que ser fort o esperar que se la peguen els demés, que perga l'Alavés el pròxim partit contra ells. Però clar, jo també veig que el Llevant, perquè no pot guanyar 3 partits.
2: Sí, el Llevant té que guanyar 3 partits, l'Elx està, pues, ixos 5 punts, no?, aproximadament, que li faltarien per ixos 43. La veritat és que la cosa està molt tancada, n'hi ha que cal fer molts números, però bueno, pam a pam i pas a pas. Javi Pérez Pastor, a mi, que ens sobren els motius de tindre't una vegada més cada setmana així en la nostra tertúlia. Gràcies.
1: I a mi prestaré amb vosaltres. Un abraç.
2: Conrado.
3: Un saludo.
2: Bueno, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Vos encomanem a demà, que tornarem a les 2, així amb més esport. Després apuntes, recordeu, amb tertúlia de bàsquet, que juga a València Bàsquet per obrar el Miracle, 90 minuts amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esta vesprada també en la nostra tele, en la banda, al voltant de la mitjanit amb Dani Meroño. Vos deixem a les notícies. Adeu. See

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Però hi ha una situació molt concreta de fragilitat, de vulnerabilitat de una part de l'alumnat.
3: Això no són serveis mínims, això és intentar bloquejar el dret a vaga d'este professorat.
4: Ya le digo, nos hubiera gustado cuanto más azúcar más dulce, pero desde luego también los tiempos son los que son.
5: Qualsevol persona en dos dies de coneixement no entén que la consellera Prades no haja comparegut.
6: Y este es el epitafio a, yo creo que a una de las peores comisiones de investigación.
7: Si va a venir para no hacer declaraciones porque su causa está, o sea, su tema está judicializado, ¿para qué viene entonces? ¿Para el circo de la entrada y la salida de las fotos?
8: La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma española con más número de banderas azules. Alcanza la cifra en playas 151.
9: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Acaba sense acord la reunió entre la conselleria i els sindicats per a negociar la proposta de servicis mínims de cara a la vaga indefinida del professorat convocada per a dilluns. Els convocants l'han rebutjada, els sindicats l'han rebutjada perquè la consideren abusiva i la conselleria els ha emplaçat per a demà, on es presentaran un altre esborrany que de moment també van a rebutjar en principi els sindicats. Recordem que la proposta de màxims plantejada per la conselleria per a l'alumnat de segon de batxillerat, que s'ha d'enfrontar a les proves de la Pau, preveu que tota la plantilla del professorat, és a dir, del 100%, forma part d'aquests servicis mínims. Els sindicats ho consideren abusiu, com deien, veuen que és un atac directe a la convocatòria de vaga i la conselleria diu que cal preservar els drets de l'alumnat, que és especialment vulnerable de cara a aquesta selectivitat. Maria Poveda, bona vesprada.
10: Bona vesprada. Sí, l'objectiu de la reunió d'avui era negociar precisament aquesta proposta de que el 100% del professorat de segon de batxillerat fora servicis mínims, una proposta que els sindicats es plantejaven impugnar en considerar-la abusiva i contrària al dret de fer vaga. Avui, el que ha proposat la conselleria és que aquests servicis mínims del professorat de l'últim curs siguin només els dies d'avaluació, perquè l'alumnat compte amb aquestes notes finals abans de l'EBAU, però tampoc ha agradat els sindicats, que consideren que és una altra estratègia de la conselleria. Demà hi haurà un nou intent d'acostar postures en aquest aspecte, però el que demanen els sindicats és negociar de veres les millores que demanen per tal de desconvocar la vaga. Escoltem Marc Candela, portaveu de l'STEM, i Pablo Ortega, director general de personal docent.
3: I nosaltres hem continuat dient-los que no, que aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació, per a poder anar a l'avaluació amb tota la documentació.
11: La contraproposta de la conselleria és llevar la obligatorietat de fer les classes i conservar tan sols la obligatorietat de fer l'avaluació. Anar a aquesta avaluació i garantir que tot l'alumnat de segon de batxillerat té la seva qualificació i pot anar a la prova de l'EBAU. La nostra voluntat és negociar, negociar i negociar.
1: L'altra notícia de portada del dia ens du a ese creuer perquè un equip d'epidemiòlegs visitarà esta vesprada el creuer Ondius, que està bloquejat a Cap Verd per 7 causes, com saben, d'antivirus, 3 amb resultat de mort. És el que han acordat el Ministeri de Sanitat Espanyol i la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, abans de decidir finalment si l'embarcació és trasllada o no a les Illes Canàries per allà i atendre les 147 persones que hi ha a bord. Segons s'ha pogut saber a punt i el següent avançat fa aproximadament 2 hores. Entre ells hi ha una oceanògrafa valenciana a bord d'aquest vaixell. Marian Company.
12: Així és, Patricia, li diu

0: tendència sòlida de mejora i un mercat laboral cada vegada més dinàmic.
1: Alhora que baixa la desocupació, puja l'afiliació a la Seguretat Social. A l'abril, 21.832 persones més, vora un 1% superior al mes anterior. Hi ha 2,2 milions de treballadores i treballadors valencians afiliats a la Seguretat Social. 2,2 del 22,1 milions de cotitzants que, per primera vegada, ha assolit el mercat laboral espanyol gràcies a l'impuls de l'hostaleria, que va sumar 111.000 nous ocupats per les contractacions de la Setmana Santa dels vora 224.000 que ha registrat l'abril passat. A Espanya, l'atur ha caigut en 62.000 persones i ha baixat dels 2,4 milions de persones registrades en les oficines de l'atur per primera vegada en 18 anys.
2: I el Partit Popular i Vox han rebutjat avui en la Junta de Síndics prorrogar la comissió d'investigació de la Dana en el Parlament València, com han sol·licitat el PSPB i Compromís. Així les coses, els dos partits que són majoria han confirmat que la comissió conclourà els treballs un any després de constituir-se.
1: Vox i el PP consideren que ja tenen informació suficient, malgrat que no han comparegut els ministres ni els responsables de les agències estatals, com ara la EMET i la Confederació del Xúquer, la qual cosa han criticat perquè el seu control correspon al Congrés i al Senat segons un informe jurídic. Interpel·lat sobre per què no han permès que declare l'exconsellera Salomé Prades, que dirigia l'emergència en el Secopi, el síndic del PP, Nando Pastor, s'ha preguntat què guanyaria la comissió amb la seva citació.
3: Què ganaria la comissió d'investigació per traer a Salomé Prades a declarar a les Corts? ¿Las fotos del passeillo de l'entrada i de la salida? ¿Eso es lo que ganaría la comissió d'investigació? ¿Eso aclararía algo más a esta comisión de investigación, ver entrar a una exconsellera?
1: Comparega a les Corts, el PSPB ha anunciat un recurs al Tribunal Constitucional. El síndic socialista José Muñoz ha afirmat que el Partit Popular no vol que se sàpia la veritat del que va passar el dia de l'arribada.
4: Esto va en la línia de les paraules de Pérez Yorca, que al final eres un encubridor. Vino a encubrir y lo ha vuelto a hacer una vez más. Él ya cuando dijo eso de que las comisiones de investigación sirven para bien poco, pues era una declaración de intenciones. Y esta es la prueba evidente de que va a intentar boicotear toda la salida de la verdad a la luz pública.
1: Les tres associacions de víctimes de la Dana més importants han emès un comunicat en què mostren la indignació pel tancament de la comissió de les Corts sense que hagin comparegut persones clau en la gestió de l'emergència del 29 d'octubre de l'any 24.
2: I avui, este dimarts, hem conegut la llista de banderes blaves i ser distintiu, ja saben, internacional, que premia la qualitat de les platges, també paratges interiors i ports esportius, i on la Comunitat Valenciana, amb més de 500 quilòmetres de costa, és capdavantera. De fet, de les 14 platges que han aconseguit este segell de qualitat per primera vegada en guany a Espanya, la meitat, 7, són valencianes. Elena Andreu.
5: Bona vesprada. La Comunitat Valenciana, 152 concretament, corresponen a Arenals. El Serrada, la Castelló i el Brosquil i el Mareny de Sant Llorenç a Cullera aconsegueixen per primera vegada la distinció. Entre els municipis amb més banderes blaves destaquen Oriol amb 11, Cullera amb 10, Idènia i Torrevella amb 9. No tots són bones notícies, això sí, perquè enguany perden el reconeixement la Cala de la Fustera a Benissa i la Platja del Cabanyal a València.
2: Anem amb la previsió de l'horatge, les 3 i 9. Antonio Sánchez, bona vesprada.
6: Molt bona vesprada. Una jornada més amb possibilitat de tempestes a les comarques del nord i també a les comarques centrals. Aquestes tempestes activen avisos grocs a les comarques com els Ports, com l'Alt Maestrat, també el Baix Maestrat, l'Alt Palància i l'Alt Millars per pluja. Intensitat de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també amb possibilitat de granís menut. Així que molta precaució. Veurem com la situació serà un poquet més estable en la resta de les comarques, amb l'ambient més carregat, això sí, més núvols, però sense pluja. A les comarques centrals, les tempestes aniran acompanyades de ruixats també puntualment fortes i de tronades en alguns casos. Veurem com la temperatura avui no canviarà molt respecte a ahir. Demà, una jornada també inestable, i és que les tempestes encara ens quedaran amb nosaltres fins el cap de setmana, amb temperatures que, això sí, baixaran respecte avui els pròxims dies.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena. El Circuit Ricardo Dormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
9: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge.

0: Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
1: El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
2: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
3: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
4: Bé, no hi ha hagut acord de moment entre els sindicats i la Conselleria d'Educació en la reunió d'este migdia per a negociar sobre els servicis mínims a la vaga indefinida del professorat, que ja saben que està prevista per a que comenci dilluns. La Conselleria els ha emplaçat a una nova reunió demà, on els presentaran un nou esborrany. José Soler, bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada, Patricia. En una proposta inicial, la Generalitat havia previst que tot el professorat de segon de batxillerat siga a servicis mínims en esta vaga i ho fonamentava en la defensa que l'alumnat que feia de l'alumnat que a principis de juny s'ha d'enfrontar a la prova d'accés a la universitat, una proposta de màxims que la Conselleria ha rebaixat en esta segona reunió, proposant que els servicis mínims siguin del 100% en segon de batxillerat, però només el dia de l'avaluació. Els sindicats han tornat a rebutjar esta proposta perquè consideren que, de facto, també els obliga a no fer vaga els dies previs. Marc Candela és el coordinador de l'STPB.
6: I nosaltres hem continuat dient-los que no, que aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació, per a poder anar a l'avaluació amb tota la documentació.
5: Demà la Conselleria posarà damunt la taula una nova proposta, però els sindicats reclamen que dijous aborden totes les reivindicacions en la taula sectorial, on, en principi, només s'havia de parlar de la reducció de la burocràcia, que també és un dels eixos d'esta vaga. Pablo Ortega, director general de personal docent, confia en arribar a un acord.
7: No sé si arribarem a temps, però inclús en el cas de que la vaga comence, la nostra voluntat és continuar negociant i arribar a un acord més pront que tard.
5: Este matí, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha tingut una trobada breu amb representants dels sindicats del professorat que l'estaven esperant a la porta de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Les dues parts han escenificat el desacord pel que fa a la convocatòria de vaga. I ja després, en declaracions als mitjans, la consellera s'ha referit als servicis mínims en segon de batxillerat.
8: Hay una situación muy concreta de vulnerabilidad de una parte del alumnado. Por eso entendemos que puede convivir esta medida perfectamente con la protección de los derechos de huelga de los docentes, que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU, que son pruebas que van a definir el futuro de sus vidas. Por lo tanto, en este escenario hemos optado por proteger a estos alumnos.
4: Les 3 i 14 minuts, ja saben que estem pendents de la situació de les 147 persones que es troben a bord del Ondius, el creuer de luxe bloquejat a Cap Verd per un brot d'antivirus. Entre ells, també saben que hi ha una oceanògrafa valenciana, segons s'ha pogut saber a punt, és una de les 14 persones espanyoles atrapades a bord de l'embarcació que estan a l'espera de que un equip d'epidemiòlegs inspeccioni esta vesprada i se creuer. Maria Company, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Patricia. I sí, és. Li diuen Aitana, és una professional amb molts anys d'experiència, llicenciada a la Universitat Catòlica de València i doctora en oceanografia física per la de Wellington. Forma part de la tripulació del creuer fent labors de divulgació científica. La valenciana és una de les 147 persones, 88 passatgers i 59 tripulants, que hi ha a bord de l'Ondius, on s'ha produït el brot. L'Organització Mundial de la Salut sospita que es tracta d'un cas de contagi entre humans, perquè dos dels tres morts eren parella i que haurien agarrat l'antivirus abans de fer-se a la mar, fora de la nau. Navegaran rumb a les Illes Canàries si així ho decidís el Ministeri de Sanitat espanyol, després d'esclarir en la ajuda dels experts, quina és la situació actual.
4: I avui a les Corts, una comissió que comença amb polèmica, la de les naus, i una altra que tanca, la de la Dana. PSPB i Compromís demanaven una pròrroga de que PP i Vox han denegat per considerar-la innecessària. Uns troben a faltar la compareixença de Salomé Prades, de l'exconsellera de l'Emergència i la cúpula d'Emergències.

0: altres els càrrecs del govern. Josep Sastre.
1: A falta d'una última sessió a la que s'ha citat l'excomissionat José María Ángel, l'oposició critica tot el transcurs d'esta comissió d'investigació. Així ho defineix la diputada de Compromís, Isaura Navarro.
2: Tota la comissió d'investigació ha sigut una absoluta estafa. Lo que no volen és que la gent se'n recorde de la dana. Volen imposar l'oblit.
1: Compromís denuncia que només s'ha complit el 17% del pla de treball marcat per PP i Vox. El portaveu de Vox destaca que hi haurà conclusions. José María Llanos, a qui ha trobat a faltar, és a responsables governamentals.
3: Me hubiera gustado que compareciera el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Queremos cumplir con los plazos y se cerrará esta comisión de investigación con el correspondiente informe de conclusiones.
1: S'ha negat a socialistes i Compromís una pròrroga de la comissió. El síndic del PSPB, José Muñoz, anuncia un recurs d'empara al Constitucional per vulneració dels drets de l'oposició.
4: Certificar la defunción de una comisión de investigación que, como dijo el presidente de la Generalitat, Pere Llorca, pues sirve para bien poco.
1: El PP defend no haver citat l'exconsellera Salomé Prades després d'haver acudit al Congrés i estar acusada judicialment. El seu síndic, Nando Pastor, justifica també que es tanquen ja les compareixences a les que no han acudit càrrecs del govern.
5: Oye, ¿queréis 15 días para qué? ¿Van a venir Polo? ¿Va a venir Pilar Bernabé? ¿Va a venir el ministro Marlaska? ¿Qué ganaría la comisión de investigación por traer a Salomé Prades a declarar a l'Escorch? ¿Las fotos del pasillo de la entrada y de la salida?
0: Bé, les associacions de víctimes denuncien el tancament de la comissió d'investigació com una operació de blindatge polític del Partit Popular i Vox. Les tres més representatives han fet un comunicat este matí, este migdia. Un comunicat conjunt en què mostren la seva indignació per este fi de la investigació sense que hagin comparegut, diuen, persones clau en la gestió de l'emergència.
6: En l'escrit assenyalen que, tot i que la verdadera comissió d'investigació és el jutjat número 3 de Catarroja, les comissions parlamentàries han de servir per ampliar informació, confrontar relats polítics, sobretot extraure aprenentatges institucionals per evitar que una tragèdia així torni a repetir-se. Creuen que ha sigut una pantomima parlamentària orientada més a construir un relat polític de defensa del Consell que a aclarir responsabilitats o escoltar honradament les víctimes, també la ciutadania. També acusen el Consell del president Pere Llorca de no voler assumir responsabilitats ni de revisar allò que es va fer malament i de tapar la negligència en mantindre Carlos Mazón aforat i protegit i de no tindre la valentia política mínima assegurant per exigir-li l'acte de diputat.
0: I bé, la jutgessa de Catarroja ha demanat a la Fiscalia un informe perquè aclarisca si vol mantindre o revocar alguna de les diligències per si considera que amb elles investiguen l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
6: La instructora de la causa de la dana ha pres esta decisió després que la Fiscalia considere que l'expresident de la Generalitat té dret a personar-se en la causa, com Mazón va demanar en un recurs després que la jutgessa de Catarroja li denegara la petició.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, tensió, este migdia a Elx, on avui s'havia de debatre la moció de Vox per a la derogació del dret a l'avortament, una moció que els recordem que es va aprovar el mes de març amb els vots del Partit Popular local i en contra del criteri de Gènova. Pues bé, doncs bé, el plenari s'ha iniciat amb aldarulls. Bé, a Ponce, bona vesprada.
8: Sí, efectivament, en aquest ple extraordinari entre el públic n'hi havia membres, n'hi ha, perquè està encara en marxa, membres del col·lectiu Provida i també de la coordinadora feminista i de la plataforma 8M1s, amb els rosaris literalment a la mà i altres amb samarretes violetes i pancartes. Just en el recés, entre un ple ordinari i un extraordinari, els feministes han intentat desplegar una pancarta i un home que estava en el ple s'ha balançat sobre ells. Ha sigut un tal d'arull sense més incidències. De seguida ha intervingut la policia local amb molta presència en aquest ple, per ser tan fet fora a les portadores de la pancarta, i el ple ha pogut començar.
0: Gràcies, Bea. I en la crònica política nacional, a l'espera del veredicte del Suprem, el govern tracta de girar full pel cas de les mascaretes mentre acusa el Partit Popular de connivència amb el Dama. L'oposició eleva el to, continuen assenyalant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, delegació de Madrid, Lucía Mas.
9: Bona vesprada. Des del govern insisteixen que han pres mesures contra la corrupció i contraataquen acusant el PP per demanar rebaixar la petició de pena contra Aldama. Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
10: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
9: Els socis de govern se sumen a la crítica al PP. Alberto Ibáñez, portaveu de Compromís Sumar.
11: El Partido Popular está a dos telediarios de pedir l'alta distinció del 9 d'octubre para el comisionista Aldama.
9: Desde Vox es desmarquen de cap diferencia amb Aldama, Pepa Millán.
12: Todos estos que están envueltos en la trama, si no hubiera saltado la liebre, seguirían ahí trincando. Entonces a nosotros no nos inspira ningún tipo de confianza.
9: I tant des d'Abascal com des del Partit Popular insisteixen en la responsabilitat última del president del govern. Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, i Alberto Núñez Feijóo, president del partit.
13: Pedro Sánchez lo eligió y los eligió a todos y les dio el acceso al poder, a la capacidad de decisión y al dinero.
14: Urge que el poder recupere el pudor. La política necesita de personas que no se dejen arrastrar por la peor versión del oficio.
9: El PP critica la Fiscalía per no demanar la rebaixa de pena al Dama després de col·laborar amb la justícia.
0: I en el Llull de la Kitchen, avui protagonisme per a nou agents de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional. Els testimonis han evidenciat la mala relació que hi ha entre dos comandaments policials i han declarat que van rebre pressions i coaccions per a abandonar les investigacions. Vanessa Gregori.
15: Els testimonis confirmen la mala relació entre dos dels seus superiors, Jesús Vicente Galán i Marcelino Martín Blas.
16: Siempre ridiculizándola, siempre menospreciando a Marcelino a nivel profesional y a nivel físico también.
15: Segons els testimonis, Galán també intimidava, coaccionava i pressionava alguns agents per a que abandonaren les investigacions en curs i li traslladaren informació sensible.
16: Tu eres gallega, vete para Galicia, tú tienes puntos suficientes, pues vete a una embajada, tienes que empezar a vivir bien porque tú ya llevas muchos años en la policía.
15: Les amenaces arribaven a l'entorn personal dels agents.
16: Me acaba de acojonar. O sea, me acaba de pronunciar el colegio en el que estudia mi hija, donde yo la llevo todos los días. Y me asusté muchísimo.
15: Está previst que fins dijous declaren una vintena d'agents en el Llull per la Kitchen.
0: I la Comunitat Valenciana continua sent un any més la regió que lidera el rànquing amb major nombre de banderes blaves de tot Espanya. En Guanyamés augmenta en 9 més este distintiu d'excel·lència. Patricia Ramírez.
17: Sí, bona vesprada. Estem d'enhorabona, Patricia, perquè la Comunitat Valenciana torna a traure la millor nota de tot Espanya quant a banderes blaves. En este 2026, 152 platges, 20 ports esportius i 2 embarcacions turístiques han aconseguit el distintiu que les acredita com a espais de màxima qualitat. José Palacios és president de l'Associació d'Educació Ambiental i Consumidors.
18: És una comunitat que està, claro, a favor d'un turisme de qualitat, sostenible y apostando por el futuro.
17: Al pòdium, la Costa Alacantina amb 77 banderes, d'entre elles la platja de l'Arenal, que recupera la bandera blava 5 anys després. Rosa Cardonas, l'alcaldessa del municipi.
19: Hem estat treballant moltíssim perquè fos una realitat. Vindre si saps que el que necessites ho pots encontrar i això pues, és l'aval d'esta bandera.
17: A València són 39 les platges que podran presumir en guany de qualitat turística amb la novetat que aporten les platges del Brosquil i del Barell de Sant Llorenç de Cullera, que per primera vegada obtenen esta distinció. I a Castelló sumen una platja més al seu palmarès amb la del Pla de la Torre d'Almassora i ja són 36 les banderes blaves. Reconeixements per a estos tresors naturals, Patricia, que també són un referent en accessibilitat, seguretat i protecció.
0: Anem amb més coses. Parlem d'una sentència sobre una negligència. Nathan és un xiquet de 6 anys que té greus seqüeles neurològiques després de patir una cadena d'errades durant el part a l'Hospital de Sagut. Avui, Txelo Jimeno ha parlat amb Andrea Tellet, que és la mare d'este xiquet.
20: Cuando me dicen que estoy al 100%, las dos matronas y la ginecóloga empezaron a meterme la mano entre las tres. Cada una opinaba de una manera y seguían intentando y seguían y seguían. Veían que el niño no salía y nada, total, que al final deciden que me van a hacer ventosa. Y claro, ahí cuando ven que el nene ya se ha hecho caca y tienen que actuar y hacer cesárea porque es peligroso que el bebé trague meconio. Cuando me despierto, lo primero que hago es preguntar por el nene. Ellos me dicen que está que el niño está bien, pero que a lo mejor lo tienen que trasladar al hospital clínico porque puede ser que hubiera tragado un poco de meconio. Yo a las 6 decido subir a verlo y ya el pediatra me dice la situación que estaba yo cuando lo vi todos los ojos tapados con gasas, todo llenos de máquinas. Nada, él estuvo 35 días en la UCI. Pues él tiene mucho daño, tiene mucha afectación, él tiene un 87% de minusvalía. No habla, no camina, ahora tampoco come por boca desde hace unos cuantos años. Y yo lo recalco, que por mucho dinero que den, no va a curar el daño, pero por lo menos para que él tenga una calidad de vida lo mejor posible dentro de lo suyo.
0: Bé, falta un mes per a posar en marxa l'edifici de vivenda col·laborativa de gent gran a la Comunitat Valenciana Godella. Avui la cooperativa Resistir, que ha impulsat el projecte, demana a les autoritats més implicació i la cessió també de sòl per a estendre este model.
6: El president de la cooperativa, Àngel Martorell, assegura que la llei estableix la cessió de sòl per a vivendes cooperatives, que aquest model ajudarà a combatre la soledat no desitjada i a la llarga suposarà un cost inferior en les residències de majors.
21: Aquestes comunitats que volem nosaltres viure, ens ajudem entre nosaltres. És a dir, s'estalvia el servei social, l'atenció social que hauria de donar l'administració a les persones que envelleixen. Fins a un cert punt s'estalvia, perquè ens ho maneguem nosaltres, ens ho fem nosaltres.
0: I la persona que ara escoltaran reconeix que no tenia l'experiència necessària per a navegar el Bel Air ni tampoc havia vist les previsions de l'oratge, volia anar vorejant la costa entre Gandia i Guardamar del Segura i acabar en aigües d'Algèria. 12 dies a la deriva fins que una avioneta el localitzà per casualitat. Va passar al gener i avui hem aconseguit parlar amb ell. Àngel Hernández.
2: El seu pla era canviar d'amarratge de Gandia a Guardamar del Segura, vorejant la costa i sense perdre-la de vista, però el temporal Harry, amb ones que arribaven a 6 metres i vents a 130 km per hora, el va desorientar. Sense motor, sense ràdio, amb el de GPS desconfigurat i sense cable per a carregar el mòbil, Aureliano Méndez pensava que d'aquella no hi sia i ens ho ha contat.
3: Arrancava, a lo mejor arrancava 10 minuts.
2: I de Gandia, una avioneta el localitza per casualitat en aigües d'Algèria. L'havien donat per mort.
3: Temor, que en qualsevol moment no podia morir, però que mentre estuviera vivo jo tenia que utilitzar mi capacitat de pensar per fer el que millor me parecia, perquè no tenia ninguna ajuda que me podia ajudar. La situació era per morir.
2: Aureliano reconeix que li falta experiència a la mar.
3: Sí, sí. Manipularlo no sabía mucho. El mar tiene sus consecuencias si uno no está bien preparado.
2: Supervivència convertida en aprenentatge.
0: Israel ha prorrogat 6 dies més la detenció dels activistes hispano-palestí i brasiler integrants de la flotilla. Ho ha decretat el jutge a petició dels servicis secrets israelians.
6: Se'ls acusa de delictes de terrorisme després de ser arrestats dijous passat per soldats israelians en aigües internacionals. Els familiars denuncien que estan rebent tortures. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha cap prova per a sostindre les acusacions.
0: I sobre l'anterior flotilla interceptada pel govern israelià l'octubre passat, avui una de les integrants, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ratificat a l'audiència nacional la denúncia contra el govern hebreu per crims de guerra i lesa humanitat en retindre en aigües internacionals els membres de la flotilla que buscava aportar ajuda humanitària a Gaza. L'alcaldessa vol que s'obriga un procediment judicial davant de la inacció de l'executiu israelià. I acabem amb altres notícies perquè Trump, Donald Trump, amenaça d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra després d'un intercanvi de bombardejos que amenaça l'alto el foc. La crisi a l'Estret d'Hormuz s'agreuja. Vicent Montagut.
22: Una columna de fum s'eleva des del complex petrolier de Fujairah als Emirats Àrabs després d'un bombardeig iranià. La Guàrdia Revolucionària també ha atacat vaixells amb bandera nord-americana i de Corea del Sud. És la resposta a l'anomenat Projecte Llibertat dels Estats Units per a guiar els mercants atrapats a l'Estret d'Hormuz. Només estem començant, adverteix el portaveu del Parlament iranià, mentre Trump llança missatges contradictoris. En un acte amb empresaris a la Casa Blanca ha evitat pronunciar la paraula guerra per a calmar els mercats i ha assegurat que esta operació militar està funcionant perfectament.
23: Working out very nicely.
22: Poc després recuperava el to bel·licista en una entrevista de la cadena Fox i assegurava este periodista que repetís paraules textuals que si l'Iran ataca un vaixell nord-americà esborrarà el país de la faç de la Terra.
24: Quote, blown off the face of the earth.
22: El cas és que l'alto el foc entre Washington i Teheran trontolla amb les converses de pau encallades dos mesos després de l'inici de la guerra.
0: Arribem a les 3 i mitja, acabem este temps de notícies, però recorden que sempre poden estar informats a través del nostre web i a les 4 actualitzem en el butlletí. Nosaltres tornem més i millor demà. Bona vesprada. Adeu.
25: Som a punt.
26: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
27: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al

0: comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 5 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la Ràdio Pública Valenciana. Perquè fa al programa d'avui, posarem el focus en les bones xifres del mercat laboral que registra un nou rècord amb 2,28 milions d'afiliats. A més, l'atur cau en 2.400 persones i és que amb això mai en la comunitat, des de que hi ha registres històrics, hi havia hagut tantes persones treballant i donades d'alta en la Seguretat Social. En concret, és la tercera autonomia on més llocs de treball s'han creat en l'últim mes en termes absoluts. D'ací a uns instants analitzarem aquestes xifres, veurem quins són els sectors que més creixen i quins són els objectius per a fer que aquests bons números es consoliden a futur. I si parlem del mercat laboral, la demanda de formació tècnica a Espanya ha augmentat un 20%. En concret, hi ha dos títols que destaquen i és el d'instal·lador electricista i fotovoltaica i el de tècnic en climatització. Dos sectors que a poc a poc deixen de ser futur per a convertir-se en el present. A més, també parlarem amb l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, que denuncia que llauradors valencians podrien perdre els seus camps i terrenys després de que el Ministeri hagi inclòs algunes d'aquestes propietats en els mapes de perillositat i risc d'inundació després de la dana. Asseguren que molts encara no s'han assabentat d'aquesta situació i demanen una major transparència i compensacions pels terrenys. I com cada dia, a banda de tots els altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, bona vesprada, Javi. Així un dia més, 8 de maig, analitzem i les xifres, ja, i les bones xifres en ocupació. Anem enllà.
1: La Comunitat Valenciana ha superat per primera vegada els 2,28 milions d'afiliats a la Seguretat Social. És el nivell d'ocupació més alt registrat mai en la nostra autonomia, situant-nos com la tercera regió d'Espanya que més llocs de treball ha creat en este últim mes.
2: Així és, Javi. D'altra banda, l'atur baixa de la barrera de les 286.000 persones, una xifra que no veiem des de l'inici de la crisi immobiliària en 2008. Encara que la reducció és positiva en tots els sectors i províncies. Destaca especialment l'impuls de l'ocupació femenina jove i el motor del sector serveis, que ha liderat esta millora gràcies al dinamisme de la campanya de primavera.
1: Volem analitzar aquestes xifres amb el secretari autonòmic d'Ocupació i director general de l'Agora, Antonio Galbany. Antonio, bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
1: Antonio, en primer lloc, li demano una valoració general d'aquestes xifres rècord.
3: Pues en general datos muy positivos. Seguimos reduciendo desempleo, son 4 meses consecutivos con descenso de desempleo, pero además creciendo empleo en todos los sectores y en dos sectores de población que nos preocupan, en dos colectivos que son jóvenes y mujeres, pues también hemos tenido unas muy buenas cifras.
1: Muy buenas cifras, hem aconseguit ese rècord absolut d'afiliació. També és cert que el ritme de descens de l'atur a la regió és una miqueta menys ràpid, menys lleuger que la mitjana nacional. A què pensa que es deu esta bretxa i què falta perquè la reducció de la desocupació siga més gran?
3: Bueno, yo creo que este mes una de las cosas que ha influido es la estacionalidad. Pues hay comunidades autónomas que han iniciado la campaña turística antes, ¿vale? Nosotros puede ser que la iniciemos un poquito más tarde, pero el dato positivo, más positivo, es que en términos interanuales somos la segunda comunidad que más está reduciendo el desempleo después de Andalucía. Y que llevamos, pues efectivamente, 4 meses.

0: I altre sector que és responsable de les bones xifres del mercat laboral i que estàvem comentant abans en el director general de Labora és el del turisme. Espanya ha rebut més de 17 milions i mig de turistes internacionals fins a març, amb un creixement del 2,5% respecte a l'any anterior. Aquest increment consolida la fortalesa del sector turístic en el primer trimestre d'este 2026, amb especial impuls durant el mes de març. Però, a més, també hem de parlar de l'augment en la despesa, Arturo.
1: Així és, Javi, la despesa turística també ha marcat xifres destacades, amb més de 25.000 milions d'euros acumulats, que representa un 6,3% més, creixent per damunt del ritme d'arribada de visitants. Este fet confirma una major aportació econòmica per turista i un model orientat a més valor.
0: Per mercats, el Regne Unit, Alemanya i França continuen sent els principals emissors, mentre que territoris com Canàries, Catalunya, Andalusia o la Comunitat Valenciana lideren l'arribada de visitants. En conjunt, el turisme manté una tendència sòlida i clau per a l'economia espanyola. Moment ara d'escoltar les notícies en clau internacional que ens aprova Mar Hernández.
2: L'empresa líder de fertilitzants en la Unió dels Emirats Àrabs, l'empresa Fertiglobe, reestructura les seues rutes per evitar l'estret d'Hormuz. La seua situació estratègica li permet buscar vies alternatives perquè els seus vaixells mercants puguen arribar a la Mar Aràbiga i accedir a la resta de mercats internacionals. Altres països d'Orient Pròxim, com l'Aràbia Saudita, també han redirigit la seua producció de petroli cap a altres rutes per evitar el bloc de l'estret d'Hormuz. La petrolier la Saudi Aramco ha desviat part de la seva producció cap al Mar Roig. El Banc de la Reserva d'Austràlia ha decidit avui pujar en 25 punts bàsics fins al 4,35% el tipus oficial d'interès. Representa la tercera pujada consecutiva de la taxa dels diners australians en una votació de 8 vots enfront d'un. L'augment de les matèries primeres i el combustible amenaça amb llastrar l'economia australiana, que encara que és exportadora d'energia, suporta unes elevades pressions inflacionistes. Al març, l'IPC va avançar un 4,6%. Els països del Golf assumiran fins al 85% del cost dels peatges d'Hormuz perquè el seu petroli siga rendible. El portaveu de la Unió d'Exportadors de Petroli, Gas i Productes Petroquímics de l'Iran, Hamid Hosseini, explicava que l'Iran imposaria una taxa al pas d'un dòlar per cada barril de Brent que transporta el navili i els vaixells buits estarien exempts de pagar la taxa. El concepte d'aquest impost seria una garantia de seguretat a l'hora de creuar.
3: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: I tornem ara a la nostra economia. Parlem d'un conflicte que afecta directament a la propietat de la terra i als nostres agricultors per la revisió dels mapes de perillositat i risc d'inundació després d'aixes inundacions que es van produir amb la Dana. Arturo.
1: El conflicte sorgeix perquè el Ministeri de Teixos Terrenys passarien a ser propietat de l'Estat sense, ara com ara, cap indemnització. Això és el que denunciava Saja i parlem ara en directe amb el responsable, el Departament d'Aigües, Projectes i Expropiacions, Juan Manuel Peiró. Molt bona vesprada, Juan Manuel.
4: Hola, molt bona vesprada.
0: Juan Manuel, explica'ns ben bé què és el que està passant. Hem fet una xicoteta introducció, però volem entendre-ho millor.
4: Sí, una xicoteta i clara introducció, heu fet. El problema està centrat. Pues bé, això és el que ocorreix, que com a conseqüència de la Dana, està clar que hi hagué una crescuda extraordinària, totalment extraordinària, de lo que són les causes, determinades causes, i ara el que pretén el Ministeri de Transició Ecològica i la Confederació Hidrogràfica, que depèn d'ell,
0: sí, sí,
4: és convertir no totes les zones afectades,

0: afectades, perquè ara simplement s'ha somès a informar en una consulta pública determinades zones, concretament el Túria i el seu afluent, el riu Sot de Xera. Val? Uh-huh. Però bueno, entenem que això s'ha fet d'una forma un poc oscura, perquè s'ha col·locat en un procediment que sí que és veritat que és un procediment que s'examina cada 6 anys, que són el que s'anomena és mapes de peligrositat i risc d'inundació, i normalment ahí se recull les crescudes ordinàries que han hagut en les causes, i en aquestes crescudes ordinàries s'han col·locat si fos una revisió de les crescudes ordinàries, òbviament se tindria que haver llevat la crescuda extraordinària de la Dana, i la modificació del domini públic hidràulic pues, hauria sigut una cosa que nosaltres no s'haguerem oposat, perquè no s'ho posem mai, perquè és una cosa normal i corrent conforme van creixent les causes. Però clar, que ha ocorrit? Que s'ha col·locat en l'última revisió, que es publica el dia 26 de gener enguany, la crescuda extraordinària de la Dana, i això és el que no ens ha agradat, perquè nosaltres, per altra banda, des del principi, des de que va ocorrir l'aconteciment de la Dana, i concretament des d'abril del 2025, on se publiquen unes ajudes que van destinades a parcel·les que, a més de tindre danys extraordinaris, van a passar a ser domini públic hidràulic, portem una negociació en la Confederació, en el Ministeri de Transició Ecològica, en la pròpia comissionada de la Dana, en la seva oficina, on estem reclamant que aquestes parcel·les que s'han vist afectades per una crescuda extraordinària, pues que d'alguna manera no poden passar a domini públic hidràulic per llei, sinó que s'han d'indemnitzar els titulars com a crescuda extraordinària que és.
1: Clar, perquè clar, ahí està, la clau de tot això és que consideren una crescuda ordinària, no? Este esdeveniment extraordinari que va ser esta dana que van patir, per desgràcia. I per altra banda està este tema que estàs comentant de les indemnitzacions. Per què no van a rebre o no rebrien en principi indemnització els propietaris d'aquests camps?
0: Bé, el trasllat, el passar parcel·les privades a domini públic hidràulic, sempre que ocorrisca d'una forma ordinària, està contemplat en la pròpia llei d'aigües i en el reglament de domini públic hidràulic, i són les que quedarien cobertes per aquesta modificació dels mapes de perillositat i risc d'inundació, que aquelles crescudes ordinàries, la seva catalogació com a domini públic hidràulic i, per tant, que passen a ser terrenys públics, terrenys de l'Estat, això no porta aparellar indemnització alguna, sempre i quan s'hagi fet en tenint en compte les dades i les crescudes i la cartografia i les inundacions que s'han produït en crescudes ordinàries. Clar, al col·locar dins d'estos mapes de peligrositat i risc una crescuda totalment extraordinària, és quan no s'està complint exactament el que diu la llei respecte a el que s'ha de definir com a domini públic hidràulic, i és on estem reclamant que aquests terrenys que s'han vist afectats per una crescuda extraordinària es compensen d'alguna manera, perquè se n'ix, per dir-ho d'alguna forma, se n'ix del tiesto de lo que és una crescuda ordinària i el procediment normal i corrent per a definir el domini públic hidràulic, dic normal i corrent, que és tenint en compte les crescudes ordinàries. Esta indemnització, en principi, mos varen dir taxativament que no, que esto no se puede indemnizar, però després a partir de l'estudi jurídic, estem fent un estudi jurídic en profunditat des de la nostra associació, i al qual s'estan sumant juristes d'ací de la Comunitat Valenciana, però és que ara està ocorrent lo mateix també a Andalusia.
1: Clar.
0: En les crescudes de les borrasques final de gener. Què ocorreix? Que al final està estudiant molta gent des del punt de vista jurídic, i pareix ser que hi cabria una compensació de la forma que siga, en diners, en altres terres, no ho sé, això s'hauria d'estudiar i s'hauria de definir, però estem demanant una compensació perquè l'agricultor, damunt de que ha sigut perjudicat per la dana, damunt de que ha perdut la seva explotació, damunt de que ha perdut els seus cultius i ha tingut uns danys

0: enormes, damunt està ara baix el risc de perdre els seus terrenys. I això és el que pensem que no és correcte i estem dispostos a defender-ho jurídicament, però a on siga, en defensa dels nostres associats, que són molts. Uh-huh. Ara, torno a repetir, ara simplement s'ha aplicat això al Túria i al riu Sau de Xera, que és un pollo, en tota la zona de l'Horta Sud, on hi ha, en tota la zona del Magre, on hi ha mils i mils de parcel·les afectades i mils d'agricultors que poden perdre damunt de les danys que han sofrit i de les pèrdues econòmiques damunt les seues propietats.
1: Per tant,
0: és un poc la qüestió.
1: Clar, Juan Manuel, un assumpte que de moment encara està obert. Continuarem pendents de l'evolució. Juan Manuel Peiró, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos esta situació i continuarem parlant. Gràcies, Juan Manuel.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i poder explicar això perquè la gent ho conega, perquè damunt molta gent és que s'ha publicat d'una forma que no...
1: Clar, clar.
0: Molta gent no s'ha enterat.
1: Correcte.
0: Mira que gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, com sempre, Juan Manuel, una abraçada.
0: Vinga, bona vesprada. Una abraçada, bona vesprada.
2: I acabem el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui parlant d'aquestes notícies que arriben des de la Comissió Europea, i és que la Comissió Europea ha exigit a Espanya que presenti un pla per eliminar la tarifa regulada de la llum coneguda com el PPPC, en considerar que este sistema perjudica la competència en el mercat elèctric. Brussel·les adverteix que este model pot distorsionar els preus i afectar la viabilitat de les comercialitzadores.
1: Atenció a les xifres, perquè actualment prop del 29% de les llars espanyoles continuen acollides a esta tarifa, on el preu varia segons el mercat majorista i està supervisat per l'Estat. Però atenció, perquè si mirem els nostres veïns europeus, el percentatge de llars acollides a esta tarifa és del 57% en França, el 63% a Polònia, el 28% a Lituània i el 18% a Portugal. Tot i això, la Comissió reconeix que pot oferir certa estabilitat puntual, encara que alerta que reduís incentius per a l'eficiència energètica.
2: Brussel·les planteja una reforma amb més transparència i control dels riscos financers de les comercialitzadores, a més de reforçar la supervisió. Al mateix temps, avala mantenir instruments d'ètica.
3: Demà serà notícia.
1: Repassada l'actualitat d'avui, hem de mirar al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
4: Què tal? Bona vesprada, company.
1: Bona vesprada.
4: Sí, estem preparats per a un poquet revisar el que podrà ser l'agenda de demà, 6 de maig.
1: A veure, que anem a prendre nota, va.
4: La primera qüestió, una miqueta anecdòtica. La primera qüestió, demà 6 de maig és el Dia Internacional Sense Dietes. I el
1: Mira.
4: Que caldria preguntar-se és què genera més negoci, si seguir una dieta o no seguir-la. No,
1: bueno, és un bon debat, és un bon debat, que podríem plantejar així en el programa.
4: Així és. Però, bueno, abans de parlar de demà, per exemple, recordar que avui el govern ha aprovat l'oferta d'ocupació pública 2026 i que comptarà amb 27.232 noves places per a l'Administració General de l'Estat. És una notícia d'ara recent del Consell de Ministres que havia este matí. I sí que és important ressenyar que 1.700 places seran exclusives per a tasques tecnològiques. I el govern informa que ha incrementat aquest nombre de places un 42% respecte a 2025. Bona notícia és. Però
1: bona
4: bueno,
1: notícia i veiem també l'impacte de les noves tecnologies també en aquesta oferta de treball públic.
4: Que van un poquet, sí, en l'administració pública van agarrant i fent camí. Demà, important, per exemple, tenim la segona trobada per a la internacionalització educativa, que és un congrés internacional d'Erasmus, així a València. Que important també la figura o el rol d'Erasmus com pas previ també a poder treballar en mercats internacionals. No?
1: I tant.
4: I si parlem d'ocupació, Xavi, també tenim la inauguració del Fòrum d'Ocupació de la Politècnica, un clàssic també que any rere any convoca la Universitat Politècnica de València i on estan, on es conjuguen l'oferta que n'hi ha d'empreses

0: l'alumnat que està a punt d'egressar i sí de la universitat.
1: Correcte. A més, enguany, xifra si rècord d'empreses continuem... que participen en aquest esdeveniment, Pere.
0: Sí, el farem ressò, perquè crec que és al llarg de tota la setmana.
1: Exacte.
0: També tenim demà important la 6a edició dels Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià. Serà un acte així a València. I cal recordar que Pepe Miquel va ser una figura clau del desenrotllament del cooperativisme a les últimes dècades del segle XX.
1: Correcte.
0: I per últim, en clau ja Comunitat Valenciana, demà tenim l'Assemblea General d'Osbec, la patronal hostalera. Una reunió que tenen a Alacant i serà interessant veure també quina anàlisi o avaluació fan d'aquest primer trimestre d'enguany.
1: Estarem pendents, per tant...
0: En clau global, ràpidament...
1: Sí?
0: Sí, estarem pendents. En clau global, als Estats Units publicarà l'informe també d'ocupació, igual que hem conegut avui l'atur i els contractes que s'han generat a Espanya. També sabrem a partir de demà el dels Estats Reis. Per últim, acaba de veure, ja si vols per finalitzar, que Trump acaba de donar un altre titular... i acaba de dir que la guerra amb Iran podria allargar-se encara 3 setmanes més i que a ell no li preocupa. Jo crec que si a ell no li preocupa ja és uno d'estos titulars que ja no se creu tampoc ni la mateixa economia ni el món financer.
1: Correcte. No? Ahir no, però a nosaltres tal vegada sí. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies.
0: Sí.
1: Company, bona vesprada. Adéu.
0: A vosaltres, bona vesprada. Adéu.
1: I en uns instants comença la vesprada de punt. Ximo Rovira, bona vesprada, com estàs?
2: Què tal? Bona vesprada, com esteu? Rebrem en el programa a Juan Nieto, el nostre company, ens traslladarà l'última hora de com estan les coses al creuer neerlandès afectat per aquest brot de antivirus. Sabrem quina és l'última hora, hi ha 14 espanyols, sabem que hi ha una valenciana, oceanògrafa, hem jurat en els premis Jaume I i tripulant en l'Americas Cup. Aitana està bé, que trasllada és que hi ha preocupació, òbviament. Ella formava part de la tripulació com a investigadora en aquest creuer que feia el trajecte, ja sabeu, a Argentina, Ushuaia, Canàries. Està fondejat en aquests moments a l'altura de Cap Verd, en les illes portugueses a l'Atlàntic. I la situació és que l'OMS ha de fer l'anàlisi epidemiològic per saber quina és la situació exactament i donar garanties perquè el barco, presumiblement, encara no està autoritzat, arribi a les Canàries. 3 persones han mort, ja sabeu, i estem també preocupats. Estarem pendents d'aquesta qüestió. En altre ordre de coses més agradoses, anem a conèixer a Marcial Cuartero. Marcial Cuartero és l'alter ego, és el trasunte de Carlos Goñi, Revolver. Wow. Acaba de publicar, el mes de febrer, el seu nou treball, la 030-010, és un treball autobiogràfic, és un treball, jo diria, també d'autoredenció, de la seva infància i la seva adolescència, on ho va passar el que hi ha després de mal. Té molts traumes generats per aquesta etapa i els volca, els trasllada ja sanats en este disc, que és un disc autobiogràfic i m'ha semblat absolutament fantàstic. En
1: quina
2: ressons de Petty, de Bruce, de Steve Earle, etc. I Choriza May, ens visita la gran Choriza May, el discurs de la reina, és com se diu, un documental que preparen Barret Produccions sobre la figura inabordable.
1: Correcte.
2: De la drag de Guadassuar que triomfa al món sencer.
1: Increïble. La veritat que tenim un programa molt variat com cada vesprada. De seguida t'escoltem. Gràcies, Ximo. Nosaltres acabem així i tornarem demà com cada dia, Arturo.
3: Tornarem demà com sempre, Javi, a les 3:30 de la vesprada, si estarem.
1: Adéu, fins demà. Adéu. Bona vesprada.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
2: Acaba sense acord la reunió que a primeres hores de la vesprada han mantingut els sindicats de l'educació amb la consellera del RAM. Damunt la taula estava a negociar la proposta de servicis mínims de cara a la vaga indefinida del professorat convocada per a dilluns que ve. Detalls, Alejandro Molés.
3: Sí, els convocants l'han rebutjada perquè la consideren abusiva i la conselleria els ha emplaçat per a demà, on es presentaran un altre esborrany. Recordem que la proposta de màxims plantejada per a conselleria per a l'alumnat de segon de batxillerat que s'ha d'enfrontar a la Pau preveu que tota la plantilla del professorat d'este curs forme part d'estos servicis mínims.

0: Escoltem primer el director general de personal docents, Pablo Ortega, i després el coordinador del sindicat STPB, Marc Candela.
1: La contraproposta de la conselleria és llevar l'obligatorietat de fer les classes i conservar tan sols l'obligatorietat de fer l'avaluació. Anar a aquesta avaluació i garantir que tot l'alumnat de segon de batxillerat té la seva qualificació i pot anar a la prova de l'EBAU. La nostra voluntat és negociar
2: de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació, per a poder anar a l'avaluació amb tota la documentació.
3: I en l'àmbit judicial, la magistrada de Catarroja ha demanat a la Fiscalia un informe perquè aclarisca si vol mantindre o revocar alguna de les diligències per si considera que amb elles investiguen l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Detalls, Rubén Dempere.
4: La instructora de la causa de la Dana ha pres esta decisió després que la Fiscalia considere que l'expresident de la Generalitat té dret a personar-se en la causa, tal i com Mazón va demanar en un recurs després que la jutgessa de Catarroja li denegara la petició.
3: I ja hi ha reaccions de les associacions de víctimes al tancament de la Comissió d'Investigació de les Corts.
4: Sí, escoltem en Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, 29 d'octubre.
5: Des de l'Associació de Víctimes Mortals Dana, 29 d'octubre, teníamos la certeza que la Comissió d'Investigació de les Corts era una pantomima. Ahora, además, ha quedado demostrado para toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. No ha habido jamás, por parte del PP ni de Vox, voluntad ni interés de conocer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables de que nuestros familiares murieran y de la forma en que murieron. 230 personas que no deberían haber muerto y que tanto PP como Vox, sabiéndose responsables unos y encubridores otros, dan carpetazo a una bochornosa, vergonzante y sonrojante comisión fake. Ni oblit ni perdó.
4: També s'ha referit al tancament de la Comissió d'Investigació de les Corts, Mariló Gradolí, portaveu de l'Associació de Víctimes de la Dana.
6: Sempre hem defensat que la verdadera comissió d'investigació és el jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja. El PP i Vox tanquen la comissió d'investigació de les Corts sense haver après res i, com sempre hem dit, en una pantomima parlamentària orientada més a construir un relat polític en defensa del Consell que aclarir responsabilitats o escoltar a la ciutadania.
3: I volem saber quina lectura política es fa de la decisió del tancament de la comissió. Xavier García del Valle.
7: Sí, comencem pel síndic del PP, Nando Pastor, que ha explicat que el seu grup Ike i Vox donen per tancada aquesta comissió perquè ja consideren que ha complit el pla de treball que van establir. I també ha criticat que no hagin acudit ni els ministres que van citar ni els responsables de les agències estatals, com l'AEMET o la Confederació del Xúquer. Preguntat per què no han permès que declare l'exconsellera Salomé Prades, que dirigia l'emergència des del Secopi, Pastor ha explicat que no han volgut que la comissió es convertira, ha dit, en un circ.
8: Si va a venir para no hacer declaraciones porque su causa está, o sea, su tema está judicializado, ¿para qué viene entonces? ¿Para el circo de la entrada y la salida de las fotos de si sabemos ya lo que va a decir porque lo acaba de decir en el Congreso? Sería por nuestra parte un poco, pues no sé, si me permite la expresión, absurdo. Salvo que queramos verla entrar y salir, oye, que también es legítimo, ¿eh? Yo me imagino que Baldoví y Muñoz quieren verla entrar y salir y que se le pueda hacer fotos y que, oye, es legítimo.
7: I contra aquesta negativa del PP i Vox per

0: de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Ja és 5 de maig, és un dia bonico, preciós, lluminós, i com en la vida tenim contrastos. Parlem de Llepolies, de Weber neerlandès, que està afectat per aquest brot d'antaravirus. Ens ho conta Juan Nieto ara després. Tindrem bona música, bueno, una miqueta de tot. Un dia d'amics, no, Gemma?
4: Un dia d'amics, amics i amigues, amb els que compartir 3 horetes de ràdio que comencen ara mateix. Anem allà.
5: Així comença la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Un solet que és cert que va i ve, perquè de moment estos 4 primers dies del mes que portem hem estat una miqueta ruixadets, una miqueta d'aigua, un horari inestable, continua el cel en núvol, cel variable. Pareix que va continuar així tota la setmana, però este matí, almenys a València i comarques centrals, bueno, ens hem despertat amb un solet molt bonic, un dia molt lluminós, unes temperatures pujant, un dia molt, molt agradable. De tota manera, així el que sempre apostem, Gemma, amics, és per posar-li un somriure al dia, el tinguem com el tinguem, eh? Si se pot, això
4: sí. Si se pot. Tot i que a voltes hem de dir que les notícies dels successos, doncs mira, ens congelen el somriure. D'això parlarem de si no res amb Juan Nieto en la seva secció, de l'antravirus que feia referència, o d'unes ganivetades en una perruqueria malauradament així al nostre territori. Després farem cas als successos, no?
3: I per continuar també ocupant-nos de la nostra economia, ens visita Elena Moya. Elena és periodista especialitzada en qüestions econòmiques i ens presenta un llibre, el títol ja ho diu tot, Chicas, hablemos de dinero. Vull dir-te, a veure, no sé si és que les dones no s'invertixen prou o coneixements... Bueno, es trenca una llança en nom de les dones com a inversores i com a empresaris.
4: Oh, l'escoltarem atentament, sí senyor, i li posarem música... extraordinària el programa d'avui amb una xerrada amb el gran Carlos Goñi, que en febrer tragué el disc amb el títol, o un títol ben original, la 03010, amb el que va de gira i actuar per a 100 dates properes. De fet, apunta, Ximo, que ve a Onda i sé
3: sí,
4: que a tu t'agrada molt
3: sí, Carlos Goñi. Ja ho he vist, sí.
4: Bueno, assegura que és el seu treball més ambiciós i més complicat, el que ha dut a terme en la seva carrera, perquè diem que es despulla o despulla la part més dolorosa de la seva infància, per exemple. Bueno, i la transforma en bellesa musical. I quina bellesa, eh?
3: I tant que sí, és un gran disc. Ara després parlem amb Carlos i escoltem algunes de les cançons d'este magnífic, la 030010. I acabem amb la visita de la meravellosa, de la incomparable, de la gran Choriza May. Choriza May ve a presentar-nos el seu docu, un documental sobre la seva vida, sobre la manera d'entendre la vida que té Choriza May. Es diu El discurs de la reina, mireu que el títol és bonico. I ho farem també amb sa mare, que és coprota, que apareix també, no?, en el documental, que ben escudament, i el director del mateix, que és Dani Fabra. Aixina, que coneixerem una miqueta més a la DRAC, afincada a Anglaterra, torna en el món mundial i on torna a triomfar, però torna al seu guadassuar natal. Com saps que parlarem amb ella i serà molt divertit, segur.
4: Le seguiré, vaya, ja les seues aventures. Ximo, que ara digui l'hora del cafè, per exemple, o del teu, jo què sé, o dels postres, el que siga. A tu t'agraden els pastissos de formatge?
3: El què?
4: Els pastissos de formatge t'agraden?
3: M'agraden lo que n'hi ha després.
6: Eco! Eco!

0: però ara... Però un bon pastís de formatge, saps? De categoria. Bueno, se poden prendre en tots els llocs, però no en tots els llocs estan igual de bons. I en ciutats, per exemple, del territori de Castelló o València, cada vegada hi ha més establiments dedicats als pastissos de formatge. Això és una glòria.
1: Això és una glòria. Té tota la raó.
0: Quina enveja.
1: Que és que fins i tot, de si no res, inaugura un festival gastronòmic en València dedicat als pastissos de formatge.
0: Molt ben dedicat.
1: No, autèntica barbaritat. Doncs avui la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a veure si descobrís l'origen d'este boom. O això diu ella, eh? Nosaltres pensem que el que volia era tastar-ne alguna d'estos formats.
0: A veure quina degustació
1: fa. I ella se n'ha anat darrere d'això. Mar, on pares? Ja has fet el moset o què?
0: Aló?
2: Ai, Mar? No, ah, què vos penseu? Que menjaria abans d'un directe. Que no, en tot cas menjaria ara, d'ací no res, perquè en tinguereu en veig en el moment.
1: Serà possible.
2: No, no, no.
1: Que es tortures d'esta manera, serà possible.
2: Me n'he vingut al lloc idoni, no?, per a tastar i per a conèixer el punt d'estes tartes, d'estes pastissos de formatge, a un establiment que està a l'Eixample de València, però que realment va començar a Castelló, i es tracta de Cake. Cake és el negoci de dos germans, d'Alejandro i José Tena, que va començar un poc... A mi m'encanta com va començar, perquè comença amb un comboi, realment, amb aniversaris de familiars i amics, perquè José és cuiner, José és chef, i ell es dedicava d'alguna forma en cada celebració familiar, doncs, de fer un pastís, no?, per a la persona que fora. Uh-huh. I clar, Alejandro, el seu germà, que no té res a veure amb el món de la cuina i de fet és advocat, va pensar que és que això, que estos pastissos que tant triomfaven, el món els havia de conèixer. I així, en setembre de 2024, comença Cake. Ara més tenen el seu establiment a València, també tenen l'establiment a Castelló, i fa no res han obert el seu obrador a Paterna. O sigui, que els va d'allò més bé. És un autèntic boom el que han experimentat amb esta botiga i amb esta afició pels pastissos de formatge. Així que, xics, Alejandro, José, enhorabonísima.
3: Muchas gracias, Mar.
0: Hola, enhorabona.
2: A veure, comencem. Bé, jo no sé fotos si he explicat bé de la història. Els pastissos estan espectaculars. Jo els tinc així darrere. Estan les neveres on estan exposats cadascun dels pastissos. Sí. Se'ns fa la boca aigua. És una passada. Però vull saber si ho he explicat bé, si és així realment com va començar tot. Vinga, José, tu que eres el chef.
3: Pues sí, hace más o menos año y medio yo llevaba como mucho tiempo haciendo pasteles para casa, para los amigos, porque al final pues vengo de restaurante y los hacía allí para los clientes que teníamos. Y mi hermano empezó a perseguirme porque dijo que esta joya no podía quedarse entre cuatro paredes y
1: muy bien, Alejandro,
3: tenía que salir a la calle.
1: Claro,
3: y al final me convenció y empezamos esta gran aventura que solo acaba de empezar y en la que solo puedo tener palabras bonitas de todos estos meses, de todas las cosas que nos pasan nuevas cada día y del feedback del cliente. Así que lo único que puedo decir es que fue una gran iniciativa por parte de mi hermano y un empuje que yo acepté y nos ha traído cosas muy, muy bonitas.
2: Alejandro, tú vas a tener la visión ahí.
3: Sí, la verdad que me costó mucho porque ya te digo, a mí me gusta mucho disfrutar de la comida, para mí es lo mejor. Y claro, cada vez que la probaba decías que esto tiene que salir a la luz, lo tiene que probar más gente y no se puede quedar aquí. Y iniciamos hace un año y medio, pero esta persecución de la que hablaba se puede remontar al 2020 prácticamente. Estuve muchos años. Pero claro, yo empecé pues la carrera de abogado, entonces se complicó. Él también tenía su cocina, sus hijos. Entonces ahí se complicó mucho hasta que ya un día insistí demasiado que dijo por pesado, vamos a probar.
0: Y es que Alejandro, no me extraña que fueres insistent. Yo no sé si que estás escoltant-nos, pot ser heu provat un pastís de formatge. Però és que he tingut ocasió d'apropar-nos a un dels vostres, que ha escrit així tal conforme sonen que, és que
1: són una altra divisió.
0: Jo què sé, tio. És que jo me quedo sense paraules.
1: Són una altra lliga.
0: És una altra cosa. Jo no sé si podríem descriure Alejandro, José, jo què sé. Ja, aquello, no? A què huelen les nubes, no? A què saben els vostres pastissos?
3: Sí, al final lo que nosotros siempre hemos querido es, somos unos apasionados de la cocina y entonces hemos querido que siempre sea un producto de primera calidad, cuidado hasta el último detalle, y creo que así al final es como se consigue esta excelencia. Nuestro

0: pedazo de eso.
1: Que te den un pedazo. Joaquín.
2: Yo no sé, ¿vos agraden els pastissos de formatge? Estan, bueno, ja fa temps que són coneguts i formen part dels nostres postres, són uns dolços, s'han expandit moltíssim. El que no sé si sabíeu que tenen l'origen al País Basc,

0: Os agrada molt el formatge en totes les seues formes.
1: Veges, clar.
2: Sí, de hecho esto creo que no lo sabe nadie, pero al principio queríamos lanzar solo una tarta de queso, solo el negocio siendo la clásica, porque al final nosotros somos como muy puristas, pero luego vimos que a lo mejor iba a tener poca cabida. Pero sí, nosotros nos encanta el queso. Todo este proyecto empezó a raíz de nuestra pasión por el queso y por la comida. Y por eso queremos también seguir centrándonos muchos en distintas variedades, tanto de la zona como internacionales.
3: Ah, que ara va dir vos, que en Catí fan un formatge de categoria, igual hem de fer maig també per ahí,
1: eh? I en Almassora.
2: Sí, això lo tenemos apuntado.
1: Yo vull dir dos coses. Una, Alejandro, gràcies por montar este tinglao.
0: Mostrar el do del teu germà en el món d'esta forma, clar.
1: I dos, m'agradaria saber on voleu anar, fins on voleu aplegar. Si aneu a viure, a fer coses més enllà del formatge o no.
3: A Trump no cal que li regaleu. Bueno, igual sí, a veure si li canvia el caràcter.
1: A veure si li canvia la gror.
0: Això canvia l'humor a qualsevol.
1: Sí, senyora.
2: Pues nuestra idea pues ahora de momento es seguir creciendo como marca, que al final nos conozca mucha más gente y que sigan disfrutando de nuestras tartas, que creemos que todavía hay un mundo ahí fuera que no nos conoce. Y la cosa es establecernos bien en Valencia, luego también ahora llegar a Castellón con nuestra tienda propia. Y poco a poco el tiempo dirá, pero para nosotros sería una gran ilusión poder llegar, por ejemplo, a Galicia, expandirnos por toda España, y que al final queremos eso, que todo el mundo pueda disfrutar de las tartas y que disfruten tanto como lo hacemos nosotros día a día.
0: I que es consolide i que amb exemples com vosaltres veiem que això dels pastissos de formatge és una cosa molt assentada, que no es tracta només d'una moda, sinó que al final és un sabor, un gust i una alegria tastar els vostres pastissos. Ja vos ho dic, Alejandro, José, moltíssimes gràcies, enhorabona per Cake i a seguir creixent. Gràcies.
2: Muchas gracias a todos.
4: Bueno, gracias por todo y buenas tardes.
0: Que vaya molt bé. Escolteu, ara farem el tast, companys.
1: Ah, ja sabíem que... Confiem en que tu viuries aquesta experiència amb molt de goig.
3: Sí. Algú ha de fer-ho, algú ha de sacrificar-se.
0: Ai, algú s'ha de sacrificar sempre. Ai, adeu, adeu.
5: Adeu. Eso es queso.
6: Cheesecake,
5: gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake,
6: cheesecake,
5: cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake,
6: cheesecake,
5: cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake,
6: cheesecake,
5: oh cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake,
6: cheesecake,
5: a cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake,
6: cheesecake,
5: a cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
7: La vesprada da punt. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio, compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement. L'hora de la cultura, amb Reis Joan. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Quatre i mitja toquetes, les 4:34, obrim la crònica de successos i tribunals i també la crònica d'actualitat. Ens té a tots molt preocupats la situació d'aquest creuer que tenim ara mateix varat en les costes de Cap Verd. Ja sabeu, aquest creuer que feia el recorregut entre Ushuaia, l'Argentina i Canàries, on han mort 3 persones, 7 estan afectades, que hi hagi confirmació, on viatja una valenciana que li diuen Aitana, i estem preocupats, i així tenim a Juan Nieto per a contar-nos, a banda de la crònica de successos i tribunals, on també hi ha actualitat ben recent, l'última hora sobre este cas, d'este creuer neerlandès, recordem-ho, afectat, però que hi ha un grapat de nacionalitats entre la tripulació i les persones que estaven disfrutant del creuer. Juan Nieto, què tal?
8: Bona vesprada.
1: I el virus, viatjant tan vell i escampant-se pel món.
8: L'antivirus, que era... Queden amb este nom perquè, de la mateixa manera que vam parlar durant molt de temps del coronavirus, tant de bo en este cas no siga el mateix, però és un nom al que hem de prestar atenció, l'antivirus. Sí. És un virus que sembla que es contagia a través de les rates, però que en este cas la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta que s'hagin pogut contagiar en este creuer de luxe, per cert, entre persona i persona, no? D'ahir la preocupació...
1: Tenia que saber de quina manera.
8: Clar,

0: Perquè en la primera hipòtesi que es barallava en les últimes hores és que hi haguera alguna rata, algun animal dins del creuer
1: i que haguera el virus,
0: que tinguera el virus
1: i que fos portador, no?
0: I que l'haguera contagiat a una persona.
1: Sí.
0: Però és que ara mateixa l'Organització Mundial de la Salut no descarta tampoc que hagi sigut entre persona i persona directament.
1: Clar, és que si això vol dir... més d'una persona les afectades,
0: clar,
1: s'han de preocupar.
0: Clar, això vol dir que el virus ha escalat posicions, no? Yeah. I que ha evolucionat i que ha sigut capaç de contagiar-se entre persona i persona. En aquest moment, aquesta vespre és decisiva. Les pròximes hores són decisives perquè sembla que està prou clar, en clar, que el Ministeri de Sanitat està dient, no està confirmant que va atracar en aigües espanyoles l'embarcació, el creuer. Sembla que està prou clar, segons la OMS, que farà parada en les Illes Canàries. Queda per determinar si en Tenerife o en Canàries, en quin punt exacte. Però sembla prou clar que és el lloc on més prop i més viable es fa poder deixar l'embarcació aturada, que pugen els experts de l'Organització Mundial de la Salut a analitzar la situació, a saber com s'ha de desinfectar les instal·lacions, per a saber si hi ha... No sabem si hi ha persones amb més símptomes dins de l'embarcació.
1: S'ha d'estudiar ben bé.
0: S'ha d'estudiar ben bé i a partir d'ahir prendre els protocols necessaris, primer, per a garantir la salut pública,
1: més enllà del creuer,
0: més enllà del creuer,
1: de les que
0: i garantir també la salut de les persones que viatgen
1: dels virus
0: en aquest creuer.
1: Que s'adapten perillosament, muten ràpidament, per tant, l'alerta o l'alarma o el susto no ens lleva a ningú.
0: Aquesta història va començar en abril i va ser que una persona va morir en l'embarcació. La traslladen, l'evacuen a Holanda amb la seva dona. I setmanes després...
1: Però ja la persona havia faltat.
0: No se sabia ben bé per què. Setmanes després, la dona també falta. I havien estat en contacte directe, ells dos. I en els últims dies, una tercera persona, crec que és d'Alemanya, crec recordar, també ha mort. I és quan ja sembla que tots els anàlisis han confirmat que es tracta d'este antivirus, no? Que no coneixíem bé.
1: I aquestes tres persones les tenen en el denominador comú d'haver passat per ixe creuer?
0: Sí. I sembla que els símptomes sempre són els mateixos. Febre, diarrea, malestar general, i té una mortalitat, atenció, que això és el que més preocupa als experts, del 38%. 38%. Ostres.
2: Quan estàvem parlant que el coronavirus estaria potser al voltant del 1% com a molt en quant a la mortalitat. De tota manera, amb tota la precaució per descomptat i la calma, el virus està absolutament acotat i acantonat
0: i aïllat.
2: Ara, com tu dius, Juan, és molt important l'avaluació dels epidemiòlegs de primeríssim nivell de l'Organització Mundial de la Salut, que ja estan accedint a la embarcació, al creuer, i han de fer totes les valoracions oportunes.
0: Perquè una investigació exhaustiva.
2: Molt exhaustiva, per garantir que no es contagien la resta de tripulació. Parlem de 147 persones en el total de tant passatgers com la tripulació. I també veure després què es fa en el barco. En quant al tema del contagi, crida l'atenció que, en principi, el que diuen els epidemiòlegs, que l'antanavirus seria transmès per roedors, en este cas serien rates, parlem d'un creuer de luxe i rates. En un barco sembla que l'ideari col·lectiu sí que ens porta que les rates poden estar en un barco, o sigui, en un creuer de luxe a un se li fa més d'això, que pogueren les rates estar en alguna zona recreativa i a través dels excrements, pot ser més raro, alguna mossegadeta o alguna rapadeta de la rata, es poguera contagiar alguna persona. Però, clar, és que n'hi ha 7 persones afectades i 3 persones mortes. És a dir, el dubte està, i el que s'haurà d'avaluar, en fi, tota la professionalitat del màxim nivell en epidemiologia, és que no hi ha contagi entre humans, o que aquest contagi no s'ha produït entre humans, perquè, en efecte, l'alta mortalitat preocupa i moltíssim. Ja n'hi ha manifestació per part del govern espanyol en quant a acceptar que, eventualment, si tinguera, diguem, el semàfor verd per part de l'Organització Mundial de la Salut, sí que estaríem també obligats també humanitàriament, òbviament,
0: a acollir
2: el creuer.
0: No s'entén la reacció del govern espanyol, perquè és un argument contradictori amb el que diu primer el sentit comú i després l'Organització Mundial de la Salut, no? En les últimes hores ha hagut una picabaralla en les xarxes socials, a més, en el que

0: El govern espanyol insistia en desmentir que l'embarcació s'aturara, no?, en la costa espanyola, en aquest cas de les Illes Canàries. No? Però tota la resta d'informacions que estan arribant a les redaccions apunten efectivament al que estàs dient tu, Ximo, no? Que no hi ha una altra a que aquesta embarcació s'ature en la costa espanyola i a partir d'ahí el govern espanyol iniciar una investigació que, com dèiem, ha de ser exhaustiva, ha de marcar com s'ha de desinfectar aquesta embarcació, ha de marcar també com atendre les persones que estan allí dins. Són al voltant de 150 persones, 149, crec recordar, no?, que estan en l'embarcació, en el creuer. Gràcies al testimoni de la valenciana, d'Aitana, que està en eixe viatge, sí, hem conegut, ella va penjar un vídeo en les seues xarxes socials fa 4 dies, en el que ja fa 4 dies que encara no se coneixia la tercera mort, sí, encara no s'havia confirmat, ella ja trasllada als seus seguidors de les xarxes socials, és un missatge que és públic, no està només acotat a la seva gent, ella trasllada que ho estan passant molt malament. Estan precisament assustats, no? Per la desinformació que tenen dins l'embarcació, perquè al final estem parlant d'un creuer que està aïllat de la resta del món, segurament. Mm-hmm. No poden tindre accés a xarxes socials, o la millor, al wifi en totes les hores del dia. Yeah. No poden tindre accés a televisió, als mitjans de comunicació, com si estiguessin en terra. Hi ha molta desinformació i estan molt preocupats.
1: I sobretot, qui està al mando en una situació epidemiològica del perill?
0: En teoria, en una embarcació és el capità, no? El que mana és... Però no té coneixements sanitaris, no? Clar, hi ha molta incertesa, clar, i també el que hi ha és molts dubtes sobre si hi ha persones que estan contagiades o simplement és un poc, com dir-ho, no?, de nerviosisme.
2: La confusió de qui està malalt de veres, qui està malalt, qui està patint el
0: trastorn. L'OMS, en les últimes hores, en un principi eren 6 les persones contagiades. En les últimes hores ja s'ha elevat a 7, no?
1: El primer que s'ha de tindre és una data proves PCR, òbviament, a tota la tripulació, per a tindre clar qui està contagiat i qui no. I a partir d'ahí, òbviament, prendre decisions. Bueno, però estarem molt pendents. Les pròximes hores, com diu Juan Nieto, són molt importants.
2: Seguirà
1: i del dictamen de l'OMS no es quedarà altre al govern espanyol.
0: Una vesprada decisiva, no? Per a conèixer el que està passant.
1: Amb el creuer.
2: N'estarem pendents d'això i altres temes d'actualitat que ens han cridat poderosament l'atenció. Per exemple, hi ha corregut també, no sé si ahir o dispús ahir, en una barberia...
0: Ahir.
2: I és una història molt colpidora, dos perruquers, en teoria, companys, i un d'ells acaba mort. Què ha passat exactament?
0: És la típica història, no?, en la que tot anava bé, o tot el món pensava que anava bé dins d'un entorn laboral, no?, i de repente hi ha una explosió de violència que no pots controlar i no hi ha autocontrol i acabes assassinant el teu company de feina, no? És brutal. Tot va passar en una perruqueria barberia de la ciutat, crec que és prop segur, en el carrer Doctor Wasman, sí, amb la Font de Sant Lluís, no? en ese cantó de la ciutat de València. Juan Pablo tenia 26 anys i Cristian, de 25, treballaven junts, no?, des de feia temps. I segons se'ns han explicat diversos testimonis, entre ells hi havia hagut últimament certa tensió, no?, arran d'un canvi intern. Sembla que a un l'havien ascendit, no?, a superior respecte als altres companys. Havia ahí cert malestar, en la relació s'havia deteriorat. I quin va ser el detonant que va fer esclatar?
2: Què va passar? Doncs
0: pues una baralla per a veure qui netejava la perruqueria. Sabeu que quan vas a una barberia d'homes, no?, una perruqueria, lo típic, te tallen el moño, se queda el pèl en terra, els cabells, i de seguida se neteja, se veu que se van barallar i un va matar l'altre. Com? Amb un ganivet que tenien dins de la perruqueria per a tallar llimes. Sabeu que hi ha alguns comerços que ofereixen als clients aigua amb un trosset de llima, sí, no?, per a refrescar-te, sí, sí, mentre estàs esperant o mentre... Amb aquest ganivet el va agafar i el va assassinar. I parlem d'una explosió puntual de violència, no?, o de no poder controlar els teus impulsos, perquè l'assassí ha confessat a la Policia Nacional que al segon de matar-lo, o de clavar-li el ganivet, millor dit, ell es va penedir, es va donar compte del que havia fet.
2: Ell va clavar el ganivet d'un atac de ràbia o de fúria?
0: Sí, i ell va ser el que va telefonar al 112 i mateixa, dient, he fet això, salveu-li la vida, salveu-li la vida. És un testimoni brutal que avui arreplega Teresa Domínguez en el diari Levante i que a mi personalment m'ha impressionant, no? Perquè moltes vegades ho parlem, no? De com s'està generalitzant l'ús de la violència per a resoldre conflictes.

0: conflictes, no?
1: Ja veus, per gros que fora el conflicte, que a més era una tonta, perquè com ho estàs explicant, és com un d'ells era més l'encarregat i l'altre pues, el que estava per davall, una qüestió inclús de cels professionals, sí. Acaben un gabinet clavat en el pit, una punyalada absolutament mortal, no, Juan? I el que conta Teresa també, i teniu detalls també de la investigació, és que el xic, l'agressor, el que clava el gabinet a l'altre pobre, que acaba mort, no només que es que penedís, intenta salvar-li la vida
0: Juan Pablo, li
1: i
0: detindre-li sí.
1: la hemorràgia que degué ser enmig del carrer una
0: Juan
1: cosa
0: Pablo va intentar salvar-lo.
2: Però la ganivetada va ser mortal de necessitat.
0: Sí, però Cristian va estar...
2: El que ha faltat és Cristian.
0: Sí, van aconseguir durant mitja hora millor dit, durant mitja hora van intentar reanimar-lo. Sembla que tenia constants vitals mínimes, però va ser impossible.
2: No
0: i va morir en el ple carrer. Jo vaig parlar amb veïns i veïnes de la zona que pràcticament van veure en directe tota l'escena.
2: I allí hi havia, tenien clientela en aquest moment?
0: Clar, la perruqueria estava oberta. Sí, sí, sí. A més, no sols això... just al costat hi ha un parc infantil que es coneix en aquesta zona de València, li diuen el Parc de Blancanieves, perquè està ambientat com si fos el conte de Blancanieves. Una zona molt transitada, un dilluns pel matí, hi ha supermercats, hi ha molts comerços, i va ser a plena llum del dia, no? És algo que ens demostra que no era un crim premeditat, no? Uh-huh. És una explosió, no? En aquest moment. Ara mateixa, l'assassí, confés, està en dependències policials. La Policia Nacional ens ha confirmat que segurament passarà les pròximes hores a disposició judicial. El més probable és que siga demà, que s'esgote tot el termini, perquè Juan Carlos, l'assassí, està col·laborant. Ha reconegut els fets des d'un principi.
1: Ningú dubte del que ha passat.
0: No n'hi ha ningú dubte.
2: Però quin drama, Cristian mort.
0: Està declarant...
2: I Juan Carlos ha destrossat la seva vida també.
0: Sí. Clar, això. També aquesta estratègia li ha o estos arguments li serviran per a després rebaixar la pena en cas que siga condemnat, que segurament serà condemnat, no? Perquè està confessant els fets i està ajudant als investigadors i sobretot en aquest moment està mostrant també un arrepentiment, no? Del que ha fet, però és un crim que ens ha impactat ja al començar la setmana, no?
2: És molt impactant.
0: Tornaven del pont i a mi em va sorprendre que no hi haguera cap crim, no per res, sinó perquè sabeu que els assassinats o la majoria de successos es produeixen en termini de vacances o en ponts.
2: O just en acabar-les.
0: Perquè sí, és el temps en el que més sociabilitzem, tal vegada, no? La gent està més avorrida. Malauradament, per exemple, els crims de violència masclista és una qüestió d'estadística, sempre es produeixen en estiu, la majoria d'ells, o en festius o en ponts. I a mi em va sorprendre que en este pont no hi haguera cap succés de rellevància i de repente ens va colpir este crim, que és, jo ja li anomeno el crim de la perruqueria, no? I que va passar a plena llum del dia en una zona de la ciutat de València
2: tan concurrida
0: com és, són els voltants de la Pantera Rosa, no? L'accés a la ciutat de València i una zona molt transitada, no? I em preocupa, no? M'inquieta com estem intentant resoldre els conflictes laborals, per exemple, agarrant un ganivet, no? Que se te pot passar pel cap
2: que no
0: perquè
2: tens
0: una situació de gelosia amb el teu company perquè l'han ascendit i damunt t'està dient que neteges tu perquè te toca a tu netejar i vols resoldre en aquest conflicte amb un ganivet.
1: Que no l'haig de ràbia, te piques tots els pentes, pues, qualsevol pot entendre, però que agarres el ganivet i l'estaquis de manera mortal.
0: Impressionant.
1: El teu company.
0: Impressionant.
1: En fi, terrible.
2: Pots destrossar-se la
1: vida. Parlem també d'un altre cas que ha commocionat la ciutat d'Alacant. Espanya entera anys.
0: I que van parlar així.
1: Que van
0: parlar en el seu moment.
1: D'este home, no? De Jesús Tavira.
2: Conta, perquè era una persona clau en un altre assassinat.
0: En el de la viuda de la CAP, que també ens va impactar moltíssim.
2: És que és una
0: moltíssim.
2: Història de crònica negra, pràcticament.
0: I va desaparèixer, no? Jesús Tavira era un empresari de 63 anys, d'Alacant, que va desaparèixer el passat 18 de març i que 41 dies després, ha sigut trobat mort en un pou de la partida de Bacarot, de la ciutat d'Alacant, sepultat en un pou baix 2 metres de formigó. No sé si alguna vegada heu llegit com la màfia siciliana se desfeia dels cadàvers del formigó.
2: La qual cosa complica molt poder-lo trobar. Ahir n'hi ha una investigació molt interessant la que s'ha de terme.
0: Anem a situar-nos. Bacarot és una partida de la ciutat d'Alacant.

0: És una partida que, per a que la coneguen, saben, o si no la coneixen, està situada entre Alacant i Elx, aproximadament a l'altura de l'aeroport de l'Alacant, de la zona de l'Altet. Bacarot són dos carrers, però dos carrers literals. És una zona molt tranquil·la, amb construccions antigues de poble, cases de poble, on és molt fàcil passar desapercebut. I on jo crec que ningú pot sospitar que hi ha hagut un crim d'aquestes circumstàncies, no? De repente, la Policia Nacional, en aquestes setmanes en les que des d'aquest programa mateix van fer una crida per la recerca que s'estava fent per la desaparició de Jesús Tavira, ha anat estirant el fil, fins que ha arribat a la conclusió que la desaparició i el crim de Jesús Tavira, els responsables són un treballador seu, la dona que el va ajudar a desfer-se del cadàver i dos persones més que també van col·laborar per a desfer-se del cadàver. Són quatre persones que van participar en esta desaparició. Com enganyen a Jesús Tavira per a que se presenten en esta casa de Bacarot, que és on va estar sepultat?
1: És una pregunta relació molt interessant. Ell arriba enganyat, queden en ell per aclarir alguna qüestió. Per què arriba ell a la casa?
0: Sembla que
1: i allí la casa el maten.
0: A
1: i per
0: un deute maten? De 5.000 euros. Ah. Ell devia al seu treballador al voltant d'uns 5.000 euros. L'empresari, com va intentar fer front a este deute? Buscant esta casa, en Bacarot, per a que visqueren ahí.
1: Facilitant-los la vivenda.
0: Sí, els quatre detinguts són de residència argelina, eren persones que sembla que tenien problemes per a trobar una vivenda, i els porta a aquesta vivenda. No queda massa clar si...
1: És propietat d'ell, la vivenda?
0: Si era propietat... Sembla que el propietari d'aquesta vivenda, i és que així encara es fa més grossa la cosa, estava en presó per un altre assumpte. I no se sap molt bé si el propietari de la vivenda tenia coneixement que ells estaven residint allí
2: o era una ocupació,
0: o una casa ocupada. Quin va ser? Us estic contant, són dades objectives que està intentant aclarir la Policia Nacional. Bé, intenta resoldre el deute amb aquesta vivenda. I aquest treballador li diu...
1: A canvi dels diners que te dec, mira, jo te facilito això, perquè és d'un amic o el que sigui, el tracte que feren, que no se sap, i la família està en la vivenda.
0: Està en la vivenda. Vivint. I un dia...
1: I ell acudeix a esta casa.
0: El 18 de març, un dia abans del dia del pare, del dia de neu, li diuen... Acércate, que queremos comentar contigo unas cosas en relación a la vivienda i a la casa. Jesús Tavira arriba allí, i allí és on l'assassinen amb almenys 12 ganivetades, la majoria per l'esquena, i això ja ens està dient una cosa, que l'atac va ser sorpressiu, és a dir, no se l'esperava, i que ell també ens diu una altra cosa, que ell ni tan sols va poder defendre's, perquè van ser totes per l'esquena, o la majoria.
1: S'ha premeditat, probablement.
0: Per part dels acusats, no? Sí que estava planificat, ja. O almenys això és la conclusió preliminar que han arribat els investigadors i que ha validat el jutjat, perquè ha enviat a presó provisional els autors, els quatre detinguts, perquè no pot haver-hi una altra explicació que no siga l'engany per aportar-lo allí
1: i
0: premeditar i un pla.
1: Amagar el cadàver d'aquesta manera en el formigó que estàs contant-nos. Ahí hi ha una premeditació, sinó també se coneix que és un mètode, diguem, me sap mal dir efectiu, però que podria funcionar.
0: Clar, és el que comentaves tu.
2: Que
0: no, i el que comentaves tu,
2: Gemma. La dificultat de trobar un cos...
0: Clar, tu imagina't com han arribat a aquests quatre detinguts. Què els va fer sospitar a la policia per a dir hem de seguir aquesta línia d'investigació? Recordeu que van contar també en este programa zona... marginal, amb molts conflictes de la ciutat d'Alacant, ho recordeu, no?
1: Per evitar proves, probablement.
0: Ahir van interrogar al treballador acusat i que ara està en presó. I la policia es va donar compte que els va donar una versió falsa. Ell els va dir que va veure per última vegada Jesús Tavira anant-se'n amb dues persones que ell no coneixia de res i que en principi no tenia relació amb Jesús Tavira, i les declaracions de la família d'ell i de l'entorn d'ell, això ho van desmentir. La Policia Nacional va descobrir que els havien mentit donant aquesta versió, i a partir d'ahir han anat estirant del fil i muntant les peces d'este trencaclosques que afortunadament, dic afortunadament en el sentit que almenys

0: les famílies de les persones desaparegudes no descansen fins que tenen el cos, no?
1: Ni familiars, ni
0: i afortunadament s'ha pogut trobar el cos i hi ha resposta.
2: Identificar-lo.
0: Identificar-lo, sí.
1: I traure'l de baix d'eixa...
0: Sí.
1: Bueno, que seria dificultós.
2: De formigó d'una vida.
0: Les imatges que va distribuir la Policia Nacional aquest mateix dia en el que es va confirmar la seva identitat són impressionants, no? De com les retroexcavadores comencen a picar, comencen a traure, també van tindre ajuda de tecnologia, de geolocalitzadors per a saber si allà a baix havia un cos o no havia un cos, i bé, afortunadament es va tancar l'operació amb èxit perquè el cas està pràcticament resolt. Els quatre responsables estan en presó provisional. Hi ha un cos que s'ha trobat. Ese cos ens ha parlat en l'autòpsia, ens ha dit que no es va poder defendre, que va ser un atac sorpressiu, i ese cos ens va dir que va patir moltíssim en la seva mort.
1: I, per tant, no està relacionat amb el fet que ell fora testimoni de l'altra mort.
0: No, en principi no. El que sí que està relacionat, al final, és un poc ese misteri, no?, i aquestes respostes que queden per respondre, no?, en els dos casos. Perquè, clar, Jesús Tavira era una peça clau perquè havia parlat més de 200 vegades amb el gendre de Mari Carmen López, que era la viuda del president de la CAMP, que també va ser assassinada en un concessionari de vehicles, propietat de la família. Va parlar... Miguel Ángel López era l'únic acusat, després ha sigut absolt de tot per falta de proves, però era l'únic acusat en aquest moment i va parlar 200 vegades, 200, amb Jesús Tavira. Per a què? Mai s'ha sabut. La policia mai ha aconseguit també estirar del fil d'aquesta línia d'investigació. Ell va anar a declarar com a testimoni en el juí de la CAMP. Ell va dir que eren telefonades habituals entre socis, amics, coneguts, que no hi havia res estrany. I ell també, mireu si va ser un testimoni clau.
1: Quant de misteri entorn a esta persona.
0: Ell va ser el que primer li va dir a la Policia Nacional en el cas del crim de la viuda de la CAMP que havia sigut un acte, un assassinat per encàrrec, que ell inclús havia vist als dos homes que havien assassinat a Mari Carmen López. Per tant, donava validesa a la coartada que tenia el seu gendre. No
2: sabem si està vinculat o no, però este home tenia informació
1: important.
2: Realment molt valuosa.
1: Important.
0: Sí.
2: Per a tratar d'avançar en l'esclariment del cas de la viuda de la CAMP. I ara està mort. Després diuen que per què ens fascinen tant el true crime, que això és pur true crime.
0: I és realitat.
1: Però és realitat.
2: La pura i autèntica realitat. Bueno, un minut i mig ens dona temps a fer una... encara que siga pincelladeta del següent cas. Una jutgessa de Madrid ha condemnat les asseguradores d'una ginecòloga i una comare amb una important indemnització. Ha passat a l'Hospital de Sagunt, va passar en novembre del 19. A veure, molt resumidament, què ha passat?
0: Breument, només volia fer referència a aquesta notícia perquè és la indemnització més gran que un jutjat ha acordat a Espanya per negligència mèdica. És el cas d'un xiquet que ha patit i està patint moltíssimes malalties perquè no va tindre una bona assistència, segons ha dit ara el jutjat, en el part, i afortunadament estem parlant d'una indemnització, afortunadament per a aquesta família, perquè el xiquet és dependent total,
1: 87% dependent de
0: total, i per no haver actuat bé, afortunadament, la indemnització s'ha valorat en 13 milions d'euros. Això significa que almenys este xiquet i estos pares,
1: estaran
0: en
1: aquest
0: sentit, tindran l'assistència que requereixen. I també és un avís, no?, perquè aquestes coses no eixen gratis.
2: Se reconforta que la justícia en este cas de cadena de negligències mèdiques poguera actuar i ho fera tan favorablement a la família, encara que en l'únic que se pot fer ara mateix, que és ajudar-los econòmicament. Gràcies, Juan Nieto.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: El govern espanyol proposa desembarcar en Cap Verd les dues persones contagiades per antivirus en el creuer Ondius i evitar així l'escala en les Illes Canàries. Última hora, Xavier García del Valle.
3: Sí, esta és l'última proposta.

0: del Ministeri de Sanitat després d'un matí en què este departament i personal de l'Organització Mundial de la Salut hagin examinat la situació a bord de la nau. Sanitat considera que si les dues persones que han donat positiu i els contactes de risc es queden en Cap Verd, ja no seria necessària l'escala en les Canàries, llevat que en el viatge es declaren més casos. El creuer continuaria així directament fins a la destinació final als Països Baixos. El brot d'antivirus, recordem, ja s'ha cobrat 3 vides. En el vaixell continuen 147 persones, 14 d'elles són espanyoles, entre les quals hi ha una oceanògrafa valenciana que treballa en el creuer.
1: I continuen les valoracions a les bones dades de l'atur del mes d'abril a la Comunitat Valenciana amb una baixada de més de 2.400 persones. Alejandro Molés.
2: Sí, i amb aquestes dades són ja 4 mesos seguits en què el nombre de desocupats baixa al nostre territori. Escoltem la lectura que fa la consellera del RAM, Susana Camarero.
3: La Comunitat Valenciana consolida su buena evolución en el empleo con una reducción del paro de más de 16.500 personas este año, un descenso del 5,5% que nos sitúa como la segunda comunidad donde más se reduce el paro, solo por detrás de Andalucía. Son cifras que reflejan una tendencia sólida de mejora y un mercado laboral cada vez más dinámico.
2: A més de les dades, el mes d'abril tanca amb una xifra inferior als 286.000 desocupats, una xifra que no s'abastava des de fa vora 28 anys, des de l'any 2008. També des de la patronal valenciana valoren positivament les dades de l'atur, tot i que la secretària general de la Confederació Empresarial Valenciana, Immaculada García, insistís en la necessitat d'activar les mesures necessàries per tal de garantir l'estabilitat davant de la previsió d'un alentiment de l'economia.
4: Con los datos recientes de la EPA y del PIB, ya se empiezan a ver señales de cierta ralentización de la economía. Por eso, desde la CED, creemos que es fundamental reforzar un entorno de estabilidad y confianza que anime a las empresas a invertir y que permita seguir creando empleo de forma sostenida.
2: Pel que fa al número de cotitzants a la Seguretat Social, la Comunitat Valenciana ha marcat un nou rècord amb 2,28 milions d'afiliats.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat l'oferta pública d'ocupació per enguany en l'administració de l'Estat.
0: En són un total de 37.000 places, 500 més que l'any passat. Així ho detalla la portaveu del govern, Elma Saiz.
5: A través de esta oferta aprobada hoy, sumando las plazas ya aprobadas para Policía Nacional y Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total de plazas ofertadas en el sector público estatal en el año 2026 supera los 37.000, una cifra ligeramente superior a la del año pasado.
0: A més, el govern ha aprovat l'ampliació de la llei de protecció dels menors davant de la violència. Amb esta reforma, els jutges hauran d'escoltar obligatòriament els menors sense límit d'edat en tots els processos que els afecten. Fins ara s'establia a partir dels 12 anys. També s'indica que no es podrà dictar la custòdia compartida quan posa en perill la salut física, psíquica o emocional del menor. Escoltem la ministra de la Infància, Sira Rego.
6: Se establecen condiciones tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, entre ellas la necesidad de que la escucha se realice en formas adaptadas a la edad, con un lenguaje accesible y con la obligación de evitar el contacto con el presunto agresor.
1: I ahir vam conèixer la sentència que establix la indemnització més alta per negligència mèdica a Espanya, més de 13 milions d'euros, Rubén Dempere.
7: La cadena d'errades durant el part a l'Hospital de Sagunt fa ara 6 anys va deixar Nathan amb greus seqüeles neurològiques. Avui hem parlat amb Andrea Tellez, la mare del...
8: Estuvo 35 días en la UCI. Él tiene mucho daño, tiene mucha afectación, él tiene un 87% de minusvalía. No habla, no camina, provoca desde hace unos cuantos años. Y yo lo recalco, que por mucho dinero que den, no va a curar el daño, pero por lo menos para que él tenga una calidad de vida lo mejor posible dentro de lo suyo.
7: Andrea espera ara la resposta de les asseguradores que han de pagar. La sentència no és ferma i s'hi pot recórrer un fet que podria allargar el procés durant anys.
1: I l'Audiència Nacional ha condemnat a 3 anys i mig de presó l'excomissari Villarejo per un delicte de revelació de secrets.
0: Sí, és la condemna per l'anomenat cas Dina, on se l'acusava de traficar amb la informació obtinguda del mòbil furtat a Dina Busselham, assessora de Podem i de Pablo Iglesias quan va ser eurodiputat. L'Audiència considera aprovat que Villarejo va transmetre la informació a 2 periodistes i li imposa també indemnitzacions de 1.000 euros per a Pablo Iglesias i 5.000 euros per a l'exassessora. Villarejo acumula ja 16 anys,

0: Ruiz. Escoltem primer la seva indignació i després la reacció de Samuel Ruiz.
1: Señor alcalde, le invito a condenar las palabras que acaba de vertir el señor Ruiz. Y si no, estarán parando el insulto que acaba de proferir el señor Ruiz contra mí.
2: No me he escuchado.
3: Lo llaman fachas.
2: No me he escuchado. Señor Ruiz, por favor.
3: No voy a retirar nada.
0: Doncs a la fi, el ple de l'Ajuntament d'Elx ha aprovat diversos punts de la moció presentada pels socialistes en defensa del dret a l'avortament, una sessió, com hem escoltat, marcada per la confrontació entre blocs i per la particular intervenció de l'alcalde Pablo Ruz, que ha donat llibertat de vot als seus regidors del Partit Popular.
4: Pel que fa a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia avisa de la possibilitat de tronades i tempestes al nord de Castelló.
0: Sí, un dia més amb tempestes, amb possibilitat de pedra al nostre territori, que també han activat l'alerta groga per pluja per part d'emergències de la Generalitat. L'avís serà en vigor fins les 9 de la nit.
4: I en el temps dels esports, el Llevant es queda sense marge d'error després de la victòria d'anit del Sevilla, que allunya la salvació a 4 punts i condiciona totalment la recta final dels de Luis Castro.
5: El capità Roger Brugué ha reconegut avui que el resultat dels sevillans no ha sigut el millor per als interessos granotes, però recorda que la clau està en les seues mans.
6: Però no canvia res, realment. Nosaltres estem en descens, o sigui, sabem que els punts els hem de fer i sabem que si fem els punts, pues, sigui el Sevilla o el que sigui, pues, cauran. Perquè si nosaltres fem la nostra feina, depenem de nosaltres. No hem de mirar els rivals perquè això ens desgasta i ens fa perdre energia que hem de posar al camp, però el més important és que nosaltres guanyem, perquè ara mateix som els que estem en descens i si volem sortir hem de guanyar.
5: Amb la infermeria plena, però amb l'extrem català ja recuperat al 100%, el Llevant prepara la nova final de divendres al Ciutat de València contra l'Osasuna, dirigit per cert, per l'exgranota Alessio Lizzi. Els granotes hauran de lluitar de valent des del primer minut per la permanència davant un rival que, situat a mitja taula, ja no té pressió.
4: Esto de moment es queden en la companyia.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
9: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
10: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
11: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. La cultura de tu a tu.
12: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
13: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
12: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
14: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
15: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
14: No pintem les coses de color de rosa.
15: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
14: I parlem l'idioma de l'esport.
16: Los 11 que salgan a morder como perros.
17: Tornarem al 4-4-2
18: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
19: Palmando.
20: Tu li has donat les claus.
19: Por algún lado saldrá la rata.
14: L'esport sense pèrdua.

0: Els en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom. Les coses de color de rosa.
1: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
7: Ja jo sé que no és culpar-se milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
8: La vesprada d'A.1.

0: Les 5 i 13, el ratet, el racó que obrim cada dia per a parlar de l'economia, aterrar les notícies, tant les bones com les reguleres, quan no directament les roïns. Però vaja, és el que hi ha, és el panorama que tenim en l'economia, Gemma.
1: Guille, ho estava dient Rosalía molt bé, així, tindre diners, escolta, pues, no dona la felicitat, però una tranquil·litat infinita. Qui ve a parlar-nos cada dia d'economia? Javi González. Com estem, Javi?
2: Què tal, companys? Bona vesprada. Com esteu?
0: Què tal? Encantats. Alguna bona notícia?
1: Te n'has vingut amb la Rosalía?
2: Bueno, sí, clar, perquè
0: bueno,
2: avui...
0: Ha deixat la desocupació.
2: Ahí està, avui podem ser una miqueta optimistes. Una miqueta, eh? Perquè ja sabeu que al final sempre hi ha els factors que expliquen les bones xifres, però la realitat és que sí, avui tenim bones xifres de les millors que s'han vist, de fet, pel que fa al mercat laboral. La Comunitat Valenciana arriba als 2,28 milions de treballadors, una xifra rècord. És la tercera autonomia líder en creació d'ocupació en este mes d'abril, per darrere de Catalunya i d'Andalusia. I a més, també, l'altra xifra destacable és que l'atur ha caigut a nivells que no es veien des d'abans de la gran crisi, la gran recessió de l'any 2008. L'atur cau en 2.400 persones, o sigui que de moment tenim bones xifres pel que fa a l'ocupació.
1: Ja tenim de cara a la temporada alta, de feina en aquest sentit.
0: Estem parlant del mes d'abril, que acaba de tancar.
2: Correcte, no?
0: És el mes d'abril, encara que l'altre dia l'EPA ens fa un calbotet, perquè estem quasi un puntet per damunt la xifra global de desocupació en la Comunitat Valenciana.
2: Ahí està,
0: que, bueno,
2: correcte.
0: Una de freda i una de calenta, no?
2: Sí, hem de tindre en compte que sí que el motor d'aquestes xifres, com estava comentant Gemma, ha sigut el sector serveis, pel que fa a sectors i pel que fa a població, destaca el grup de les dones joves menors de 30 anys, que ha aconseguit la seva millor xifra de persones ocupades en quasi dos dècades, en quasi 20 anys. Això sí, també hem de tindre en compte que la temporalitat també ha pujat una miqueta, principalment, això s'explica per aquesta campanya de la Setmana Santa i perquè tal vegada, com estàvem comentant avui en Cadena de Valor, en el director general de Labor, Antonio Galbany, hem de tindre en compte que tal vegada la temporada alta d'estiu en la Comunitat Valenciana arranque una miqueta més tard que el que sí que passa en les altres autonomies, com pugui ser Catalunya o com pugui ser Andalusia, per exemple.
0: En aquest sentit, més bones notícies, perquè encara que sempre és previsible, que estem sempre en la Champions de les banderes blaves, en les nostres platges i en la nostra costa, de nou rècord, rècord de banderes blaves, i això significa turisme d'excel·lència, qualitat en les... no només en la qualitat de l'aigua, sinó en general, els serveis, en les infraestructures. Està molt bé. Estava mirant l'evolució de la desocupació, estàvem parlant de l'atur... L'evolució de l'atur registrat en la Comunitat Valenciana des de la pandèmia de la Covid l'any 22, la baixada, és a dir, la corba és descendent des de 456.000 en el 22 a 285.000 en el 26. En 4 anys ha sigut realment... És a dir, és que el moment de la Covid va ser una, bueno, diguem, una pujada de desocupació, hi havia també els,

0: Certo, és que va ser un mecanisme
1: que va funcionar,
0: una relació de protecció del mercat laboral, interessant. Però vaja, que les xifres són bones, tot i que el panorama internacional no deixa d'estar ple d'incerteses fonamentalment derivades de la crisi energètica per la guerra d'Iran, que sembla que tampoc acaba d'aclarir-se.
1: No, no acaba d'aclarir-se.
0: Perquè Donald Trump continua en les seues bravates una darrere l'altra.
2: Correcte. Aquestes xifres, en cert optimisme pel que fa al treball, també xoca directament amb l'augment de la vida. En general, que penso que no estiga massa acord, pues, l'habitatge té la manera de reflectir-se més grossa.
1: De vivenda ja és una altra cosa.
2: Però també
1: en la cistella de la compra, no? Sí, és cert que de moment este impacte de segona ronda, que es coneix, este impacte de la pujada dels preus, d'aquesta inflació que podria derivar del conflicte al Pròxim Orient, de moment, i segons les últimes xifres, encara no l'estem notant. També és cert que sempre que parlem en els especialistes ens diuen que les mesures del govern estan funcionant, però que són mesures que s'han aplicat per a un termini de temps per un període de temps molt determinat i que a partir d'ara estem començant a entrar en un terreny que sí que ja pot pels Estats Units no van pujar els tipus d'interès perquè de moment encara estan a l'espera de veure què és el que passa en este conflicte. Tot i això, no es descarta que de cara al mes de juny sí que puguem tindre una miqueta d'aquest augment del 0,25% dels tipus d'interès.
0: Sembla raonable que els bancs centrals no pugen tipus d'interès mentre no hi hagi més certeses amb la inflació derivada de la situació bèl·lica i geopolítica que hem vist també en el dia d'avui, bueno, ahir per als nord-americans, tornar a anunciar Donald Trump que la guerra d'Iran continuarà almenys 2-3 setmanes. Us he plantejat, val, 15 dies més, 3 setmanes més, estaríem en un termini raonable per encara centrifugar els efectes de la crisi a nivell global. No sé què diuen els experts, fa la sensació que almenys pel comportament de les borses i d'alguns indicadors macro sí, relativament podríem recuperar posicions, però en efecte la pujada del cru i de les energies i del preu de la energia està portant a un nivell d'inflació difícil de contrarrestar per als bancs centrals de cada un dels països.
1: Clar. Ahir també hem de tindre en compte que per molt que, i això ens ho estan repetint els experts des de les 2-3 primeres setmanes de conflicte, que ja recordem que portem més d'un mes, que per molt que la guerra s'acabarà allà, hem de tindre en compte que en aquest temps s'han destruït infraestructures que són fonamentals per al comerç internacional i per a la producció de petroli a nivell mundial.
2: La recuperació no seria automàtica.
1: És a dir, l'estret d'Hormuz és
2: sí,
1: la clau.
2: Sí que seria una injecció d'optimisme per als mercats. Catxa, a lo millor, no? Que se donarà per finalitzat això.
1: Perquè tindrem una miqueta més de confiança, però la realitat és que les infraestructures que són claus a nivell de producció estan danyades i costaria de refer-se i no estem parlant de mesos. Al final, el que ja està danyat, està danyat. Independentment de que s'obriga el trànsit en l'estret d'Hormuz, que al cap i a la fi és el primer tapó o un dels tapons claus, perquè recordem que n'hi ha allí centenars i centenars de vaixells carregats esperant a veure què passa en aquesta situació.
0: Molts interessos, en efecte, en països àrabes que són primeríssims productors de cru a nivell mundial, però en la balança de l'economia global sempre hi ha, quan perden uns, hi ha alguns altres que guanyen, hi ha altres mercats alternatius que estan podent sortir de cru, de petroli o de derivats del petroli al mercat, que estan veient-se beneficiats. El remat és una qüestió d'equilibris, com en l'economia.
1: Correcte, en efecte. De fet, una de les coses que més pendents estem estos dies és pel que fa a l'evolució de la borsa. I clar, perquè fa a la borsa, avui hem registrat també, ho hem vist, altres moviments. L'IBEX 35 recupera un 1%, supera de nou els de 7.500 punts. Tot i això, tot i les renovades tensions en Iran, el preu del cru avui baixa una miqueta, per a ser exactes, en estos moments, anem a consultar-ho. En concret, el barril Brent, que és la referència europea, està en $111, és una caiguda de quasi el 3% en les últimes hores.
0: Bueno, ja ens hem acostumat al diesel a 1,6 i a la gasolina a 1,4 i següents. Anem a veure què és el que hi ha. Són les 5:21. Tenim pendents a obrir una finestra econòmica al voltant de la inversió. Jo no sé com invertir.

els vostres estalvis, i el que jo no sabia és que hi havia, diguem, posicionament de gènere a l'hora d'invertir. Vaja, en qualsevol cas, parlem de com invertixen les dones, sí o no, o suficientment, però ho farem d'ací un momentet. Ara fem una pausa i continuem.

0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A.Punt.
3: La vesprada d'A.Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Pues mira, a les 5:23, que vos pareix, parlem de les coses de menjar sa, mira, saludable i portar una vida millor en quant a la salut present i futura. Què te passa? Estàs afectada en el tema d'avui.
5: És
4: un tema inquietant.
5: És un tema inquietant, que quan li llegit, sí, me queda superpreocupat. Sí. Es diu... Espera, tu llista. Disruptors endocrins. Jo crec que sóc un disruptor endocrí en patetes. Mira què et diga, Joaquín.
4: Estem envoltats de totes aquestes substàncies que sona disruptor com endocrí.
5: Endocrí.
4: Sona a Malo de Marvel.
5: La, o sigui, manera de conservar els aliments. Les olles per guisar i les... No sé quantos. Les cremetes, les colònies... És que estic envoltat de disruptors endocrins. Jo estic disrupcionat. Clar, per això jo tinc el tiroides tocae... Bueno, per això no ho sé, però m'olore que té a veure amb això.
4: Pues cuidem-nos la salut i evitem estos disruptors endocrins. Sonen raro, són xungos, com de xungos, on estan, què hem de fer... Hem cridat a Clara Llorenç, que és la que sap, podemos con ellos, que estan en les coses de menjar i en altres coses.
6: Ajá.
4: Així na que...
6: Exacte. Hola,
4: què tal, Clara Llorenç?
6: Què tal, xics? Molt bé.
4: O sigui, que estem envoltats d'estos disruptors.
6: Sí,
4: sí. És una amenaça invisible.
6: Volia dur este tema perquè al final jo crec que està molt relacionat, òbviament, en l'alimentació i en la no alimentació. Ara ho veurem, però cada volta més, m'encanta, perquè cada volta més cuidem el que mengem, i pues, aprendre un poquet del tema d'avui és pues, un plus, no? Cuidar un poquet més de, a lo millor, algo que en funció del moment de vida en el que estem pot ser estiga fent-nos més mal del que pensem.
5: Pues definim-lo, per comencem.
6: Vale?
5: Una definició.
6: Què és? Exacte, què és disruptor endocrí? Endocrí, jo crec que tots sabem el que és, vale? Al final està clar que està relacionat amb el sistema endocrí. I algo que disruptis, vale, és algo que trenca, que altera... Aleshores, en això ja comencem a fer un poquet el clec de lo que pot ser vol dir la paraula. Mm-hmm. Entonces, estos disruptors endocrins són substàncies químiques que se troben en diferents llocs, ara després parlarem de quals, i lo que fan és que alteren el nostre sistema hormonal, vale? El nostre sistema hormonal, sí, que s'encarreguen de diferents funcions relacionades amb el metabolisme, el pes, la gana, la son, la tiroides, l'estat d'ànim, la fertilitat...
5: Veig, si són importants, eh?
6: Importantíssimes. I el problema és que algun d'estos compostos externs que trobem a l'ambient, als plàstics, etc., el que poden és, sense nosaltres donar

0: nos conter imitar aquestes hormones naturals,
1: yeah.
0: però imiten, però no fan la funció que fa aquesta hormona. Uns altres el que fan és que bloquegen la seva acció, yeah. i una altra forma de funció que té aquests disruptors endocrins és que directament la alteren la seva o producció o eliminació de les hormones. O sigui, fan tres funcions en les quals fastidien, per dir-ho d'alguna forma, l'acció d'aquestes hormones.
1: Però no és automàtic, no pegues un... No,
0: però
1: no és una cosa que punxi i fas ai, i pots fugir.
0: Això és pitjor, perquè jo crec que quan algo tu eres molt conscient de que és algo molt contaminant o molt tòxic, bueno, una és que te dones contra lo millor de sobte, perquè, per exemple, si menges algo contaminat te senta mal i mm-hmm. vas al bany... Però al final el problema d'això és que és algo que és una desregulació que tu no notes de seguida i és super sutil i que actua a llarg plaç fent-te pues, dany en xicotetes parts de, del teu dia a dia.
2: O sigui, que és un tòxic, un verí,
0: sí,
2: que diàriament o de manera més o menys habitual anem consumint o,
0: sí, és...
2: o fem en el nostre dia a dia, incorporem és, diguem, és una... alguns hàbits que ens contaminen.
0: Sí, com...
2: I, però el que no he entès molt bé
0: vale.
2: és, o sigui, què causen en les hormones? O sigui, quin mal fan a les hormones, diguem?
0: Vale, que les imiten.
1: Les substituïssin,
0: claro,
1: les imiten,
0: per exemple,
1: les
0: cada bloquegen. Hormona del cos, vale,
2: sí.
0: la hormona tiroidea, la insulina, la leptina, la grelina, que són les de la família,
2: no?
0: de la gana... Totes tenen una funció,
2: vale.
0: Vale? La insulina, regular la glucosa, la tiroides, que la hormona que la glàndula tiroidea funciona correctament. Estos disruptors poden, en funció dels compostos que tinguin, imitar esta hormona, o sigui, confondre el cos dient-li creus que eres una insulina, però realment no eres una insulina, però tens a lo millor la mateixa composició, però no fas la funció que ha de fer esta hormona.
2: O sigui, tenia ni idea que tinguérem esta amenaça tan
0: que
2: pròxima.
0: És com que actua falsejant,
2: sí, sí.
0: és com si vinguera així un ximo fals que se pareix molt a tu.
2: És un fake.
0: Però és un fake total, però realment comença a parlar i te dones compte, ostres, és que no és ximo.
1: Jo
0: ¿vale?
1: recordo quan a mi me detectaren el problema de tiroides en l'any 2002 o per ahí, que em van dir, és que és un mal endèmic, així en esta zona ho pateixen moltes persones. Clar, després es comences a revisar els hàbits en unes generacions que venen d'utilització molt de plàstic. Ara explicaràs on es troben aquests
0: sí,
1: disruptors.
0: Sí, sí, sí.
1: I això explicaria el per què, no és que sigui un mal endèmic, sinó que en els nostres hàbits quotidians ho tenim tan normalitzat,
0: sí.
1: tan utilitzat, que acaba afectant-nos però a moltíssimes persones.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. I n'hi ha grups, a més, que pues, han de prestar un poc més d'atenció
1: mm-hmm.
0: perquè són pues, més fràgils, no? a lo millor, a aquests compostos. A més, per què són importants aquests compostos? ¿Vale? Ja han dit que poden imitar les hormones sense mm-hmm. fer la seva funció. Poden
1: sí.
0: bloquejar-les i poden fer que a lo millor no se produïsquen les hormones que necessitem. ¿Vale? Però a banda d'això, per què realment són importants? Mira, són importants perquè actuen en molt poqueta quantitat. O sigui, hi ha una exposició encara que tu digues, però és que en el plàstic n'hi ha un poquet, ja, però és que és un poquet, ja a xicotetes dosis, vale? ja actuen. Esta una. Després, la qüestió és que és una exposició continuada, és el que hem parlat antes.
1: Mm-hmm.
0: No és que tu hagis menjat algo X dia, t'hagis sentat mal, però saps que és algo superpuntual. És que és una exposició silenciosa, però de manera continuada, mm-hmm. perquè al final tu continues eixe hàbit que tu no saps que estàs fent-ho mal, ho fas de manera habitual, perquè
1: clar,
0: és un hàbit.
1: Clar,
0: vale?
1: Clar.
2: I quins són aquests hàbits? Quins són aquests productes que ens
0: bueno,
2: generen...
0: I l'últim de tot, que al final és algo que s'acumula en el cos. Per tant, aquest efecte acumulatiu és el que fa que tinga aquest efecte
2: negatiu. I pot aparèixer una patologia o complicar-nos una patologia
0: exacte.
2: Prèvia.
0: Exacte. Vale. On podem trobar tot això? Són les dues paraules que hem de quedar-nos un poquet en compte, ¿vale? I en els BPAs també, que també se troben en moltes llandes, ¿vale? Per això a voltes llandes de conserva també n'hi ha que anar en cuidado, en paelles d'aquestes
1: antiaderents. I aquesta capeta que hi ha que fa
0: vale.
1: que no s'adherisca a l'aliment, però
0: sí.
1: pots prendre

0: Sí, exacte. Al final, ahí, si per exemple és una paella que tu l'has comprada, que la gastes molt poquet pues, per a fer una truita perquè no se te pegue, o la gastes quan fas X, no passa res. Al final el problema és quan l'has gastada ja molt, està ja molt ratllada i ja l'antiadherent realment s'ha perdut. Val molt més la pena al final tirar per paelles d'estes de metal, d'acero inoxidable o estes de ceràmica que n'hi ha. Vale, que se són lliures. Nosaltres les dones, per exemple, en tema cosmètica n'hi ha que anar en cuidado, sobretot en els parabens i en les fragàncies. Siga dones o siga homes, en tema perfums lo mateix, vale? Sí. Fixar-se bé en lo que és els ingredients. En la fruita i la verdura, en quant a pesticides, vale? Perquè sí que és veritat que n'hi ha certs pesticides que sí que poden tindre disruptors endocrins, per tant, netejar molt bé la fruita i la verdura que se mengem en pell, i si la pell no passa absolutament res. En productes de neteja i en ambientadors, d'estos que al final venen, que fan tan costant no res i tenen un perfum molt fort. I per últim, al final, de lo més important realment és tot allò que és el que m'afecta realment a mi com a nutricionista, tot allò que està en contacte amb l'aliment. Vale, que siga, pues, siga els plàstics o que siga les llandes o ara per exemple s'està ficant molt de foco en la en les frigideres d'aire.
1: Curiós, veus?
0: Claro, perquè
1: és que realment és una suma de tots aquests factors, perquè utilitzem els cosmètics, les fragàncies, entonces, els productes de neteja, les paelles,
0: ese és el problema, que al final
1: els plàstics i les llandes tot.
0: Que al final antes no era un problema, perquè antes totes aquestes coses no se gastaven pràcticament res, però ara ha arribat un moment en què alce la mà que aquestes sis o sis coses no les utilitzes diàriament. Bé siga el plàstic, bé siga un perfum que t'has comprat que pues, té un poquet, bé siga el maquillatge, la sartén que gastes, i al final és un... Per això és perillós, perquè és un sumatori inconscient que vas fent i que va sumant.
2: Bueno, lo que dice la air fryer, ¿qué pasa amb la air fryer?
1: Ara que havíem convençut.
2: Sí, perquè la tenia tingut una xerrada i jo ja havia tingut una epifania.
1: Ja l'havíem convençut.
2: I estava convençut, perquè diu, és que és un fornet meravellós per a persones humanes que sou, que esteu així a soles.
1: Sí, és que Teresa i jo el gastem prou.
2: O companyia.
0: Jo també, però... Com? Ara, per exemple,
2: ja... S'ha de mirar a on? Has de mirar en els parabens?
0: Sí, no, els parabens és part de cosmètica i demés, però moltes ja, per exemple, duen llibres de BPAs o, per exemple, ara ja les fan de cristal, les noves. Jo, si te compres una, te dic que te compres ja una de cristal directament. Perquè al final, la cosa de l'air fryer és que tu te compres una i la gastes eternament. Aleshores, no és com una sartén que pots dir la gaste dos mesos i la canvie. L'air fryer realment quan te la compres i s'ha vist que en el contacte amb l'aliment i el calor... Parlar també un poquet, vale, de com...
1: Com ens afecte.
0: Exacte.
1: O sigui, que... Quin mal li fa al nostre cos, no?
0: Com... Exacte. Mm-hmm. Com ens afecta, vale, estos disruptors endocrins al nostre cos. Per exemple, pot dificultar-nos el perdre pes. Estar fent-ho tot bé, voler perdre pes, i diràs que no sé per què, però algo està ficant-me la pata, pues estos disruptors poden tindre a veure, bàsicament perquè si desregulen les hormones, bé siga de la fam, de la sacietat, la tiroidea, al final això ens afecta, que ens costa moltíssim més perdre pes.
1: Correcte.
0: Poden afectar perquè poden fer resistència a la insulina, com ja han dit, la insulina és una hormona, si està desregulada, pot fer que aparegui resistència a la insulina. Pot afectar-nos al cicle menstrual, vale? Perquè al final,
1: clar, si és hormonal,
0: si imita o bloqueja les hormones sexuals, també pot afectar-nos a això. Pot tindre també un efecte d'infertilitat, per tant, pot afectar a persones que busquen tindre fills, disfuncions tiroides, com ja hem dit abans, i desenvolupament neurològic. Al final, te dones compte que pot tindre efecte en tot allò que té algo hormonal, en totes les funcions hormonals que tenim al...
1: Són funcions superimportants.
0: Claro.
1: Per al cos humà, per tant...
0: Claro, per això sí que...
1: Poca broma.
0: Jo crec que són, a lo millor, xicotets canvis, que ara anirem parlant, que se poden fer en el dia a dia de manera... No obsessionar-se en això, però sí que dir,

0: Escolta,
1: revisem
0: jo crec
1: una miqueta.
0: Sí, anem a revisar el nostre dia a dia i anem a anar canviant, vale?
1: I suposo que haurem de tindre especial atenció, per exemple, els xiquets,
0: clar,
1: o com?
0: Els xiquets, vale, per lo que hem dit, al final estan en una etapa de desenvolupament, clar, i és important. Les embarassades, uh-huh, o lactants. Les persones, bueno, els adolescents, bàsicament, perquè, clar, també estan en etapa
1: en revolució
0: de creixement. Uh-huh. Persones amb qualsevol patologia hormonal, uh-huh, bé siga diabètics, bé siga
1: tiroïdeos.
0: Sí. I, per últim, últimament també s'ha ficat molt de foc en els disruptors endocrins i la menopàusia.
1: Ostres.
0: Tornem ahí una altra volta.
1: Jo tinc totes les papeletes,
0: És de bien.
1: Ah, quina preocupació.
0: Gemma, no, estàs aprenent un montó i vas arribar superbé.
1: Això ja m'agrada, sí.
0: Claro. Mm-hmm. Doncs, per què en la menopausa? Perquè al final és una etapa, vale, en la que baixen els estrògens, ja ho vam parlar, si de repente entra un disruptor al cos, és com que el cos en aquest moment de menopausa està buscant aquesta estabilitat, està tornant com a retrobar-se, no? A dir, vale, ara tinc menys estrògens, però, bueno, vaig a fer les meves funcions, vaig a tornar a trobar-me. Si de repente entra una hormona que pareix, al cos li pareix que és estrogen, però realment no és, trenca com aquest moment d'estabilitat, ja, i comencen a tornar els símptomes. Per, ja, això hi ha dones que tornen una altra volta en molta sintomatologia, ja molt passat la
1: menopausa. Que tornen a vindre.
0: Sí.
1: Bueno.
2: Val, pues si vols, sembla, ja saben què són, com actuen i on estan. Per tant, si te pareix, Clara, i si fem, però portant un dia a dia normal, com tu dius, sense engoixar-nos de tots aquests disruptors que tenim al nostre voltant.
0: Per exemple, en la cosa de menjar, bueno, en el cas de les fruites i les verdures, vale, sobretot llevar-les molt bé per eliminar qualsevol tipus
2: dir?
0: De pesticida.
2: Tinc unes maduixes que m'he portat del supermercat en la seva caixeta.
0: Doncs pues un poquet d'energia alimentària.
2: Avui hi ha llevant, no?
0: Bueno, avui hi ha vinagre, per exemple.
1: Ah.
0: Vale?
2: No, jo aigua i poqueta.
0: Pues aigua i poqueta, això no elimina
2: malament,
0: realment.
2: No?
0: Yeah. Claro. Sobretot, a veure, les fruites i les verdures que més en contra n'hi ha que anar són en les de pell molt fineta, com les maduixes,
2: yeah,
0: el raïm,
1: els arandanos,
0: les maduixes...
2: Jo me'n menjo directament del potet de plàstic. O sigui, no.
1: Rentem-los.
0: Sí,
1: no,
0: perquè al final, vulguis o no, mira, els pesticides estan, òbviament, perquè han d'estar, vale, a no ser que, bueno, que compres fruta ecològica, i són segurs, o sigui, si jo no vinc a dir que els pesticides no se poden echar, són segurs en els límits que s'utilitzen. Però si ja no estem parlant de seguretat o no seguretat, si estem parlant de que certs pesticides tenen aquest efecte disruptor a nivell endocrí. Per tant,
2: vale,
0: au, ja,
2: i si algunes persones estan escoltant-nos, però,
0: vale,
2: ai, vale, què faig? Agarro una safata, una safatiua,
0: agarres...
2: i li poso unes gotetes de,
0: exacte,
2: de vinagre.
0: Unes gotetes d'au i en vinagre i neteges bé la fruita
2: ric,
0: i ja
2: ric,
0: està,
2: ric,
0: perquè és de veres que la fruita...
2: Se m'avinagra la d'allòs,
0: no,
2: la
0: maduixa. No sap.
1: Les maduixes,
0: no sap.
1: Però és que, a més, jo vaig a fer unes postres, les maduixes tallaetes, en una xorreteta de vinagre.
0: Totalment.
1: Les deixes reposar i trau un xarop.
0: És un substitut del sucre.
1: Està superbo, sí.
0: Vale. No, de veres.
1: Ja durem un dia...
2: Perfecte, molt bé.
0: Vale, aleshores, netejar això.
2: Jo tinc una cosa que hem de canviar.
0: I si no existís per a embarassades, jo sempre ho dic, lejía alimentària.
2: Lejía alimentària.
1: Vale.
0: Ja tenim una altra cosa. Evitar calfar en plàstic. Però això és el més important de tot.
1: Sí. Muy mal, Gemma Juan.
2: Ja.
1: És l'únic que puc dir.
0: La carmanyola que te dus és de plàstic?
1: Vaig estar canviant-les ara.
0: Vale.
1: Però fins ara, la de anys que porto, jo utilitzo en carmanyoles de plàstic i calfant-ho en elles.
0: De tot el que anem a parlar avui, per a mi este és el punt número 1. El més important.
1: Okay.
0: I jo crec que si algú a casa voldria començar a millorar algo, tindria que ser això. Tirant,
1: vale,
0: totes les carmanyoles de plàstic, a no ser que les gastes per a algo fred, per una amanida, per a, yeah, ficar fruita tallaeta, perquè amb greix, i vulguis o no, quasi tot du greix, i sobretot és el calor. Per això, si al final tu ho gastes, pues, per anar a la platja o algo que és fred, no passa res, però si és per a clavar-ho al microones i calfar-ho, val la pena que tu així tingues el teu plat de ceràmica, bueno, si o te compres, òbviament, de vidre, o si no, directament, te compres un plat i tu, directament del tàper al plat, el calfes i...

0: i el neteges i ja està. O per exemple, imagina que dius, és que jo sempre acabo comprant de menjars per emportar, perquè tinc pressa, perquè no me dona el dia per a fer dinars, pues no passa res, això és, tu ja saps que va en un envàs de plàstic, però o passes a un altre pla de ceràmica o un envàs de vidre per a calfar-ho. És evitar calfar en este plàstic, ¿vale? Prioritzar aliments frescos en la mesura de lo possible, perquè al final en estos envasos de plàstic en els que venen bèsiga, les verdures o... pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats...
1: En la barretxeta de verdures...
0: No, lo
1: bo... que te posen floricol i pimentonet... Ahí també n'hi ha disruptors d'estos?
0: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
1: Ah, vale.
0: Però... estes que venen ja directament per a clavar el micones de plàstic, jo te diria que no.
1: Eixes no.
0: Que les trenques, les claves en el teu tàper i les fas al vapor directament.
1: Vale.
0: Perquè al final, si saps que és el calor i saps que és la quantitat de temps que duen eix en vas, lleva-la del calor i al final l'altre realment...
2: I els potells d'arròs igual, que moltes voltes se calfe dins del pot. O sea,
0: claro, sí, ara...
2: Canviem l'arròs i posem-lo al plat.
0: Un altre puntet que s'està mirant, a banda de lo de la frigidera d'aire que parlàvem antes, estos potes de quinoa o d'arròs integral. Tu al final això en el potet se fa al buit, perquè ja està un poquet fet. Tu el traus del potet, el claves en un plat, el tapes i el fas al micrones un minut i ja està.
2: Vale.
0: Ja hem parlat de les fruites i verdures. Un altre dels aliments, perquè és veritat que estos compostos s'acumulen en el greix. Vale? Aleshores, en què aliments pot haver un poquet de disruptors endocrins per contaminació ambiental o per el tipus d'alimentació, etc. En els peixos blaus grans, vale? Per això realment són uns peixos que hem d'evitar menjar, bé siga per mercuri o mira ara per els disruptors, vale? Com és el emperador o la tonyina gran. Vale? Al final serien els únics. O, per exemple, en carns amb molt de greix.
2: Molt greixoses. Entonces, molt bé.
0: No és evitar això tampoc, però és fer com una rotació. Intentar al final prioritzar carns magres i pues, la carn més rica en greix, la carn roja, que siga pues, com fem, una volta a la setmana, i el peix blau que siga el xicotet. Reduir l'ús de llandes també hauríem d'evitar-lo un poquet. ¿Vale? Intentar,
1: aquí m'havies arreglat. El sopar. Les sardinetes...
0: Però així...
1: Ara resulta...
2: Tenim solució.
0: Sí.
1: Tenim solució per a la llanda.
0: Però, per exemple, així és diferent. Digue. Tu, per exemple, t'alimentes tots els dies de la teua vida en algo de llanda?
1: No.
0: Pues ja està.
1: Dos voltes en setmana, perquè és que no estic ara perro.
0: No és l'objectiu realment, vale. ¿Vale? Però per exemple, a lo millor estos pues les dentilles estes que venen en chorizo que ja venen fetes o els fesols, estos plats calents que sí que venen en llaunde.
1: Bueno, però hi ha més mandanga de més perquè
0: per el greix, per lo que ha parlat, ja. Vale? Perquè
2: o sea,
0: duen també
2: millor en vidre, les dentilles, les que
0: o sea, per exemple, los que són les dentilles en vidre no n'hi ha ningú tipus de problema.
2: Al final
0: també n'hi ha en està la melva, està la tonyina, està en conserva de vidre. Les anchoes també n'hi ha en vidre, avui en dia n'hi ha pràcticament de tot. Però al final dius, sardines que menjo una volta a la setmana, no passa absolutament, perquè no és algo que fas de manera. Però la qüestió és que les llandes, vale, el recobriment intern, molt del recobriment intern per a evitar el contacte de la llanda en l'aliment, du BPAs. Per això n'hi ha algunes llandes, vale, no totes, que fica ecològica, lliure de BPAs. Ja comencen a fer ahí un poquet de...
2: Fixem-nos en aquestes coses,
0: exacte.
2: És interessant. Sí, sí, sí.
0: Un altre pas que podríem fer, el que hem parlat al final de les paelles, seguir de les carmanyoles, la paella realment seria el que hauríem de revisar tots a casa, tirar totes les que estiguen ratllades, totes les que veguem que el negret va soltant.
1: I recomanes les de ser inox
0: exacte,
1: i les ceràmiques, les que tenen piquetetes. Eixos dos.
0: Eixos serien les
1: de ferro de tota la vida també.
0: I les de ferro de tota la vida.
2: I la cassoleta de fang pel arròs al forn i xomel.
0: Això és meravellós.
1: Molt bé.
0: Entonces, jo crec que al final són canvis que són prou factibles de fer en el dia a dia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és fixar-nos, sí. Sí.
0: Sí, perquè al final, imagina que dius... Vale,
2: és que... important, a més. O sea,
0: sí, exacte. És que jo vull... el meu problema és ese, que jo menjo ràpid en casa i acabo menjant sempre de l'ultraprocessat que me compro envasat, que li faig quatre tenedors

0: tres i ho clave al microones. Pues bueno, així el que hem dit, o traus de l'envàs i t'ho calfes, és evitar un poc este... Després també evitar el cuine molt i ho clave directament en el tàper de plàstic en calent.
1: Ah, mira.
0: Claro, perquè al final és calor en calor el plàstic. O sea, ja plàstic. No és que estàs calfant-lo, sinó que estàs clavant el plàstic calent.
2: Això sí que ho faig per a posar-lo a la nevera. Per al sant demà o per a dos dies.
0: Perquè és el mateix. És a la inversa, no estàs calfant-lo, però està refredant-se. Els tapes
2: han de ser de cristall.
0: Els tapes han de ser de cristall, sí. Simó.
2: Ah,
0: sí.
2: Fer la mateixa que tenim de plàstic.
0: Sí. Au, te ja guardes està. Per a la fruita ara, o per
2: xut,
0: a la...
2: Un xut i a la mar. S'ha acabat. Ni un no vull.
0: Després, a lo millor, un altre error. Mira, vosaltres, superaprovats, la botella d'àvia.
1: Ah, clar, jo ho he après, però això ho he après perquè jo gastava de plàstic.
0: Claro. Esta,
1: i
0: per exemple,
1: les utilitzava en diverses ocasions. I claro. Això fatal.
0: Esta, per exemple, no hi ha problema perquè l'acabe d'obrir, me la vaig a veure i ja està. El que hem d'evitar és reutilitzar aquestes botelles, perquè al final l'ús continuat i el calor és el que fa que es transferisca un poquet del material a l'aula. Per això, nosaltres realment, jo crec que a banda de, per últim ja per acabar, és revisar un poquet tot tema de cosmètica, de fragàncies que tenim a casa i fer ahí una xicoteta neteja.
1: Hem de mirar que no duguen parabens, però fique...
0: Literal, fica parabens.
1: Ok.
0: Vale, fica parabens.
1: Espera, jo te poses la cremeta cada dia i en ocasions, en un par d'ocasions. Sí. Jo així, en la zona del tiro de disprisament, m'he estat tota la vida posant-me colònia.
0: Sí. Clar, totalment. I ara, si te fiques, ara que se du molt la cosmètica natural, no fa quasi olor quan te compres.
1: Clar.
0: A mi, jo l'altre dia vaig comprar d'una marca que m'agrada molt i tu te la, i la olores i dius... Fa una oloreta bona, però no fa una... Estem acostumats a fragàncies molt fortes, a cremes hidratants, que la fiques i dius, que bon olor... Això realment són fragàncies, això és un disruptor endocrí.
1: Pues
0: igual que
1: costum...
0: és parabens. Aleshores, canvio un poquet ahí...
2: L'ambientador del bany, efecto brisa, Marina.
0: L'ambientador del bany, pues, ho miraré, però al final és algo ambiental que també fa va transferint. Però...
2: Obrim la finestra. S'ha acabat, ni un plàstic.
0: Airejar la casa diari, super important, i l'ambientador del cotxe també revisar-lo.
2: Endocrins i per als altres disruptors també que vivim en les persones humanes, claro.
0: Sí, però bueno, xicotets canvis que podem fer i podem anar millorant.
2: Genial, gràcies per portar-nos en bon humor, però també fer xicotets canvis hem d'anar fent-los. Lo de les paelles, el plàstic, me tens convençut.
0: Ja està, i netejar un poquet més la fruita i la verdura.
2: El vinagre no sé si me'n recordaré per a les maduixes, però vinga, gràcies. Adéu.

0: Talking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Talking money, man. Total, que si tenim quatre estalvis, Javi González, tornem a parlar
1: de l'economia,
0: que
1: havíem
0: deixat, diguem, una segona part pendent.
1: En efecte.
0: Hem d'invertir.
2: Hem d'invertir, correcte, perquè resulta, no sé si vos heu plantejat, penso que hi ha una bretxa de gènere en el món financer.
0: Jo pensava que no. Que
2: jo no m'ho havia plantejat, però la realitat és que a principis de 2026 solament el 15% de les dones invertissen en productes financers comparat amb el 30% dels homes. Clar, és el doble pel que fa als homes.
0: Que el 30%... A mi em sembla poca gent.
2: Poca gent, poca gent.
0: Invertint
2: també,
0: en producte financer, perquè si no, en què invertixes?
2: Però, clar,
0: no invertixes directament, no pots estalviar.
2: I el tema és que pel que fa a les dones encara el percentatge és menor.
0: I per 15,
2: això mateixa, per això mateixa, avui volem parlar d'un llibre que s'anomena Chicas, hablemos de dinero, que la seva autora és Elena Moya, periodista financera, i la tenim al telèfon. Elena, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Hola, Elena.
2: A veure, Elena, Chicas, hablemos de dinero, és el teu nou llibre, i se la venda ara el dia 7. Parla'ns una miqueta d'ell, què és això?

0: Pues mira, és un llibre que realment vol trencar en el cliché, bueno, en la realitat de que els homes inverteixen i les dones estalvien. I és veritat. Entonces és una mini guia sobre els mercats financers, intentant explicar com el mercat de la renta fixa i de la renta variable ens pot ajudar a les dones, però bueno, també als homes, a utilitzar els mercats per complir els seus objectius.
1: Ah, perquè, Elena, estalviar sense invertir, ara té la pujada d'IPC, o estàs perdent diners o com... Bueno, estàs perdent diners sí o sí, si no invertixes, clar.
0: Exactament, si tu poses els diners a un compte corrent, la inflació se te'ls minja. Des de, pues, en els últims mitjat, el 50% dels teus estalvis.
2: Clar, en 20 anys, eh?
0: Sí,
1: i el senyor passen ràpid.
2: Gràcies, Ximo, per ir a mirar.
1: No, no estic mirant de tu. No estic mirant de tu. Ni te mirava les canes. Però, Elena, és de veres, passen els anys, a un ritme de... Bueno, ara estem sobre el 3%. Clar, som molts diners. Però, clar, invertint. Val, anem a lo pràctic. Xiques, hablemos de dinero. Bueno, xiques i xics, també. Si hi ha algú escoltant, també, que s'anime. Què haurien de fer per a no perdre aquests diners? Tenint-los en el compte corrent, estem perdent diners. Què fem?
0: Bueno, lo primer és fixar-se els objectius. O sigui, a mi me parlen, jo treballo al món financer, vaig del periodisme, ara estic a una gestora de fons d'inversió. I la gent me diu, oh, és que la Reserva Federal, el Banc Central Europeu, baixaran els tipus d'interès, entonces, he de fer això. O, ara Trump diu que no sé què, he de fer això. No, deixar-te històries de lo que tu penses que els bancs centrals faran, que no ne tenim ni idea ningú, ni els bancs centrals tenen idea, perquè ells s'equivoquen tant com tots en les seves previsions. El que s'ha de fer és marcar-se els objectius. Si el teu objectiu és a curt plaç, hasta d'ací dos anys, perquè has de pagar una boda, o has de pagar hisenda, o tens aquests objectius, o l'entrada d'un pis, entonces és renta fixa, bonos, a curt plaç. Claro que a la bolsa guanyaràs, tens moltes més probabilitats de guanyar més diners que la renta fixa a curt plaç, evidentment. Però què passa? Que si se t'enfonsa la bolsa este any o l'any que ve,
2: clar,
0: no pots complir l'objectiu que tens. Entonces, la cosa va de disseny de carteres. En un objectiu a curt plaç, renta fixa a curt plaç. En un objectiu entre 2 i 5 anys, que vols anar-te a estudiar fora, obrir un negoci, donar-te l'entrada d'un pis, bueno, entonces ja pots començar a anar a la renda variable, en molt més a risc, però també en una part en renda fixa. I després ja a partir dels 7 anys, que ja és a llarg plaç, pues entonces sí que ja pots assumir molt més risc, perquè els mercats les estats donant temps perquè se recuperen, entonces sí, pots invertir en el que realment puja més. Històricament, la renta variable, antes d'impostos, ha donat un 8%. La renta fixa, més o menys, dona com a màxim, més o menys, la meitat, un 4%. Hi ha moltes variabilitats de renta fixa. Però, més o menys, la renta variable, històricament, un 8% antes d'impostos, i la renta variable, la renta fixa, un 4%. Pels objectius de llarg plaç, si vols acumular capital, sí, te'n vas a la renta variable. Entonces, jo el que recomano sempre, pues, són els índexs, el que ara se coneix com els ETFs, uh-huh, un fons indexat a la renta variable global i sense complicar-se més. Sí, perquè mos creiem molt llestos, però no som llestos i ningú sabe el que passarà. Jo crec que la simplicitat, com va dir Einstein, és bella.
1: Bueno, però dius que és simple invertir en renda variable i no tot el món controla fons indexats o pot tenir, diguem, un compte que tinga, en fi, sí, inversions en borses de diferents països, en fi. Què recomanes per a no iniciats i aproximar-nos, diguem, en un horitzó de 5-6 anys, aproximar-nos a aquest 8% de rendibilitat?
0: SCI World, mm-hmm, és l'índex de referència de la renta variable global. Però jo crec que, bueno, per la gent que no sàpiga, que cregui que encara necessita...

0: necessita molta ajuda, hi ha assessors financers, però bueno, tu pots anar als grans bancs d'Espanya, tu pots anar i ells tenen l'obligació de fer-te un anàlisi de risc, i però tu te llegis el meu llibre i dius, no, jo ja m'he llegit aquest llibre i jo tinc aquest objectiu, el meu objectiu és a llarg plaç, també els hi pots dir perquè no t'intenten colar res, perquè els bancs t'intenten colar moltes coses.
1: Sí, i dir, no, accions del mateix banc, vull... per lo general.
0: Claro, claro, sí. Però tu, jo recomano, clar, llegir el meu llibre, però no només per fins comercials, sinó senzillament per dir, perquè el banc no t'intenti, no t'intenti colar res, és dir, no, jo m'he llegit aquest llibre i el meu objectiu és a llarg plaç, jo ja tinc un perfil de risc que puc assumir aquest risc, vull invertir 5.000, 10.000, 50.000 euros, jo aquest diner, si el perdo, no em deixarà de menjar i la meva família no deixarà de menjar, però jo vull, si un fons en comissions mínimes, indexat a aquest fons, a aquest índex de referència de la renta global, no... Jo, francament, sí, recomano que no recomano fons que la gent estigui pagant-li a algú unes comissions altíssimes perquè ells te llegisquen les empreses, no un fons de renta fija, de renta variable global, que hi hagin allí centenars d'empreses i no paga ningú una quantitat desorbitant de comissió perquè te les llegisquen les empreses. Jo crec que per les economies mundanes crec que en una gestió passiva, en una gestió que ja te vingui donada.
1: Uh-huh. Bueno, pues cadascú se pot, diguem, crear la seva cartera en funció del temps d'inversió, de la quantitat que tinga, dels seus objectius, i podrà trobar en xiques, barra xicos també, no hablemos de dinero, perquè si no invertim, si no manegem més diners i es deixem en el compte corrent del banc, ja sabem que al cap d'uns anys anem a palmar pasta. Elena Moya, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies,
1: adeu. És una altra, jo he comentat, Elena, molt bé, quan entrem en aquestes plataformes on se pot invertir en índex de referència, uh-huh, el World Index este, mireu també les comissions.
2: Correcte. M'agrada molt perquè en el llibre Elena te recomana algunes plataformes o enumera algunes plataformes i te va comentant en què són millor i en què són pitjor cada una. Vull dir que és un llibre que realment és una guia que ens explica des del cicle econòmic fins a tot això que ens estava comentant, molt completet, la veritat.
1: My Investor, per exemple, és?
2: Per exemple. Entre muchos otros.
1: Esto te lo coneixes tu.
2: Sí, una miqueta.
1: Gràcies, Javier.
2: Adéu.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: La companyia xinesa Geely podria haver comprat una part de la planta de Ford a Almussafes per a fabricar un cotxe propi i un altre de la companyia americana, Xavier García del Valle.
3: Sí, esta és almenys la informació que publica la Tribuna de l'Automoción, citant fonts del sector. Segons aquesta informació, Ford i Geely haurien acordat que el grup xinès compre la nau de muntatge Body 3. Allí fabricaria un model propi multienergia i també un altre per a la Ford que podria utilitzar la mateixa tecnologia. Tot això són informacions que no han volgut de moment confirmar ni fonts sindicals ni de l'empresa.
1: Embarcar a Cap Verd les dues persones contagiades per antivirus en el creuer Ondius i evitar així l'escala a les Illes Canàries. Alejandro Molés.
4: Si s'accepta la proposta, el creuer continuaria directament fins a la destinació final, és a dir, cap als Països Baixos. El brot antivirus ja s'ha cobrat 3 vides i, segons l'OMS, es tractaria d'un cas de contagi entre humans, perquè dos dels 3 morts eren parella, una parella que s'hauria contagiat

0: abans de fer-se a la mar i fora de la nau. Mentrestant, en el vaixell, en la costa de Cap Verd, una illa situada a prop del Senegal, continuen 147 persones, 14 d'elles espanyoles, i entre les quals hi ha una valenciana que treballa en el creuer.
1: Sindicats i Conselleria d'Educació tornaran demà a la taula de negociació després que avui la reunió hagi acabat sense acord. Damunt la taula estava a negociar la proposta de servicis mínims de cara a la vaga indefinida del professorat convocada per a dilluns que ve, Rubén Dempere.
2: Una nova proposta que ja no inclou el fet de fer treballar tots els professors que donen classe a l'alumnat de segon de batxillerat que s'ha d'enfrontar a les proves d'accés a la universitat. Des del sindicat, Estep País Valencià, el seu coordinador ho considera insuficient. Escoltem els arguments.
3: I nosaltres hem continuat dient-los que no, que aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació, per a poder anar a l'avaluació amb tota la documentació.
2: Per la seva part, la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, ha reiterat la voluntat de diàleg, diu que vol negociar-ho amb els sindicats, que comprèn moltes de les demandes del professorat, però que ha de velar pels interessos dels estudiants de segon de batxillerat.
4: Escucha, colaboración y diálogo. Defender los derechos de huelga de los y las docentes. Compartimos muchas de las reivindicaciones, pero hay una situación muy concreta de fragilidad, de vulnerabilidad de una parte del alumnado que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU. En este escenario hemos optado por proteger a estos alumnos en el planteamiento de los servicios mínimos.
1: I continuen les reaccions de les principals associacions de víctimes de la Dana a la decisió del Partit Popular i de Vox de donar per tancada la Comissió d'Investigació de les Corts.
0: Unes reaccions que passen per la indignació en considerar que no han comparegut les persones clau en la gestió de l'emergència del 29 d'octubre de 2024, com ara les conselleres Salomé Pradas o l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Escoltem la reacció del portaveu de l'Associació de Damnificats, Àlex Caraval.
5: Pues no entendemos esta maniobra qué sentido tiene. Cualquier declaración de cualquier persona implicada esa noche, el día anterior y en días posteriores, es importante para el relato y para componer qué sucedió ese día y los días posteriores.
1: I en l'àmbit judicial, la magistrada de Catarroja ha demanat a la Fiscalia un informe perquè aclarisca si vol mantindre o revocar algunes de les diligències per si considera que amb elles investiguen l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
2: La instructora de la causa de la Dana ha pres esta decisió després que la Fiscalia considere que l'expresident de la Generalitat té dret a personar-se en la causa, tal i com Mazón va demanar en un recurs després que la jutgessa de Catarroja li denegara la petició.
1: Un any més, la Comunitat Valenciana torna a liderar el rànquing nacional de banderes blaves amb un total de 174, és a dir, el 22% del total a Espanya. Unes banderes que reconeixen l'excel·lència i la qualitat de les platges, els ports esportius i les embarcacions turístiques, així com el seu compromís amb la protecció del medi ambient.
0: D'aquestes 174 banderes, 152 es col·locaran a les platges guardonades i 7 d'elles són per a platges valencianes que mai l'havien obtinguda, com ara les platges del Racó a Calp, la de Brosquí, la Cullera, i la del Pla de la Torre a Almassora. Per contra, hi ha dos platges que perden la bandera. Es tracta de Cala Fustea de Benissa i la del Cabanyal de València. Per la seva part, l'Arenal de Xàbia, que l'havia perduda, la torna a recuperar. I esta és la satisfacció de l'alcaldessa del municipi, Rosa Cardona.
6: Hem estat treballant moltíssim perquè fos una realitat. Vindre a 6

0: I de l'exterior, Israel ha prorrogat 6 dies més la detenció dels activistes hispano-palestí i brasiler integrants de la flotilla. Ho ha decretat el jutge a petició dels servicis secrets israelians.
1: Estan acusats de delictes de terrorisme després de ser arrestats dijous passat per soldats israelians en aigües internacionals. Els familiars denuncien que estan rebent tortures i el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José María Álvarez, assegura que no hi ha cap prova per a sostindre les acusacions. Pel que fa al conflicte dels Estats Units amb l'Iran i al fet que este país hagi atacat alguns vaixells en l'estret d'Hormuz, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a amenaçar el país dels ayatolàs amb esborrar-lo de la faç de la Terra, és textual, si bombardeja alguna de les naus nord-americanes en l'estret.
0: I en els esports, el València Bàsquet ultima la preparació per a les semifinals pel títol de Lliga.
2: Sí, afronten partida anada i tornada contra el Girona. El primer serà dijous al Roig Arena. El segon, diumenge, a casa de les catalanes, que acabaran la Lliga regular en segona posició, un lloc per damunt de les taronja. En declaracions a punt, la jugadora del València Bàsquet, Leti Romero, assenyala quines són les claus per aconseguir la victòria.
3: Yo creo que lo primero es intentar que nosotras seamos nosotras, ¿no? Potenciar todas nuestras cualidades para poder hacer un buen partido. Luego, pues, preocuparnos del rival, que sabemos que tenemos enfrente un gran rival que juega muy bien, es un equipo muy completo, tanto pues, en el exterior como en el interior. Yo creo que siendo muy sólidas en defensa, sobre todo para este partido, es lo que nos puede dar la victoria.
0: Pel que fa a l'equip masculí, està de camí a Atenes, on demà té un caro creu a casa del Panathinaikos.
2: Sí, els taronja afronten el tercer partit de quarts de l'eliminatòria dels play-offs de l'Eurolliga. La balança ara mateix està 2-0 a favor dels grecs. Si guanyen també este partit, els valencians quedaran fora de la competició continental. L'entrenador del València Bàsquet, Pedro Martínez, compta per a este duel clau amb tota la plantilla, a excepció de Xavi López Arostegui.
0: Esto de moment continuen en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som a Punt.
5: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Okay.

0: La vesprada da punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: que l'actualitat audiovisual ens convida... Mira, mira el Joaquí, a tope de power. L'actualitat audiovisual ens convida a estar pendents del 10è Festival Internacional de Cine Documental Docs València, espai de no ficció, del 15 al 23 de maig. Se consolida en guany amb 46 projeccions previstes, de les quals 31 tenen talent valencià, cosa que ens encanta, no us la perdeu. Feu un seguiment, perquè és un festival d'històries, mirades, perspectives, vivències, però sobretot intercanvi de cultures. Cada documental és emoció, és descobriment, és sorpresa. I vos proposem, entre d'altres, veure una joieta que seguiu el documental titulat Choriza May, el discurs de la reina.
1: ¿Lo ves que va tan alto, mamá?
2: Això no va.
1: Que va i va a ir ahí.
2: Vore, vore, que te mire per davant.
3: Theresa May!
4: I need to go, ladies, I'm sorry. Happy Pride, everyone.
5: Thank you so much, Newcastle. Love you!
6: Choriza es valenciana, pero choriza va a deixar a Newcastle.
7: Bienvenidos al camerino de una otra vez.
8: ¿Habéis visto? El glamour se acaba cuando cruzas la puerta.
9: RuPaul diu que nasguem no ets i la resta és drag.
10: ¿En quin moment m'he convertit en este pibonazo?
11: You are a diva, you are living the lifestyle.
12: Is the Spanish charm misunderstood?
13: Que entenc quin moment m'he convertit en este pibonasso, perquè és un pibonasso. A més, li hem d'agrair que hagi vingut en tot el...
0: Senzilla.
13: Con sus avalorios i en tot el...
0: Espectacular.
13: L'esplendor d'aquest maquillatge i aquesta meravella.
0: És que sempre és un sí, és que sempre ens diu que sí. És que és una gràcia. Choriza, com
14: estàs? Estic de categoria.
13: Estimada, com estàs?
0: Com estàs de convoyada, massa com he escoltat?
14: Això és fort, eh? Això és fort. Estic que no m'ho acabe de creure. Mira, mira que hem fet aparicions en televisió, però tindre un documental... És complicat també un poquet pel cap, eh? Una hora i deu de veure't a tu ahí, ale, ale, ale, ale, dius, arre Déu, ja estarà bé.
0: Quin exercici.
14: Ja estarà bé, però sí, sí.
0: Que t'acompanya gent molt xula entre ells. Bueno, ta mare està, sí que ara te la saludaré, però sí. Vull saludar també el director,
14: claro.
0: A Dani Fabra. Com estàs tu de convoyada, Tomasso?
15: Molt bé, un poc nerviosos perquè ja s'acosta l'estrena internacional, de fet.
0: L'estrena internacional?
15: Sí, sí, sí. Clar, sí, sí.
13: Que és un tros de personatge que té tantes aristes i, a més, te deu d'oferir tanta naturalitat, tant de material per al documental. És una...
15: He dit que hora hi deu molt, però el que ha sigut complicat és quedar-se en hora hi deu.
13: Què lleves, no?
15: Era per una sèrie, era per una sèrie, dèiem.
0: Perquè això com va ser? Com se va quallar? Com naix la idea? Si naix a tu o com li t'ha plegat tu? Conteu meu.
14: En molt poca vergonya, per la meva part, jo crec. Mira, jo crec que per a ser travesti el que tens que tindre és un moment de somiar i que res et pare, no? I em proposen els festers del meu poble fer el cap de dansa, no? Com el pregó de les festes del meu poble, les primeres festes després de Covid, un any, el primer any sense festes després de molt de temps. I vaig dir que sí molt ràpid, però em vaig donar a compte que era la primera volta que anava a tornar al poble com a xorissa. Aleshores vaig dir, ostres...
0: Se n'havia anat Adrián...
14: I tornava a Choriza. Exactament.
0: Allà va néixer Choriza i va triomfar com la Coca-Cola.
14: I de repente una cosa que jo no m'esperava, que era fer drag i fer travestisme al meu poble, de repente, i aquests dos mons que jo tenia molt separats es junten. I va ser un moment de tancar un cercle i reconciliar-me al meu poble. I vaig dir, vaig, i me diuen, esta història la té que contar Barret, que és una productora cooperativa molt xula, la de Dani, esta història els va encantar. Fem una reunió i em digueren, mos vegem tal dia, estarem viant les càmeres. I la primera volta que els vaig veure en persona va ser en el CCC de València. Hi ha càmeres, micròfons, i començarem a gravar.
0: Però sense guió? Anàveu passejant per el que ja sorgia? O sí que teniu una idea inicial prevista?
15: No preveren res. Nosaltres treballem molt a aixina, vull dir, pensant que el guió se faria. Al principi no sabríem com de gran se faria la cosa, però Adri ens dona una cosa que nosaltres demanem sempre, que és dir, podem tindre accés, te podem acompanyar a tots els llocs, i Adri, a un buigau. Saps? Començant del primer dia ja no coneguerem a Adri, coneguerem a Choriza i vingué ja en sa mare i en Ian en el seu nòvio, i jo crec que els dies estàvem anant a Madrid en ell ja, dos nits seguides ja, i començarem a entendre ja la dimensió de quan dèiem, nosaltres, ell entengue que nosaltres el seguíem en sèrio i nosaltres que de veres que eren hores, perquè són cada número, són hores per davant, hores per darrere, i no pots parar la càmera, perquè ell és una metralleta...
0: Perquè cada vegada que es mou, que obri la boca,
15: no,
0: és un caramel.
15: És que no saps, no dius... No, si alguna vegada has parat, t'has penedit. O sigui, que dic, ja patiré meditant, però no parem de gravar.
0: I a partir d'ahir vosaltres tu vas viure a partir d'ahir com la reina Letícia, sempre en la càmera darrere.
14: Jo pareixia una Kardashian.
0: O com la Presley, o com la Kardashian.
14: Sí, sí, jo pareixia una Kardashian. Allà on anàvem portàvem la càmera, però camerinos, hotels, l'orgull, en el meu poble, a València, vingueren a Newcastle, dins de casa, a casa dels meus pares, flipant. Jo, mira, ficava nerviós perquè dic, a veure, jo davant d'una càmera, pues jo estic còmodo, perquè jo estic còmodo, però dic, a veure, me'n va a casa com estan? Pues, un poc més, el documental és el fan sobre ella.
0: Ai, anem a ella, Joaquí.
13: Així la tenim. Merche, que és un, tot un somriure, tot un brill d'ulls i una cosa perquè estàs també contenta i d'alguna manera també coprotagonista, que no sé, no sé si estava previst, però tu has tirat avant.
16: Sí,
13: sí, no?
16: Sí, que havia de fer, que havia de fer.
13: És la mare de l'artista, per tu abans.
16: També n'he anat a eixir.
0: I una volta, sí. I una volta l'has vist, què?
16: Com l'he vist?
0: El documental.
16: A mi m'ha encantat.
0: Ets la favorita, o què?
16: No vaig a contestar-te.

0: Li han fet càmeres ocultes a ma mare. Nena!
1: Li han fet càmeres ocultes.
2: A tu què te pareix?
3: T'han posat amagades per la casa?
0: No, li cridava jo.
3: O per ahir, però...
0: Li cridava, li feia videocridada... I perquè estigui era natural de veres, així no, diguen les animales que diu...
4: Natural està, no?
0: I què? Que solta cada una, diuen, ja saben d'on te ve la gràcia de ma mare.
2: Que re bonica és.
4: S'assembleu barbaritats. Dani, el personatge de la mare...
5: És per un spin-off. Clarament, sí. Crec que tiraríem per ahí per veure d'on ve l'arrel de... És de veres, vull dir que ja intuïm xorizas... Clarament és una drag race valenciana, vull dir, no, una drag queen, perdona, però després m'ha entès exactament d'on ve la cosa, saps?
3: El discurs de la mare de la reina.
0: Sí,
3: és que tenim el títol ja, clar.
0: Que des d'ací, cridament, al meu poble, que facin cap de dansa, ma mare.
3: De res del que passa i allò és tot tan espontani, tan viu i tan autèntic. Tu darrere la càmera, els companys darrere la càmera, en quin moment dius... que està passant així, saps? Que tens la sensació o la percepció de que el que estava passant era algo, diguem, cinematogràficament, no? Era algo potent que anava a impactar.
5: Sí, jo, per a mi el més potent, vull dir, ha sigut Adri en el seu poble, quan torna, vull dir, perquè tu l'has vist tan... O sigui, primer la coneguen com a Xoriza, que és una cosa, vull dir, per a mi és una superheroïna, saps? Com en superpoders, o sigui, era una cosa excepcional i m'ha encantat. Però després hem anat coneguent a Adri i... Tot el que tu veus, vull dir, que l'han vist davant de milers de persones actuant en l'orgull de UK, perquè aquest any era el UK Pride, o sigui, el Northern Pride era el UK Pride al mateix temps, n'hi havia milers de persones actuant, tan fresca, li tenia igual. Però notem que quan arriba al poble, o sigui, algo canvia, com que ahir li pesa algo més. I que el que més li pesa siga fer el cap de dansa, el discurs, és el que més... O sigui, és una persona que jo veig que improvisa sobre la marxa qualsevol cosa que té que fer en una gràcia total. I això és un discurs que ha pensat que això, i que jo crec que ha patit, perquè han eixit moltes emocions. Entonces, n'hi ha un moment que estem, jo crec, dels meses d'això, quan estem mirant vídeos domèstics d'entendre lo que eren les danses per a ell, lo que era de xicotet, el seu iaio, moltes coses que afloren els sentiments, que per nosaltres també fou un moment... No sé, molt emocionant de que mos deixaren, perquè fou un regal estar en una cosa que jo pressuposo que és superíntima, en el seu germà, en sa mare, i que ens deixaren estar allí, fou espectacular.
4: I són paraules de Barret Cooperativa, vull dir, sou especialistes en documentals, vull dir, ells saben veure que ahir n'hi ha un material important, podem dir, i així no ho heu viscut, que ens conta la història.
5: Pues, jo crec que, o sigui, d'una banda, vull dir, conta una cosa, vull dir que els drags ens ensenyen, vull dir que és una manera de lluitar impressionant, vull dir, una valentia com no coneixes, vull dir, perquè és en una cosa que quan t'estan perseguint, diem, per la teua condició, i és, no és que se la neguen, sinó que, vull dir, és una exuberància que és tot el contrari. És dir, així estem, saps? I han sigut protagonistes dels majors, jo què sé, el Dia de l'Orgull se celebra per lo que passa en Stonewall i són els drags els primers que donen la cara en aquests disturbis, o sigui, són l'origen d'aquesta contestació. Però al mateix temps vull fer-ho des de la humilitat, el sentit de l'humor, no sé, és una cosa... Després el que veus darrere, la camaraderia que n'hi ha entre les drags per compartir les coses, per ajudar-se, perquè a vegades és superglamour i a vegades... és un armari de camerino, yeah, sense coses, no sé. Han descobert, vull dir, que darrere n'hi ha una sèrie de valors increïbles, saps?
3: I tant valencià, i tant de la Ribera.
0: Claro,
3: què?
0: Claro. No? És que neixava tot el món.
3: Volia parar-me en aquest moment. Claro. Adri Xoriza, tu mateix, què estava passant per dins en aquest moment de l'àlbum de fotos, d'enfrontar-te a aquest balcó, a fer el discurs, a tornar al poble, què t'estava passant per dins?
0: Ese moment d'introspecció jo no l'havia fet fins a aquest moment. I jo sempre havia pensat que Xoriza era un disparate que m'havia passat. I és quan estic mirant aquests vídeos i veig la mirada d'un Adrià molt xicotet quan veu a les festeres totes vestides en galanaes, dic, és que jo no me podia dedicar a una altra cosa que no fora a entretindre i a ser drag queen. És que en este documental i veig-lo i gravant-lo, dic, és que té sentit que em dedica a lo que em dedique, no? I un poc aquest discurs era una carta d'amor al meu poble i als meus orígens i a la gent de la meva família que m'ha inculcat aquesta passió per les meves arrels, com ha sigut sempre m'abuelo. Entonces, és molt íntim i al mateix temps, quin privilegi que aquest moment de la meva vida tan bonico en el que jo mateixa estic descobrint-me a mi mateixa, no com a drag queen, sinó com a persona, que quede plasmat.

0: quina generositat que compartisques. I Mercè, ell parla d'aquest tornar al poble com una estrella, que és el que és, però ell també va patir de xicotet, i tu, això també se mossega en aquesta història, i tu ho has viscut al seu costat, i sempre de la seva mà.
1: Això ho duia regular.
2: Conta lo que li digueres al xiquetixe una volta al carrer.
1: La part dura.
2: Conta.
0: No cal dir huella.
1: Bueno, pues sí, és que al final, és que jo estava cansada ja, perquè ell venia i me deia, no, és que me diu això, és que me diuen, és que al final anava jo en ell, i per darrere el vaig sentir al xiquet, i el vaig dir, a veure, tira pa que sí. I dic, mira, ara no me veu ningú, ni me sent ningú, i te ho vaig explicar. No, perquè és que...
0: I ho vaig explicar.
2: I no me torna a dir res,
3: I què se sent com a mare, Mercè, que després de tot aquest patiment, com a mare d'una criatura que estava patint-ho, es converteix en xoriza.
1: Ai, maravillós.
3: I és este personatge tan adorable, que tots tan volen i tan volgut. Què sents tu?
1: Sí, jo antes de que així la coneguera tot el món, jo ja estava superorgullosa. I ara encara més, per suport que sí.
0: Perquè és la importància, tu vas passar mal, el bullying que passaràs de menudet, però sempre ha estat incondicionalment, per descomptat ta mare, però ton pare, el germà, vull dir, la teua quadrilla.
2: Sí.
0: Més íntima d'amics i amigues, que ha sigut a més mestre de cerimònia d'alguna d'elles i de la seva boda.
2: Sí. Íntima de 20 persones. Som una quadrilla xula. És molt important, i crec que el missatge és important que la gent l'escolte. N'hi ha que apoyar els teus familiars, n'hi ha que apoyar els teus amics, perquè moltes voltes, quan et tens el món en contra, tindre aquest cercle i tindre aquestes persones a les que sempre pots tornar és molt necessari per a poder floreixer, no? I no només si vols ser drag queen, n'hi ha moltes maneres i n'hi ha molts homes que la gent té que a voltes necessita
0: encara
2: el suport.
0: Encara que vulguis ser caixera.
2: Exactament.
0: Desenvolupa la teua vida.
2: És important saber que sempre n'hi ha una mà que la pots agafar i te va apretar fort i dir-te i quasi passa el que passa. I això mai sempre l'ha tingut. I xoriza no estaria sense la meva família i els meus amics.
0: Oh. Ai, mira, s'emociona sa mare, que enguany no ho ha anat a Nova York per celebrar el teu aniversari. Tota la família.
3: Com ha sigut això?
0: El seu somni era anar-se'n tots junts, no?
2: Sí.
0: Conta-ho, Mercè, conta.
1: Ai, Juli, sí.
0: Jo ho he vist en les xarxes, eh?
1: Jo no m'ho havia esperat mai. Jo no sabia res. Jo pensava que se n'anàvem a Newcastle i jo contenta i pagar, que se n'anàvem tots junts a passar els Nadals.
3: I això va en el documental, també,
2: el viatge.
3: Això
2: va
3: quedar esborra.
1: Això és la segona part.
0: És la que de protagonitzaria.
3: La mare el discurs de la mare de la reina. I diguem estos dos nivells, la part, diguem, de l'espectacle, de la lluentor, del brillo,
0: que estaves
3: parlant, de la pestanya, la tele, tot aquest... I després la història més íntima, no? Com diguem, estos dos nivells a l'hora de... narrativament, no? Com aneu, diguem, barrejant-los? Com ens ho conteu?
4: Ho contem, la veritat que ha sigut molt natural en la mesura que nosaltres ho anàvem coneixent, perquè és... o sigui, com de veres hem estat junts, vull dir que...
3: Durant quant de temps heu estat junts, per cert?
4: Pues al principi, o sigui, portem 4 anys fent este projecte, perquè n'hi ha una part que, saps, que al principi fou molt, molt ràpid, perquè era no perdre ese primer estiu que passava el discurs.
0: Quan havies de fer el discurs.
4: Sí. Sí. I després més coses que hem anat fent i que hem anat esperant que se tancaren més cercles de més tornades, vull dir, en el personatge, saps? Però al principi fou molt intens, perquè foren nits seguides, i entonces, en tot aquest temps, que jo no sé, pues, nosaltres teníem una curiositat natural per preguntar, entonces no hem fet cap entrevista, saps, en este documental, sinó que hem anat xerrant, fluïa, perquè n'hi havia hores, és que és de veres, vull dir, pues, podria que poden estar 3 hores per maquillar-se, per preparar-se sencer, des del maquillatge, tot el que s'ha de fer.
2: Ale, jo no callava.
0: No me digues, no m'ho hubiera imaginat.
4: No, i hem anat i s'apuntàvem a tot. Vull dir que això era després, quan viatjarem a Newcastle, fou molt més temps encara, perquè després, jo què sé, hem anat tenint confiança i estàvem allí que pues, ens han convidat a una festa que hi han punxava música, o hem anat a dinar, a sopar, hem estat temps a casa... O sigui, han fet moltes coses perquè la proporció que s'haurà quedat, jo què sé, vull dir, pues, si te dic que senta una, pues, pot ser, saps? Vull dir, de material gravat a lo que se queda. Al final, no pots pensar en lo que descartes, pensen que lo que se quede valga. Perquè lo que se queda, lo que n'hi ha fora, dona pa igual fer-ho d'una altra manera.
0: Permeteu-me que li digui al públic,

0: escoltant-nos, que podeu veure-ho, perquè participa en la secció Mirades, documents del fil a què fèiem referència, dimecres, dia 20, a les 7 de la vesprada, en els cines MN4, i divendres, dia 22, a les 16 hores, a les 4 hores, en Octubre Centre Cultural. Ho ha dit bé?
1: Sí.
2: De categoria.
0: I això, i a banda, seguir-te per seguir-te. Bueno, i com va ser el dia de... Ja ho tenim acabat. Anem a fer el passe oficial i... I ve la Txori, la família Borel. Això com va ser?
1: No. És que ha sigut molt ràpid, perquè clar, jo visc a l'estranger, és que al final els horaris que tenim són molt dispars i l'hem vist a la distància. Jo el vaig veure a Newcastle, ells me'l passaren, mira l'obra que te pareix, i jo, ai mare, que gorda me bec.
0: Ai, me represento, jo faig el mateix.
1: Que gorda me bec.
0: Però estàs moníssim.
1: I jo m'agrada molt, però dic, mira, jo el veia aixina, de reull, i dic, mireu-lo en casa i digueu-me què vos pareix. El miraren en casa i després ja pues, passarem el feedback i s'han canviat un parell de cosetes, però poquet, tampoc te cregues. Ja,
3: sí. No l'han pogut reflexionar massa, la veritat. Hem tingut molt de temps i després, a última hora, vull dir, la selecció, tot això, ens ha precipitat per entregar una còpia que se... Perquè jo crec que ho presentaren, me pareix, que com un work in progress, i el fet de que feren, l'hem d'acabar, ara en canvi hem de correr.
1: Claro.
0: Bueno, però no està mal, perquè així no l'acabes, perquè si no estaries vinc al retoc, jo què sé.
1: Perquè és que no parem de passar coses.
0: No parem de passar coses.
1: És que després gravarem més coses, perquè farem el show inspirat, també, que m'inspira a fer el show de travesti internacional, Isa torna al poble, vaig dir, ostres, m'apeteix fer un show sobre això. Després...
0: I com és ese show, a més, i sa música, i de Guadassuar...
1: Una cosa, una locura.
0: Una locura.
1: Aleshores, diguem, ja... Perquè és que això dona... Que la forma és documental i la veritat que s'ha quedat... Jo crec que tot el que ha quedat queda molt xulo, perquè se veu naturalitat, ja no només nostra, sinó de la gent que m'envolta, que a mi me fa molta il·lusió, perquè crec que la gent va entendre molt més el personatge quan coneguen a ma mare, els meus amics i els meus veïns, que n'hi ha molt menys, molt divertits. Sí.
4: Clar, coneixes més el personatge... Merche, estàs a quedar a Newcastle o com està la cosa?
5: Qui va quedar-se a Newcastle?
4: Ah, però això dic que...
5: No,
4: el fred no, que fa allí...
5: Que no ix el sol ni res, a les 3 i mitja a la vesprada ni fos. No, que vine pa casa.
4: Però de moment quina marxa porta? De moment es queda allí? Té més oportunitats allí.
0: Ell va i ve i tu també vas i ve, ens prou o com?
5: Jo sí, a mi és que me va molt la fresqueta.
1: Ella diu el fresquet, però tots estiu ve a fugir de la calor.
0: Home, és que és el moment d'anar.
5: Sí.
0: Quan així apreta la calor, bona cosa.
5: Sí.
4: I dient una... Si ens quedem, diguem... Vegem el documental, ens hem endinsat en la vida d'un personatge polièdric, meravellós, benhumorat, extraordinari, creat a ell mateixa. Vegem també els seus patiments. Però ens n'anem del cine o quan vegem el documental en una plataforma i en quin recau ens quedem? Dani.
3: Jo mira, te poso un exemple. Jo estic molt, molt dins i m'ho costa molt, però jo durant aquest temps tinc un xicotet, vull dir, i ell ha estat mirant primer com editava en casa, m'ha vist i m'ha demanat que li repetira escenes, m'ha acompanyat algun rodatge i l'ha conegut a d'ell i algun amic, i jo estava supercontent de que el mirar i l'agradar, s'aprenia les cançons, i jo pensava que era una manera de que entengui la diversitat, però no ha sigut aixina, vull dir, el que ha vist és un referent. O sigui, ha vist com una mena de superheroi per un costat que està encantat d'ell, i ha vist un referent que per mi m'encanta, que el meu nano, un referent de masculinitat, sigui una persona, saps, que és valenta, saps, que és humil, saps, no sé.
0: És bona persona.
3: Sí, per mi és una passada, vull dir que m'ha llevat, com si m'hagués llevat molta tasca d'educació, saps, de dir, mira, saps, hem fet molta feina en que conega a Adri, que pense que és, i poder-li dir jo quan l'he presentat, dir, mira, el meu amic Adri, saps, que és xoriza, el que tu t'agrada, que... Sí, ha sigut molt xulo.
4: I tu com ho vius? Des de la part de dir... Tu podies pensar que podia ser motiu d'inspiració per a xiquets, referent per a menuts.
1: Que jo soc un xaval... Que jo no soc ningú, que jo soc un xaval de Guadassuar. És que és lo fort, és com me senc. Jo me veig des de fora i estic mirant una pel·lícula, estic mirant un documental, dic... En quin moment? És com ho pense. I per això jo crec que aquest toc humil, que igual se menciona molt, és per això, perquè és que jo, de veres, que jo sóc un xavaler de Guadassuar que se dedica a lo que li agrada. I tinc la sort que el que m'agrada, agrada molt a la gent i la gent connecta. Estic tan agraït, de veres. Per mi és molt inspirador que algú com el teu fill estiga inspirat per lo que faig. I ojalà, jo també ho pense, haver tingut referents quan jo era

0: tan menudet, perquè saps que no m'haurà sentit tan a soles.
1: Ai, que important,
2: sí,
1: això, Mercè.
2: Sí, sí, que és veritat.
1: Què fem, si el mengem o què?
2: Sí, no?
3: Sí. Per emportar-se la casa. Pues moltíssimes gràcies a Dani, moltíssimes gràcies, Mercè, Choriza, Adri.
1: Choriza, te volem casa,
0: no? El sentiment és molt bo, moltíssim. De veres, moltes gràcies per donar espai i per ajudar-me a contar aquesta història.
3: A tu, simplement per ser. Per ser com eres.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Este ritme te pega molt, Reis, perquè és un poc també un poquet con la sintonia, és un poquet també, si vols,
4: con la delegada,
3: de folclore internacional.
4: Sobretot me pega molt perquè soc fan de Choriza des de fa molts anys. No sé, ella no sé si se'n recordarà, però van coincidir en un programa, en una gravació fa molt de temps, al principi d'esta casa.
0: Ai, mare, quin
4: programa de debat.
5: La qüestió.
4: Efectivament. La qüestió. Però, carinyo, jo avui vinc Luke Patti Smith, perquè m'he deixat el Luke Patti Smith, que ara és tendència.
5: Pues te queda de categoria.
4: I aquell dia anava maquillada i crec que encara no m'havia deixat les canes lluïdores.
0: Pues m'agrà. Bona elecció. Estàs estupenda.
4: Si Choriza em dona permís i dona el vistiplau, visca el Luke Patti Smith de la
0: qüestió, que forta. I començarem. Encara tinc la tassa que me regalareu. Me ficaré... No havia estat en apunt encara com a Choriza. Em ficaren a obrir el programa en directe, Jessica, supergenerosa. Jo dic, però esta gent sap que jo no he estat mai davant, sense teleprompter. Em vaig cagar damunt, però van dir, com en tot, abans.
1: Ho vas traure, no?
0: Abans.
3: Eres la Chori.
0: Abans.
1: És que, sí. Tot. Ai, n'hi ha un artista.
4: A veure, bueno, què tenim avui en el programa? Doncs tenim una iniciativa de gent jove. Esta setmana m'ha pegat molt, darrerament em pega molt per la gent jove. I és que a l'Alma...
5: No necessita fer alguna cosa.
3: Li l'has deixat votar.
4: Ahir la meva cosina, la Gemma, com és.
3: De veres.
4: No, en l'Alt Maestrat comença el Xalar. El Xalar és un festival que utilitzen les arts escèniques per a cohesionar el territori, la gent de totes les edats. És a dir, fantàstic. Hi ha un espectacle que és... Jo queria ser mariconis i nací sudaca, que jo necessite veure aquest espectacle.
5: El títol és poderosament atractiu.
4: Clar, una persona que fuig perquè no l'accepten per la seva sexualitat cau en un país on no passa res, però és immigrant, i aleshores no sap quin és el problema més gran.
3: Des de les...
4: Que són les 7 i 10,
3: xalem de cultura.
4: Xalem de cultura amb Juanjo Prats, que ho veus dimarts.
1: Ah, sí, ja l'han vist per així.
3: Està el màquina ahí. Au, bonicos, que tinga bona vesprada.
5: Adeu.
1: Fins demà a les 4. My pussy is like a peach. Outside is fluffy, inside is juicy. My pussy is like a peach. La vesprada da punt.
6: Són les 7.
7: A punt. Notícies.
6: A esta hora tenim novetats sobre la situació del creuer on s'ha registrat un brot d'antivirus que ja s'ha cobrat 3 vides. Xavier García del Valle.
8: Sí, el creuer continua a hores d'ara en les costes de Cap Verde, però Espanya i l'Organització Mundial de la Salut han pactat enviar un equip d'especialistes que avaluaran esta mateixa vesprada la situació a l'interior de la nau. Allí encara hi ha, recordem, 147 passatgers que ara seran examinats. També s'ha acordat l'evacuació directa als Països Baixos dels 2 passatgers que presenten símptomes d'antivirus i l'enviament a Alemanya d'un tercer que es considera contacte d'alt risc. Ho explica l'epidemiòleg Fernando Simón.
9: En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo.
8: Això ho dirà el resultat de l'examen d'esta vesprada i amb aquests resultats en la mà es decidirà la destinació final del creuer. Espanya proposava fins ara que, si no es detecten més contagis, hauria de viatjar directament als Països Baixos, que és on està la central de la naviliera.
6: Continuen les reaccions de les principals associacions de víctimes de la Dana a la decisió del Partit Popular i de Vox de donar per tancada la comissió d'investigació de les Corts. Rubén Dempere.
2: Unes reaccions que passen per la indignació en considerar que no han comparegut les persones clau en la gestió de l'emergència del 29 d'octubre de 2024, com ara l'exconsellera Salomé Pradas o l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Escoltem primer Rosa Álvarez, presidenta de la

0: Associació de Víctimes Mortals de la Dana, 29 d'octubre, y después Mariló Gradolí, portaveu de la Associación de Víctimes de la Dana.
1: No ha habido jamás por parte del PP ni de Vox voluntad ni interés de conocer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables de que nuestros familiares murieran y de la forma en que murieron. 230 personas que no deberían haber muerto.
2: En este cas, el PP i Vox tanquen la comissió d'investigació de les Corts sense haver après res i, com sempre hem dit, en una pantomima parlamentària orientada més a construir un relat polític en defensa del Consell que aclarir responsabilitats o escoltar a la ciutadania.
0: I des de les Corts, el síndic de Vox, José María Llanos, partit que ha presidit la comissió sobre la barrancada, ha afirmat que ja tenen suficient informació, malgrat que els membres del govern central i de les agències estatals no hi han acudit, perquè segons la legislació no estan obligats a fer-ho en un Parlament autonòmic.
3: Ya le digo, nos hubiera gustado cuanto más azúcar más dulce, pero desde luego también los tiempos son los que son y tampoco, pues evidentemente, se puede cifrar todo o paralizar todo a efectos de una comisión. Se ha hecho lo que se ha podido en los plazos que se ha podido.
4: I continuen les valoracions a les bones dades de l'atur del mes d'abril a la Comunitat Valenciana amb una baixada de més de 2.400 persones. Reducció motivada principalment pels efectes de la campanya turística de Setmana Santa i Pasqua en el sector servicis.
5: A més, les dades ja són 4 els mesos seguits que en els quals el nombre de desocupats ha baixat al nostre territori. Des de la UGT del País Valencià, la secretària d'Ocupació, Pilar Mora, reivindica una millora de la qualitat de l'ocupació que es crea.
6: Ante estos datos, que son positivos y que reflejan, entre otras cuestiones, los efectos de la campaña turística de Semana Santa y Pascua, no hay que perder de vista la calidad de los puestos de trabajo, por lo que desde UGT seguimos reclamando la mejora de las condiciones de trabajo de este sector turístico.
5: També valoració positiva per a la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Rocío Pascual, tot i que insistissin en un increment dels salaris.
7: Són dades positives i de moment no es detecten efectes de la situació internacional derivada de la guerra. Tot i això, encara hi ha més de 285.000 persones sense feina. Darrere d'aquestes bones dades continuen existint desigualtats i precarietat i reclamem una millor distribució de la riquesa.
4: I la nova directora de l'aeroport de Castelló, Raquel París, ha passat avui per a Punt Ràdio des d'on ha destacat que el trànsit de passatgers ha crescut enguany més d'un 17%.

0: un trasbasse de demanda de la capital als pobles, perquè evidentment si en la capital no poden comprar, pues se desplacen i se va, és com una taca d'oli, no? Que se va escampant.
1: I tot i que al Pròxim Orient la situació continua sent confusa, avui els mercats han gaudit d'una jornada alcista i el petroli torna a baixar.
2: La borsa espanyola ha pujat un 1,8% amb uns guanys de 311 punts. Es recupera així de la jornada negra d'ahir, encara que no arriba de moment als 18.000 punts. Tots els grans valors de l'IBEX han registrat pujades i també la banca, que ahir va ser el sector més castigat. Al parquet madrileny li ha anat molt bé l'obertura en positiu de Wall Street amb un moderat 0,6% i sobretot la caiguda dels preus del petroli. El Brent s'ha abaratit més d'un 3% i està en 110 dòlars per barril.
1: I en els esports, a Roma ja estan quasi definits els tenistes que han superat la fase prèvia del torneig.
3: Pablo Carreño ha passat de forma directa per l'abandonament de Wawrinka. Dani Mérida ha hagut de disputar 3 sets contra el xilè Tomás Barrios Vera per a passar al quadre principal. Pablo Llamas Ruiz ja té el bitllet en guanyar el portuguès Faria. Martín Landaluce s'ha quedat a les portes en perdre contra l'italià Andrea Pellegrino. Demà arranca la ronda principal amb Roberto Bautista entre els tenistes participants. Precisament

0: L'última hora informativa, ara es queden en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així en su compte, a Punt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt. El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
2: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
1: Som la veu de tots. Som a Punt.

0: Diuen que el teatre està en crisi des de l'època d'Eurípides. Pot ser un poc exagerat, no? Tot i això, en com més informacions arriba de companyies, d'espectacles, més ens fa la impressió que la gent de les arts escèniques són una mena d'herois i heroïnes. També és cert que hi ha sales que han acostumat el seu públic a acudir a la sala, com puga ser a la ciutat de València la Sala Russafa, la Rambleta, l'Horta, el Micalet abans de que el mataren. Costa tant fer públic. Em pregunte què està passant amb el teatre avui. Com és possible que enmig de retallades, d'incerteses, continuen alçant-se telons i omplint-se patis de butaques? Quina proesa, no? És un moment de fortalesa creativa o de fràgil equilibri? És vocació, allò que salva les arts escèniques? És necessitat? És passió? Quin paper juga la precarietat en tot aquest joc? Qui sosté realment les arts escèniques i, podríem dir, la cultura en general, quan els números no ixen? Les institucions? El públic? O aquells que, malgrat tot, continuen pujant a l'escenari? I fins quan es pot resistir així? Fins quan pot la cultura avançar sense una xarxa que la sostinga? Cada volta és més difícil veure produccions amb més de 3 o 4 personatges. Ho haureu vist, tots vosaltres. Renunciem a fer un enemic del poble, les variacions Goldberg o Luces de Bohèmia? Va haver un temps on a València es feien grans produccions, com les que acabe d'esmentar, amb molt de nivell, tant com a qualsevol altra capital del món normal, perquè ací hi ha molt de nivell en els col·lectius escènics. Un temps on podíem veure, per exemple, Caroline Carlson ballant al Principal de València. Ara ens queda el talent, que això ho hem tingut sempre, però no la capacitat productiva. Haurem de mirar com fem per reconstruir el teixit productiu escènic. No sé com, però és necessari per a una societat que vol dir-se democràtica i saludable. I un dia més, què voleu que vos diga? No busquem respostes fàcils, perquè sabem que no hi ha respostes fàcils. Només ens fem preguntes, perquè pot ser entendre què està passant és el primer pas per decidir què volem que passe. Són les 7 i 11 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major.
0: A la plaça... Xalar és un verb col·loquial que emprem com a sinònim de gaudir, de passar-ho bé...

0: molt bé, de divertir-nos, és una bona alternativa al disfrutar, que és del tot incorrecte, que utilitzem en contextos informals per expressar entusiasme, plaer, alegria, però xalar és també un festival d'arts escèniques participat per gent jove, Xalar a l'Alt Maestrat, un festival que acull propostes de llenguatges escènics ben diversos, sempre amb un component de carrer. Enguany, del 8 al 10 de maig, es celebra la quarta edició. 4 dies en 4 pobles, Benassal, La Serratella, Albocàsser i Vilar de Canes, amb una programació que ara coneixerem i que no te desperdici. Perquè allò que ens crida l'atenció del Xalar a l'Alt Maestrat és el perfil del festival, el concepte que hi ha al darrere. La programació està triada per joves de l'Alt Maestrat d'entre 14 i 32 anys, si no m'equivoque, dins d'un procés participatiu de mediació artística. És fruit de la participació comunitària i amb una comunitat, la comunitat Xalar, que és una comunitat que està oberta a tota aquella persona que vulga implicar-se. I tot això es fa perquè aquesta comunitat de joves de l'Alt Maestrat utilitza el festival i les arts escèniques com una eina de transformació cultural de la comarca i alhora de vinculació al territori, per tant, de vertebració, podríem dir, no? Parlem d'esta experiència pionera amb un dels seus organitzadors, Pedro Granero. Ell és autor i actor i mediador cultural. Pedro és d'Alacant i es va formar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid. Com a actor ha participat en muntatges com Ninet i Un senyor de Múrcia, de Miura, La excepció i la regla, de Bertolt Brecht, Nosotros los héroes, de Jean-Luc Lagarce, Mañanas de abril y mayo, de Calderón, i com a autor ha escrit De mayo a junio. Pedro Granero, molt bona vesprada i benvingut a l'Hora de la Cultura.
1: Molt bona vesprada.
0: Escolta'm, 4 edicions en són prou per mirar cap arrere i veure tot el que heu aconseguit, no? Per què vau posar en marxa Xalar a l'Alt Maestrat?
1: Doncs bé, el primer de tot va néixer, o sigui, va ser una proposta nascuda del propi territori. Jo vaig vindre a viure ací fa 6 anys, jo visc a Benassal, venia de treballar molt en Barcelona, en diferents creadors, i de també fer projectes de gestió i de creació interdisciplinar. I bueno, vam detectar que n'hi havia com una mancança de tradició d'arts escèniques, començant per pues, una falta de programació continuada, una falta, una carència de tècnics de cultura, d'equipaments, i aleshores tot això conduïa a una mancança d'aquesta tradició d'arts escèniques o de la percepció de que les arts escèniques eren una cosa de ciutat, clar, una cosa molt elevada i llunyana als interessos de la gent d'aquest poble.
0: I absolutament prescindible, perquè aquesta realitat que tu m'estàs descrivint la podríem portar a tantes comarques i a tants pobles.
1: Clar. Clar. Total.
0: Aleshores, vosaltres vau considerar que era fonamental això de que les arts escèniques estiguen presents en tots els pobles i comarques, no?
1: Clar, però pensàvem que era molt important que crec que aquest allunyament se dona per aquestes mancances d'estructures i de història, per així dir-ho, les arts escèniques, però també moltes vegades se reafirma quan a vegades les arts escèniques es reivindiquen com una cosa molt elevada, llunyana als interessos de les classes populars i de més. Aleshores, per a nosaltres era molt interessant, era més interessant que fer una programació de les coses que nosaltres pensàvem que ens agradaven, de generar un procés de vinculació entre territori i comunitat i artistes, espectacles i arts escèniques en general. I el que vam fer, bàsicament, va ser conèixer, per exemple, projectes que en Itàlia n'hi ha molta tradició de festivals en el que és la pròpia comunitat la que, acompanyada de professionals, seleccionen i trien la programació també acord als seus interessos, no? Com una manera també de vincular-se als interessos del territori i també com un procés d'aprenentatge comú. Perquè si el grup jove que va començar fa 4 anys ha fet un procés d'aprenentatge o de coneixement sobre les arts escèniques molt interessant, quasi la gent que l'hem acompanyat quasi que hem fet molt més.

0: aprenentatge, no? Hem après d'ells i hem après molt del procés.
1: Perquè ara mateix, clar, pensant en eixa gent, vull dir, és a dir, arrenqueu perquè no hi ha cap tipus de programació, no hi ha vinculació amb les arts escèniques, però després de 4 anys arrencàvem el programa dient com és de complicat fer públic, no? Vull dir, d'alguna manera el que esteu fent amb eixa mediació és fer públic escènic, no? Gent que descobreix la importància de les arts escèniques per a tantes coses.
0: Sí, n'hi ha una part que té a veure en això, però també n'hi ha una part que és el fet de que les arts escèniques també siguin travessades pels interessos i per la... O sigui, que no sigui una cosa unidireccional, de que la gent d'aquesta comunitat pugui apreciar les arts escèniques, sinó que també les arts escèniques puguen ser una eina per al propi territori, no?
1: Clar, perquè vosaltres enteneu, i així es diu al programa que ens ha arribat, no? Enteneu les arts escèniques com una eina d'arrelament al territori, no? De cohesió, de vertebració, claro. No sé com dir-li. Ha sigut així? Sí. Això s'ha notat?
0: Clar, mira, això és un dels reptes fonamentals, que és un repte també molt particular d'esta comarca. N'hi ha comarques al nostre voltant que tenen elements com la plec, que, per exemple, els ports, que això ha generat un vincle comarcal molt fort. La comarca de l'Alt Maestrat és una comarca que costa molt generar aquest tipus de vincle. N'hi ha dinàmiques molt municipals en la que cadascú programa en el seu municipi, i aleshores el xalar era una mica una idea de generar aquest vincle, i per això és a condició itinerant, per la idea de que no te quedes únicament en el teu poble, sinó que vagis a conèixer altres pobles, que conegues el teixit cultural, social, educatiu d'altres municipis seguint, i de fet, per exemple, pues, han sorgit coses tan interessants que van més enllà del xalar, com per exemple pues, una agenda cultural compartida que es diu Fem Convoy, i que la gent, pues, això ha sorgit, va començar o tenia el seu arrel en xalar, però ara ja és una cosa que va autònoma, per així dir-ho.
1: Que bonic, no? Vull dir, en definitiva, es tracta de sentir-nos com a, no sé, sentir-nos grup, no? Sentir-nos que formem part d'un territori comú, no? Que en este cas és l'Alt Maestrat, i que té unes peculiaritats i unes condicions molt, molt concretes. Dèiem que la programació del festival, i el festival el treballa la gent jove de la comarca, no? Com és el procés? Quin tipus d'espectacle pot anar al xalar i com arriba un espectacle a estar programat?
0: Sí, deixa'm que agafi el que havies dit abans de fer grup, i la idea també, o sea, és de fer comarca, de fer grup, clar, però també el reivindicar que la gent del rural són molt diversos, que podem...
1: Efectivament.
0: Són comunitats cohesionades, però que no ens definixen únicament les tradicions, sinó que també ens defineixen les arts contemporànies. O sea,
1: les avantguardes, clar que sí.
0: Exacte. Clar. De vegades, de les representacions que moltes vegades des de la ciutat se fan de la ruralitat, i que nosaltres moltes vegades reproduïm. I això és una idea com prou important de dir.
1: Sí, però és que en
0: el
1: això...
0: rural també és això, no?
1: En això passa, Pedro, un poc com el que tu deies de la programació. Quantes voltes des de la llunyania, des de la gran ciutat, des de...
0: Clar.
1: Es pensa en què és el millor per a la ruralitat, i dius, aquestes persones no podran decidir per elles mateixes?
0: Clar,
1: que hem de dir des d'una ciutat que no podem conèixer mai en profunditat què s'ha de fer? Potser això, el camí és el que heu encetat vosaltres, no? El de la participació,
0: clar,
1: no?
0: Ah. Clar, per ahí estem en totes les contradiccions o complexitats, i ara ja anant a la pregunta que me feies, el que nosaltres fem és una convocatòria oberta a companyies que se fa al setembre, al final d'agost, i ahir mos arriben moltes propostes. I després n'hi ha un grup jove, d'entre 14 i 32 anys, de persones voluntàries, que el que van fent és veient els materials d'aquestes companyies en totes les limitacions, perquè el que ens agradaria és que poguérem veure els espectacles en directe per a poder triar, però bueno, ho fan d'aquesta manera. També intentem complementar programant viatges per a veure espectacles en directe, per a veure altres festivals. Hem anat a Fira Tàrrega, hem anat a festivals en Itàlia, per a que tinguin més inputs, no? O més entrades d'informació i d'imaginaris. I aleshores els joves van triant i van seleccionant la programació. I en aquesta selecció ells primer trien d'alguna manera

0: els criteris. I normalment els criteris tenen a veure o bé en tractar temes que els interpel·len especialment, per exemple, aquest any, pues la programació, per exemple, de l'espectacle Quería ser maricón, pero nací sudaca.
1: Per favor, només pel títol necessite veure aquest espectacle.
0: Clar, que és un cabaret que parla precisament de la condició migrant i de la condició de persona no heteronormativa. Pues naix precisament de les inquietuds d'haver vist que situacions de a lo millor de comentaris lesbofòbics en el seu centre o situacions que ha sigut lo que ha fet que se trie ese espectacle perquè se pensa que interpela, no? També, per exemple, pues en un altre punt molt diferent, ara mateix la comarca està vivint un auge total de les classes de pilates i de yoga, pues n'hi ha programació que interpela una mica això perquè se dirigís, els joves l'han dirigit a un públic que està molt relacionat en això.
1: És Paco, l'espectacle és Paco Panjabi, professor de yoga, que també té una pinta impressionant. Sí, sí.
0: Correcte. I aleshores n'hi ha aquesta part que va més temàtica i després n'hi ha, és cert que els joves han mostrat des de l'inici molt interès per l'aspecte formal. I aleshores, per mostrar la diversitat de llenguatges de les arts escèniques, que les arts escèniques no és només l'obra de teatre d'un Calderón o d'un de text en un escenari a la italiana, sinó que les arts escèniques són molt diferents i, per exemple, pues, en la programació hi ha coses molt, molt diverses, des d'un taller intergeneracional en el que el públic, que és el taller de collage action de Magdalena Recuerda, que és una...
1: Què és això? Perquè m'agradaria que ho expliqués perquè em pareix interessantíssim i és l'arrencada del festival, el collage action.
0: Clar, Collage Action és un taller espectacle en el que Macarena Recuerda que és un artista que per exemple en La Mutant va prou sovint, planteja una mica com seria que els objectes no foren exactament lo que són en la realitat, no? Què passaria si, per exemple, una caixa de sobte és una muntanya? I ese treball ella ho va fent primer com si fos un joc de taula en les famílies i en els infants i després tots junts ho munten com si fos un espectacle. I aleshores és aquesta innovació de dir, és que les arts escèniques també te poden interpel·lar no únicament com a públic, sinó tu participant directament. I també lo interessant d'això és que no només se fa per a públic, que és el que apareix en la programació, sinó que durant la setmana, tant a l'institut com al col·legi, aquest espectacle s'està fent en l'alumnat també.
1: Que interessant, vull dir... I després, pel que deies, trobem una funció que és una mena de adaptació, modernització de Molière, o és a dir, hi ha coses totalment
0: clar.
1: Diferents, no?
0: Sí, total, simplement anar de les precioses ridícules, que és espectacle.
1: Clar, les precioses ridícules de Arroz con Costra, però fins
0: correcte.
1: I tot dansa contemporània, tinc entès. Amb Trópico.
0: Sí, dansa contemporània, això per exemple és també el que comentava al principi de l'aprenentatge que nosaltres hem fet. En la dansa contemporània en un primer moment els joves no mostraven interès o deien que no l'entenien i expressaven una mica la seva dificultat per a relacionar-se amb llenguatges no figuratius, no? I va ser a partir d'anar a veure espectacles de dansa i també de la reflexió de dir, escolta, què està passant així, que portem ja dos edicions sense programar dansa, i l'any passat van programar dos espectacles i va agradar tant que, de fet, una de les companyies que va vindre l'any passat, que era Companyia Marroc, que són d'ells, una de Santa Pola i d'ells, han tornat a ser triats precisament perquè va agradar molt i perquè se va establir també un vincle interessant i això també mos interessa, no? La idea de com les companyies generen una vinculació en el territori.
1: Uh-huh. És un espectacle que està dirigit i coreografiat per Melodia García i que posa en escena Salvador Rocher, Andrés, Maria Palazón i Melodia García. Vull dir, és una quina meravella, bravo pel Xalar, perquè efectivament ningú se'n recorda de la dansa contemporània i a més bé està quina meravella allò que tu que em comentes, no? De forma tan sincera, no? Els joves no entraven en la dansa contemporània amb aquesta frase que hem escoltat tant de no ho entenc. Quan la dansa no s'ha d'entendre, com segurament res que passa damunt d'un escenari, ho has de viure i t'has de deixar, no? Emocionat, no? Escolta'm, el festi... Sí, disculpa, que t'he tallat.
0: No, estalla jo a ti, perdona. No, que simplement deia que la relació en la dansa ens va servir molt la tradició que n'hi ha de música, clar, en la que la música no has d'entendre, o sigui, la música poques vegades és figurativa, a vegades sí que trobes sons que te relacionen en el tema que s'està tractant, no? Però el tindre aquesta relació tan estreta en que té el territori en la música ens va servir de pont per entendre precisament aquesta relació entre el no figuratiu i la sensibilitat o l'emoció.
1: Uh-huh. Escolta'm, el festival està organitzat, com hem estat explicant, i impulsat per gent jove de l'Alt Maestrat, però com s'implica la població més gran?
0: Clar, el festival a poc a poc...
1: S'implica, acudix.
0: Pues sí, la veritat que el festival poc a poc, i això també ens hem adonat en el temps, tal vegada en la ciutat els públics estan més segmentats. Així ens vam adonar de que un espectacle que funcionava molt per a gent major, aquesta gent major després anava a casa i deia m'ha encantat aquest espectacle, i el dia següent els joves, o l'any següent els joves venien més motivats perquè això que ells havien fet havia tingut impacte en el seu abuelo o en el seu... I aleshores ens vam adonar que en realitat havien de tindre implicat a tota la societat. I ahir juguem com en dos camins, no? Per una banda, el teixit educatiu, i per exemple avui hem fet un taller de circ en els instituts d'Albocàsser, dijous i divendres tindrà l'Institut de Benassal i el Col·legi de Benassal el Collage Acción que hem comentat. Està la part de centres educatius, que per a nosaltres és important. Després n'hi ha tota una part de productors, artesans i teixit i entitats locals, com col·lectius de migrants, com això, productors locals que se vinculen sobretot a través de la fira artesanal que acompanya el festival i que també ajuda moltíssim a generar aquesta sensació de festivitat. I ahí n'hi ha quasi 20 entitats que se vinculen directament. I després tenim activitats molt concretes que les organitzen algunes associacions particulars.
1: Això és fantàstic. Quina Clar. Implicació tan... Això és que aquest teixit socioeconòmic, no? va implicant-se, no? És a dir,
0: Clar.
1: Quina meravella. A partir del divendres, no?
0: Correcte.
1: Suposa que serà ben rebut tot aquell, per més que no siga de l'Alt Maestrat, no?
0: Perquè sí,
1: també
0: total.
1: És una bona manera de conèixer una comarca tan bonica, acostar-se al festival Xalar. Doncs, sí. Pedro...
0: I a més això, jo convidaria la gent que se mirara la programació, perquè sí. Crec que a vegades quan se miren les programacions de les coses rurals, se miren moltes vegades com si fora un esdeveniment simplement per passejar i demés, i sí. En realitat tenim una programació que costa molt trobar una programació tan completa, tan diversa en espectacles que potser tardes molt en que vinguin prop, ja no dic del rural, sinó d'algunes capitals. O sigui, per exemple, doncs, els espectacles que es fa el diumenge de domini públic de Roger Bernat, doncs és un espectacle que s'ha fet en tot el món, sí. Ha girat moltíssim, i que aquesta vegada se farà segurament en el poble més menut que s'ha fet mai, no? I tindre aquest espectacle o aquest creador, doncs, és també com un orgull de no únicament ser aquesta cosa simpàtica que se sí. fa, sinó de dir nosaltres també importem, no?
1: I tant. Sí, perquè les zones rurals no és efectivament aquesta cosa exòtica, simpàtica.
0: Correcte.
1: Sí, que és també avantguarda, i en aquest cas és una programació molt, molt seriosa. La veritat és que a mi m'agafen ganes d'agafar el cap d'este cap de setmana, pujar-me cap allà. Comença amb aquest Collage Acción, continua amb dansa contemporània i tròpico, després eixe espectacle fantàstic, no? Conceptualment, perquè no l'hem vist.
0: Sí, sí.
1: Queria ser maricón, però nací sudaca. Després el Paco Panjabi, professor de ioga, és a dir, humor àcid. Les precioses ridícules.

0: on una visió d'un clàssic de Molière, Paloma del Parque amb Clara Ingold, i acabarà amb Domini Públic de Roger Bernat, que ara mateix estava comentant-nos Pedro. Pedro, m'estava fent una pregunta. D'on traieu els diners?
1: Pues mira, els diners els traiem, els ajuntaments posen una part, fan ahí un esforç, però després n'hi ha una gran, una gran part de la Diputació posa una altra part, la Diputació de Castelló, però l'ingrés més important, que ha sigut el que ha donat el que ens ha permès donar un salt a la professionalització del festival, que pensem que és prou important, ha sigut de la Fundació Daniel i Nina Carasso, perquè ens van presentar una convocatòria que ells tenen d'Aliança per la Democràcia Cultural, que és una mica la línia que nosaltres estem seguint, i vam resultar seleccionats, i això ens ha permès un cofinançament que segurament pugui a lo millor continuar l'any vinent, i bueno, això és com un dels elements centrals, perquè sí que a mi m'agradaria aprofitar este punt per a posar en valor o que se doni suport a territoris en els quals els mínims no se tenen a nivell de tècnic, a nivell de programació, a nivell de tal, i en el que el treball no és fer coses molt turístiques o coses per atraure gent i coses molt espectaculars, sinó un treball quotidià de profundització del vincle entre la cultura contemporània i el territori.
0: Doncs quina meravella, quina manera tan bonica d'acabar la conversa. Pedro, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Xalar, Pedro Granero, però sobretot moltíssimes gràcies per aquest festival tan seriós, per més que fas a riure algun dels seus espectacles, amb tant de rigor, que vos heu muntat a l'Alt Maestrat, el Xalar. Vegeu què heu de fer este divendres, perquè hi ha una programació digna de ser vista. Una abraçada, Pedro. Gràcies.

parlin de que comença el festival. Parla esta cançó, una altra ronda. Estarà bé que comença el festival, que a l'Alt Maestrat comença, a Benassal, comença divendres, per si voleu planificar-vos el cap de setmana, que encara esteu a temps. Nosaltres anem a fer un breu repàs del que és l'agenda per avui, encara avui i demà.

0: Per no tenir no tenia ni tan sols una set d'aigua.
1: En 25 minuts a les 8 de la vesprada d'avui, quan acaba l'hora de la cultura, el cantant Borja Penalba, acompanyat de Vicent Colonques al piano i Josep Zapater, presenta el seu últim treball dins de el seu últim treball discogràfic, Girovac Suite de Parlavà. Els més de 30 anys de trajectòria de Penalba han construït eixa veu pròpia que tots coneixem i que va més enllà de la música, que ens travessa i que ens commou. I a la mateixa hora, a la sala El Loco, el cantautor escocès Callum Beatty presentarà el seu tercer disc, Indie, amb concerts multitudinaris a llocs com Hyde Park o The Great Space. Callum Beatty és una de les veus més estimades i reeixides d'Escòcia. A les 8 d'avui, en la sala El Loco.

Eixa popular, i estaran autores i autors guardonats en totes les modalitats, com sabeu, còmic, teatre, assaig, poesia i narrativa, tant en valencià com en castellà. Impossible no eixir d'eixa presentació sense algun llibre molt interessant, signat per l'autor o l'autora. A les 7:15, a l'Espai Caixa Popular de la Fira del Llibre, es presentarà Atmosfera de Budlos, d'Isabel Moreno, que estarà acompanyada d'Andreu Escrivà. Una conversa interessant, segur, sobre les mentides i els malentesos al voltant del canvi climàtic. A les 7:30, a l'Espai Fuente Primavera, es presenta Et tornaré a veure, a punt sobre cinema 1910-1945 d'Enric Sòria, que estarà acompanyat en la presentació de Miquel Nadal. A les 6:30 de demà, la Seu Valenciana de l'Esgae tindrà lloc la taula trobada Publicar Teatre Ui, quasi que res, on es debatrà sobre l'edició i la creació dramàtica com a denúncia de la realitat. En l'acte es presentarà el llibre Biofascismo, que conté 25 peces dramàtiques de diversos autors i autores. L'acte d'Escena Erasmus de la Universitat de València, del qual en parlarem ahir al programa. A les 7 de la vesprada de demà, la repartidora es presenta El diari de Guillem, de César Martí i Daniel Olmo, que estaran a la presentació junt amb Belén Agulló, germana de Guillem. I és que la història en este llibre il·lustrat comença quan Belén troba el diari amagat de Guillem, el seu germà. Un fet, esta troballa, que la du a recordar i reviure aquells dies dolorosos. Per últim, a les 7:30 de demà, a les Arts, ens espera Salomé, l'òpera de Richard Strauss, de la qual en parlarem dimarts passat al programa.

Passem a demà. Demà a les 5, dins de la programació de la Fira del Llibre de València, tindrà lloc la cloenda del programa Sentim les llibreries. Serà a l'Espai Vicent Andrés Estellers. A les 5 i mitja, a la Fira, es presentaran els Premis Literaris Ciutat de València. En este cas, a l'Espai Callà,

0: Teló de fons. Les arts escèniques en l'hora de la cultura.
1: Com cada dimarts, efectivament, tenim un teló de fons amb l'home del qual aprenem cada setmana alguna cosa nova, amb Juanjo Prats.
2: Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Juanjo.
2: Jo també t'aprenc moltes coses, perquè aquesta proposta que heu
1: fet... La de Xalar?
2: Sí, Xalar, m'ha encantat.
1: És que quina programació, que me n'aniria ben a sal, però ja...
2: Sí, a més, coses variades, interessants, creadors que per així no vegem, com Roger Bernat, que, per cert, va fer una obra que... Una vegada ho hem parlat de refiló, que era un judici a Hamlet, que és el públic...
1: Ah, sí, el públic, és de veres. El públic... No sé si ho hem parlat fora o dins del programa.
2: No ho sé, perquè nosaltres és un contínuum. Sí. Sí, és un espectacle ben interessant i estic segur que...
1: Un judici a Harlem, que bonic, allò.
2: Sí, fem personatges històrics, en aquest cas és Hamlet, i el públic decideix si la persona és culpable, innocent, sobre el que fa. És una forma de reflexió, el format és, pues, això, com un judici popular, no? I clar, estic convençut que aquesta obra que no he vist, que mereixeria perfectament d'anar al festival.
1: Uh-huh. Doncs bé, haurem d'anar al Maestrat, que hem de fer. Però de moment... Anem a parlar de dones?
2: Sí, anem a parlar de dones. I anem a parlar dins d'un subgènere del teatre que seria teatre i ciència. Hem parlat alguna vegada de llocs o com difondre ciència o sales que parlen de ciència, però avui anem a centrar-nos en científiques i científics, que és un subgènere dins del teatre.
1: Això és de veres?
2: És de veres. A més, perquè hi ha moltíssimes obres i d'entrada una cosa que podria dir: ai, matemàtiques, física, química, quin avorriment, no és una temàtica teatral. No hi ha res més lluny de la realitat, perquè aquesta física, aquesta química, la fan científiques, la fan científics, i també pateixen, són censurats, i al mateix temps també...

0: Entre ells n'hi ha enveges.
1: Mira tu, Galileo Galilei, quina per funció.
0: Per exemple, pues, per exemple, Bertolt Brecht ja parla en Galileo Galilei de les, bueno, de la lluita d'un científic contra les autoritats religioses, no? Sobre la censura i també un poc un conflicte filosòfic i polític. No? Però n'hi ha molts exemples, per exemple, Copenhagen, una obra ben interessant, que és la relació entre Nielsen Bohr i Werner Heisenberg, i serveix de reflexió sobre la responsabilitat dels científics davant de la creació de la bomba atòmica. Ixa temàtica va repetint-se. O un altre obra que és ben interessant, que es diu Fotògraf 51, que recupera la figura de Rosalind Franklin i el seu paper decisiu en el descobriment de l'ADN.
1: Que mai li van donar el Nobel quan el mereixia.
0: Silenciada absolutament. I en queda en esta temàtica? Dones silenciades dins de la ciència.
1: Anem a tirar... donaria per a escriure prou.
0: N'hi ha algunes obres. De fet, la que anem a parlar avui, la temàtica central és ixa, no? Però és una temàtica dins de la cosa científica que dona per a molt. I és que avui anem a parlar d'una científica que li diuen Mileva Maric. D'entrada, Mileva Maric, per Mileva Maric, a poca gent...
1: No ens ve res,
0: no
1: per Mileva Maric.
0: No ens ve pràcticament res. Però si parlem de que és una de les responsables del descobriment de la teoria de la relativitat, la cosa ja ens xoca. Perquè si n'hi ha una autoria de la teoria de la relativitat, és la d'Einstein. I per què només apareix Einstein si en esta ocasió Mileva Maric va tindre molt a veure també en els primers articles que van portar a Einstein a la famosa teoria de la relativitat? Doncs, ixa és la història. Per què? Pues perquè parlem d'Einstein i es veu una imatge d'un home amb ixe cabell, amb la llengua
1: fora...
0: Un home gran, ja, simpàtic.
1: Sí, simpàtic.
0: Molt simpàtic, amb ixes fotografies, no? Ah. Un home que, en certa mesura... No li fas vida personal, ni li fas enveges, ni li fas malifetes.
1: Ni mal caràcter.
0: Clar. Doncs esta és la història que ve a contar-nos la senyora d'Einstein, que és l'obra de teatre que podem gaudir des de demà mateix fins al 10 d'este mes de maig al Teatre Thalia de València. I és una història ben interessant perquè, doncs, perquè Mileva Maric era... una excel·lent física...
1: Això de les parelles s'ha de triar molt bé. Perquè...
0: Per tant, diríem que el Premi Nobel sempre va ser per a ell i ella va quedar relegada i, sobretot, invisibilitzada, no? Després del tot treball. L'obra és ben interessant, és una obra dirigida per Vanessa Martínez i parla precisament de la relació sentimental i també científica entre Mileva i Albert Einstein, un matrimoni que es va conèixer en la facultat, ella estudiava, ell també... però es van enamorar. I què passa? Que es van enamorar i van tindre fills.
1: Clar.
0: Ella es va quedar prenyada. I, per tant, va eixir fora de la circulació acadèmica.
1: Clar.
0: Perquè estava embarassada.
1: La típica història. Ell té treball, ella té fills.
0: Efectivament. Ella es va endarrerir a l'hora de treure's la titulació universitària.
1: Sí.
0: Per tant, a l'hora de signar els primers articles, tots anaven signats per Albert Einstein. I ella criava criatures.
1: Clar.
0: Encara que ella era una excel·lent matemàtica i moltes de les teories a casa anaven comprovant-les i anaven fent-les, diríem, conjuntament. Eren matrimoni per a certes coses, però després a la part pública sembla que ja no eren tan matrimoni.
1: Ai. Quina funció més xula.
0: Molt interessant, sobretot molt. Perquè es descobreix a personatges que, bueno, que la cultura general ha silenciat, no? I estem parlant de figures com Einstein i que sempre hem vist la cara amable d'Einstein, no? Doncs també està bé un poc indagar en aquest tipus de qüestions.
1: Sí, i a més, vull dir que tampoc es tracta de negar-li a Einstein, a Einstein cap mèrit, vull dir que probablement era fruit de la societat que li va tocar viure, però és que aquella societat era així, era tremenda. Tremendament cruel amb les dones científiques, perquè directament no les tenia en compte.
0: No les reconeixia.
1: Que és el que li va passar a la científica que va inventar el test Apgar.
0: Clar.
1: Val? És el cognom d'una científica. Ara, és que ara no m'hi el nom. La dona volia ser anestesista. I va triar l'únic camí que podia, que era el tema dels nadons. I mira... probablement van perdre una tremenda anestesista, però tenim el test Apgar.
0: I en aquesta mateixa línia, per exemple, tenim una altra científica que va tenir que lluitar molt pel seu reconeixement perquè ja estava en un pas.

0: que era Madame Curie.
1: Clar.
0: Madame Curie era un pac familiar,
1: sí.
0: I curiosament Madame Curie, que li dien Maria Salomea Slodowska, Curie, alhora ella era polaca, i hem de dir que, per exemple, la primera candidatura al Nobel només el van proposar a Pierre Curie.
1: Clar.
0: Ella no apareixia en la primera candidatura del Nobel, quan ella va haver de lluitar per a reconèixer el seu treball. De fet, és una acadèmica que va tindre que lluitar per una plaça a la Universitat Francesa, que la van denegar per ser dona i polaca.
1: És que ja no ho tenia tot, pobra.
0: Ho tenia absolutament tot.
1: Estrangera i dona.
0: I realment, després de molt de treball, de molta lluita, ja li van reconèixer el seu treball. No com al PAC Madame Curie, perquè hem de dir que ella té dos premis Nobel, sí. En este cas com a física i com a química, des de junt a John Barden, és l'única que té dos Nobel. Per tant, diríem que és una modalitat ben singular d'una dona que va haver de lluitar molt. Ella, n'hi ha obra de teatre també sobre Madame Curie, però també n'hi ha una sèrie que conta la seva vida, i per tant trobo que està bé que és divulgació científica a partir d'aixes pioneres a l'hora d'engrescar, sobretot a les xiques que ho tenen més difícil a l'hora de ser científiques, enginyeres, investigacions, sí. I per tant jo trobo que aquest tipus de temàtiques estan molt bé. Escoltem un fragment de la sèrie que ella conta un poc...
1: De la sèrie de Curie.
0: De Curie, sí. Després reprendrem un poc la història d'Einstein.
2: Mi instinto me dice que hay otro elemento.
3: ¿Cree haber dado con un elemento nuevo?
2: La ciencia está cambiando y los que están al frente de ella son los mismos que creían que la Tierra era plana.
4: Váyase de mi laboratorio.
2: Si mi ciencia no habla por sí sola, es que la han malinterpretado por completo. Voy a demostrar que se equivocan. Creíamos que los átomos eran finitos y estables. Pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad. Nuestro descubrimiento podría curar el cáncer.
3: Extraordinario. Cambiaste el mundo. Hemos sido nominados para el premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre.
2: Te adueñaste de mis méritos y aceptas sus aplausos.
4: Esto es más grande que nosotros.
2: Yo solo quería hacer buena ciencia.
1: Sí, la societat era així i les parelles no protestaven.
0: Clar, es deixaven voler.
1: Clar,
0: i dius,
1: clar,
0: a veure, escolta, som més gran que tu i jo i hem de treure-ho endavant.
1: Clar.
0: En què ho signe jo? No, sí. Patisques.
1: Tu no patisques, em posen a mi, però els dos sabem que és treball conjunt, no?
0: Doncs la història d'aquesta obra de teatre de Mileva, la senyora Einstein, va tindre molts problemes per entrar en el Col·legi Real de Zagreb, ja com va treure la titulació, perquè només admetia homes, no? I també per a l'Institut Politècnic de Zurich, on era l'única dona a la seva classe. O sigui, ja quan començava volia estudiar. O sigui, havia d'enfrontar-se absolutament amb professors, amb la societat i després també amb una relació afectiva amb una parella que et dones la teva confiança i que realment acaba traint-te. Perquè la història de Mileva Maric, una vegada ja va tindre fills i tal, va ser un autèntic infern ja dins de la relació. Perquè l'obra de teatre també parla un poc de la humiliació. És a dir, per què? Pues perquè ella, Einstein, en certa mesura... va consentir que cuidara els fills, però mentre ella es va casar, tenia una relació amb la seva cosina, Einstein. I tots vivien a la mateixa casa. Imagina la humiliació que tu veus el reconeixement d'ell, perquè ella, per exemple, va escriure els primers articles sobre l'efecte fotoelèctric, sobre un article fonamental de 1905 que va donar peu a la base de la teoria de la relativitat, i tot això va quedar diluït, no? I ella... constantment en què li feia comprovacions matemàtiques sobre les hipòtesis i tal, perquè l'obra de teatre és molt visual, hi ha una gran pantalla on vegem també la lluita personal i matemàtica, no?, sobre els problemes, no?
1: Trobo
0: que és molt interessant i visualment hi ha coses ben interessants, no? Per tant, la infidelitat personal, la cosina germana Elsa va ocupar el lloc també d'ella en la criança dels fills. Per què? Pues perquè Einstein va mostrar també una part fosca i alhora inclús d'intentar manipular als fills que van tindre.
1: Hi ha una sèrie que trau... A mi me va enfadar, la sèrie, sí. Perquè tu tens, efectivament, no?
0: Clar.
1: El tòpic, no?, de Einstein.
0: Clar.
1: I trau eixe altre Einstein, que és molt cruel, amb la dona que s'apropia dels seus treballs.
0: És el que fa l'obra de teatre. Si et sembla, escoltem el teaser i farem...

0: Un resumen de la peça teatral.
1: Yo soy mejor y mis mejores ideas siempre surgen porque usted las inspira.
2: Espera un momento.
3: Vamos a ver.
4: Punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz. Un poco largo, ¿no?
1: Yo le dije que venía a resolver los problemas de esta familia y me he convertido en su maldición. ¡Mi madre dejó la física para cuidarme!
2: Si yo fuera tú, me callaría y me ahorraría la humillación pública.
3: Hermana, pero seguimos siendo los Einstein.
5: Porque la velocidad de la luz es una constante
6: universal. El tiempo
5: no es absoluto, es relativo.
6: Nos acabamos de cargar a Newton.
7: Que bonic, no? I damunt això, calla, no? Per a fugir del menyspreu, no? No fem el ridícul.
0: I la postura dels fills, ma mare va deixar, l'ha deixat en l'ombra, vull dir, ahir n'hi ha també tot un drama familiar que l'obra de teatre pues, va recorrent, però jo trobo que l'important, a banda de la part de dramàtica, és la part de com, en certa mesura, el treball de moltes dones importantíssimes ha sigut silenciat, no? I jo trobo que això és ben interessant.
7: Sí, totalment.
0: Havíem deixat que avui parlem del subgènere de científics, científiques, teatre i ciència. I anem a fer acabar en este recorregut de peces ben interessants. Per exemple, una un poc en conya, divertida i loca, que és una Els físics de Darremat. Mm-hmm. És un autor suís ben interessant. O el cas Oppenheimer, este, que és el de Clipart, que és realment una proposta sobre la responsabilitat del que investiguem, no? Són dos obres escrites en l'any 50 i entre l'any 50 i 60 i pertanyen a la tradició alemanya que gira al voltant de la repercussió de la bomba atòmica, no? I fins a quin, en quin moment la vanitat de que el teu projecte siga reconegut o que es porti a terme sense medir les conseqüències, no? Uh-huh. I això a l'obra de teatre pues, també té una certa reflexió, o com en la dels físics de Darremat són gent totalment també vanidosa, són prou artistes.
7: És que n'hi ha personatges molt vanidosos dins de la història de la ciència.
0: Clar, i tots també són temes que són per tema que està super d'actualitat. Tenim la peli
7: d'Oppenheimer, sí, sí.
0: Ben interessant que vegem i retrata prou aquesta personalitat, no? I
7: com... És que és un tema que jo crec que per segles que passen seguirà sent actualitat.
0: Home,
7: és a dir, on està el límit? T'has plantejat el mal que pot fer a la humanitat?
0: Home, és que n'hi ha un abans i un després. Perquè si parlem...
7: L'ètica, no?
0: Si parlem... Este avanç científic ha fet que, en certa mesura, si n'hi haguera una tercera guerra mundial, pot ser
7: l'aniquilació. Anem a fer guitzes, que diem el...
0: Elon Musk diu una cosa.
7: Què?
0: Que la tercera guerra mundial arribarà. Però és una qüestió de temps. Arribarà abans de que l'home puga conquerir un altre planeta?
7: Ahí
0: està la qüestió d'ell.
7: Mira que em cau bé, això, home.
0: Ja, però ell diu, depèn, si arriba quan ja han conquerit un altre planeta, alguns ens salvaran, i la humanitat també.
7: Alguns.
0: I després
7: ja... Això és el No mires arriba, és la pel·lícula No mires arriba.
0: Absolutament. Però si arriba abans, cauran tots.
7: Sí.
0: Però ell diu que arribarà. Bueno. En fi, la història és fascinant, i després, si parlem d'històries de científics fascinants, tenim la famosa obra Enigma, que també ha sigut una pel·lícula, i és Alan Turing.
7: Claro.
0: Vale, diríem científic, homosexual, perseguit, un home que va ser capaç de desxifrar els codis del nazisme i que amb el seu invent va fer que la Segona Guerra Mundial durara de 2 a 4 anys menys. Lluny de rebre...
7: Però mira, en aquesta història de les decodificacions i demés, entra a jugar una dona, Hedy Lamarr,
0: clar,
7: que a més era actriu, guapíssima.
0: Clar, meravellosa.
7: Sí.
0: I gràcies a ells tenim la base de la computació, no? I tot aquest tipus de coses. Però lluny de tindre guardons, etcètera, etcètera, el que queda en evidència és que és denunciat en 1952 per homosexuals. Després el van condenar, va morir en la misèria i no va ser fins 2013 quan la reina segon li va retirar els càrrecs i l'acusació.
7: 2013?
0: Alan

0: Turing.
1: ¿Vale? Mare de Déu, senyor.
0: Que en certa mesura és un científic fonamental.
1: Home, és que en aquella època no sé què era pitjor, si ser dona o ser homosexual.
0: O sea, que, i realment, pues bueno, hi ha obres de teatre que reivindiquen aquest tipus de figures. Per tant, diríem que aquest subgènere, com hem vist avui, de teatre, ciències, científiques, científics, és ben interessant perquè quasi tot han sigut èxits. A la gent li interessa molt veure des de Galileo Galilei a les obres que han nomenat...
1: És
0: la
1: de
0: gent...
1: veres, totes les funcions que parlen de ciència són èxits.
0: Molts èxits. També n'hi ha algunes que parlen sobre Darwin. Vull dir, sí. N'hi ha molt... És un gènere ben interessant que jo cada volta que he vist produccions, bueno, han sigut reeixides, la gent li agrada i podem veure, i bueno, jo n'he contat algunes, però n'hi ha personatges i n'hi ha històries que sempre són revisables, no? I per tant jo trobo que ahí la relació... ciència-teatre, com a temàtica científica i personal, amb tots els pues això, dubtes, amb totes les injustícies, és una temàtica que funciona molt.
1: Fixa't, estava pensant jo si el teatre seria una bona eina per a divulgar ciència.
0: Fonamental, i sobretot aquest tipus d'obres jo trobo que fan un paper molt destacat i que haurien de veure qualsevol estudiant de batxillerat.
1: Tots al tal dia. Però ja.
0: Per veure eixa altra cara, no?
1: Clar.
0: La no simpàtica...
1: La dona d'Einstein.
0: D'Einstein, el de la llengüeta.
1: Sí.
0: Però que tenien la llengua
1: després
0: afilada.
1: Després poseu tots la frase d'Einstein, que no sabeu ni si és d'ell, la poseu en l'Instagram. I el que heu de fer, el que hem de fer, és anar al Talia per veure la dona d'Einstein. No ens en podíem anar d'una altra manera, Maritha Franklin, i Respect, que és tot el que els va faltar a tantes i tantes dones al llarg de la història de la ciència. Juanjo Prats, gràcies.
0: A tu una abraçada.
1: Nosaltres ens n'anem, perquè en un minut això s'acaba. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Ja sabeu que fins aleshores feu bondat o feu el que pugueu.

0: Hi ha paraules que només escoltar-les desperten records col·lectius. Brot, virus... Són termes que ens transporten inevitablement a aquell 2020 en què el món es va aturar. Però convé començant posant ordre, perquè no tot brot és una pandèmia ni tot virus té la mateixa capacitat de propagació. El cas que ens ocupa a bord del creuer Ondius, amb 7 persones afectades i 3 víctimes mortals, és greu, sí, però no és, de moment, sinònim de descontrol global. Parlem de l'antivirus, una família de virus poc freqüent i, sobretot, amb una característica clau. És poc contagiós entre humans. Això no vol dir que siga inofensiu. Al contrari, pot ser perillós, inclús mortal, com demostren els casos registrats en este vaixell. Potser la lliçó més important és esta: saber distingir entre alarma i realitat. Ja saben que vivim en una època en què la informació circula de forma tan ràpida com els virus més contagiosos i això pot amplificar la percepció del risc. O al contrari, està passant. Com es transmet realment una malaltia i quines són les probabilitats reals d'afectació. Perquè al capdavall, no tots els titulars han de convertir-se en una nova crisi global i de vegades la millor vacuna contra la por és la informació ben entesa.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I vesprada avui de nou de tempestes al nord de Castelló, que demà es repetiran, però de forma més local i amb menys intensitat.

0: Citat. Bona vesprada, Joan Carles.
1: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, demà encara tornarem a tindre ruixes i tempestes, però ja no són tan intensos. Els avisos demà, no en tenim avisos de moment actius, i els que tenim avui els tenim encara fins a les 9 de la nit, perquè ara encara està plovent i tronant cap a la zona nord de Castelló, podríem dir, de la plana, en el límit entre la plana baixa i la plana alta. A partir d'aquesta zona cap al nord estan entrant des de l'interior i estan descarregant localment amb intensitat, fins i tot puntualment als Ibars, on s'han arribat imatges de granís. Al Bocàs s'han registrat 22 litres per metre quadrat, al terme de Rossell més de 18, a Vilar de Canes també més de 15 litres per metre quadrat, i tornem a insistir, continua plovent. Les temperatures depenen de la zona i la comarca, perquè cap a l'interior i nord de Castelló ara és d'ara tenim temperatures de 8 a 12 graus, però si anem cap a València i també cap al sud d'Alacant en tenim valors d'entre els 22 i els 26 graus quan són les 8 de la vesprada. Demà les temperatures ja no seran tan altes a València i Alacant, baixa lleugerament, a Castelló es mantindran similars, màximes al migdia demà entre els 10 i els 20, entre 12 i 15. Matí demà tranquil, amb alguna boira, lluirà el sol al migdia, i de vesprada, com hem comentat, tornarem a tindre ruixats que afectaran les comarques de l'interior, menys intensitat, i demà són més probables, a banda de l'interior de Castelló, atenció a l'interior d'Alacant i també a l'interior sud de València, perquè en aquesta zona podíem tindre també algun ruixat. Tot apunta aquesta inestabilitat i horatge variable continuarà els pròxims dies, fins i tot dijous podrien ser ruixats més intensos i més generals. Però de moment ens quedem en demà, que es repetiran de vesprada, però no seran tan intensos com els que tenim ara, ares d'ara, registrant-se cap al nord de Castelló.
0: Gràcies per la informació, Joan Carles.
1: Fins ara.
0: Bona vesprada. I a aquesta hora tenim novetats sobre la situació del creuer, on, com dèiem, s'ha registrat un brot d'antivirus que ja s'ha cobrat 3 vides. Xavier García del Valle.
2: Sí, Gustavo, repassem el que sabem fins ara sobre la situació d'este vaixell. El creuer continua a hores d'ara, en principi, a les costes de Cap Verde, i Espanya i l'Organització Mundial de la Salut han decidit esta vesprada mateix enviar un equip d'especialistes que avaluaran la situació a l'interior de la nau. Allí encara, recordem, hi ha 147 passatgers que ara seran els examinats. També s'ha acordat l'evacuació directa als Països Baixos de 2 passatgers que presenten símptomes d'antivirus i l'enviament, en este cas a Alemanya, d'un tercer que es considera contacte d'alt risc. Ho explica l'epidemiòleg Fernando Simón.
3: Cabo Verde van a repatriar des d'allí, según lo que está acordado por ahora, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo.
2: Això ho hauran de dir els exàmens que s'estan fent ara mateix a bord. Amb el resultat d'aixòs exàmens en la mà es decidirà la destinació final del creuer. Espanya, recordem, proposava fins ara que si no es detecten més contagis hauria de viatjar directament als Països Baixos, evitar les Canàries, perquè als Països Baixos és on està la central de la naviliera, Gustavo.
0: La notícia del brot d'antivirus a bord del creuer ha fet, evidentment, saltar les alarmes i ha reobert el debat sobre els riscos sanitaris en espais tancats i en mobilitat internacional. Tot i això, els experts insisteixen que no estem davant d'una situació comparable a la viscuda amb la Covid-19. En qualsevol cas, no serem nosaltres qui ho afirmem. Per entendre millor què és exactament l'antivirus, com es transmet i quin és el risc real per a la població, avui ens acompanya en contrapunt un epidemiòleg que ens ajudarà a posar llum i context a esta situació. És una autèntica eminència en la matèria. Salvador Peiró, gràcies per atendre a Punt Ràdio.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Doctor Peiró, el brot detectat al creuer ha causat alarma perquè ja hi ha morts i volem saber què és exactament l'antivirus i per què, tot i ser poc freqüent, pot arribar a ser tan greu.
4: A veure, és un virus greu. És molt poc freqüent perquè el contagi es produeix per aspiració de pols contaminada en orina o en heces de ratolins concrets, no? Pràcticament en Europa n'hi ha molt poc. Tenim en l'Europa del Nord, en l'Europa del Sud hi ha molt pocs casos. En Catalunya varen tenir un fa 2 o 3 anys, però la variant és molt menys greu, l'europea, que la de Sud-amèrica, la de que estan tenint en este creuer. Però, vamos, el mecanisme és este i és un mecanisme que normalment el que dona és un cas aïllat d'una persona en medi rural que ha estat agranant d'establo o ja està.

tirat la pols contaminada. No? Este és l'esquema habitual. Lo raríssim, lo estrany és que tingues un vaixell que tinguin diversos casos, probablement perquè

0: de moment no sabem, estan fent les enquestes epidemiològiques, no sabem. L'antivirus, este antivirus, si és el de los Andes, que sembla que sí, podria contagiar-se persona a persona en un contacte molt estret i prolongat, per exemple, les persones que estan en el mateix camarote, no? I això podria passar també. Però se contagia, s'encomana molt mal de persona a persona. O sigui, la transmissió és molt poc eficaç de persona a persona i no donarà problemes per a controlar-lo. No és la Covid, no té res que veure. Se recorden d'aquells casos que entrava una persona en una discoteca i tosia i contagiava 100 persones. Esto no es así. Esto, digamos, te pot contagiar a la persona que està compartint la teua vida en una habitació de baixa, però no... I no fàcilment tampoc, que diguem que no tenim un problema de transmissió generalitzada ni res per l'estil. És un problema molt controlable.
1: I des del punt de vista...
0: I és greu, és una malaltia greu, Diguem que els casos són sobretot en Sud-amèrica i en Àfrica, i la mortalitat està al voltant del 40%. Però aquesta mortalitat, també hi ha que cal veure-la en tranquil·litat, perquè probablement en països europeus, en cures intensives i similares, la mortalitat probablement no serà tan elevada.
1: Per què la mortalitat és tan elevada en aquests casos on hi ha un contacte més íntim?
0: No, perquè quan se contagien desenvolupen un quadre que és molt que és un virus que desenvolupa un quadre greu. Nos passen molts casos. Alguns virus són raros, però poden coger un quadre. Bueno, en aquest cas causen un quadre respiratori molt greu. Molt greu. Comença com una grip, molt semblat a una grip. Escalofríos, febre, malestar... però continua de...
1: Es pot tardar en incubar l'antivirus.
0: Lo que sabem és que entre 2 i 8 setmanes. Uh-huh. No? N'hi ha casos descrits entre 2 i 8 setmanes, des del moment de l'exposició del contagi, que per a les primeres persones seria quan se volen contagiar, però si t'ha contagiat el teu aparell des del moment que t'ha contagiat. No? Uh-huh. Té una evolució molt llarga. Una evolució molt llarga. Sí.
1: Des del punt de vista epidemiològic, què li semblen les mesures respecte als passatgers del creuer i quines serien per a vostè les mesures ideals?
0: A veure, els que estan malalts cal tratar-los, per tant, enviar-los a un hospital, on siga, però un hospital que tinga cures intensives. Esto está... Cures intensives i habitacions d'aïllament. Les dues coses. Però això és habitual en tots els hospitals, no és res estrany. No tenim les habitacions d'aïllament per a aquests casos, les tenim al contrari, normalment, per a una persona que perquè ha sigut trasplantada o té un problema immunitari no té que contagiar-se ella, no? Però serveixen igual. I això està claríssim. Per als contactes estrets, vigilància, per si desenvolupen o no la malaltia. I esto se pot fer en una quarantena més o menys tranquil·la, que se pot fer en el vaixell, se pot fer en un hotel, o vull dir, però el vaixell és un hotel, per dir-lo, és un creuer, no? Se pot fer d'esta forma, a veure si desenvolupen la malaltia o no. Se poden fer proves, n'hi ha PCR i n'hi ha proves d'anticossos, que m'imagine que les delegacions que han anat cap allà pues les estaran fent. Normalment, la PCR solo detecta els casos en el moment que estan, que tenen viremia, que es poden contagiar, si no, no. Però te dona tranquil·litat. Si no té una PCR positiva, en aquest moment no està contagiant. I la prova d'anticossos detecta les persones que han passat la malaltia o aquestes coses, no? Se poden fer, I m'imagino que això és el que faran ara, mirar si en algun mes que està desenvolupant la malaltia... I en el període d'incubació, les proves no detecten res. O sigui, que pot sonar negatiu i desenvolupar la malaltia al cap de 2 setmanes. Però, bueno, és el que estaran fent i estaran avaluant el moment en què s'han contagiat i m'imagino que esta delegació o ja directament se l'hauran dit a la comandància del barco, no

0: diga el capità, tindran que higienitzar tot el vaixell.
1: Doncs li agraïm la didàctica en un moment
0: de màxima... És una situació tranquil·la, eh?
1: De màxima atenció informativa.
0: No és un risc de salut pública rellevant. No és la Covid, no se pot controlar perfectament i els serveis de salut pública espanyols estan molt preparats per a aquests casos. O sigui, no és una cosa que els epidemiòlegs ens estigui posant nerviosos.
1: Salvador Peiró, gràcies per la tasca didàctica en este moment de... Si no de màxima alerta o psicosi, com acaba de dir, que no és, sí de màxima atenció informativa. Gràcies per la didàctica i molt bona nit.
0: Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
1: I també es centra l'atenció informativa en les últimes hores, la possible vaga educativa a la Comunitat Valenciana. S'acceleren les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament quan queden 6 dies per a l'inici de la vaga indefinida convocada pel professorat. Les dues parts tornaran demà a la taula de negociació després que avui la reunió hagi acabat sense acord. Damunt la taula estava negociar la proposta de servicis mínims de cara a la vaga indefinida convocada per a dilluns que ve. Rubén Dempere.
2: Sí, Educació rebaixa el plantejament inicial. Els serveis mínims de màxims per als professors de segon de batxillerat ja no serà treballar al 100% mentre dure la vaga. La nova proposta és que tots hagin d'acudir a l'avaluació dels alumnes per a garantir així l'EBAU. No hi ha hagut acord, de tota manera. Des del sindicat STPB, el seu coordinador, Marc Candela, ho considera insuficient.
3: I nosaltres hem continuat dient-los que no, que aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació, per a poder anar a l'avaluació amb tota la documentació.
2: Per la seva part, la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, ha reiterat la voluntat de diàleg. Diu que comprèn moltes de les demandes del professorat, però que ha de vetllar pels interessos dels estudiants de segon de batxillerat.
4: Escucha, colaboración y diálogo. Defender los derechos de huelga de los y las docentes. Compartimos muchas de las reivindicaciones, pero hay una situación muy concreta de fragilidad, de vulnerabilidad de una parte del alumnado que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU. En este escenario hemos optado por proteger a estos alumnos en el planteamiento de los servicios mínimos.
2: Dijous que ve tornen a seure sindicats i conselleria amb un ordre del dia fixat fa temps totes les reivindicacions. Educació xifra en més de 1.300 milions anuals la baixada de ràtios i la millora salarial dels 68.000 docents.
1: I a les Corts, Partit Popular i Vox han rebutjat prorrogar la comissió d'investigació de la Dana. Ho havia sol·licitat l'oposició d'Esquerres, que denuncia que només ha produït un terç de les compareixences i que no hi ha anat cap membre de la cúpula d'emergències. Les associacions de víctimes diuen que la comissió Adelaida Ferrer ha sigut una pantomima.
5: Només 17 de les 83 persones previstes inicialment han comparegut en la comissió de la Dana. Ho denuncia la diputada de Compromís, Isaura Navarro, que ha fet que només ha servit per a construir un relat a mida.
6: Tota la comissió d'investigació ha sigut una absoluta estafa. Lo que no volen és que la gent se'n recorde de la Dana. Volen imposar l'oblit.
5: PP i Vox han rebutjat la pròrroga que havia sol·licitat l'oposició d'Esquerres. Ara, el síndic socialista José Muñoz anuncia que acudiran al Constitucional per vulneració de drets, perquè diuen no s'ha citat cap membre de la cúpula d'emergències.
7: Persones que tenían las competencias en materia de emergencias el 29 de octubre y que no van a venir a comparecer a les Corts Valencianes.
5: Aquí ha trobat a faltar Vox és a càrrecs de l'estat espanyol. Amb tot, el síndic José María Llanos creu que hi ha prou informació per a treure conclusions.
8: Nos hubiera gustado cuanto más azúcar más dulce, pero desde luego también los tiempos son los que son.
5: El PP ho defensa. Nando Pastor, síndic popular, diu que Prades ja ha declarat en altres cambres i que citar-la convertiria la comissió en un circ.
9: ¿Qué ganaría la comisión de investigación por traer a Salomé Prades a declarar a les Corts? ¿Las fotos del pasillo de la entrada y de la salida?
5: Les associacions de víctimes han criticat durament la decisió de tancar la comissió de la Dana. La qualifiquen de pantomima i diuen que només ha servit per a defensar la Generalitat.
1: I a l'espera del veredicte del Suprem, el govern central tracta de passar pàgina pel cas de les

0: caretes mentre acusa el Partit Popular de connivència amb el Dama. Feijó ha defensat rebaixar la condemna a l'excomissionista i veu un escàndol que la Fiscalia no sol·licite més reducció de pena. Alba Roger, Madrid, bona nit.
1: Sí, bona nit. Poques hores abans que el Chuy quedi vist per a sentència, l'acusació popular que exerceix el PP ha rebaixat de 7 a 5 anys la petició de condemna per al Dama. Feijó defensa la rebaixa en considerar que el Dama ha col·laborat i insisteix en la responsabilitat última del president del govern.
2: Cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
1: Des del govern acusen el PP de col·laborar amb l'excomissionista. Escoltem el ministre Félix Bolaños.
3: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
1: I neguen l'altra acusació del PP, que el govern hauria pressionat la Fiscalia General de l'Estat per a que no rebaixi la petició de condemna. Des de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez.
4: El Partit Popular està a dos telediarios de pedir l'alta distinció del 9 d'octubre para el comisionista Aldama.
1: I Pepa Millán de Vox es desmarca.
5: Todos estos que están envueltos en la trama, si no hubiera saltado la liebre, seguirían ahí trincando.
1: Els populars també han demanat la compareixença del ministre de Justícia.
6: Contrapunt en Apunt Ràdio. Som Apunt.
7: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme social europea. Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
8: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas.
9: Por más información, por más calidad, por más rigor, por más comunidad, por más Valencia, por más periodismo, por más futuro. En las provincias damos el salto al futuro. Suscríbete 6 meses por 1 euro. Suscríbete al mañana.
10: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
6: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: I amb Rubén Dempere i amb Xavier García del Valle. El govern central ha reformat la Llei de Protecció de la Infància i ha eliminat el límit dels 12 anys per a declarar en un juí. La nova norma obliga els jutges i jutgesses a escoltar tot el que hagin de dir els fills en processos, per exemple, processos de divorci. Els professionals demanen que eixa escolta es faça amb totes les garanties per a no instrumentalitzar els menors, Rubén.
11: Així és, una de les novetats principals de la reforma del govern és que serà un jutge o una jutgessa qui escoltarà el menor. Ho explica l'advocada especialista en dret de família, Sofía Sisamón Bonafonte.
12: El criterio que parece perseguir la norma es que se le escuche judicialmente, es decir, en presencia del juez, lo que se suele llamar en la práctica exploración judicial, con independencia de su edad. Porque lo cierto es que hoy en día a los menores de 12 años también se les suele escuchar a través de un informe psicosocial, un equipo técnico especializado adscrito a los juzgados.
11: En tot cas, l'advocada consultada també destaca que el fet d'escoltar el menor xoca amb la limitació de mitjans en els jutjats.
12: La falta de recursos, normalmente personales, provoca que las escuchas de los menores pues sean rápidas, en un momento determinado, en el mismo momento del juicio, con la presencia de ambos progenitores en ese momento, lo que provoca también que pueda ser que si escuchamos a todos los menores y no tenemos tiempo o los recursos para hacerlo de la manera adecuada, pueda ser o llegar a ser contraproducente en algunos de los supuestos.
11: Una limitació de recursos humans que en els últims

0: mesos s'ha vist compensada per la major especialització en els jutjats de família.
1: Lo positivo es que estamos dando pasos agigantados en materia de especialización de jueces en familia. Siempre vamos a tener que tener la tranquilidad de que vamos a contar con un juez especialista que va a saber escuchar al menor, que va a saber hacerle las preguntas adecuadas y que va a saber respetarle y darle su tiempo.
0: El nou text contempla també impugnar les resolucions judicials basades en la síndrome d'alienació parental o alguna altra teoria similar sobre la manipulació d'un dels progenitors als seus fills perquè rebutgen a l'altre, aplicada per alguns tribunals.
2: I ahir vam conèixer la sentència que estableix la indemnització.
0: La cadena d'errades durant el part a l'Hospital de Sagunt fa ara 6 anys va deixar Nathan amb greus seqüeles neurològiques. Avui hem parlat amb Andrea Tellez, la mare del menut, que espera que els diners de la indemnització servisquen per a millorar la qualitat de vida del seu fill.
3: Él estuvo 35 días en la UCI. Él tiene mucho daño, tiene mucha afectación. Él tiene un 87% de minusvalía. No habla, no camina. Ahora tampoco come por boca desde hace unos cuantos años. Yo lo recalco, que por mucho dinero que den, no va a curar el daño, pero por lo menos para que él tenga una calidad de vida lo mejor posible dentro de lo suyo.
0: Andrea espera ara la resposta de les asseguradores que han de pagar. La sentència no és ferma i s'hi pot recórrer, un fet que podria allargar el procés durant anys.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
2: I la Comunitat Valenciana continua un any més liderant el rànquing amb major nombre de banderes blaves de tota Espanya. Enguany en tenim 9 més en este distintiu i això premia no només la qualitat de l'aigua, sinó també altres beneficis. Paco Miguel.
5: 152 banderes blaves per a platges de la Comunitat Valenciana, 9 més que l'any passat.
6: Se ho mereix, esta playa crec que sí.
7: Todo brillante y azul.
5: Som la comunitat amb més banderes blaves, però això en la pràctica no vol dir només platges boniques. També significa accessibilitat. Ho comprovem en una de les 77 platges alacantines amb bandera blava, la Cala Capitana Orihuela Costa. Fins i tot fora de temporada, esta vesprada hem vist les passarel·les, els cartells en braille, els banys adaptats.
8: Ara és accessible, és molt bé.
9: The beach is very easy to access.
5: Bandera blava també vol dir respecte mediambiental. La platja de Tavernes de la Valldigna és una de les 39 que en té a la província de València. Així s'ha premiat, per exemple, el treball realitzat en la regeneració de les dunes.
10: Todo lo que se pueda hacer para renaturalizar la zona será bienvenido.
11: Cada duna cada la veo más grande.
5: I un altre aspecte de les banderes blaves, l'econòmic. La platja del Carregador Alcossebre és una de les 36 castellonenques guardonades. Per a bars i restaurants també és un benefici.
12: La gente al ver esto nos hace que venga más gente.
13: Por eso tratamos siempre de cuidar la playa, de cuidar el ambiente para siempre tener la gente.
5: Accessibilitat, seguretat i protecció mediambiental fan d'estos tresors naturals unes platges de bandera.
2: Y en economía podría ser la noticia de la semana si finalment es confirma que la multinacional automovilística xinesa Geely ha comprat una part de la factoria de Ford Almussafes. Fabricaria allí un cotxe propi i un altre model per a la firma nord-americana.
14: Esta es, Gustavo, almenys la informació que publica la Tribuna de l'Automoción i que de moment no volen confirmar ni desmentir ni fons sindicals ni de l'empresa en la planta d'Almussafes. Les negociacions les havia desvelades l'agència Reuters el mes de febrer i ja semblen haver arribat a un acord. La multinacional xinesa Geely hauria comprat la nau de muntatges Body 3, un sector que la factoria valenciana ara no utilitza. Allí podrien operar els xinesos de manera independent per a fabricar un cotxe propi amb versions multienergia, és a dir, híbrids, híbrids endollables i elèctrics. I amb la mateixa tecnologia podrien col·laborar també en la fabricació d'un model per a la Ford. El grup Geely ja està molt present en la indústria europea. El seu president també és propietari de Volvo i accionista majoritari de Daimler, la matriu de Mercedes-Benz.
2: Per cert, tot i que al Pròxim Orient la situació continua sent confusa, avui els mercats, Xavi, han gaudit d'una jornada alcista i el petroli torna a baixar.
14: Sí, la borsa espanyola ha pujat avui un 1,8% amb uns guanys de 311 punts. No és molt, però recupera part de la jornada negra d'ahir, encara que no arriba de moment als 18.000 punts. Tots els grans valors de l'IBEX han registrat pujades i també la banca, que ahir va ser el sector més castigat. Al parquet madrileny li ha anat molt bé l'obertura en positiu de Wall Street, amb un moderat, això sí, 0,6%, i sobretot li ha vingut molt bé la caiguda del

0: Els preus del petroli, el Brent, s'ha abaratit més d'un 3% i està en uns 110 dòlars per barril.
1: L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent, segons els nord-americans. La Casa Blanca manté que el bloqueig a l'estret està estabilitzant la situació. Trump ha reiterat que Teheran vol un acord i que la guerra podria durar 2 o 3 setmanes més. Rafa Salom.
2: Trump busca un titular en cada frase, tot i que els seus missatges semblen contradictoris. Manté que l'Iran vol un acord desesperadament, que el règim de Teheran està encapçalat per llunàtics i que el que haurien de fer...
3: That's already what they need. They should wave the white flag of...
2: És on echar la bandera blanca de la rendició. Més tard afirma que l'exèrcit i la marina iraniana està destrossada i que ara ataquen els nord-americans amb llanxes xicotetes.
3: You know, they fired them in little boats... With pea shooters, you know, the pea shooters.
2: I atacant literalment amb pèsols. A les 3 s'han registrat atacs a aeronaus nord-americanes que el Pentàgon no considera com actes de guerra que puguen trencar l'alto el foc. A Teheran mantenen que la resposta al bloqueig només ha començat. L'alto el foc de Washington i Teheran, amb les converses de pau encallades, es mostra més fràgil que mai.
1: Ha informat per a Contrapunt Rafa Salom. I Israel ha prorrogat 6 dies més la detenció dels activistes que participaven en la flotilla Global Summit, un brasiler i un ciutadà hispano-palestí, als quals s'acusen ara de delictes de terrorisme.
4: Un tribunal ha decidit deixar pròrroga de 6 dies a petició dels serveis secrets israelians. L'acusació inicial contra el ciutadà hispano-palestí era de terrorisme, però els equips de la defensa dels detinguts no tenen fins ara constància de cap càrrec presentat formalment contra ells. Defensors i familiars denuncien les condicions de la detenció i parlen de tortures. Estan aïllats amb il·luminació intensa constant i no hi ha cap prova per a sostindre les acusacions. Álvarez s'ha reunit esta vesprada amb la dona de l'espanyol detingut i dijous compareixerà en el Congrés per a parlar del cas.
5: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: En els esports, una llegenda del València com Fernando Gómez Colomer ha analitzat la situació del club. I atenció, perquè l'exjugador només ha salvat l'afició. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Què més ha dit?
1: Dels jugadors, sobretot després que ahir guanyarà el Sevilla i deixarà el València només 3 punts del descens a 4 jornades d'acabar la Lliga.
2: Los gestores de este club nos obligan a pelear por objetivos mediocres, pero el hecho de que todavía se esté bastante por debajo de esos objetivos mediocres, yo creo que ya es responsabilidad de los profesionales. No se puede estar peleando por el descenso con esta plantilla. Y además durante toda la temporada hemos viendo que es una liga muy barata. Es que con 44 puntos, con 45, intentar clasificarte para una Conference League, aunque fuese...
1: No se pot dir més en menys temps. I sobre Corberan, el 10 del València pensa que la veritat és que hauria d'haver deixat la banqueta fa temps.
0: El Llevant es queda sense marge d'error després de la victòria de nit del Sevilla, que allunya la salvació granota a 4 punts i condiciona, evidentment, la recta final de temporada de l'equip de Luis Castro.
1: El capità Roger Brugué ha reconegut avui que el resultat dels sevillans no ha sigut el millor per als interessos granotes, però recorda que la clau està en les seues mans.
3: Però no canvia res, realment. Nosaltres estem en descens, o sigui, sabem que els punts els hem de fer i sabem que si fem els punts, pues, sigui el Sevilla o el que sigui, pues, cauran, perquè si nosaltres fem la nostra feina, depenem de nosaltres. No hem de mirar els rivals perquè això ens desgasta i ens fa perdre energia que hem de posar al camp, però el més important és que nosaltres guanyem, perquè ara mateix som els que estem en descens i si volem sortir hem de guanyar.
1: Amb la infermeria plena, però amb l'extrem català ja recuperat al 100% el Llevant, prepara la nova final de divendres al Ciutat de València contra l'Osasuna dirigit.

0: per l'esgranota Alessio Lizzi.
1: La veritat que moltes vegades diu molt una declaració pel to, ja ho saps, Mònica, sí. I jo crec que el to de Roger Bruguer no denota ni molt menys rendició, sinó ganes de lluitar fins al final per les opcions de permanència. I Marcelino s'ha volgut despedir de l'afició grogueta.
0: Ahir ja parlàvem d'aquest comiat, que Marcelino abandonava el club, i avui ha volgut llançar un missatge, tancar el cicle en el Villarreal, donant les gràcies a la família grogueta en una carta que ha publicat en xarxes socials. Hem sigut feliços, ha dit, i ha destacat els 2 anys consecutius en què s'ha aconseguit classificar l'equip de la plana per a la Champions, i en el capítol d'agraïments no s'ha oblidat dels jugadors, de la família Roig, dels treballadors i dels treballadors d'un club que sempre portarà el cor.
1: I esta nit coneixerem el primer finalista de la Champions a les 9, a Londres, Arsenal, Atlètic de Madrid, amb l'empat a 1 de l'anada.
0: I Simeone que va amb tot, perquè hi havia dubtes per Juliano i Julián Álvarez, però el tècnic s'ha inclòs en l'11 inicial que jugarà en mitja horeta. A les 9 de la nit, Pablo Barrios i Nico González, úniques baixes en l'Atlètic, i Timber en l'Arsenal. Arteta recupera el davanter alemany Harvets.
1: I decisió històrica per al futbol femení. El govern ha aprovat incloure de forma permanent en la quiniela 4 partits de la Lliga F.
0: L'executiu ha donat llum verda al Reial Decret llei que haurà de ser ratificat pel Congrés en les pròximes setmanes. Permetrà que una part dels ingressos generats per este joc d'azar, un 15%, revertisca en els clubs femenins i el seu desenvolupament en la base. Augmentarà la visibilitat de la competició amb l'objectiu de millorar assistència i salaris. Per al sindicat de futbolistes és un pas ferm cap a la igualtat i el reconeixement del futbol femení.
1: Quin és el teu rècord en la quiniela?
0: D'encerts? Uf, jo crec que, no ho sé, 7 o... crec que 7, una vegada. Jo crec que no he arribat mai ni a 11 ni a 12.
1: Canviem d'esport. El València Bàsquet ultima la preparació per a les semifinals pel títol de Lliga.
0: Afronten el partit d'anada i de tornada contra el Girona. El primer serà dijous al Roig Arena, el segon diumenge a casa de les catalanes, que acaben la lliga regular en segona posició, un lloc per damunt de les taronja. En declaracions a Apunt, la jugadora del València Bàsquet, Leti Romero, assenyala quines són les claus per aconseguir la victòria.
2: Yo creo que lo primero es intentar que nosotras seamos nosotras, ¿no? Potenciar todas nuestras cualidades para poder hacer un buen partido. Luego, pues, preocuparnos del rival, que sabemos que tenemos enfrente un gran rival que juega muy bien, es un equipo muy completo, tanto pues, en el exterior como en el interior. Yo creo que siendo muy sólidas en defensa, sobre todo para este partido, es lo que nos puede dar la victoria.
1: Pel que fa, Tinaikos.
0: Estaron ja afront en el tercer partit de quarts de l'eliminatòria dels play-offs de l'Eurolliga. La balança ara mateix està 2-0 a favor dels grecs. Si guanyen també este partit, els valencians quedaran fora de la competició continental. Per cert, que recordem aquest partit de dijous passat amb aquests incidents amb el president del Panathinaikos. Els grecs han instal·lat una protecció en la banqueta del València Bàsquet per al partit de demà.
1: Gràcies, Mònica Arnau. Bona nit.
0: Adeu, bona nit.
1: Breu pausa i ens espera un protagonista que és una de les cares més conegudes de les nostres arts escèniques.
3: Contrapunt en Apunt Ràdio. Som Apunt.
4: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu

0: Avui el Teatre Valencià s'ompli d'una nova veu que fins ara coneixíem sobretot damunt de l'escenari i davant de la càmera. Però hi ha moments en què els actors senten la necessitat de contar històries pròpies, de posar paraules a allò que els crema per dins. Este divendres, Àlex Gadea fa un pas més en la seva trajectòria i debuta com a dramaturg amb una obra que arriba a la Rambleta, a València. Un salt valent, íntim i segurament ple de veritats. Avui ens acompanya per a parlar no només d'esta estrena, sinó també del procés, de l'esport, de la llibertat creativa i del que significa contar històries en primera persona. Àlex, benvingut.
1: Què tal, Gustavo? Bona nit. Moltes gràcies.
0: És un plaer tornar a parlar amb tu en esta, la nostra ràdio.
1: Sí, sí, sí. La veritat que ho estava pensant. Quan t'has sentit, he dit que privilegi poder tornar a tenir una conversa amb tu i bueno, sempre és un gust, la veritat que sí.
0: Quan naix la necessitat d'escriure esta obra?
1: Pues mira, aquesta història, Un viaje sin retorno, tracta sobre la vida dels còmics de maletes. I te dic la veritat, jo crec que a mi el tema dels còmics sempre m'han cridat molt l'atenció. Me'n perseguissin des de, pràcticament, jo crec que des de que vaig estudiar art dramàtic. Totes les històries que tenen que veure en com es guanyava la vida en altre context, tant del neorealisme italià ja en el seu moment, com així, al nostre estat, salvant totes les distàncies, i Carmela. Sempre han sigut històries que m'han produït molta curiositat. Sempre he dit que si el món de l'espectacle sempre ha sigut fràgil, viu sempre pendent un poc de moltíssimes vicissituds i que sempre està un poc, d'alguna manera, en l'alambre. Imagina't en un context de país que s'estava reconstruint d'una guerra, imagina't en un país que s'estava alçant i que estava vivint una dictadura, no? Com vivia aquesta gent? Com transportaven les seues maletes i com anàvem als tablaus, a les cases de cultura, als ateneus, als llocs on podien, a les tavernes, a les fondes, allà on podien fer el seu espectacle. Federico i Chelito, que són els protagonistes de la nostra història, viuen en aquest context. Viuen els 40, 50, fins que arriben a Madrid en els 60, i ja en pleno desenvolupisme i arriben a una altra etapa del país. Però ells venen d'aquest context, del context dels còmics de tota la vida, que sabien on anaven, però que no sabien quina seria la següent funció, si la cobrarien, de quina manera arribarien, si tindrien públic, si no. Vivien en aquesta incertidumbre que per a mi era, sempre m'ha agradat molt.
0: Què et fa identificar-te tant amb la figura del còmic?
1: Bona, molt bona pregunta. La veritat que... No...

0: no tinc, no sé massa bé d'on ve esta passió, però...
1: Com una fascinació, no? Com una fascinació que sempre has tingut.
0: Exactament, exactament. És una fascinació. Sempre ha tingut empatia amb la gent que es guanyava la vida d'aquesta manera i sempre he sentit un pàlpit i unes ganes de clavar-me en les seues sabates.
1: Que difícil és fer humor, veritat?
0: Sí, sí, molt complicat. Sí, sí. De fet, crec que els grans intèrprets que fan humor possiblement no volen fer humor. Volen parlar, però sí, sí. Que difícil és.
1: Tornant a tu, què té la dramatúrgia o què té d'afegit la dramatúrgia al que ja feies en la interpretació?
0: Mira, realment un viatge sin retorno, l'anclatge de la història és molt nostre. Realment he tirat d'alguna manera també de coses molt, molt properes a mi. Federico, que és el protagonista de la funció, és un arrosser de l'Albufera valenciana que a finals dels 40 se n'anà a plantar arròs a les marismes del Guadalquivir. Aquesta història a mi me va sembrar sempre... Sempre m'ha semblat una meravella. Jo la vaig descobrir ja quan estava a Madrid estudiant art dramàtic. Jo no sabia que avui es coneix com Isla Major, que en aquell moment es deia el Puntal, hi havia una colònia de valencians que se'n van anar cap allà a la fi dels 40. Bueno, se n'anaren, en un principi se n'anaren els primers, però arriba un moment, crec que ja per els 50, que eren més d'un millar. Em va semblar fascinant aquesta història. Tant és així que diuen que, bueno, que encara les seues costums juguen al truc, se junten, fan allí pebre, fan paelles, vull dir, són valencians de tercera generació però que tenen l'arrelament dels seus avis. Ahir vas dir, jo tinc ahir la història, tinc l'inici de la història. Federico és un de tants que se n'anà cap allà, va conèixer a una dona que venia a pollastres en una fira ambulant, una fira de ganat, i ahir un matrimoni que sobrevivia com podia i que es guanyava la vida amb la dificultat que hi havia en aquest moment, circumstancialment amenitzen les festes del poble perquè no tenen pressupost per a contratar a l'orquestra de tour o per a contratar al duo de tour. El veïnat li demana, per favor, d'alguna manera que ells siguin els que d'alguna forma, bueno, tiren endavant. I el que comença com un xoc i comença d'una manera, bueno, quasi pues, popular, acaba convertint-se en una realitat. Arriba un apoderat i d'alguna manera els oferís la possibilitat de seguir fent pobles, de seguir fent tablaos. I el que comença com una cosa, com una oportunitat exòtica i com una mena de, bueno, de eixir un poquet de la grisor en la que vivien i les dificultats en la que vivien, s'acaba convertint en la seua realitat. Acaben fent artistes, acaben fent una turné, fan pobles, fan món rural, fins que arriben en el 60 a Madrid. En aquest viatge passen moltes coses, Gustavo. I si és el viatge que mai retorna. Perquè crec que aquests personatges partixen des d'un punt que quan volen tirar la vista enrere mai poden tornar a aquest punt d'eixida, no? Coneixen molt de món, però perden i es deixen moltes coses en el camí. A nivell personal i a nivell de parella. I d'això va la història. Sense desgranar un poc la part final, però això és el seu viatge.
1: Molt bonica la història i el plantejament. Em sembla molt, molt, molt original, molt emotiu, molt, molt interessant. Que alguna cosa que hagis descobert de tu mateix en este procés?
0: Sí. He descobert en este procés que primer que tractant-se d'una funció tan personal i d'una dramaturgia pròpia, de vegades he tingut que dir, para ja, para de treballar, vés-te'n un poc, vés-te'n un poc fora, que te pegue l'aire, canvia de emissora mentalment, i perquè clar, estar en el procés creatiu des d'un punt de vista d'escriptura, però després alçar-ho també en una companyia pròpia, i d'alguna forma fer tot el plantejament tant de l'escenografia, fer l'equip humà, l'equip creatiu, estar pendent de temes de producció, és meravellós.

0: te dona molta llibertat. Tens la sensació de que estàs contant la història que tu vols, de que en esta vegada no contes la història d'altres o no te contracten per a que facis d'actor per a un determinat personatge de la que tu no tens control. És molt gratificant tindre el teu abastiment i la teua companyia, però al mateix temps també m'he adonat que n'hi ha que saber dir ara freno, ara paro i bueno, hi ha més coses. I jo crec que en aquest projecte tan personal m'he adonat que tinc molta capacitat de treball, que està molt bé, però que també n'hi ha que saber alçar el cap i trobar moments.
1: Com és la teua disciplina diària per a escriure?
0: Pues, com era una cosa que ha vingut i que no estava massa elaborada, he anat aprenent a fer-ho. Uh-huh. Ara intente sempre quedar-me amb ganes d'escriure un poc més abans de tancar l'ordinador. Uh-huh. N'hi ha dies que estic una hora i mitja, n'hi ha dies que estic quatre. N'hi ha dies que de repente me fluís molt el que tinc, el que vull contar, i n'hi ha dies que me costa molt trobar les paraules. Però el que sí que me queda sempre és en ganes d'un poc més. Intente no quedar-me fart. I sobretot intente no escriure tots els dies. Me ve bé deixar uns dies i quan tornes tindré esa capacitat de que haig reposat un poc mentalment. I intentar ser constant. Jo sempre pense que l'escriptura té molta bona amb el temps, Gustavo. Jo, per sort, tinc un ofici que me dona temps. Que entre setmana, a pesar de que pots tindre algun rodatge puntual o pots tindre coses, les funcions ara en la companyia són els caps de setmana. Durant la setmana tinc temps i crec que un escriptor és un privilegi per a ell poder tindre temps per anar maurant i que el cap estigui ficat ahí i que no tinguis que fer 40.000 altres coses i en el teu temps lliure intentar treure un temps per escriure una història. Jo crec que la gran diferència és aquesta, tindre temps per a poder fer-ho.
1: Uh-huh. I quina complexitat suposa organitzativament la teua nova tasca, el teu nou rol com a dramaturg, quines altres coses implica a nivell de l'organització que suposa tot el que has de coordinar?
0: Bueno, la producció és, això és una tasca principalment de dos, d'Anna, que és la meva companya i també és la meva companya de vida, vull dir que inclús vivim junts i tenim la companyia nostra. Uh-huh. Aleshores, el que fem és repartir rols i repartir tasques. Uh-huh. Això ho facilita tot molt. Uh-huh. Sí que és de veres que la producció lleva temps, estar pendent de moltes coses que tenen que veure en el funcionament de la gira, en tot el que té que veure en la burocràcia, que és un poc més gorrós, però sempre tracte de trobar, si pot ser sempre a primera hora del matí o per la vesprada, un hueco per anar pensant en l'escriptura, per a dedicar-me a l'escriptura i, per tant, per anar pensant.
1: De seguida reprendrem la conversa amb Àlex Gadea, que ens relatava ixe procés creatiu que envolta la seua nova tasca com a dramaturg, no només com a actor. El veurem debutar en ixa faceta este divendres al Teatre La Rambleta de València amb Un viaje sin retorno. Molt interessant, com ens relataves, Àlex, ja tenim de nou totes aquestes tasques complementàries que suposa aquest nou rol a dur-lo endavant. Què vos agradaria que el públic s'emportara a casa, Àlex?
0: Mira, jo, abans ho comentaves i ho has descrit molt bé, Gustavo. Jo crec que és una història molt humana. És de veres que són una parella que es dedica a l'espectacle, però bueno, també considero que podria dedicar-se a qualsevol activitat. Al remat, les emocions i els conflictes que viuen són universals i connecten des del principi amb l'espectador. És de veres que el món de l'espectacle te permetís jugar a un món fantasiós i a un món de telón, de delante del telón i de detrás del telón i els llums i arribar a un teatre i així en esta pensió i els viatges i maletes

0: y le dona molta teatralitat, però sobretot el que connecta és que el públic empatís, ell sent empatia en Federico i en Chelito des del primer moment. I això ho hem sentit des de la primera funció. La gent entra a la història des de l'inici i mos acompanya en tot el viatge fins al final. Aleshores, en València, amb l'anclatge i amb la vinculació que té afectiva per a mi, amb el seu personatge protagonista i amb la història, parlem també del València del 150. Ell era un valencià que se n'anà en les seues costums, era molt del València, se parla del València de Puigades, se parla del València de 60, se parlen de moltes coses que la gent d'ací, d'alguna manera, trobarà properes i trobarà com a part de, bueno, de la seua vida. Hi ha música en directe en l'espectacle, i que canta temes que estan en la memòria col·lectiva de tot un país. Aleshores, crec que tenim molts ingredients per a que la gent se'n vagi d'una manera molt diferent a com ha entrat. Mos està passant en molts llocs i espere que així en València, com no, pues, continuï passant.
1: Com veus el món actual?
0: Molt complicat, Gustavo. Molt complicat. De vegades uno pensa que hi ha coses que a lo llarg de la història no tornaran a repetir-se, no es tornaran a veure, i te n'adones que tot és molt més fràgil i que no podem mai donar res per donat. Estem en un moment de difícil equilibri. Protagonistes que tenen... Hi ha protagonistes polítics, oui, que estan prenent decisions molt incomprensibles. I estem tornant a una espècie de violència i una espècie de retall de drets i de retall de viure en comunitat i de conèixer, que crec que és motiu per a per lo menos estar alerta i per a ser prudents. En molt poc de temps han canviat molt les coses. Ja no parle de geopolítica, que també, només n'hi ha que veure com estan les coses fora, a l'exterior, però també com estan les coses en el nostre voltant més proper, no? Ens ha canviat la vida. La tecnologia ha entrat per a quedar-se i ha sigut una cosa absolutament contundent. Tot el món un mòbil, tot un molt... La gent mos comuniquen quasi tots per el telèfon, les xarxes ocupen una part de la nostra vida brutal. En fi, adaptant-nos un poquet a tot el que estic parlant i al mateix temps el motiu de la nostra xerrada és una cosa tan centenària com anar a un espectacle. Crec que és una cosa que pertanyés a una altra època, però que encara ocorris. Anar a un lloc, apagar el teu telèfon, veure una funció de teatre que t'estan contant unes persones allà dalt i parar un poc la vida i clavar-te en un altre món. Bueno, no és una mala opció.

Àlex Gadea. Li augurem un gran fut i, per damunt de tot, és una persona íntegra. Ens ho ha demostrat en xicotets detalls en moltes ocasions i els podem assegurar que per nosaltres és més que un actor. Així que, Àlex, gràcies per aquestes paraules que sempre naixen de dins teu, aquestes històries que de segur reflectiran tota la teua humanitat, la teua honradesa, la teua necessitat d'honrar

0: aquells que ens han precedit, i crec que tot això estarà reflectit en Un viaje sin retorno. De segur que, malgrat que la nostra vida ja ha canviat molt en poc de temps, l'oferta cultural i d'oci s'hagi diversificat, no sempre per a bé, de segur que aquells que divendres a les 8:30 estiguen a la Rambleta tindran ixa sensació d'evasió, ixa sensació de sentir que el teatre continua sent un lloc on entendre'ns un poc millor. Molta sort en l'estrena i que el públic sàpia escoltar tot allò que has vingut a contar, Àlex Gadea.
1: Gràcies, Gustavo. Un plaer tornar a parlar amb tu.

0: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Punt Ràdio.
1: I així arribem a les 9 en punt de la nit. Moment per a actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Assessorat, s'acceleren les negociacions entre la conselleria i els sindicats. Ui, han fracassat les converses, però ho tornaran a intentar. Educació ha rebaixat el plantejament inicial de decretar serveis mínims per a tot el professorat de segon de batxillerat. Els sindicats ho troben encara insuficient. Marc Candela, STPB.
3: Que aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació.
2: La consellera Mari Carmen Ortí diu que ells han de defendre l'alumnat.
4: Però hi ha una situació molt concreta de fragilitat, de vulnerabilitat, de una parte del alumnado que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU. En este escenario hemos optado por proteger a estos alumnos.
2: I avui hem estat també molt pendents del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus que ja s'ha cobrat, ja saben, 3 vides. Equips d'especialistes han examinat esta vesprada l'estat de les 147 persones que continuen a bord i decidiran després la destinació final de la nau. Espanya volia evitar, en principi, una escala en les Canàries. Ja s'ha decidit evacuar als Països Baixos 2 casos positius i a Alemanya un considerat contacte de risc. En este mateix programa hem parlat amb l'epidemiòleg valencià Salvador Peiró, que ens ha explicat que estem davant d'una malaltia greu, però no davant d'un cas de risc preocupant per a la salut pública.
5: S'encomana molt mal de persona a persona. La transmissió és molt poc eficaç de persona a persona i no donarà problemes per a controlar-lo. No és la Covid, no té res que veure, se recorda esto necessita.
2: Avui també hem escoltat les protestes de les associacions de víctimes de la Dana pel tancament de la comissió d'investigació a les Corts. Rosa Álvarez.
6: No ha habido jamás por parte del PP ni de Vox voluntad ni interés de conocer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables de que nuestros familiares murieran y de la forma en que murieron. 230 personas que no deberían haber muerto.
2: I hem parlat amb Andrea Téllez, és la mare del xiquet que va patir danys gravíssims per negligències mèdiques, ara castigades amb la indemnització més gran que ha imposat mai un tribunal per este motiu.
7: Él estuvo 35 días en la UCI. Él tiene mucho daño, tiene mucha afectación, él tiene un 87% de minusvalía. No habla, no camina,

0: A Espanya, l'alcohol i el tabac continuen sent les drogues legals que més es consumeixen. Si mirem les il·legals, el cànnabis i la cocaïna són les reines. Però últimament la cosa s'ha complicat. S'han posat de moda un fum de substàncies sintètiques que imiten els efectes de les drogues clàssiques. Ja n'hi ha centenars i no necessiten cap planta. Es cuinen en laboratoris clandestins. Entre les més conegudes hi ha la cocaïna rosa o tusi, que en realitat és un còctel químic amb un edulcorant que li dona eixe color tan cridaner. Una altra que està fent realment estralls és l'alfa o flaca, la famosa droga caníbal, que entre d'altres provoca deliris, eufòria i unes pujades de temperatura corporal molt altes. També trobem les mescles psicoactives per a fer xemxecs, una pràctica per a allargar i intensificar les relacions sexuals, sobretot entre homes i en el món de la prostitució. Esta és la nostra taula d'experts d'avui. Txelo Miralles la convoca. Hola, Txelo, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Totes aquestes drogues, que en són moltíssimes, hem posat algun exemple, però ara parlarem amb els nostres convidats i veurem que això es multiplica i es multiplica. Totes aquestes drogues s'estan convertint en un problema de salut pública molt seriós i el que més preocupa és que cada vegada arriben a gent més jove. De fet, a finals de març van detindre una xica de només 14 anys, segon i tercer de l'ESO, de 13 i 14 anys. Darrere hi havia un altre jove de 17 anys que era el subministrador de la droga. La situació és crítica. A València ja s'investiga la mort de tres persones per culpa de la flaca que fa estralls. En dos casos sembla que hi ha un presumpte suïcidi. Tirant el fil, la setmana passada la policia va detindre un professor de música amb 650 grams d'esta substància, la flaca, pel que sembla venia de Polònia empaquetada com a productes electrònics. I per si no fora poc, tenim també les drogues de submissió química que continuen estant en el punt de mira, ja que fan que les víctimes perden completament la consciència i queden totalment desprotegides. Coneixem

Serem una solució preventiva i molt original, ideada per la Universitat Politècnica de València, per a entendre què hi ha darrere de totes aquestes substàncies

0: o adultos, pero también se ataca mucho a mujeres. Suele ser la víctima más diana en ese sentido.
1: I en el cas de estos casos de sumissió, és veritat que amb el pas de les hores va perdent-se la droga en el cos i després és més difícil denunciar una agressió?
0: Efectivamente, el problema de este tipo de sustancias es que se metabolizan, se degradan muy rápidamente en el organismo. Entonces, tienes una ventana para poder detectarlas muy corta, de unas pocas horas. Entonces, claro, cuando la víctima se da cuenta de que ha sufrido una agresión sexual, pues desde ese momento hasta que llega a detectarlo, que se saca sangre, se analiza y se hace todo el proceso necesario para llevar a cabo la denuncia, pues a lo mejor ya no se puede detectar. Por eso se hace de vital importancia pues desarrollar sistemas que permitan una detección mucho más rápida, que permita hacerlo en el lugar de la agresión, de tal manera que se saltan etapas en las que hay que hacer una toma de muestra, llevarla a un laboratorio, analizarlo, que al final son horas o incluso días. De tal manera que se pueda detectar en el lugar donde ha tenido lugar y poder saber qué sustancia, de tal manera que ya se tiene una prueba documentada que permite hacer la denuncia y poder pues pillar pues a la persona que lo ha hecho. Sí.
1: Vosaltres des del Politécnic heu creat una ferramenta preventiva per a poder detectar si algú ens ha posat droga en el cubata que estem bevent-se. Què és el que heu fet?
2: Sí, així és. Hem creat pues este tipus de ferramentes. Ho hem creat no només del Politécnic, ¿vale? Som un grup d'investigació de la Universitat Politécnica de València i de la Universitat de València a través de l'Institut IDM, que és un institut interuniversitari. I fa un parell d'anys vam crear una investigació que fem en sensors de drogues per a poder acostar al mercat. I ahí tenim un producte que ja estem comercialitzant, que és un sensor preventiu.
1: Ens ha portat Vicenta.
2: Tenim així unes
1: pulseres. És una pulsera.
2: Sí. Una pulsera.
1: Una pulsera que és com si fos d'aquestes que es posen en els festivals de música als joves, per a que la gent pugui imaginar-la.
2: Sí,
1: què té d'especial?
2: Exactament, és la típica pulsera del festival, que té pues, un parell de punts on estan els sensors. És a dir, el sensor està imprès en un punt de la pulsera i el que té que fer per a usar-lo a nivell preventiu és en el dit mullar dins de la copa, que és una gota, diguem, i en el mateix dit posar sobre el cercle on està el sensor, i si es produeix un canvi de color és que s'ha detectat la droga i algú t'ha contaminat pues la beguda, entonces no la tens que veure. I es pot reusar el sensor fins que, diguem, doni positiu, el pots anar reusant.
1: Ah, és reusable, pots utilitzar-lo
2: El mateix sensor el pots usar al llarg de la nit. Si et dona positiu, ja t'ha donat positiu, ja no es pot reusar, però el pots anar reusant diverses vegades. Aleshores és...
1: I té per a detectar diferents tipus de droga, no?
2: Sí, el que tenim implementat a nivell diguem, comercial, que es pot adquirir a través de la pàgina web, és un sensor de GHB, que és la droga que ha comentat abans Giovanni, que és una droga àmpliament usada en submissió química perquè fa perdre la consciència, i també diferents drogues d'amines que també tenen uns efectes similars, que detectem una família sencera de drogues basades en grups amina. Per tant, és un sensor complet i és a nivell preventiu, que és una de les coses que estem conscienciats des de la universitat. És no sols veure que ha ocorregut un crim d'agressió sexual i verificar que s'ha empleat una droga, sinó anar abans i intentar evitar-ho.
1: Previndre-ho.
2: Fer aquesta prevenció és una de les coses que ens agrada molt.
1: Quant de temps heu tardat en desenvolupar aquesta pulsereta, Giovanni?
0: Se ha tardado unos años. Uno de los sensores, por ejemplo, sale bueno, creo que los dos, de hecho, salen de tesis doctorales. Las tesis doctorales, para que nos hagamos una idea, suelen ser en torno a 4 o 5 años. No ha sido necesario todo ese tiempo, pero sí es verdad que parte de ellos, a lo mejor 3 años para desarrollar el sensor, más el tiempo en desarrollar la spin-off y poder implementarlo en el formato en el que está, que es en formato

0: Com han descrit els nostres quatre experts i expertes, en molts casos no acabem de saber l'abast del perill al qual ens enfrontem, però, sens dubte, amb quatre veus de la ciència, com les que avui hem reunit, potser sabrem reaccionar amb més criteri, entenent què està passant, com es transmet amb tanta perillositat i l'efecte d'aquestes noves drogues, quin efecte tenen en els nostres fills, en els nostres veïns, en nosaltres mateixa, perquè la vulnerabilitat a la que ens exposem amb aquests nous riscos, com també han descrit, és molt alta, i les probabilitats d'afectació d'una forma o d'una altra a hores d'ara són difícils de determinar. Per tant, davant este nou risc global que ens pot arribar en la situació menys esperada, la millor vacuna, per dir-ho d'alguna manera, és la informació ben entesa. Així que agraïm l'esforç didàctic que han fet avui els nostres quatre experts. Benjamín Climent, cap de la unitat de toxicologia clínica del Servici de Medicina Interna de l'Hospital General de València. Gràcies.
1: Gràcies.
0: I president nacional de l'Associació Científica Soci Drogalcohol. També agraïm la presència de Marisa Dorado, metgessa de la UCA, la unitat de conductes addictives de Guillem de Castro a València. Gràcies, doctora Dorado.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I també a Vicent Martí i Giovanni Montà, dos investigadors del Departament de Química de la Universitat Politècnica de València. Gràcies, Giovanni i Vicent.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Txelo Miralles, per convocar esta valuosíssima taula d'experts. Bona nit.
4: Bona nit, Gustavo.
0: Dos minuts passen de les 10.

0: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Punt Ràdio.
1: Moment d'actualitzar la informació en Contrapunt. Rubén Dempere, hola de nou.
2: Hola, bona nit. A 6 dies del començament de la vaga indefinida del professorat s'acceleren les negociacions entre la conselleria i els sindicats. Avui han fracassat les converses, però ho tornaran a intentar. Educació ha rebaixat el plantejament inicial de decretar serveis mínims per a tot el professorat de segon de batxillerat. Els sindicats ho troben encara insuficient. Marc Candela, STPB.
3: Aquest professorat ha d'estar de vaga i s'ha de conjugar el dret de la vaga, perquè al final, si m'obliguen a anar a l'avaluació, també d'alguna manera m'estan obligant a fer les proves prèvies, a anar al centre a interrompre la vaga la setmana que ve per a fer tasques d'avaluació.
2: D'altra banda, la consellera Mari Carmen Ortí diu que han de defendre l'alumnat.
4: Però hi ha una situació molt concreta de fragilitat, de vulnerabilitat, de una parte del alumnado que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU. En este escenario hemos optado por proteger a estos alumnos.
2: Avui hem estat molt pendents també del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus que ja s'ha cobrat 3 vides. Equips d'especialistes han examinat esta vesprada l'estat de les 147 persones que continuen a bord i decidiran després la destinació final de la nau. Espanya volia evitar una escala en les Canàries. Ja s'ha decidit evacuar als Països Baixos 2 casos positius i a Alemanya un considerat contacte de risc. En este mateix programa hem parlat amb l'epidemiòleg valencià Salvador Peiró, que ens ha explicat que estem davant d'una malaltia greu, però no davant d'un cas de risc preocupant per a la salut pública.
5: S'encomana molt mal de persona a persona. La transmissió és molt poc eficaç de persona a persona i no donarà problemes per a controlar-lo. No és la Covid, no té res que veure. Se recorden d'aquells casos que entrava una persona en una discoteca i tosia i contagiava 100 persones. Esto no és així.
2: I també hem escoltat les protestes de les associacions de víctimes de la Dana pel tancament de la Comissió d'Investigació a les Corts. Rosa Álvarez.
6: No ha habido jamás por parte del PP ni de Vox voluntad ni interés de conocer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables de que nuestros familiares murieran y de la forma en que murieron. 230 personas que no deberían haber muerto.
2: En economia podria ser la notícia de la setmana si finalment es confirma que la multinacional automobilística xinesa Geely ha comprat una part de la factoria de Ford a Almussafes. Fabricaria allí un cotxe propi i un altre model per a la firma nord-americana. Segons publica la tribuna de l'automoció i que de moment no volen confirmar ni fons sindicals ni de l'empresa en la planta d'Almussafes, Geely hauria comprat la nau de muntatges Body 3, un sector que la factoria valenciana ara no utilitza. Allí podrien operar els xinesos de manera independent per a fabricar un cotxe propi amb versions multienergia, és a dir, híbrids, híbrids endollables i elèctrics. Amb la mateixa tecnologia podrien col·laborar també en la fabricació d'un model per a la Ford.
1: Estes han sigut algunes de les notícies d'avui. Avancem ara a algunes de les que seran notícia demà.
2: El ple de les Corts debat demà, entre altres assumptes, la proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre els cribatges de càncer en la Comunitat Valenciana. Demà a les 10 del matí, els sindicats de docents, STPB, CESIF, Comissions Obreres i UGT, que han convocat la vaga indefinida del professorat a partir del pròxim dilluns 11 de maig, es concentren davant del Palau de la Generalitat per el que diuen falta de resposta del president Juan Fran Pérez Llorca a la petició de reunió que li van plantejar la setmana passada. I a la mateixa hora, a les 10 del matí, s'inaugura el Fòrum d'Ocupació 2026 de la Universitat Politècnica de València, que amb més de 225 empreses participants vol consolidar-se com la major fira d'ocupació juvenil universitària d'Espanya. I acabem amb la roda de premsa prevista per a demà, una roda

de premsa que donarà el president de la Conferència Episcopal i altres representants de l'Església per a detallar l'agenda del Papa en la seva visita a Espanya entre el 2 i el

0: Soroll del dia es retira, queda el que importa. Entendre què ens passa, posar nom a les inquietuds i fer-ho sense presses. Esta nit, la realitat ens porta mar endins. Un creuer que havia de ser sinònim d'evasió s'ha convertit en metàfora d'un temps fràgil. La crisi de l'antivirus a bord, la por que viatja més ràpida que qualsevol onada, la gestió de la informació enmig de la incertesa, què ha passat exactament, què s'ha fet bé, què s'ha fet tard i què ens diu tot això sobre com afrontem les emergències quan no hi ha terra a la vista. Intentarem ordenar els fets amb serenitat, sense dramatismes innecessaris, però tampoc sense ingenuïtats. Perquè informar no és només explicar, és també interpretar. I per a fer-ho, tres mirades que sumen molts matisos. Ens acompanya el director del diari Informació, Toni Cabot. Bona nit.
1: Salutacions, Gustavo. Molt bona nit.
0: El delegat des Diario, Álvaro Razu. Bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit.
0: I el lliure pensador, Álvaro Ortuño. Hola, Álvaro. Bona nit.
3: Molt bona nit.
0: Pendents de reull també del futbol amb la victòria a hores d'ara de l'Arsenal per 1-0 al minut 53 en el partit de tornada de la semifinal de Champions. Amb ells conversarem de forma oberta, amb preguntes, esperem, algunes pertinents i el temps just per a escoltar els tres. Abans d'escoltar els Álvaros i Toni, escoltem la veu de la ciència, la que ens ha oferit en la primera part del programa l'epidemiòleg de l'Institut Fisabio Salvador Peiro. La notícia del brot d'antivirus a bord del creuer ha fet, evidentment, saltar les alarmes i ha reobert el debat sobre els riscos sanitaris en espais tancats i en mobilitat internacional. Tot i això, els experts insisteixen que no estem davant d'una situació comparable a la viscuda amb la Covid-19. En qualsevol cas, no serem nosaltres qui ho afirmem, per entendre millor què és exactament l'antivirus, com es transmet i quin és el risc real per a la població, avui ens acompanya en contrapunt un epidemiòleg que ens ajudarà a posar llum i context a esta situació. És una autèntica eminència en la matèria. Salvador Peiró, gràcies per atendre el creuer. Ha causat alarma perquè ja hi ha morts. I volem saber què és exactament l'antivirus i per què, tot i ser poc freqüent, pot arribar a ser tan greu.
4: A veure, és un virus greu. És molt poc freqüent perquè el contagi es produeix per aspiració de pols contaminada en orina o en heces de ratolins concrets, no? Pràcticament en Europa n'hi ha molt poc. Tenim en Europa del Nord, en Europa del Sud n'hi ha molt, molt pocs casos. En Catalunya varen tenir uno fa 2 o 3 anys, però la variant és molt menys greu, l'europea, que la de Sud-amèrica, la de que estan tenint en este creuer. Però, vamos, el mecanisme és este i és un mecanisme que normalment el que dona és un cas aïllat d'una persona en medi rural que ha estat agranant d'establo i ha aspirat la pols contaminada. No? Este és l'esquema habitual. Lo raríssim, lo estrany és que tingues un vaixell que tinguin diversos casos, probablement perquè han estat aquestes persones juntes en algun lloc que han aspirat al mateix temps el hantavirus d'algun espai. Que era gent que feia excursions, que anava, en molts casos eren gent que anava a mirar aus o a fer excursions de veure animals i aquestes coses. De moment no sabem, estan fent les enquestes epidemiològiques, no sabem. Este antivirus, si és el de los Andes, que sembla que sí, podria contagiar-se persona a persona en un contacte molt estret i prolongat, per exemple, les persones que estan en el mateix camarote, no? Esto podria passar també. Però se contagia, s'encomana molt mal de persona a persona. O sea, la transmissió és molt poc eficaç.

0: específiques de persona a persona i no donarà problemes per a controlar-lo. No és la Covid, no té res que veure. Se recorden d'aquells casos que entrava una persona en una discoteca i tosia i contagiava 100 persones. Esto no és així. Esto, digamos, te pot contagiar a la persona que està compartint la teua vida en una habitació de baixa. Però no... I no fàcilment tampoc, eh? Que diguem que no tenim un problema de transmissió generalitzada ni res per l'estil. És un problema molt controlable.
1: I des del punt de vista...
0: I és greu, és una malaltia greu, eh? Digamos que... els casos, sobretot en Sud-amèrica i en Àfrica, i la mortalitat està al voltant del 40%. Però aquesta mortalitat, també hi ha que cal veure-la en tranquil·litat, perquè probablement en països europeus, en cures intensives i similares, la mortalitat probablement no serà tan elevada.
1: Per què la mortalitat és tan elevada en aquests casos on hi ha un contacte més íntim?
0: No, perquè quan se contagien desenvolupen un quadre que és un virus que desenvolupa un quadre greu. Nos passen molts casos. Alguns virus són raros, però poden coger un quadre. Bueno, en aquest cas causen un quadre respiratori molt greu, molt greu. Comença com una grip, molt semblant a una grip. Escalofríos, febre... malestar, però continua desenvolupant-se cap a un quadre respiratori molt complicat.
1: I quant de temps es pot tardar en incubar l'altamnès?
0: Lo que sabem és que entre 2 i 8 setmanes. Uh-huh. No? N'hi ha casos descrits entre 2 i 8 setmanes, des del moment de l'exposició del contagi. Que per a les primeres persones seria pues, que ens ho van contagiar, però si t'ha contagiat la teua parella des del moment que t'ha contagiat. No? Té una evolució molt llarga. Té una evolució molt llarga. Sí.
1: Des del punt de vista epidemiològic, què li semblen les mesures respecte als passatgers del creuer i quines serien per a vostè les mesures ideals?
0: A veure, els que estan malalts cal tratar-los, per tant, enviar-los a un hospital. On siga, però un hospital que tinga cures intensives. Esto está... Cures intensives i habitacions d'aïllament, les dues coses. Però esto es habitual en tots els hospitals, no és res estrany. No tenim les habitacions d'aïllament per a estos casos, les tenim al contrari normalment per a una persona que perquè ha sigut trasplantada o té un problema immunitari no té que contagiar-se ella, no? Però serveixen igual, i això està claríssim. Per als contactes estrets, vigilància, per si desenvolupen o no la malaltia. I això se pot fer en una quarantena més o menys tranquil·la, que se pot fer en el vaixell, se pot fer en un hotel, o vull dir, però el vaixell és un hotel, per dir-lo, és un creuer, no? Se pot fer d'esta forma, a veure si desenvolupen la malaltia o no. Se poden fer proves, n'hi ha PCR i n'hi ha proves d'anticossos, que m'imagine que les delegacions que han anat cap allà pues l'estaran fent. Normalment la PCR solo detecta els casos en el moment que tenen viremia, que es poden contagiar, si no, no. Però te dona tranquil·litat, si no té una PCR positiva, en aquest moment no està contagiant. I la prova d'anticossos detecta les persones que han passat la malaltia o aquestes coses, no? Se poden fer, i m'imagino que això és el que faran ara, mirar si hi ha algun home que està desenvolupant la malaltia. I en el període d'incubació les proves no detecten res. O sigui que pot sonar negatiu i desenvolupar la malaltia al cap de 2 setmanes. Però bueno, és el que estaran fent i estaran avaluant el moment en què s'han contagiat, i m'imagino que esta delegació o ja directament se l'hauran dit a la comandància del barco, com se diga, el capità, tindran que higienitzar tot el vaixell. Mm. Sí.
1: Doncs li agraïm la didàctica en un moment
0: de màxima... És una situació tranquil·la, eh?
1: De màxima atenció informativa.
0: No és un risc de salut pública rellevant. No és la Covid, no se pot controlar perfectament i els serveis de salut pública espanyols estan molt preparats per a aquestes cases. O sigui, no és una cosa que els epidemiòlegs ens estigui posant nerviosos.
1: Salvador Peiró, gràcies per la tasca didàctica en este moment de... sinó de màxima alerta o psicosi, com acaba de dir, que no és, sí de màxima atenció informativa. Gràcies per la didàctica i molt bona nit.
0: Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
1: Tornem al viu, després d'escoltar de nou la veu de la ciència. On posaríeu el focus? Toni Cabot.
2: Pues sí, és un missatge tranquil·litzador el que han escoltat de l'epidemiòleg, no? No té res que veure en el Covid del Covid que van passar fa 5 anys, no? Bueno, els experts aquest matí ja que després en parasitologia ja advertien que encara així i tot algunes cepes més forts del hantavirus podien establir un risc de mortalitat entre el 15 i el 30%, però bueno, ja han escoltat ara a l'epidemiòleg que ja també confirmant que tranquil·litzant els ciutadans davant d'aquest contagi, d'un possible contagi massiu, no? També llegia jo este mateix matí que l'Organització Mundial de la Salut creu que l'intent en compte que ese periodo de incubación que el especialista consultado per tu cifraba, creo que entre 2 y 8 semanas,
1: sí.
2: Y la OMS fixaba entre 1 y 6, según se ha dicho que este matí, ¿no? Y comentaba nada más que el creuer efectivamente va a hacer escala en varias islas diferentes, ¿no? De la costa africana, y con día el especialista, pues, posible que eso se haya contagiado, que estaban desde el barco, va a contagiar, evidentemente, pues, en alguna de estas costas africanas, que había una gran variedad de fauna silvestre, de aves y también de rates, ¿no? Bueno, pues me queda el mensaje tranquilizador, Gustavo. El mensaje más importante es que no hi ha res de una epidèmia o d'algo similar, ni molt menys, i que aquests virus fa que es coneixen més de 70 anys, no? I estan absolutament controlats. Però bueno, és inevitable tindre por després de lo que han passat i lo que tires a la vista. Han passat 5 anys ja, però van passar tan mal que quan hi ha una cosa d'estes, pues els orelles se te posen de punta, no?
1: Álvaro, tú.
3: Es que el balance a 5 de mayo son 3 muertos confirmados, 2 casos confirmados adicionales, 5 casos sospechosos que están ahora mismo bajo investigación, 2 tripulantes con síntomas respiratorios agudos y 149 personas a bordo de 23 nacionalidades diferentes, incluidas españoles. Vale, que la receta es tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada porque no pasa nada, pero para eso está la OMS, ¿no? Para cuando pasa. La gracia de este tipo de organizaciones es que nunca esperas necesitarlas, y cuando las necesitas siempre llegan tarde. Pero bueno, forma parte de la naturaleza humana, y lo que esperamos es que el tiempo este que tienen que estar esta gente incubando o no incubando, que según sus propios cálculos puede llegar incluso hasta junio, pues no sea tal y puedan emprender su viaje y llegar a Canarias y derivarlos conforme toque, ¿no? Con tranquilidad, con la capacidad médica adecuada.
4: Y yo, pues, tranquilidad, pero menos. Hablamos de prioridad nacional. Lo primero que ha hecho el presidente de Canarias es decir, aquí no lo traigan. ¿Eh? No lo traigan aquí. Está en Cabo Verde, pues déjenlo allí. La bandera es holandesa, pues que se vaya a Holanda. Pero...
3: Entonces lo que quiere decir es que la coalición canaria tiene prioridad nacional.
4: Lo que quiero decir es que al final no queremos problemas e intentamos evitar los problemas. Somos muy solidarios, pero cuando nos ponemos pruebas y somos solidarios, pues decimos sí, lo somos, pero ¿por qué no en otro sitio? ¿No? Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud pues ha hecho, yo creo, que lo que toca, que es una inspección a... Bueno, la está haciendo ahora los pasajeros en Cabo Verde. Algunos ya los han desplazado a Holanda y creo que a Alemania. Y si evidentemente nos tenemos que creer lo que nos han dicho los expertos, no hay ningún problema que lleguen a Canarias, creo, ¿no? Una vez hecho un triaje de los que están más

0: Podemos decir que el País Vasco, respecto a Madrid, que son 5.600 y es la última, duplica en el gasto por alumno. ¿Me vas a decir que la educación en el País Vasco es el doble buena que en Madrid? Porque si ese es el único indicador para mirar el nivel de calidad, no hay ningún problema. Gastémonos el dinero, que con eso automáticamente salen nuestros niños mejor formados. Pero sospecho que hay más elementos en la ecuación. Sospecho.
1: Pero eso es importante.
0: Hombre.
1: Eso es importante porque si tú comparas el éxito escolar, por ejemplo, por poner un ejemplo muy reciente, que ha habido elecciones, como es Castilla y León, era uno de los elementos que el presidente de Castilla y León hacía bandera, que estaba muy por encima de lo que era la media.
0: Ya, pero es que hay que entender. Que hay que entender
1: Pero
0: que.
1: también,
0: No, pero un momento,
1: también.
0: Álvaro, déjame agregar. Es que cuando hablamos de números hay que entender qué significan los números. Porque lo importante no es saber cuánto se gasta por alumno,
1: No,
0: cuánto se
1: pero.
0: gasta una comunidad autónoma. Es qué esfuerzo le supone esa comunidad autónoma. Es decir, para la comunidad valenciana, este estar en la media o la primera por debajo de la media supone el 28,2% de sus ingresos no financieros. Es decir, es la tercera autonomía que más gasta de sus ingresos a esto. Es decir, de su pastel. Es la tercera que más reparte a la educación.
1: Vale. Yo estoy de acuerdo, pero hay un elemento que no es económico, que es un elemento que dejaba de pasada Toni Cabot en su primera intervención. La valoración que tienen los profesores desde el punto de vista de los padres, esa consideración, una consideración que en otras autonomías está muy por encima de la que tenemos aquí, desgraciadamente. Se valora mucho más a los profesores como referentes, ¿eh?
2: Parlem de reconeixements, precisament. En este cas, de reconeixements que no fan soroll, però diuen molt. No s'entreguen en catifes roges ni porten acompanyats discursos llargs, però acaben definint un territori, en este cas el nostre. La Comunitat Valenciana torna a liderar un any més el rànquing de banderes blaves a tota Espanya i no només això, enguany en suma 9 més. És a dir, 9 motius addicionals per a mirar la nostra costa amb una certa satisfacció i també amb una certa responsabilitat, perquè la bandera blau no és només una postal bonica ni un reclam turístic, és la qualitat de l'aigua, sí, però també és la gestió, són els serveis, l'accessibilitat, la seguretat, és, en el fons, una manera de dir que allò que és de tots es cuida, com si fora propi. I jo crec que és això el que sentim els valencians per les nostres platges i potser per això convé recordar-ho en veu baixa, com es diuen les coses importants, perquè mantindre-ho serà potser encara més difícil que aconseguir-ho. I jo crec que aquest nou reconeixement a les nostres platges, Toni, és una esplèndida notícia.
3: És una gran notícia, Gustavo, totalment d'acord. Este matí quan m'ho comentaven, és un de vegades quan dius que bé, poder alçar-te, poder començar el dia en un somriure, no? Però així no és, no? Inclús la província d'Alacant s'ha consolidat com el litoral de tot el país d'Espanya amb més banderes blaves, no? Es poden comptar 77, en platges que són mereixedores d'aixòs valors, que són 7 més que és que va obtindre l'any passat, no? Com dius, és una de les notícies grans, no? El jurat, a més, s'ha incorporat per primera vegada en el llistat a platges com de bandera blava, com La Bocata en Benissa, el Port Blanc en Calp, també en Calp ha col·locat el racó, i la cala de la Ventallanosa, en Campello, que a mi em pega tir de pedra, està tir de pedra, jo va ser la platja on vaig a començar a nedar, jo, mon pare em va ensenyar a nedar.
2: Wow.
3: O sigui que especialment satisfet i content, no?, per aquestes incorporacions que reforcen especialment tant la Marina Alta com la Marina Baixa d'Alacant, no?, que a més recupera bandera blava també en altres llocs que s'havien perdut, no?, en l'Espigó d'Altea, en la Platja Tamarit de Santa Pola o en l'Arenal de Xàbia, no? Una gran notícia, conforme has dit, i ara mateix saber que la comunitat està al front de tot el país de banderes blaves, però molt bé de cine de cara també a l'estiu que està tocant a la Porto i que anem a tindre tant i tant de visitant que de logo mos ve molt bé, no?
2: Errazu, quina és la teua platja?
1: Jo suelo ir a Alicante, esa es la verdad. però no

0: el del hotel, ¿no? Pues no, el del hotel te dirá que mejor no que lo recauden del restaurante, y el del restaurante dirá que mejor no que lo recauden en el aeropuerto. No. Es que nadie quiere ser el malo en la película.
1: Bueno, pues que no recaude mi IVA.
2: Este estiu, mig estadi de l'Emirates, on està jugant-se ara l'apassionant eliminatori entre l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal, estarà a les nostres platges entre els anglesos i els madrilenys, en una eliminatòria que ja ha passat del minut 90, dos minuts passen del 90, cinc hi haurà d'afegir, per tant en resten tres. Autèntica batalla èpica fins l'últim alè, Toni. No sé si ho estàs mirant de reull, imagina que sí, no?
3: No, m'he avingut a la part de dalt de la casa, a la meva habitació, i ahir estic centrat en el diàleg, i si em posa a veure l'Atlètic de Madrid, no, el futbol no estic centrat en el diàleg.
2: La
3: no,
2: veritat
3: no.
2: És que
3: estic al meu fill baix mirant-lo, però no, jo estic en alt.
2: Nosaltres sí, de reull, tenim a l'estudi de la televisió i està sent una batalla èpica amb ocasions per als dos bàndols fins l'últim instant, veritat, Ortuño?
0: Bueno, yo siempre voy con equipos españoles cuando juegan Champions, pero es que no sé si juegan más españoles en el Arsenal que en el Atlético de Madrid.
1: Ha habido fallos épicos, por parte del Atlético de Madrid. Es decir, esas patadas al aire, eso nos pasaba a nosotros cuando teníamos 10 años, pero con profesionales, pues bueno, también suele pasar.
2: Un partit molt intens, una eliminatòria molt intensa, molt igualada, i encara dos minuts per arribar a esos 5 d'afegit que ha marcat l'àrbitre. Veurem si encara pot haver sorpresa i encara pot empatar l'eliminatòria l'Atlètic de Madrid. Avui hem conegut una circumstància curiosa. No són d'aixes coses que ocupen grans titulars, però són d'aixes modes que demostren que potser les tendències a la nostra societat estan mutant a poc a poc, o potser només sigui una anècdota. La qüestió és que hem sabut que algunes franquícies de restauració de menjar ràpid comencen a adaptar els seus menús a una nova realitat, la de les persones que prenen Ozempic i altres fàrmacs similars. Fan racions més xicotetes, plats més lleugers, propostes pensades per a qui no menja igual, perquè, bueno, canvien les regles del joc, per dir-ho així. I des del punt de vista del que denota com a societat, i des del punt de vista dels hàbits, de la relació entre salut, estètica, consum, bé, em semblava una qüestió interessant a proposar-vos. Ortuño, per exemple.
0: Me mires perquè sabes que jo soy usuario de Ozempic?
2: Et mire perquè estaves fent gestos i no sé si és que ha marcat l'Atlètic de Madrid perquè no ho he deixat de mirar o perquè volies demanar la paraula, així que en tot cas ens queda poc de temps i te demanen la paraula.
0: Bueno, yo he sido hasta hace exactamente un mes y medio usuario de Mounjaro, que es una versión de... ¿Vale?
2: Ah, mira.
1: La cara.
0: A ver, no es como el crucero, no es la diferencia, sí. No es la misma.
2: Estem ja en el temps de descompte, pràcticament. Sí. Anem a tirar balons.
0: Bien, a ver, yo he perdido del orden de 17 kilos, ¿vale? Y mi calidad de vida mejora extraordinariamente. Comes menos porque comes menos. Pero en mi caso no es una cuestión de que la medicina hacía que comieras menos, sino que te elimina la ansiedad psicológica de comer entre horas. También... esta medida que se ha dicho que se está haciendo en Estados Unidos sale a colación de una empresa que se dedica a hacer campañas muy agresivas de publicidad buscando cualquier contexto, ¿no? Y hacía menús de un taco $1, ¿no? El taco Tuesday, por ejemplo. Entonces, qué decir, esta moda también está con los productos proteicos, que ahora si no lleva proteína 20 gramos no se puede vender, parece, ¿no? Sí que es verdad que las empresas se adaptan al mercado y a la situación, faltaría más, si no, no sobrevivirían. Pero lejos de verlo un problema, lo veo una notable mejora.
2: Clasificat l'Arsenal per a la final de la UEFA Champions League. L'equip matalasser ho ha intentat fins l'últim instant. Una última reflexió sobre el que deia Álvaro, sobre esta tendència. Toni?
3: Jo, en agost de l'any passat, el New York Times ja comptava com alguns restaurants de Nova York, no? Havien començat a reduir les seues porcions i menús per adaptar-se a l'apetit que té que graduar-se, no? I és curiós que això, bueno, és curiós, però és normal.

0: Toni Cabot, director del diari Información. Un plaer, gràcies per posar el contrapunt.
1: Un abraç, Gustavo, un abraç a la taula.
0: Gràcies també a vosaltres, Álvaro Ortuño. Molt bona nit i bona setmana.
2: Pues molt bona nit, eh? Tingueu una espectacular setmana.
0: I gràcies també a Álvaro Errazu. Bona nit, Álvaro.
3: Molt bona nit, Gustavo.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. La ràdio continua, ara amb l'esport, amb Manolo Montalt i el 90 Minuts. Bona nit.

0: senyores...
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: Les llengüetes de punts de llengua.
5: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
6: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
5: No, Dana, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
6: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
5: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
7: A base de bé.
8: A base de bé.
5: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges, defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
4: A punt ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
9: Humo, duro, humo, duro!
10: Aleluia! Aleluia, buen patolet, buen patolet!
4: Sempre al teu costat, passe el que passe.
1: Noranta minuts en A. Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Sara Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio i al seu web www.apuntmedia.es a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, en xifra, també en número. I per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però tot en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp, amb la vostra veu, teniu el 6-9-42-18-01. I és el número de WhatsApp per a que envieu àudios amb la vostra veu i la vostra opinió. 6-9-42-18-01. Per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: quin equip de tots els de la Tanatori League té el calendari més complicat? I és la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Quin equip de tots els de la Tanatori League té el calendari més complicat? Ja sabeu que estem embatejat la lluita per la permanència en primera divisió. N'hi ha 9 equips, com la Tanatori League. A veure qui ho evita i qui cau. Bueno, en el dia d'avui fa 3 mesos que Ron Garley ens digué que, com a molt, en 2 mesos,

0: hi hauria un scout per al mercat espanyol incorporat al club.
1: The first phase of that has been completed. I also recently
2: bien, ya hablé de la estructura presente y futura del club en octubre. Tengo que decir que la primera fase de este cambio de estructura ya está completado y también en cuanto a la pensamos cubrir un puesto de dirección que se encargue específicamente del mercado español. Esto en el futuro más inmediato. Sin embargo, hacerlo en plena ventana de fichajes no es el momento correcto y esto formaría parte de la fase 2, donde se integrará este puesto, que esperamos que suceda en el plazo de 1 a 2 meses. Entonces la respuesta es muy clara. Sí, vamos a rellenar esta vacante y podremos verlo en un plazo de 30 a 60 días.
0: L'incompliment del seu propi discurs, fet sense que ningú li demanara una data, demostra com es manegen els actuals responsables del València de Singapur. Entre la improvisació, la incompetència i la mentira. Si el València de Singapur va fer fora Miguel Ángel García Pérez Roldán i el seu lugartinent Carmelo Destrozo, motius de sobra hi havien, és perquè, en teoria, hi havia una remodelació de la Secretaria Tècnica de la qual s'havia complit la primera fase i ara quedada per complir la segona fase. Ja no sé si parlaré de la Secretaria Tècnica o de Marvel. En principi, es buscava un perfil que poguera exercir més les funcions d'un director esportiu. Marcaria directrius i perfils de la gent a fitxar i en un moment donat podria fins i tot baixar el vestidor. Poc a poc, aquest perfil va anar diluint-se. Meriton, especialista cum laude en deixar passar els dies per a soterrar les seues promeses incomplides o les seues premisses, si li interessa, va començar a deixar passar els dies. Després, ens lamentarem que el perfil ja no era d'un director esportiu. Ja es deia que el que encaixava era un fitxador per a Espanya que treballara colze a colze amb Corberán. Continuarem passant els dies, i com canta Joaquín Sabina, el otoño duró lo que tarda en llegar a l'invierno. I l'hivern també va passar. I ni director esportiu, ni fitxador, ni res de res. Igual amb les al·lèrgies de la primavera, però no hi ha al·lèrgia més gran que la de Meriton a l'hora de complir i de fer un club de futbol en condicions. Prèviament, s'havíem assabentat que el sou que el València estava oferint als possibles candidats per a la vacant es podia catalogar dins del món del futbol com misèria i companyia. Així que el nou perfil per a completar la fase 2 era el d'un simple scout per a tindre controlat del mercat espanyol. O siga, de la fase 2 a la fase incompleta del director tècnic al fitxador i d'ahir al scout per al mercat espanyol. L'enèsima excusa del club és que no hi ha pressa per a incorporar el nou scout perquè volen encertar. Curiós, home, que volguen errar, no té sentit. És curiós, primer perquè Garli va dir que canviar la secretaria tècnica en plena finestra de fitxatges no estava bé, acabeu de sentir-ho, i la finestra d'estiu està a 3 setmanes d'obrir-se. I després, perquè va ser el propi Garli, torne a repetir per pròpia voluntat, qui va dir que com a màxim en 2 mesos ja estaria la incorporació feta. 3 mesos després, més que la fase 2, estem en encuentros en la tercera fase. Vore Meriton complir és més complicat que vol els extraterrestres arribant a la Terra. Per mentida, per improvisació o per incompetència, la realitat és que la previsió feta per Ronny G està incomplida. La gran pregunta que jo faig és què pots esperar de 2 persones que tenen el vistiplau de l'amo i que han sigut incapaços i tan sols en 9 mesos de completar una direcció esportiva del club. Si el més bàsic ho estan afrontant així, què es pot esperar d'assumptes més complicats o que necessiten d'una gestió profunda pròpia d'un club futbolístic d'èlit? Així que la previsió de febrer sobre els 2 mesos per a incorporar un director tècnic, fitxador o scout s'ha quedat això, en previsió.

0: Sabemos que la situación es bastante límite. La competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
1: Mokhtar Diakabi torna a treballar amb pilota. El central s'ha exercitat en solitari, però amb baló a paterna, mentre que el porter basc Julen Agirrezabala ha fet una part de l'entrenament amb els porters. La resta del grup, a excepció de Beltrán, Thierry, Copet i Fulquier, s'han entrenat amb normalitat per a seguir en la preparació del partit de diumenge al Genoll. Marcelino respon. L'entrenador del Villarreal ha comentat en les seues xarxes socials, després que el club anunciara dilluns que el tècnic no continuarà en el club la pròxima temporada, que ha arribat el moment de tancar una bonica història, i ha assegurat que la decisió va ser meditada i presa des de la tranquil·litat. El seu substitut serà Íñigo Pérez, qui està centrat en el partit de tornada de les semis de la Conference, que disputarà dijous a Estrasburgo, i no vol parlar del seu futur.
2: Vivo muy feliz de estar en el Rayo viviendo esto, y sobre el futuro no he decidido nada porque lo dije el otro día, no, ni siquiera lo considero, ni siquiera lo pienso, ni siquiera me permito el ejercicio de avanzar a Estrasburgo el jueves. Se lo he dicho ya a los jugadores, imagínate, para hablar de una posición individual a un futuro todavía más lejano.
1: L'Elx prepara l'ambient en el Martínez Valero. L'equip de la Franja Verda ha anunciat que organitzarà, al costat dels seus principals col·lectius d'aficionats, una festa prèvia en els prolegomes del partit de dissabte davant el Deportiu Alavés per a mostrar el seu suport a l'equip davant este decisiu partit. El conjunt il·licità compta amb 2 punts més que l'equip basc, que marca la zona de descens, per la qual cosa, cas d'aconseguir la victòria, ampliaria l'avantatge a 5 amb només 9 punts per disputar-se. L'acte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, tindrà lloc en el fons sud de 10 a 2 de la vesprada i comptarà amb barres, música i una recepció a l'equip. Si volem eixir del descens, hem de guanyar. No podem perdre energia mirant el que fan els rivals. Són les paraules de Roger Brugué, que ja està preparat i en plenes condicions físiques per ajudar al Llevant una vegada superada la intervenció quirúrgica de genoll a la qual va ser sotmès el mes de gener passat.
3: Nosaltres estem en descens, o sigui, sabem que els punts els hem de fer i sabem que si fem els punts, pues, sigui el Sevilla o el que sigui, pues, cauran. Perquè si nosaltres fem la nostra feina, depenem de nosaltres. No hem de mirar els rivals perquè això ens desgasta i ens fa perdre energia que hem de posar al camp, però el més important és que nosaltres guanyem, perquè ara mateix som els que estem en descens i si volem sortir hem de guanyar.
1: D'altra banda, Karem Tundé s'ha exercitat avui amb normalitat al costat de la resta dels seus companys i estarà disponible per al partit de divendres contra Osasuna. Victòria o descens, el Llevant femení visita demà el Barça, campió de Lliga i finalista de la Lliga de Campions, en l'estadi Johan Cruyff, en un partit en el qual està obligat a guanyar, però són últimes amb 8 punts i estan a 10 de la permanència que marca el Dux Logroño. Per això, si no sumen els 3 punts, quedaran descendides, ja que a falta de 3 jornades per al final, no podrien superar el conjunt de Logroño. Ja hi ha horaris per a pujar a la primera divisió femenina. Els partits de semifinals de la promoció d'ascens a la Lliga F, Osasuna Villarreal i Alba Fundación València ja tenen data i hora. El primer partit el disputaran Osasuna i Villarreal dissabte a les 4 de la vesprada a l'estadi de Tajonar i la volta serà diumenge 17 de maig a les 8 a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. La segona semifinal la disputaran l'Alba Fundación i el València diumenge a les 12 a l'estadi José Copete d'Albacete i la volta el diumenge 17 també a les 12 a l'estadi Antonio Puchades. La Copa Falcon Bridge 2026 de tenis de València ja calfa motors per a un torneig que pretén ser històric. Este dimarts s'han presentat els detalls de l'edició d'enguany que puja de categoria per a convertir-se en un ATP Challengers 175, una competició amb Mensich, Berrettini o Tavilo, entre altres. Este torneig també serà el de comiat del valencià Bernabé Zapata com a tenista professional i l'última edició per a Roberto Bautista, que ha confirmat que també és l'últim any com a professional. Escoltem Dani Gimeno, director del torneig, i l'extenista Pablo Andújar.
4: La primera vez en la historia que en España se va a hacer un 175. Estamos muy ilusionados en volver a traer tenis de nivel. El cartel de jugadores es inmejorable y más para un challenger. Creo que hay torneos 250 que no tienen este nivel.
5: Acostar al tenis base, al tenis profesional, i que els xiquets i les xiquetes puguen veure referents, estem fent créixer un torneig que mai...

0: s'havia d'haver marxat de València.
1: Les 11 de la nit i 16 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts, X o Twitter, 90 en xifra, en número, també en número. I en xifra per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio per al perfil d'Instagram, però, en este cas, sense xifra, sense número, tot en lletra, en paraula. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp, ja sabeu, 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Pregunta, la nit d'avui, quin equip de tots els de la Tanatori League té el calendari més complicat? De tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
2: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Torna a la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de DED conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 20 minuts. València juga el seu futur en l'Eurolliga. Demà tots pendents de Grècia, en un ambient molt tens després dels incidents del partit d'anada que va provocar l'equip grec, Salva.
10: Sí, Manolo, demà es juga el seu futur en l'Eurolliga, l'equip de València Bàsquet, és el tercer partit de la sèrie, i efectivament, Manolo, van ocórrer moltes coses a nivell d'incidents en el Roig Arena. Després del segon partit, el que d'alguna manera marca l'ambient que es viurà demà a l'estadi de Panathinaikos. De fet, avui hem conegut, a través d'un mitjà grec, Sport 24, que Panathinaikos ha instal·lat unes tanques protectores que separen la graderia i la banqueta visitant del pavelló per si de cas hi ha incidents entre el públic i la banqueta de l'equip de Pedro Martínez.
1: Bueno, pues un Pedro Martínez que té confiança en, parlar, en guanyar el partit de demà, lògicament.
10: Sí, anem a escoltar-lo.
11: Sabemos que la situación es bastante límite. La competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar. Y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Nosotros vamos a seguir un poco lo que llevamos haciendo toda la temporada. Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar.
1: Les paraules de Pedro Martínez, parlem ja amb el nostre comentarista. Demà, lògicament, punt a punt amb el bàsquet, amb el Panathinaikos València Bàsquet. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit.
12: Hola, què tal? Bona nit.
1: Bueno, Nacho, què cal fer demà? Perquè és que

0: Si hagués errat en alguna cosa molt, molt, molt evident, jo crec que estaria molt clar, i no te faria aquesta pregunta, però és que t'han guanyat per dos i per un, vull dir, ha estat ahí.
1: Sí, jo crec que cal fer el mateix en quant a dinàmica de xoc, no? Moltes vegades jo crec que tens partits i sí que tens que trobar en situacions que tens que corregir, però va dir que per a mi ha portat un guió de partit correcte, defensivament ha estat molt sòlid, ha apretat el valor, bueno, ha estat en una línia de competir-ho tot, els detalls, i els detalls possiblement estan més en la punteria o en la finura, sobretot des del tir lliure, no? Que ahir València Bàsquet va descuidar en els dos partits del Roig Arena moltes possibilitats de victòria, i en un partit així no pots tindre aquests percentatges que ha tingut València Bàsquet en aquests partits. I l'altre és Guadi Pedro, fer el mateix que hem fet fins ara. Jo crec que ofensivament sí que és cert que poden aparèixer més jugadors, però tens capacitat per a penalitzar a Panathinaikos, i vas a tindre que plasmar aquest guió de partit i també no refer-te, però sí oblidar-te o tractar de jugar en un ambient que va ser superhostil, que va estar molt damunt de cada situació que passe en la pista, però que tens que també assumir-ho, i perquè així ho marca el guió.
2: Nacho, lo de les tanques protectores entre graderia i banqueta, jo no ho havia...
1: Que és prou llarga, vull dir, no és una simple protecció d'estes que cobreix, pues, no sé, un poquet de banqueta i ja està, no? És una situació d'això, de portar a l'extrem qualsevol... bueno, de protegir també, no? O d'eliminar qualsevol risc de que li pugui caure a la banqueta de València Bàsquet, pues, qualsevol cosa des de la grada, però anem a veure si passen també incidents, quina és la reacció d'Eurolliga, no? Perquè així al Roig Arena nosaltres mateixos haguérem que patir circumstàncies en el president de Panathinaikos, però també en aficionats que estaven prou de la pista, i allí no t'ho vull ni contar, no? Bueno, lo nostre és jugar, lo nostre és oblidar-se d'un poquet d'aquest factor extern, que és complicat, però que va tindre que ser així, i anem a veure com són capaços de comportar-se ells, perquè bueno, em sembla estrany que ells puguen estar en una línia de cordialitat i de normalitat, no? Per tant, bueno, ja seria l'Eurolliga que tindria que decidir ahí.
2: Recordem que Panathinaikos, Manolo, és l'encarregat d'organitzar al costat de Panathinaikos, al costat de l'Eurolliga, perdó, en el pavelló de l'equip grec, la final a 4 de la competició.
0: En fi.
1: I el president té una sanció en teoria, de 3 partits sense poder
0: acudir.
1: Correcte.
0: Una perruca i un bigot fals.
2: Segur, ja veuràs.
0: Vestit de la garterana, com deia, és que és de Gila, però ahí estarà. Nacho, t'escoltem demà.
1: Vinga, fins demà, adeu.
0: Gràcies, 11:25. Ara sí que entrem en la càtedra de Mick, i abans jo us volia comentar, hi ha molt de rebombori i molta polèmica, ja ho sabeu, al voltant del nom Mestalla, de les coses que està passant, de com està gestionant-se. Bueno, avui he tingut accés a una informació més o menys del que està demanant l'empresa Legends, que és qui està comercialitzant les llotges, perquè si ho pot fer un altre, per a què ho vas a fer tu, pensant en el València, val? I més o menys del que es demana per una llotgeta xicoteta, per els seients VIP, val? Per 4 seients VIP d'empresa, com si fos una llotja d'empresa, la xifra que més o menys el València està demanant per temporada està per damunt dels 30.000 euros. Entre els 30 i els 35.000 euros. Amb accés, pues, imagine que a totes les comoditats que tenen els jocs VIP. Me consta que el reclamo que estan tenint és el clàssic, me los quitan de las manos, però clar, que operen amb el València i que a més tenen mercat internacional obert, que són empreses que a més de vendre en la comunitat venen en Europa, que diuen que aquests preus, tenint en compte l'espectacle que dona l'equip cada any, vull dir que estos preus sense que el València jugui a Europa no són assumibles. Amb tal situació que el que en un principi és me lo quitan de les mans, bueno, pues sembla que bueno, se podrien

0: podrem seure's a negociar, així que la cosa està ahí, ahí. Però que sapigueu que, més o menys, per uns 4 seients aproximadament de Josep David, d'estar ahí en el meio de la qüestió, el València, per any, està demanant un preu que aniria entre les 30 i els 35.000 euros. I ja diem que hi ha més d'una empresa, Salva, que ha dit que sense Europa aquests preus, pues que va ser que no.
1: A veure, és normal, Manolo, que si tu dis de la teua oferta ofertes solament la Lliga Espanyola i demanes esa quantitat econòmica, pues a la fi els patrocinadors, que bueno, entenc que t'han acompanyat aquestes últimes temporades, si tu puges el preu a l'hora de traslladar-te des de Mestalla al nou Mestalla i no oferissis pues, una nova competició, com en este cas Europa, pues evidentment, Manolo, ahí vas a tindre problemes, independentment que bueno, la propaganda del club i el fum va en altre sentit, allò de ja ho tenen tot venut, etcètera.
0: Me lo quitan de las manos. 11:27, no perdem més temps a la càtedra de Miqui.

Diuen que el teatre està en crisi des de l'època d'Eurípides. Pot ser un poc exagerat, no? Tot i això, en com més informacions arriba de companyies, d'espectacles, més ens fa la impressió que la gent de les arts escèniques són una mena d'herois i heroïs.

0: heroïnes. També és cert que hi ha sales que han acostumat el seu públic a acudir a la sala, com puga ser a la ciutat de València la Sala Russafa, la Rambleta, l'Horta, el Micalet abans de que el mataren. Costa tant fer públic. Em pregunte què està passant amb el teatre avui. Com és possible que enmig de retallbutaques? Quina proesa, no? És un moment de fortalesa creativa o de fràgil equilibri? És vocació, allò que salva les arts escèniques? És necessitat? És passió? Quin paper juga la precarietat en tot este joc? Qui sosté realment les arts escèniques i, podríem dir, la cultura en general, quan els números no ixen? Les institucions? El públic? O aquells que, malgrat tot, continuen pujant a l'escenari? I fins quan es pot resistir així? Fins quan pot la cultura avançar sense una xarxa que la sostinga? Cada volta és més difícil veure produccions amb més de 3 o 4 personatges. Ho haureu vist, tots vosaltres. Renunciem a fer Un enemic del poble, Les variacions Goldberg o Luces de Bohèmia? Va haver un temps on a València es feien grans produccions, com les que acabe d'esmentar, amb molt de nivell, tant com a qualsevol altra capital del món normal, perquè sí, hi ha molt de nivell en els col·lectius escènics. Un temps on podíem veure, per exemple, Caroline Carlson ballant al Principal de València. Ara ens queda el talent, que això ho hem tingut sempre, però no la capacitat productiva. Haurem de mirar com fem per a una societat que vol dir-se democràtica i saludable. I un dia més, què voleu que vos diga? No busquem respostes fàcils, perquè sabem que no hi ha respostes fàcils. Només ens fem preguntes, perquè pot ser entendre què està passant és el primer pas per decidir què volem que passi. Són les 7 i 11 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.
2: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major.
0: A la plaça... Xalar és un verb col·loquial que emprem com a sinònim de gaudir, de passar-ho bé, de molt bé, de divertir-nos. És una bona alternativa al disfrutar, que és del tot incorrecte, que utilitzem en contextos informals per expressar entusiasme, plaer, alegria. Però xalar és també un festival d'arts escèniques participat per gent jove, xalar a l'Alt Maestrat, un festival que acull propostes de llenguatges escènics ben diversos, sempre amb un component de carrer. Enguany, del 8 al 10 de maig, es celebra la quarta edició. 4 dies en 4 pobles, Benassal, La Serratella, Albocàsser i Vilar de Canes, amb una programació que ara coneixerem i que no te desperdici. Perquè allò que ens crida l'atenció del xalar a l'Alt Maestrat és el perfil del festival, el concepte que hi ha al darrere. La programació està triada per joves de l'Alt Maestrat d'entre 14 i 32 anys, si no m'equivoque, dins d'un procés participatiu de mediació artística. És fruit de la participació comunitària i amb una comunitat, la comunitat Xalar, que és una comunitat que està oberta a tota aquella persona que vulga implicar-se. I tot això es fa perquè aquesta comunitat de joves de l'Alt Maestrat utilitza el festival i les arts escèniques com una eina de transformació cultural de la comarca i alhora de vinculació al territori, per tant, de vertebració, podríem dir, no? Parlem d'esta experiència pionera amb un dels seus organitzadors, Pedro Granero. Ell és autor i actor i mediador cultural. Pedro és d'Alacant i es va formar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid. Com a actor ha participat en muntatges com Ninet i Un senyor de Múrcia, de Miura, La excepción y la regla de Bertolt Brecht, Nosotros los héroes de Jean-Luc Lagarce,

0: Mañanas de abril y mayo de Calderón y como autor ha escrit De mayo a junio. Pedro Granero, molt bona vesprada i benvingut a l'Hora de la Cultura.
1: Molt bona vesprada.
0: Escolta'm, quatre edicions en són prou per mirar cap arrere i veure tot el que heu aconseguit, no? Per què vau posar en marxa Xalar a l'Alt Maestrat?
1: Doncs bé, el primer de tot va néixer, o sigui, va ser una proposta nascuda del propi territori. Jo vaig vindre a viure ací fa 6 anys, jo visc a Benassal. Venia de treballar molt en Barcelona, en diferents creadors, i de també fer projectes de gestió i de creació interdisciplinar. I bueno, vam detectar que n'hi havia com una mancança de tradició d'arts escèniques, començant per pues, una falta de programació continuada, una falta, una carència de tècnics de cultura, d'equipaments, i aleshores tot això conduïa a una mancança d'aquesta tradició d'artes escèniques o de la percepció de que les arts escèniques eren una cosa de ciutat, clar, una cosa molt elevada i llunyana als interessos de la gent d'aquest poble.
0: I absolutament prescindible, perquè aquesta realitat que tu m'estàs descrivint la podríem portar a tantes comarques i a tants pobles.
1: Clar. Clar. Total.
0: Aleshores, vosaltres vau considerar que era fonamental això de que les arts escèniques estiguen presents en tots els pobles i comarques, no?
1: Clar, però pensàvem que era molt important que... O sigui, que crec que aquest allunyament se dona per aquestes mancances d'estructures i d'història, per així dir-ho, les arts escèniques, però també moltes vegades se reafirma quan a vegades les arts escèniques es reivindiquen com una cosa molt elevada, llunyana als interessos de les classes populars i de més. Aleshores, per a nosaltres era molt interessant, era més interessant que fer una programació de les coses que nosaltres pensàvem que ens agradaven, de generar un procés de vinculació entre territori i comunitat i artistes, espectacles i artes, que en Itàlia n'hi ha molta tradició de festivals en el que és la pròpia comunitat la que, acompanyada de professionals, seleccionen i trien la programació també acord als seus interessos, no? Com una manera també de vincular-se als interessos del territori i també com un procés d'aprenentatge comú, perquè si el grup jove que va començar fa 4 anys ha fet un procés d'aprenentatge o de coneixement sobre les arts escèniques molt interessant, quasi la gent que l'hem acompanyat quasi que hem fet molt més aprenentatge, no? Hem après d'ells i hem après molt del procés.
0: Perquè ara mateix, clar, pensant en eixa gent, vull dir, és a dir, arrenqueu perquè no hi ha cap tipus de programació, no hi ha vinculació amb les arts escèniques, però després de 4 anys arrencàvem el programa dient com és de complicat fer públic, no? Vull dir, d'alguna manera el que esteu fent amb eixa mediació és fer públic escènic, no? Gent que descobreix la importància de les arts escèniques per a tantes coses.
1: Sí, n'hi ha una part que té a veure en això, però també n'hi ha una part que és el fet de que les arts escèniques també siguin travessades pels interessos i per la... O sigui, que no sigui una cosa unidireccional, de que la gent d'aquesta comunitat pugui apreciar les arts escèniques, sinó que també les arts escèniques puguen ser una eina per al propi territori, no?
0: Clar, perquè vosaltres enteneu, i així es diu al programa que ens ha arribat, no? Enteneu les arts escèniques com una eina d'arrelament al territori, no? De cohesió, de vertebració, clar, no sé com dir-li. Ha sigut així? Sí. Això s'ha notat?
1: Clar, mira, això és un dels reptes fonamentals, que és un repte també molt particular d'esta comarca. N'hi ha comarques al nostre voltant que tenen elements com l'Aplec, que, per exemple, esports, que això ha generat un vincle comarcal molt fort. La comarca de l'Alt Maestrat és una comarca que costa molt generar aquest tipus de vincle. N'hi ha dinàmiques molt municipals en la que cadascú programa en el seu municipi, i aleshores el Xalar era una mica una idea de generar aquest vincle, i per això és a condició itinerant, per la idea de que no te quedes únicament en el teu poble, sinó que vagis a conèixer altres pobles, que conegues el teixit...

0: cultural, social, educatiu d'altres d'altres municipis i començar a fer xarxa. I realment sí que és una cosa que molt lentament se va aconseguint i, de fet, per exemple, doncs han sortit coses tan interessants que van més enllà del xalar, com per exemple doncs una agenda cultural compartida que es diu Fem Convoy i que la gent, doncs, això ha sortit, va començar o tenia el seu arrel en xalar, però ara ja és una cosa que va autònoma, per així dir-ho.
1: Que bonic, no? Vull dir, en definitiva, es tracta de sentir-nos com a, no sé, sentir-nos grup, no? Sentir-nos que formem part d'un territori comú, no? Que en este cas és l'Alt Maestrat i que té unes peculiaritats i unes condicions molt, molt concretes. Dèiem que la programació del festival i el festival el treballa la gent jove de la comarca, no? Com és el procés? Quin tipus d'espectacle pot anar al xalar i com arriba un espectacle a estar programat?
0: Sí, deixa'm que agafi el que havies dit abans de fer grup, i la idea també, o sea, és de fer comarca, de fer grup, però també el reivindicar que la gent del rural són molt diversos, que podem... són comunitats cohesionades, però que no ens definixen únicament les tradicions, sinó que també ens defineixen les arts contemporànies. O sea,
1: les avantguardes, clar que sí.
0: Exacte. Clar. De a vegades, de les representacions que moltes vegades des de la ciutat se fan de la ruralitat i que nosaltres moltes vegades reproduïm. I això és una idea com prou important de dir.
1: Sí, però és que en
0: el
1: això...
0: rural també és això, no?
1: En això passa, Pedro, un poc com el que tu deies de la programació. Quantes voltes des de la llunyania, des de la gran ciutat, des de... es pensa en què és el millor per a la ruralitat i dius, aquestes persones no podran decidir per elles mateixes?
0: Clar,
1: que hem de dir des d'una ciutat que no podem conèixer mai en profunditat què s'ha de fer? Potser això, el camí és el que heu encetat vosaltres, no? El de la participació,
0: clar,
1: no?
0: Ah. Clar, per ahí estem en totes les contradiccions o complexitats i ara ja anant a la pregunta que me feies, el que nosaltres fem és una convocatòria oberta a companyies que se fa al setembre, al final d'agost, i ahir mos arriben moltes propostes. I després n'hi ha un grup jove, d'entre 14 i 32 anys, de persones voluntàries, que el que van fent és veient els materials d'aquestes companyies en totes les limitacions, perquè el que ens agradaria és que poguérem veure els espectacles en directe per a poder triar, però bueno, ho fan d'aquesta manera. També intentem complementar festivals en Itàlia per a que tinguin més inputs, no?, o més entrades d'informació i d'imaginaris, i aleshores els joves van triant i van seleccionant la programació. I en aquesta selecció ells primer trien d'alguna manera els criteris. I normalment els criteris tenen a veure o bé en tractar temes que els interpel·len especialment. Per exemple, aquest any pues la programació, per exemple, de l'espectacle Queria ser maricón per nací sudaca.
1: Per favor, només pel títol necessite veure aquest espectacle.
0: Clar, que és un cabaret que parla precisament de la condició migrant i de la condició de persona no heteronormativa, pues naix precisament de les inquietuds d'haver vist que situacions de, a lo millor, de comentaris lesbofòbics en el seu centre o situacions que ha sigut el que ha fet que se trie ese espectacle, perquè se pensa que interpel·la, no? També, per exemple, pues, en un altre punt molt diferent, ara mateix la comarca està vivint un auge total dels joves, l'han dirigit a un públic que està molt relacionat en això.
1: És Paco, l'espectacle és Paco Panjabi, professor de ioga, que també té una pinta impressionant. Sí, sí.
0: Correcte. I aleshores n'hi ha aquesta part que va més temàtica i després n'hi ha, és cert que els joves han mostrat des de l'inici molt interès per l'aspecte formal. I aleshores, per mostrar la diversitat de llenguatges de les arts escèniques, que les arts escèniques no és només l'obra de teatre d'un Calderón o de text en un escenari a la italiana, sinó que les arts escèniques són molt diferents i, per exemple, pues, en la programació hi ha coses molt, molt diverses, des d'un taller intergeneracional en el que el públic, que és el taller de collage-acció de Magdalena Recuerda, que és una...
1: Què és això? Perquè m'agradaria que ho explicares, perquè em pareix interessantíssim i és l'arrencada

0: cada del festival, el Collage
1: Correcte.
0: Acción.
1: Clar, Collage Acción és, bueno, és un taller espectacle en el que Macarena recuerda que és un artista que, molt, bueno, que per exemple en La Mutant sí. va prou sovint, planteja una mica com seria que els objectes no foren exactament lo que són en la realitat, no? Què passaria si, per exemple, pues una caixa de sobte és una muntanya? I ese treball ella ho va fent primer com si fos un joc de taula en les famílies i en els infants, i després tots junts ho munten com si fos un espectacle. I aleshores és aquesta innovació de dir, bueno, pues sí. És que les arts escèniques també te poden interpel·lar de, no únicament com a públic, sinó tu participant directament. I també lo interessant d'això és que no només se fa per a públic, que és el que apareix en la programació, sinó que durant la setmana, tant a l'institut com al col·legi, aquest espectacle s'està fent en l'alumnat també.
0: Que interessant, vull dir... I després, pel que deies, trobem una funció que és una mena de... adaptació, modernització de Molière, o és a dir, hi ha coses totalment
1: clar.
0: Diferents, no?
1: Sí, tal, o sea, total, o sea, simplement anar de Les
0: tot,
1: precioses ridícules, que és espectacle.
0: Clar, Les precioses ridícules de Arroz con Costra, fins
1: Correcte.
0: I tot dansa contemporània, tinc entès. Amb Trópico.
1: Sí, dansa contemporània, això per exemple és també el que comentava al principi de l'aprenentatge que nosaltres hem fet. La dansa contemporània en un primer moment els joves no mostraven interès o deien que no l'entenien i expressaven una mica la seva dificultat per a relacionar-se en llenguatges no figuratius, no? I va ser a partir d'anar a veure espectacles de dansa i també de la reflexió de dir, escolta, què està passant així, que portem ja portaven dues edicions sense programar dansa, i l'any passat van programar dos espectacles i va agradar tant que, de fet, una de les companyies que va vindre l'any passat, que era Companyia Barroc, que són d'Elx,
0: sí.
1: Una de Santa Pola i d'Elx, pues han tornat a ser triats precisament perquè va agradar molt i perquè se va establir també un vincle interessant, i això també mos interessa, no? La idea de com les companyies generen una vinculació en el territori.
0: Uh-huh. És un espectacle que està dirigit i coreografiat per Melodia García i que posa en escena Salvador Rocher, Andrés, Maria Palazón i Melodia García. Vull dir, és una quina meravella, bravo pel Xalar, perquè efectivament ningú se'n recorda de la dansa contemporània, i a més bé està, quina meravella allò que tu que em comentes, no? De forma tan sincera, no? Els joves no entraven en la dansa contemporània, amb aquesta frase que hem escoltat tant de no ho entenc,
1: clar.
0: Quan la dansa no s'ha d'entendre, com segurament res
1: clar.
0: Que passa damunt d'un escenari, ho has de viure i t'has de deixar, no?
1: Sí.
0: Emocionat, no? Escolta'm, el
1: sí,
0: festi... Sí, disculpa, que t'he tallat.
1: No, talla jo a ti, perdona. No, que simplement deia que la relació en la dansa ens va servir molt la tradició que n'hi ha de música,
0: clar.
1: En la que la música no has d'entendre, o sea, la música poques vegades és figurativa, a vegades sí que trobes sons que te relacionen en el tema que s'està tractant, no? Però el tindre aquesta relació tan estreta en que té el territori en la música ens va servir de pont per entendre precisament aquesta relació entre lo no figuratiu i la sensibilitat o l'emoció.
0: Uh-huh. Escolta'm, el festival està organitzat, com hem estat explicant, i impulsat per gent jove de l'Alt Maestrat, però com s'implica la població més gran?
1: Clar, el festival a poc a poc...
0: S'implica, acudix.
1: Pues sí, la veritat que el festival a poc a poc, i això també mos hem adonat en el temps, tal vegada en la ciutat els públics estan més segmentats. Així mos vam adonar de que un espectacle que funcionava molt per a gent major, aquesta gent major després anava a casa i deia m'ha encantat aquest espectacle, i el dia següent els joves, o l'any següent els joves venien més motivats perquè això que ells havien fet havia tingut impacte en el seu abuelo o en el seu... I aleshores ens vam adonar que en realitat havien de tindre implicat a tota la societat. I ahir juguem com en dos camins, no? Per una banda, teixir...

0: Dijous i divendres tindrà l'Institut de Benassal i el Col·legi de Benassal el Collage Acción que hem comentat. Està la part de centres educatius, que per a nosaltres és important. Després n'hi ha tota una part de productors, artesans i teixit i entitats locals, com col·lectius de migrants, com això, productors locals, que se vinculen sobretot a través de la fira artesanal que acompanya el festival i que també ajuda moltíssim a generar aquesta sensació de festivitat. I ahí n'hi ha quasi 20 entitats que se vinculen directament. I després tenim activitats molt concretes que les organitzen algunes associacions particulars.
1: Això és fantàstic. Quina Clar. Implicació tan... Això és que aquest teixit socioeconòmic, no?, va implicant-se, no? És a dir,
0: Clar.
1: Quina meravella. A partir del divendres, no?
0: Correcte.
1: Suposa que serà ben rebut tot aquell, per més que no siga de l'Alt Maestrat, no?
0: Perquè sí, sí, sí.
1: També és una bona manera de conèixer una comarca tan bonica.
0: Total.
1: Acostar-se al festival Xalar. Doncs, sí. Pedro...
0: I a més això, jo convidaria la gent que se mirara la programació, perquè sí. Crec que a vegades quan se miren les programacions de les coses rurals, se miren moltes vegades com si fora un esdeveniment simplement per passejar i demés, i sí. En realitat tenim una programació que costa molt trobar una programació tan completa, tan diversa en espectacles, que potser tardes molt en que vinguin prop, ja no dic del rural, sinó d'algunes capitals. O sea, per exemple, pues, els espectacles que es fa el diumenge de domini públic de Roger Bernat, pues, és un espectacle que s'ha fet en tot el món, sí. Ha girat moltíssim, i que aquesta vegada se farà segurament en el poble més menut que s'ha fet mai, no? I tindre aquest espectacle o aquest creador, pues, és també com un orgull de no únicament ser aquesta cosa simpàtica que se sí. fa, sinó de dir nosaltres també importem, no?
1: I tant. Sí, perquè les zones rurals no és efectivament aquesta cosa exòtica, simpàtica.
0: Correcte.
1: Sí, que bé, mira, i quin paisatge, no? És molt més. I també és també avantguarda, i en aquest cas és una programació molt, molt seriosa. La veritat és que a mi m'agafen ganes d'agafar el cap d'este cap de setmana, pujar-me'n cap allà. Comença amb aquest Collage Acción, continua amb dansa contemporània i tròpico, després eixe espectacle fantàstic, no? Conceptualment, perquè no l'hem vist,
0: sí.
1: Queria ser maricón però nací sudaca, després el Paco Panjabi, professor de ioga, és a dir, humor àcid, Les precioses ridícules, on una visió d'un clàssic de Molière, Paloma del Parque amb Clara Ingold, i acabarà amb Domini Públic de Roger Bernat, que ara mateix estava comentant-nos Pedro. Pedro, m'estava fent una pregunta. D'on traieu els diners?
0: Pues mira, els diners els traiem els ajuntaments, posen una part, fan ahí un esforç, però després n'hi ha una gran, una gran part de la Diputació posa una altra part, la Diputació de Castelló, però l'ingrés més important, que ha sigut el que ha donat el que ens ha permès donar un salt a la professionalització del festival, que pensem que és prou important, ha sigut de la Fundació Daniel i Nina Carasso, perquè ens vam presentar una convocatòria que ells tenen d'Aliança per la Democràcia Cultural, que és una mica la línia que nosaltres estem seguint, i vam resultar seleccionats, i això ens ha permès un cofinançament que segurament pugui a lo millor continuar l'any vinent, i bueno, això és com un dels elements centrals, perquè sí que a mi m'agradaria aprofitar este punt per a posar en valor o que se doni suport a territoris en els quals els mínims no se tenen a nivell de tècnic, a nivell de programació, a nivell de tal, i en el que el treball no és fer coses molt turístiques o coses per atraure gent i coses molt espectaculars, sinó un treball quotidià de profundització del vincle entre la cultura contemporània i el territori.
1: Doncs quina meravella, quina manera tan bonica d'acabar la conversa. Pedro, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Xalar, Pedro Granero, però sobretot moltíssimes gràcies per aquest festival tan seriós, per més que faça riure algun dels seus espectacles.

amb tant de rigor que vos heu muntat a l'Alt Maestrat, el Xalar. Vegeu què, què heu de fer este divendres, perquè hi ha una programació digna de ser vista. Una abraçada, Pedro. Gràcies.

parlen de que comença el festival, parla esta cançó, una altra ronda. Estarà bé que comença el festival, que a l'Alt Maestrat comença a Benassal, comença divendres, per si voleu planificar-vos el cap de setmana, que encara esteu a temps. Nosaltres anem a fer un breu repàs del que és l'agenda per avui, encara avui i demà.

0: per no tenir, no tenia ni tan sols una set d'aigua.
1: En 25 minuts, a les 8 de la vesprada d'avui, quan acabe l'Hora de la Cultura, el cantant Borja Penalba, acompanyat de Vicent Colonques al piano i Josep Zapater, presenta el seu últim treball dins de el seu últim treball discogràfic, Girovac Suite de Parlavà. Els més de 30 anys de trajectòria de Penalba han construït eixa veu pròpia que tots coneixem i que va més enllà de la música, que ens travessa i que ens commou. I a la mateixa hora, a la sala El Loco, el cantautor escocès Callum Beatty presentarà el seu tercer disc, Indie, amb concerts multitudinaris a llocs com Hyde Park o The Great Space. Callum Beatty és una de les veus més estimades i reeixides d'Escòcia. A les 8 d'avui, en la sala El Loco.

Passem a demà. Demà a les 5, dins de la programació de la Fira del Llibre de València, tindrà lloc la cloenda del programa Sentim les llibreries. Serà a l'Espai Vicent Andrés Estellers. A les 5 i mitja, a la Fira, es presentaran els Premis Literaris Ciutat de València. En este cas, a l'Espai Caixa Popular. Hi estaran autores i autors guardonats en totes les modalitats, com sabeu, còmic, teatre, assaig, poesia i narrativa, tant en valencià com en castellà. Impossible no eixir d'eixa presentació sense algun llibre molt interessant, signat per l'autor o l'autora. A les 7:15, a l'Espai Caixa Popular de la Fira del Llibre, es presentarà Atmosfera de Budlos, d'Isabel Moreno, que estarà acompanyada d'Andreu Escrivà. Una conversa interessant, segur, sobre les mentides i els malentesos al voltant del canvi climàtic. A les 7:30, a l'Espai Fuente Primavera, es presenta Et tornaré a veure, a punt sobre cinema 1910-1945 d'Enric Sòria, que estarà acompanyat en la presentació de Miquel Nadal. A les 6:30 de demà, a la Seu Valenciana de l'Esgae, tindrà lloc la taula trobada Publicar Teatre Ui, quasi que res, on es debatrà sobre l'edició i la creació dramàtica com a denúncia de la realitat. En l'acte es presentarà el llibre Torres. No oblideu que a la Sala Matilde Salvador teniu demà Conquestes, un espectacle d'escena Erasmus de la Universitat de València, del qual en parlarem ahir al programa. A les 7 de la vesprada de demà, la repartidora es presenta El diari de Guillem, de César Martí i Daniel Olmo, que estaran a la presentació junt amb Belén Agulló, germana de Guillem. I és que la història en este llibre il·lustrat comença quan Belén troba el diari amagat de Guillem, el seu germà. Un fet

Esta troballa que la du a recordar i reviure aquells dies dolorosos. Per últim, a les 7:30 de demà, a les Arts, ens espera Salomé, l'òpera de Richard Strauss, de la qual en parlarem dimarts passat al programa.

0: Teló de fons. Les arts escèniques en l'hora de la cultura.
1: Com cada dimarts, efectivament, tenim un teló de fons amb l'home del qual aprenem cada setmana alguna cosa nova, amb Juanjo Prats.
2: Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Juanjo.
2: Jo també t'aprenc moltes coses, perquè aquesta proposta que heu
1: fet... La de Xalar?
2: Sí, Xalar, m'ha encantat.
1: És que quina programació, que me n'aniria ben a sal, però ja...
2: Sí, a més, coses variades, interessants,
1: sí, sí,
2: o
1: sí.
2: Creadors que per així no vegem, com Roger Bernat, que, per cert, va fer una obra que... Una vegada ho hem parlat de refiló, que era un judici a Hamlet, que és el públic...
1: Ah, sí, el públic, és de veres.
2: El públic,
1: no sé si ho hem parlat fora o dins
2: no
1: del
2: sé,
1: programa.
2: No ho sé, perquè nosaltres sí. És un contínum.
1: Sí.
2: Sí, és un espectacle ben interessant i estic segur que este que...
1: Un judici a Harlem, que bonic, allò.
2: Sí, fem personatges històrics, en aquest cas és Hamlet, i el públic decideix si la persona és culpable, innocent, sobre el que fa. És una forma de reflexió, el format és, doncs això, com un judici popular, no? I clar. Estic convençut que aquesta obra que no he vist, que mereixeria perfectament d'anar al festival.
1: Uh-huh. Doncs bé, haurem d'anar al Maestrat, que hem de fer, però de moment... Anem a parlar de dones?
2: Sí, anem a parlar de dones. I anem a parlar dins d'un subgènere del teatre que seria teatre i ciència. Hem parlat alguna vegada de jocs o i científics, que és un subgènere dins del teatre.
1: Això és de veres?
2: És de veres. A més, perquè hi ha moltíssimes obres i d'entrada una cosa que podria dir ai, matemàtiques, física, química, quin avorriment, no és una temàtica teatral. No hi ha res més lluny de la realitat. Perquè aquesta física, aquesta química la fan... científiques, la fan científics i també pateixen, són censurats i al mateix temps també entre ells n'hi ha enveges.
1: Mira tu Galileo Galilei, quina funció.
2: Per exemple, doncs, per exemple, Bertolt Brecht ja parla en Galileo Galilei de la lluita d'un científic contra les autoritats religioses, no?
1: Uh-huh.
2: Sobre la censura i també un poc un conflicte filosòfic i polític, no? Però n'hi ha molts exemples, per exemple, Copenhagen, una obra ben interessant, que és la relació entre Nielsen Bohr i Werner Heisenberg i serveix de reflexió sobre la responsabilitat dels científics davant de la creació de la bomba atòmica. I aquesta temàtica va repetint-se. O una altra obra que és ben interessant, que es diu Fotògraf 51, que recupera la figura de Rosalind Franklin i el seu paper decisiu en el descobriment de l'ADN.
1: Uh-huh. Que mai li van donar el Nobel quan el mereixia.
2: Silenciada absolutament. I en queda en esta temàtica? Dones silenciades dins de la ciència.
1: Anem Ostres, a tirar... donaria per a escriure prou.
2: N'hi ha algunes obres. De fet, la que anem a parlar avui, la temàtica central és ixa, no? Però és una temàtica dins de la cosa científica que dona per a molt. I és que avui anem a parlar d'una científica que li diuen Mileva Maric. D'entrada, Mileva Maric, per Mileva Maric, a poc
1: no,
2: gent...
1: No ens ve res, per
2: no
1: Mileva Maric.
2: No ens ve pràcticament Maric. Res. Però si parlem de que és una de les responsables del descobriment de la teoria de la relativitat, la cosa ja ens xoca. Perquè si n'hi ha una autoria de la teoria de la relativitat, és la d'Einstein. I per què només apareix Einstein si en esta ocasió Mileva Maric va tindre molt a veure també en els primers articles que van portar a Einstein a la famosa teoria de la relativitat? Doncs, ixa és la història. Per què? Pues perquè parlem d'Einstein i es ve una imatge d'un home amb ixe cabell, amb la llengua
1: un home,
2: fora...
1: Un home gran.
2: Gran, ja, simpàtic.
1: Sí, simpàtic.
2: Molt simpàtic, amb ixes fotografies, no? Ah. Un home que, en certa mesura... No li fas vida personal.

0: ni li fas enveges ni li fas malifetes.
1: Ni mal caràcter.
0: Ni mal caràcter. Clar. Doncs esta és la història que ve a contar-nos La senyora d'Einstein, que és l'obra de teatre que podem gaudir des de demà mateix fins al 10 d'este mes de maig al Teatre Thalia de València. I és una història ben interessant perquè, doncs, perquè Mileva Maric era una excel·lent física, matemàtica, que es va casar amb Albert Einstein.
1: És que això de les parelles s'ha de triar molt bé. Perquè...
0: Per tant, diríem que el Premi Nobel sempre va ser per a ell i ella va quedar relegada i, sobretot, invisibilitzada, no? Després del tot treball. L'obra és ben interessant, és una obra dirigida per Vanessa Martínez i parla precisament de la relació sentimental i també científica entre Mileva i Albert Einstein, un matrimoni que es va conèixer en la facultat, ella estudiava, ell també, però es van enamorar. I què passa? Que es van enamorar i van tindre fills.
1: Clar.
0: Ella es va quedar prenyada. I, per tant, va eixir fora de la circulació acadèmica.
1: Clar.
0: Perquè estava embarassada.
1: La típica història. Ell té treball, ella té fills.
0: Efectivament. Ella es va endarrerir a l'hora de treure's la titulació universitària.
1: Sí.
0: Per tant, a l'hora de signar els primers articles, tots anaven signats per Albert Einstein. I ella criava criatures.
1: Clar.
0: Encara que ella era una excel·lent matemàtica i moltes de les teories a casa anaven comprovant-les i anaven fent-les, diríem, conjuntament. Eren matrimoni per a certes coses, però després a la part pública sembla que ja no eren tan matrimoni.
1: Ai.
0: Ai.
1: Quina funció més xula.
0: Molt interessant, sobretot molt. Perquè es descobreix a personatges que, bueno, que la cultura general ha silenciat, no? I estem parlant de figures com Einstein i que sempre hem vist la cara amable d'Einstein, no? Doncs també està bé un poc indagar en aquest tipus de qüestions.
1: Sí, i a més, vull dir que tampoc es tracta de negar-li a Einstein, a Einstein cap mèrit, vull dir que probablement era fruit de la societat que li va tocar viure, però és que aquella societat era així, era tremendament cruel amb les dones científiques, perquè directament no les tenia en compte.
0: No les reconeixia.
1: Que és el que li va passar a la científica que va inventar el test Apgar.
0: Clar.
1: Val? És el cognom d'una científica. Ara, és que ara no m'hi ha el nom. La dona volia ser anestesista. I en la facultat li van dir, calla, dona, una dona anestesista.
0: On s'ha vist,
1: no va deixar-se anestesiar ningú, però una dona. De fet, i va triar l'únic camí que podia, que era el tema dels nadons, i mira, probablement van perdre una tremenda anestesista, però tenim el test Apgar.
0: I en aquesta mateixa línia, per exemple, tenim una altra científica que va tenir que lluitar molt pel seu reconeixement perquè ella estava en un PAC, era Madame Curie.
1: Clar.
0: Madame Curie era un PAC familiar,
1: sí.
0: I curiosament Madame Curie, que li dien Maria Salomea Slodowska, Curie, alhora ella era polaca, i hem de dir que, per exemple, la primera candidatura al Nobel només el van proposar a Pierre Curie.
1: Clar.
0: Ella no apareixia en la primera candidatura del Nobel, quan ella va haver de lluitar per a reconèixer el seu treball. De fet, és una acadèmica que va tindre que lluitar per una plaça a la Universitat Francesa, que la van denegar per ser dona i polaca.
1: És que ja no ho tenia tot, pobra.
0: Ho tenia absolutament tot.
1: Estrangera i dona.
0: I realment, després de molt de treball, de molta lluita, ja li van reconèixer el seu treball. No com al PAC Madame Curie, perquè hem de dir que ella té dos premis Nobel, sí. En aquest cas com a física i com a química, des de junt a John Barden.

0: gente acepta sus aplausos.
1: Esto es más grande que nosotros.
0: Yo solo quería hacer buena ciencia.
2: Sí, la societat era així i les parelles no protestaven.
3: Clar, es deixaven voler.
2: Clar,
3: i dius,
2: clar,
3: a veure, escolta, som més gran, que tu i jo i hem de treure-ho endavant.
2: Clar.
3: En què ho signe jo? No sí. Patisques.
2: Tu no patisques, em posen a mi, però els dos sabem que és treball conjunt, no?
3: Doncs la història d'aquesta obra de teatre de Mileva, la senyora Einstein, va tindre molts problemes per entrar en el Col·legi Real de Zagreb, ja com a... va treure la titulació, ja va, perquè només admetia homes, no? I també per a l'Institut Politècnic de Zurich, on era l'única dona a la seva classe. O sea, ja quan començava volia estudiar, o sea, havia d'enfrontar-se absolutament amb professors, amb la societat i després també amb una relació afectiva amb una parella que et dones la teva confiança i que realment acaba traint-te. Perquè la història de Mileva Marić, una vegada ja va tindre fills i tal, va ser un autèntic infern ja dins de la relació. Perquè l'obra de teatre també parla un poc de la humiliació. És a dir, per què? Pues perquè ella, Einstein, en certa mesura... va consentir que cuidara els fills, però mentre ella es va casar, bueno, tenia una relació amb la seva cosina, Einstein. I tots vivien en la mateixa casa. Imagina't la humiliació que tu veus el reconeixement d'ell, perquè ella, per exemple, va escriure els primers articles sobre l'efecte fotoelèctric, sobre un article fonamental de 1905 que va donar peu a la base de la teoria de la relativitat, i tot això va quedar diluït, no? I ella... constantment, encara li feia comprovacions matemàtiques sobre les hipòtesis i tal, perquè l'obra de teatre és molt visual, hi ha una gran pantalla on vegem també la lluita personal i matemàtica, no?, sobre els problemes, no?
2: Trobo que
3: és molt interessant i visualment hi ha coses ben interessants, no? Per tant, la infidelitat personal, la cosina germana Elsa va ocupar el lloc també d'ella en la criança dels fills. Per què? Pues perquè Einstein va mostrar també una part fosca i alhora inclús d'intentar manipular als fills que van tindre.
2: Hi ha una sèrie que trau... A mi me va enfadar, la sèrie, sí. Perquè tu tens, efectivament, no?
3: Clar.
2: El tòpic, no?, de Einstein.
3: Clar.
2: I trau eixe altre Einstein, que és molt cruel, amb la dona que s'apropia dels seus treballs.
3: És el que fa l'obra de teatre. Si et sembla, escoltem el teaser i farem un resumen de la peça teatral.
4: Yo soy mejor y mis mejores ideas siempre surgen porque usted las inspira.
5: Espera un momento.
6: Vamos a ver.
7: De vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz. Un poco largo, ¿no?
8: Yo le dije que venía a resolver los problemas de esta familia y me he convertido en su maldición. ¡Mi madre dejó la física para cuidarme!
9: Si yo fuera tú, me callaría y me ahorraría la humillación pública.
10: Hermana, pero seguimos siendo los Einstein.
11: La velocidad de la luz es una constante universal.
12: El tiempo...
11: No es absoluto, es relativo.
13: Nos acabamos de cargar a Newton.
2: Que bonic, no? I damunt això, calla, no? Per a fugir del menyspreu, no? No fem el ridícul.
3: I la postura dels fills, ma mare va deixar... Però jo trobo que l'important, a banda de la part dramàtica, és la part de com, en certa mesura, el treball de moltes dones importantíssimes ha sigut silenciat, no? I jo trobo que això és ben interessant.
2: Sí, totalment.
3: Havíem deixat que avui parlem del subgènere de científics, científiques, teatre i ciència. I anem a acabar en este recorregut de peces ben interessants. Per exemple, una un poc en conya, divertida i loca, que és Els físics de Darremat. És un autor suís ben interessant. O el cas Oppenheimer, este, que és el de Clipart, que és realment una proposta sobre la responsabilitat del que investiguem, no? Són dues obres escrites en l'any 50 i entre l'any 50 i 60 i pertanyen a la tradició alemanya que gira al voltant de la repercussió de la bomba atòmica, no? I fins a quin, en quin moment la, no sé, la vanitat de que el teu projecte siga reconegut o que es porti a terme sense medir les conseqüències, no?

0: I això a l'obra de teatre pues, també té una certa reflexió, o com en la dels físics de Darremat, són gent totalment també vanidosa, són prou artistes.
1: És que n'hi ha personatges molt vanidosos dins de la història de la ciència.
0: Clar, i tots també són temes que són personatges que donen molt de sí perquè moltes vegades són prou esperpèntics.
1: Clar.
0: I bueno, i ahí n'hi ha un poquet de tota aquesta història. Bueno, un tema que està super d'actualitat, tenim la peli
1: de Oppenheimer. Sí, sí.
0: Ben interessant que vegem i retrata prou aquesta personalitat, no? I com...
1: És que és un tema que jo crec que per segles que passen seguirà sent actualitat.
0: Home,
1: és a dir, on està el límit? T'has plantejat el mal que pot fer a la humanitat?
0: Home, és que n'hi ha un abans i un després, perquè si parlem...
1: L'ètica, no?
0: Si parlem... Este avanç científic ha fet que, en certa mesura, si n'haguera una tercera guerra mundial, pot ser
1: l'aniquilació. Anem a fer guitzes tots? Clar. Se n'anem a fer guitzes, que diem el...
0: Elon Musk diu una cosa.
1: Què?
0: Que la tercera guerra mundial arribarà. Però és una qüestió de temps. Arribarà abans de que l'home puga conquerir un altre planeta?
1: Mare de Déu.
0: Ahí està la qüestió d'ell.
1: Mira que em cau bé, això, home.
0: Ja, però ell diu, depèn, si arriba quan ja han conquerit un
1: exacte
0: altre planeta, alguns se'n salvaran, i la humanitat també.
1: Alguns.
0: I després
1: ja... Això és el No mires arriba, és la pel·lícula No mires arriba.
0: Absolutament. Però si arriba abans, cauran tots.
1: Sí.
0: Però ell diu que arribarà.
1: Bueno.
0: En fi... La història és fascinant. I després, si parlem d'històries de científics fascinants, tenim científic homosexual, perseguit, un home que va ser capaç de desxifrar els codis del nazisme i que amb el seu invent va fer que la Segona Guerra Mundial durara de 2 a 4 anys menys. Això vol dir la de milions de persones que va salvar amb el seu descobriment. Junt de rebre...
1: Però mira, en aquesta història de les decodificacions i de més, entra a jugar una dona, Edith Lamarr, que a més era actriu, guapíssima.
0: Clar, meravellosa.
1: Sí.
0: I gràcies a ells tenim la base de la computació, no? I tot aquest tipus de coses. Però junt de tindre guardons, etc etc, el que queda en evidència és que és denunciat en 1952 per homosexuals. Després el van condenar, va morir en la misèria i no va ser fins 2013 quan la reina II li va retirar els càrrecs i l'acusació.
1: 2013?
0: 2013. Alan Turing.
1: Vale? Mare de Déu, senyor.
0: Que en certa mesura és un científic fonamental.
1: Home, és que en aquella època no sé què era pitjor, si ser dona o ser homosexual.
0: O sigui, que, i realment, pues, bueno, hi ha obres de teatre que reivindiquen aquest tipus de figures. Per tant, diríem que aquest subgènere, com hem vist avui, de teatre, ciències, científiques, científics, és ben interessant perquè quasi tot han sigut èxits. A la gent li interessa molt veure des de Galileo Galilei a les obres que han nomenat...
1: És de
0: gent...
1: veres, totes les funcions que parlen de ciència són èxits.
0: Molts èxits. També n'hi ha algunes que parlen sobre Darwin. Vull dir,
1: sí,
0: n'hi ha molt... És un gènere ben interessant que jo cada volta que he vist produccions bueno, han sigut reeixides, la gent li agrada i podem veure... I bueno, jo n'he encontrat algunes, però n'hi ha personatges i n'hi ha històries que sempre són revisables, no? I per tant jo trobo que ahí la relació ciència-teatre, com a temàtica científica i personal, amb tots els dubtes, amb totes les injustícies, és una temàtica que funciona molt.
1: Fixa't, estava pensant jo si el teatre seria una bona eina per a divulgar ciència.
0: Fonamental. Fonamental, i sobretot aquest tipus d'obres jo trobo que fan un paper molt destacat i que haurien de veure qualsevol estudiant de batxillerat.
1: Tots al tal dia. Però ja.
0: Per veure i l'altra cara, no?
1: Clar.
0: La no simpàtica
1: d'Einstein,
0: el de la llengüeta.
1: Sí.
0: Veu que
1: sí.
0: Tenia una llengua afilada.
1: Després poseu tots la frase d'Einstein, que no sabeu ni si és d'ell, la poseu en l'Instagram. I el que heu de fer, el que hem de fer, és anar al Talia per veure la dona d'Einstein. No ens en podíem anar d'una altra manera, Maritha Franklin, i Respect, que és tot el que els va faltar a tantes i tantes dones al llarg de la història de la ciència. Juanjo Prats, gràcies.
0: A tu una abraçada.
1: Nosaltres ens n'anem, perquè en un minut això s'acaba. Tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Ja sabeu que fins aleshores feu bondat o feu el que pugueu.

0: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
1: Avui fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. N.A. Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A.Punt Ràdio.
4: Les interjeccions.
5: Això què vol dir?
4: Quan les paraules fan teatre.
6: Ui, que bonico!
4: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
7: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
4: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Ànim o adeu.
9: Chau, bambina.
4: Ai, que pot voler dir dolor o sorpresa. Yep, que vol dir atenció. Uf, que vol dir cansament o alleujament.
10: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
4: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
11: Que susto!
4: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
11: Què diu, que què?
4: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
12: De categoria.
4: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
13: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
4: Caram! Quan et sorprens.
14: No m'esperava això.
4: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
15: Ja que passen les pedres!
16: Per darrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
4: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A.Punt Ràdio. A.Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
17: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A.Punt Ràdio.
4: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
18: Que comenci l'espectacle.
4: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
19: Clar que sí.
4: Diftong, diftong, diftong.
20: Bona vesprada.
21: Bona vesprada.
20: Has dut la casalla?
21: Sí.
20: Pues passa, passa.
4: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
22: Molt ben pensat, doctor.
4: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
23: Pues és la A.
4: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
24: Efectivament.
4: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
24: Efectivament.
4: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O, seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
25: Molt bé, molt bé. Estupendo.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A.Punt Ràdio. A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
17: De tu a

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Què m'han dit? Que la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
3: Dona molta feina, també.
2: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
3: Bé, claro, és que tot això ho he viscut jo.
2: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
4: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
5: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
2: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
6: A guanyar diners, com estan, on estan.
2: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
7: A mi això no m'agrada.
5: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
8: Això és de veres.
9: És de veres, és de veres.
5: No, tens seguretat.
10: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
2: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
11: No millor, molt millor.
5: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
11: L'esmorzar i el cremaer, el ron i tot això, ja el que no m'ho lleven.
2: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
1: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
12: De tu a tu.
0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
13: Vols dir?
2: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
13: Missatge rebut.
2: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
13: Això és una equivocació.
2: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
14: He trucat, amiga.
2: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
3: I és correcte.
2: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
8: Això és de veres.
9: És de veres, és de veres.
2: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
11: Molt millor.
2: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! Ixe és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u, àtone.
15: Que diu que què?
2: La institució, la universitat, la UNESCO...
15: Ah, ara ho entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
12: De tu a tu.
0: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu. A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt Cadena de Valor.
16: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 5 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la Ràdio Pública Valenciana. Perquè fa al programa d'avui, posarem el focus en les bones xifres del mercat laboral que registra un nou rècord amb 2,28 milions d'afiliats. A més, l'atur cau en 2.400 persones i és que amb això mai en la comunitat, des de que hi ha registres històrics, hi havia hagut tantes persones treballant i donades d'alta en la Seguretat Social. En concret, és la tercera autonomia on més llocs de treball s'han creat en l'últim mes en termes absoluts. D'ací a uns instants analitzarem aquestes xifres, veurem quins són els sectors que més creixen i quins són els objectius per a fer que aquests bons números es consoliden a futur. I si parlem del mercat laboral, la demanda de formació tècnica a Espanya ha augmentat un 20%. En concret, hi ha dos títols que destaquen i és el d'instal·lador electricista i fotovoltaica i el de tècnic en climatització. Dos sectors que a poc a poc deixen de ser futur per a convertir-se en el present. A més, també parlarem amb l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, que denuncia que llauradors valencians podrien perdre els seus camps i terrenys després de que el Ministeri hagi inclòs algunes d'aquestes propietats en els mapes de perillositat i risc d'inundació després de la dana. Assegure terrenys i, com cada dia, a banda de tots els temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, bona vesprada, Javi. Si un dia més, 8 de maig, analitzem i les xifres, ja, i les bones xifres en ocupació. Anem ja.
1: La Comunitat Valenciana ha superat per primera vegada els 2,28 milions d'afiliats a la Seguretat Social. És el nivell d'ocupació més alt registrat mai en la nostra autonomia, situant-nos com la tercera regió d'Espanya que més llocs de treball ha creat en este últim mes.
2: Així és, Javi. D'altra banda, l'atur baixa de la barrera de les 286.000 persones, una xifra que no veien des de l'inici de la crisi immobiliària en 2008. Encara que la reducció és positiva en tots els sectors i províncies. Destaca especialment l'impuls de l'ocupació femenina jove i el motor del sector serveis, que ha liderat esta millora gràcies al dinamisme de la campanya de primavera.
1: Bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
1: Antonio, en primer lloc, li demano una valoració general d'aquestes xifres rècord.
3: Pues en general datos muy positivos. Seguimos reduciendo desempleo, son 4 meses consecutivos de con descenso de desempleo, pero además creciendo empleo en todos los sectores y en dos sectores de población que nos preocupan, en dos colectivos que son jóvenes y mujeres, pues también hemos tenido unas muy buenas cifras.
1: Muy buenas cifras, hem aconseguit ese rècord absolut d'afiliació. També és cert que el ritme de descens de l'atur a la regió és una miqueta menys ràpid, menys lleuger que la mitjana nacional. A què pensa que es deu esta bretxa i què falta perquè la reducció de la desocupació siga més gran?
3: Bueno, yo creo que este mes una de las cosas que ha influido es la estacionalidad. Pues hay comunidades autónomas que han iniciado la campaña turística antes, ¿vale? Nosotros puede ser que la iniciemos un poquito más tarde, pero el dato positivo, más positivo, es que en términos interanuales somos la segunda comunidad que más está reduciendo el desempleo después de Andalucía y que llevamos, pues efectivamente, 4 meses. Ahora, pues las perspectivas es, cuando arranque la campaña turística, pues se sumará un sector con mucha potencia en la Comunidad Valenciana que será capaz de reducir esas listas de desempleo y de, como todos los años lo hace, pues de crear bastante empleo.
1: En concret, el 40% de la baixeta de l'atur es concentra en estos sectors de l'hostaleria i el comerç. Com es treballa per a aquesta ocupació no siga solament estacional, sinó que ja siga per a enfortir sectors com la indústria o agricultura que presenten menys descensos?
3: Bueno, pero se está creando empleo en todos. Afortunadamente tenemos una comunidad que está muy diversificada. El sector de la construcción ha creado empleo, la industria ha creado empleo, la agricultura ha creado empleo y evidentemente pues el sector servicios y el sector turístico pues crea empleo. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos en nuestra comunidad. No dependemos únicamente de un único sector, tenemos una economía diversificada y los ciclos en cada uno de los sectores pueden tener unas ciertas diferencias, pero el conjunto hace, pues eso que estaba comentando, que al final seamos en estos momentos la segunda comunidad autónoma que más capacidad está teniendo para reducir lo que es la cifra de desempleados.
1: Uh-huh. I en este sentit també veiem un repunt de la contractació temporal davant d'una caiguda dels contractes indefinits. Com valora això?
3: Bueno, pues evidentemente pues tiene una cierta vinculación pues con lo que son las actividades que puedan tener una cierta estacionalidad. Pues

0: I altre sector que és responsable de les bones xifres del mercat laboral i que estàvem comentant abans en el director general de Labora és el del turisme. Espanya ha rebut més de 17 milions i mig de turistes internacionals fins a març, amb un creixement del 2,5% respecte a l'any anterior. Aquest increment consolida la fortalesa del sector turístic en el primer trimestre d'este 2026, amb especial impuls durant el mes de març. Però, a més, també hem de parlar de l'augment en la despesa, Arturo.
1: Així és, Javi, la despesa turística també ha marcat xifres destacades, amb més de 25.000 milions d'euros acumulats, que representa un 6,3% més, creixent per damunt del ritme d'arribada de visitants. Este fet confirma una major aportació econòmica per turista i un model orientat a més valor.
0: Per mercats, el Regne Unit, Alemanya i França continuen sent els principals emissors, mentre que territoris com Canàries, Catalunya, Andalusia o la Comunitat Valenciana lideren l'arribada de visitants. En conjunt, el turisme manté una tendència sòlida i clau per a l'economia espanyola.

0: Moment ara d'escoltar les notícies en clau internacional que ens aprova Mar Hernández.
1: L'empresa líder de fertilitzants en la Unió dels Emirats Àrabs, l'empresa Fertiglobe, reestructura les seues rutes per evitar l'estret d'Hormuz. La seua situació estratègica li permet buscar vies alternatives perquè els seus vaixells mercants puguen arribar a la Mar Aràbiga i accedir a la resta de mercats internacionals. Altres països d'Orient Pròxim, com l'Aràbia Saudita, també han redirigit la seua producció de petroli cap a altres rutes per evitar el bloc de l'estret d'Hormuz. La petroliera Saudi Aramco ha desviat part de la seva producció cap al Mar Roig. El Banc de la Reserva d'Austràlia ha decidit avui pujar en 25 punts bàsics fins al 4,35% el tipus oficial d'interès. Representa la tercera pujada consecutiva de la taxa dels diners australians en una votació de 8 vots enfront d'un. L'augment de les matèries primeres i el combustible amenaça amb llastrar l'economia australiana, que encara que és exportadora d'energia, suporta unes elevades pressions inflacionistes. Al març, l'IPC va avançar un 4,6%. Els països del Golf assumiran fins al 85% del cost dels peatges d'Hormuz perquè el seu petroli siga rendible. El portaveu de la Unió d'Exportadors de Petroli, Gas i Productes Petroquímics de l'Iran, Hamid Hosseini, explicava que l'Iran imposaria una taxa al pas d'un dòlar per cada barril de Brent que transporta el navili i els vaixells buits estarien exempts de pagar la taxa. El concepte d'aquest impost seria una garantia de seguretat a l'hora de creuar.
2: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: I tornem ara a la nostra economia. Parlem d'un conflicte que afecta directament a la propietat de la terra i als nostres agricultors per la revisió dels mapes de perillositat i risc d'inundació després d'aquestes inundacions que es van produir amb la Dana. Arturo.
3: El conflicte sorgeix perquè el Ministeri de Transició Ecològica pretén integrar finques agrícoles en el domini públic hidràulic, la qual cosa suposa que aquests terrenys passarien a ser propietat de l'Estat sense, ara com ara, cap indemnització. Això és el que denunciava Saja i parlem ara en directe amb el responsable del Departament d'Aigües, Projectes i Expropiacions, Juan Manuel Peiró. Molt bona vesprada, Juan Manuel.
4: Hola, molt bona vesprada.
0: Juan Manuel, explica'ns ben bé què és el que està passant. Hem fet una xicoteta introducció, però volem entendre-ho millor.
4: Sí, una xicoteta i clara introducció, heu fet. El problema està centrat. Pues bé, això és el que ocorreix, que com a conseqüència de la Dana... està clar que hi hagué una crescuda extraordinària, totalment extraordinària, de lo que són les causes, determinades causes, i ara el que pretén el Ministeri de Transició Ecològica i la Confederació Hidrogràfica, que depèn d'ell,
0: sí, sí,
4: és convertir no totes les zones afectades, perquè ara simplement... s'ha sotmès a informar una consulta pública determinades zones, concretament el Túria i el seu afluent, el riu Sot de Xera, val?
0: Uh-huh.
4: Però bueno, entenem que això s'ha fet d'una forma un poc oscura perquè s'ha col·locat en un procediment que sí que és veritat que és un procediment que s'examina cada 6 anys, que són el que s'anomena és mapes de peligrositat i risc d'inundació, i normalment ahí se recull les crescudes ordinàries que han hagut en les causes, i en aquestes crescudes ordinàries s'han col·locat si fos una revisió de les crescudes ordinàries, òbviament se tindria que haver llevat la crescuda extraordinària de la Dana, i la modificació del domini públic hidràulic pues, hauria sigut una cosa que nosaltres no s'haguem oposat, perquè no s'ho posem mai, perquè és una cosa normal i corrent, conforme van creixent les causes. Però clar, que ha ocorrit? Que s'ha col·locat en l'última revisió, que es publica el dia 26 de gener d'enguany, la crescuda extraordinària de la Dana, i això és el que no ens ha agradat, perquè nosaltres, per altra banda, des del principi, des de que va ocorrir l'aconteciment de la Dana, i concretament des d'abril del 2025, on se publiquen unes ajudes que van destinades a parcel·les que, a més de tindre danys extraordinaris, van a passar a ser domini públic hidràulic, portem una negociació en la Confederació, en el Ministeri de Transició Ecològica, en la pròpia comissionada de la Dana, en la seva oficina, on estem reclamant que aquestes parcel·les que s'han vist afectades per una crescuda extraordinària, pues que d'alguna manera no poden passar a domini públic hidràulic per leche, per llei, sinó que s'han d'indemnitzar els titulars per, com a crescuda extraordinària que és.
0: Clar, perquè clar, ahí està, la clau de tot això és que consideren una crescuda ordinària, no? Este esdeveniment extraordinari que va ser esta dana que van patir per desgràcia. I per altra banda està este tema que estàs comentant de les indemnitzacions. Per què no van a rebre o no rebrien en principi indemnització els propietaris d'aixòs camps?
4: Bé, el trasllat, el passar parcel·les privades a domini públic hidràulic, sempre que ocorrisca d'una forma ordinària, està contemplat en la pròpia llei d'aigües i en el reglament de domini públic hidràulic, i són les que quedarien cobertes per aquesta modificació dels mapes de perillositat i risc d'inundació, que aquelles crescudes ordinàries, la seva catalogació com a domini públic hidràulic i, per tant, que passen a ser terrenys públics, terrenys de l'Estat, això no porta per allà indemnització alguna, sempre i quan s'hagi fet en tenint en compte les dades i les crescudes i la cartografia i les inundacions que s'han produït en crescudes ordinàries. Clar, al col·locar dins d'estos mapes de peligrositat i risc una crescuda totalment extraordinària, és quan no s'està complint exactament el que diu la llei respecte a el que s'ha de definir com a domini públic hidràulic, i és on estem reclamant que aquests terrenys que s'han vist afectats per una crescuda extraordinària es compensen d'alguna manera, perquè se n'ix, per dir-ho d'alguna forma, se n'ix del tiesto de el que és una crescuda ordinària i el procediment normal i corrent per a definir el domini públic hidràulic, dic normal i corrent, que és tenint en compte les crescudes ordinàries. Esta indemnització, en principi, mos varen dir taxativament que no, que esto no se puede indemnizar, però després a partir de l'estudi jurídic, estem fent un estudi jurídic en profunditat des de la nostra associació, i al qual s'estan sumant juristes d'ací de la Comunitat Valenciana, però és que ara està ocorrent lo mateix també en Andalusia.
0: Clar.
4: En les crescudes de les borrasques final de gener. Què ocorre? Que al final està estudiant-ho molta gent des del punt de vista jurídic, i pareix ser que hi cabria una compensació de la forma que siga, en diners, en altres terres, no ho sé, això s'hauria d'estudiar i s'hauria de definir, però estem demanant una compensació perquè l'agricultor, damunt de que ha sigut perjudicat per la dana, damunt de que ha perdut la seva explotació, damunt de que ha perdut els seus cultius i ha tingut uns danys enormes, damunt està ara baix el risc de perdre els seus terrenys. I això és el que pensem que no és correcte, i estem dispostos a defender-ho jurídicament, però on siga, en defensa dels nostres associats, que són molts. Ara, torno a repetir, ara simplement s'ha aplicat això al Túria i al riu Sau de Xera, que és un afluent del Túria,
0: sí,
4: però queda pendent l'espada de Damocles en tot el Pollo, en tota la zona de l'Horta Sud, on hi ha, en tota la zona del Magre, on hi ha mils i mils de parcel·les afectades i mils d'agricultors que poden perdre damunt.
0: Per tant,
4: és un poc la qüestió.
0: Clar, Juan Manuel, un assumpte que de moment encara està obert. Continuarem pendents de l'evolució. Juan Manuel Peiró, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos esta situació, i continuarem parlant. Gràcies, Juan Manuel.
4: Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i poder explicar això perquè la gent ho conega, perquè damunt molta gent és que s'ha publicat d'una forma que no...
0: Clar, clar.
4: Molta gent no s'ha enterat.
0: Correcte.
4: Mira, que gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, com sempre, Juan Manuel. Una abraçada.
4: Vinga, bona vesprada. Una abraçada. Adéu. Bona vesprada.
3: I acabem el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui parlant d'aquestes notícies que arriben des de la Comissió Europea, i és que la Comissió Europea ha exigit a Espanya que presenti un pla per eliminar la tarifa regulada de la llum coneguda com el PPPC, en considerar que este sistema perjudica la competència en el mercat elèctric. Brussel·les adverteix que este model pot distorsionar els preus i afectar la viabilitat de les comercialitzadores.
0: Atenció a les xifres, perquè actualment prop del 29% de les llars espanyoles continuen acollides a esta tarifa, on el preu varia segons el mercat majorista i està supervisat per l'Estat. Però atenció, perquè si mirem els nostres veïns europeus, el percentatge de llars acollides a esta tarifa és del 57% en França, el 63% a Polònia, el 28% a Lituània i el 18% a Portugal. Tot i això, la Comissió reconeix que pot oferir certa estabilitat puntual, encara que alerta que reduís incentius per a l'eficiència energètica.
3: Brussel·les planteja una reforma amb més transparència i control dels riscos financers de les comercialitzadores, a més de reforçar la supervisió. Al mateix temps, avala mantenir instruments com el bo social per protegir els consumidors vulnerables dins tot d'una estratègia més àmplia contra la pobresa energètica.
2: Demà serà notícia.
0: Repassada l'actualitat d'avui, hem de mirar al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
5: Què tal? Bona vesprada, companys.
0: Bona vesprada.
5: Sí, estem preparats per a un poquet revisar lo que podrà ser l'agenda de demà, 6 de maig.
0: A veure, que anem a prendre
5: nota, va.
0: Però la
5: primera qüestió, una miqueta anecdòtica. La primera qüestió, demà 6 de maig és el Dia Internacional Sense Dietes. I el
0: Mira.
5: Que caldria preguntar-se és què genera més negoci, si seguir una dieta o no seguir-la.
0: Bueno, no, és un bon debat, és un bon debat, que podríem plantejar així en el programa.
5: Així no és. Però bueno, abans de parlar de demà, per exemple, recordar que avui el govern ha aprovat l'oferta d'ocupació pública 2026 i que comptarà amb 27.232 noves places per a l'Administració General de l'Estat. És una notícia d'ara recent del Consell de Ministres que havia este matí. I sí que és important ressenyar que 1.700 places seran exclusives per a tasques tecnològiques. I el govern informa que ha incrementat aquest nombre de places un 42% respecte a 2025. Bueno, bona notícia és. Però
0: bona
5: bueno,
0: notícia i veiem també l'impacte de les noves tecnologies també en aquesta oferta de treball públic.
5: Que van un poquet, sí, en l'administració pública van agarrant i fent camí. Demà, important, per exemple, tenim la segona trobada per a la internacionalització educativa, que és un congrés internacional d'Erasmus, així a València. Que important també la figura o el rol d'Erasmus com pas previ també a poder treballar en mercats internacionals. No?
0: I tant.
5: I si parlem d'ocupació, Xavi, també tenim la inauguració del Fòrum d'Ocupació de la Politècnica, un clàssic també que any rere any convoca la Universitat Politècnica de València i on estan, on es conjuguen l'oferta que n'hi ha d'empreses amb l'alumnat que està a punt d'egressar i eixir de la universitat.
0: Correcte, a més enguany xifra rècord d'empreses que participen en aquest esdeveniment, Pere.
5: Sí, farem resò, perquè crec que és al llarg de tota la setmana.
0: Exacte.
5: També tenim demà important la sisena edició dels Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià. Serà un acte així a València. I cal recordar que Pepe Miquel va ser una figura clau del desenrotllament del cooperativisme a les últimes dècades del segle XX.
0: Correcte.
5: I per últim, en clau ja Comunitat Valenciana, demà tenim l'Assemblea General d'Osbec, la patronal hostalera. Una reunió que tenen a Alacant i serà interessant veure també quina anàlisi o avaluació fan d'este primer trimestre d'enguany.
0: Estarem pendents, per tant.
5: En clau global, ràpidament.
0: Sí.
5: Sí, estarem pendents. En clau global, els Estats Units publicarà l'informe també d'ocupació, igual que hem conegut avui l'atur i els contractes que s'han generat a Espanya. També sabrem a partir de demà el dels Estats Units. I la Xina publicarà el seu índex PMI de,

0: d'adolescència, on ho va passar lo que ja després de mal, té molts traumes generats per aquesta etapa i els volca, els trasllada ja sanats en este disc, que és un disc autobiogràfic i m'ha semblat absolutament fantàstic. En
1: quina
0: ressons de Petty, de Bruce, de Steve Earle, etc. I Choriza May, ens visita la gran Choriza May, el discurs de la reina, és com se diu, un documental que preparen Barret Produccions sobre la figura inabordable.
2: Correcte.
0: De la drag de Guadassuar que triomfa al món sencer.
1: Increïble. La veritat que tenim un programa molt variat com cada vesprada. De seguida t'escoltem. Gràcies, Ximo. Nosaltres acabem així i tornarem demà com cada dia, Arturo.
2: Tornarem demà com sempre, Javi, a les 3 i mitja de la vesprada, si estarem.
1: Adeu, fins demà. Adeu. Bona vesprada.
3: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
3: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport. A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Ja és 5 de maig, és un dia bonico, preciós, lluminós, i com en la vida tenim contrastos, parlem de llepolies, de pastissos, i ve la nostra dietista, Clara Llorenç. Parlem de successos, de l'actualitat d'aquest creuer neerlandès que està afectat per aquest brot d'antaravirus, ens ho conta Juan Nieto ara després. Tindrem bona música, bueno, una miqueta de tot. Un dia d'amics, no, Gemma?
12: Un dia d'amics, amics i amigues, amb els que compartir 3 horetes de ràdio que comencen ara mateix. Anem allà.
13: Així comença la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: Un solet, que és cert que va i ve, perquè de moment estos 4 primers dies del mes que portem hem estat una miqueta ruixadets, una miqueta d'aigua, un horari inestable, continua el cel en núvol, cel variable. Pareix que va continuar així tota la setmana, però este matí, almenys a València i comarques centrals, bueno, ens hem despertat amb un solet molt bonic, un dia molt lluminós, unes temperatures pujant, un dia molt, molt agradable. De tota manera, així el que sempre apostem, Gemma, amics, és per posar-li un somriure al dia, el tinguem com el tinguem, eh? Si se pot, això,
12: si se pot. Tot i que a voltes hem de dir que les notícies dels successos, pues mira, ens congelen el somriure, d'això parlarem de si no res amb Juan Nieto en la seva secció, de l'antravirus aixec al que feia referència, o d'unes ganivetades en una perruqueria malauradament així al nostre territori. Després farem cas als successos, eh?
0: I per continuar també ocupant-nos de la nostra economia, ens visita Elena Moya. Elena és periodista especialitzada en qüestions econòmiques i ens presenta un llibre, el títol ja ho diu tot, Chicas, hablemos de dinero. Vull dir-te, a veure, no sé si és que les dones no s'invertixen prou o coneixements... Bueno, es trenca una llança en nom de les dones com a inversores i com a empresaris.
12: Oh, l'escoltarem atentament, sí senyor, i li posarem música... extraordinària el programa d'avui amb una xerrada amb el gran Carlos Goñi, que en febrer tragué el disc amb el títol, o un títol ben original, la 03010, amb el que va de gira i actua per Haciendates Properes. De fet, apunta, Ximo, que ve a Onda i sé que t'agrada molt el Carlos Goñi.
11: Ja ho he vist, sí.
12: Bueno, assegura que és el seu treball més ambiciós i més complicat, el que ha dut a terme en la seva carrera, perquè diem que es despulla o despulla la part més dolorosa de la seva infància, per exemple. Bueno, la transforma en bellesa musical. I quina bellesa, eh?
0: I tant que sí, és un gran disc. Ara després parlem amb Carlos i escoltem algunes de les cançons d'este magnífic, la 03010. I acabem amb la visita de...